0: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 25 de juliol. Primer de tot, gràcies, així, en majúscules, en felicitat i satisfacció de saber que esteu darrere de cada ràdio, al cotxe, amb el mòbil o que vostre. El darrer informe de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, certifica que aquest programa ha pujat fins als 19.000 oients cada dissabte. Gràcies als professionals sanitaris i pacients per ajudar-nos a traslladar el missatge del Servei Públic de Salut i Benestar a l'audiència també. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Condaim és una alegria i una satisfacció. Seguirem així, en rigor, el que porten els professionals. Dit això, com sabeu, estan suportant un estiu bastant complicat a nivell de temperatures. Ja han superat les 3 onades de calor i, per exemple, fa uns dies, Llucmajor va registrar 40,8 graus de temperatura. Estiu és igual a intoxicacions alimentàries perquè els aliments rompen la cadena de temperatura i es fan malbé i això provoca problemes estomacals conegudes com a gastroenteritis. També les intoxicacions poden ser etíliques i són habituals perquè la gent beu en excés. De tot això, xerrarem amb la doctora Liliana Calderón, especialista d'urgències, en uns instants. També donarem l'enhorabona a la doctora Margalida Miró, la primera dona en ser catedràtica d'infermeria per la UIP. Només 4 infermers són a les Illes i ella n'és una, conversarem una estona amb ella. També sabrem com ha crescut el servei de cardiologia d'Inca, que ja ha superat la implantació de més de 100 marcapassos a la capital de la comarca del Reguer. I també fa 2 anys en dedica als pacients que abans es derivaven les espases, ara ja es fan a l'Hospital Públic Inca. A més, als estudis d'IB Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem amb nosaltres el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell. Amb ell posarem èmfasi en tots els serveis de referència d'aquest centre a Calagamba i Palma, a Inca, com és el de neurorehabilitació, la geriatria o la fisioteràpia, entre d'altres. Són, per tant, alguns dels temes de portada del programa d'avui, però no perdem ni un segon més, així que aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana. El cert és que estan passant un estiu amb temperatures molt altes i això moltes vegades condiciona l'estat dels aliments. Apareixen bactèries, la cadena del fred no respecta i tot i que, per exemple, dur ou es pot fer malbé. Laura Calafat, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients. La realitat és que l'estiu és perillós a l'hora de menjar o beure per les famoses intoxicacions que poden ser alimentàries o etíliques, com bé deies tu, Carlos. Unes són per l'estat dels aliments i d'altres és per beure massa alcohol.
0: Consultem ara tot una experta, com és l'especialista d'urgències, la doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juan E. de Miramar. Molt bon dia, doctora, com està?
2: Buenos días, aquí con un poco de calor también.
0: Això li anava a dir, doctora Calderón, està ja a punt d'encetar les vacacions, està suportant la calorada, com ho du?
2: Trabajando, sin vacaciones por el momento.
0: Bé, supos que arribaran aviat i podrà descansar. A veure...
2: En breve. Correcto.
0: A l'estiu, per què es produeixen, doctora, tantes intoxicacions alimentàries?
2: Bueno, sobre todo porque vosotros habéis hecho muy buena introducción explicando que las altas temperaturas y la benefician o diría yo que es una situación propicia para la proliferación excesiva de algunas bacterias o incluso algunas bacterias que generan toxina contaminando los alimentos. Además de que la cadena de frío es otro problema que al romperse también beneficia a este crecimiento y proliferación de bacterias, entre otros temas o causas.
0: Per tant, les altes temperatures serien una de les raons per les quals proliferen les bacteries dels aliments?
2: Sí, tal qual. Esto y la mala conservación de alimentos, por supuesto.
1: Doctora, bon dia. Això vol dir que hem de conservar millor els aliments? Perquè, a més, per què és tan important la cadena del fred en l'aliment? Ens pot caure malament?
2: Es que es esencial poder conservar los alimentos como toca y sobre todo la temperatura. Pensar que las altas temperaturas es como un caldo de cultivo para las bacterias. El alimento es alimento para ellos y encima les estamos dando un poquito de calor. Esto hace que proliferen sin contención. Entonces el calor es un caldo de cultivo básicamente para ellas.
1: I què genera una intoxicació alimentària a l'estiu? Bactèries, virus, toxines?
2: Correcto, sí, mira, pueden ser tanto bacterianas, virales o por toxinas. Y las toxinas suelen estar generadas por bacterias habitualmente.
1: Quins efectes genera a la nostra salut una intoxicació? Com ens podem donar compte que hem sofrit una intoxicació alimentària? Tenim diarrees, nàusees...
2: Sí, tal, mira. Primero, depende del tipo de vía de transmisión, si es la bacteria o la toxina o el virus. Suele haber un tiempo de prodromos, que le llamamos. Si es la toxina,

0: Por ejemplo, el prodromo suele ser muy cortito, y sobre todo genera malestar general, pueden o no provocar fiebre, el dolor abdominal tipo cólico puede ser más o menos intenso, vómitos y diarreas. Esto es lo más característico en las intoxicaciones alimentarias.
1: Per tant, doctora, per ser ràpidament, posar un exemple clar. Si anem a la platja i ens duim el menjar i no tenim gelera o no posen la senalla amb els aliments a l'ombra, poden tenir una intoxicació alimentària, és la clàssica, no?
0: Sí, tal cual, lo has descrito, todos los factores que puede suceder. No llevar nevera, no tener sombrilla, ponerlo al calor y olvidarnos. Sí, suele pasar esto. Y piensa que a veces los alimentos ya los traemos a veces preparados de casa y rompemos ahí la cadena del frío, más el calor, proliferación, sí, es un conjunto de cosas.
1: Doctor,
0: Correcto.
1: doctora, hi ha un aliment que preocupa i molt, que és l'ou. És perillós la salmonel·losi? Quins efectes pot tenir a la nostra salut si l'agafam?
0: A ver, la salmonelosis, ahí tiene un gran abanico, un espectro de sintomatología. Hay gente que puede ser un portador y hay gente que puede sufrir realmente grave deterioro con deshidratación, bueno, y que la gastroenteritis le genere serios problemas de salud. Entonces, la verdad que el abanico es bastante, bastante extenso de
1: Doctora,
0: sintomatología.
1: un altre error bastant comú a l'estiu és la manipulació dels aliments, no es renta suficient, es poden coure malament, es contaminen. Alerta també a no fer net ben bé la fruita i els vegetals, no?
0: Sí, correcto. Es muy, muy importante la higiene adecuada, tanto de la fruta como la de los vegetales. Esto suele ser un error bastante frecuente, sí.
1: Xerràvem a la introducció que també són molt habituals les intoxicacions etíliques a l'estiu. Què me diu d'aquest tema? Està acostumada a atendre-les a l'estiu a urgències, doctora?
0: Sí, hay bastante. Es que hay cada día, hay bastante consumo excesivo de alcohol con consecuencias nefastas como vómito, deshidratación, pérdida de conciencia, dolores abdominales. La verdad que vemos bastante. Y si me preguntáis por la edad, es que vemos desde gente muy jovencilla hasta gente mayor, aunque no lo creáis,
1: Clar, la gent veu, se'n va a la platja, el sol i encara més
0: ¿eh?
1: perillós.
0: Sí, tal cual, nos olvidamos de hidratarnos por otro lado, entonces sí, es una combinación mala.
1: I de moltíssimes gràcies, doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juana de Miramar. Gràcies.
0: A vosotros,
1: Bon
0: adiós.
1: estiu.
0: Adiós.
1: Anem amb més qüestions. Vos contam ara que el col·lectiu infermer de les Illes Balears està d'enhorabona. Dues infermeres més, ja són quatre, obtenen la màxima categoria acadèmica al convertir-se en catedràtiques de la UIP. A més, per primera vegada, això és molt important, a la nostra comunitat, una d'elles és una dona.
2: Així és, Carlos. La doctora Margalida Miró Bonet i el doctor Joan de Pedro Gómez recentment han obtingut la plaça de catedràtic de la Universitat adscrita a l'àrea d'infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears ha manifestat el seu orgull per aquests dos nomenaments que consoliden la presència d'infermeres dins la màxima categoria acadèmica de les Illes Balears, corroborant l'aportació de la professió des de la recerca i la docència a la salut de la població.
1: A més, el nomenament de la doctora Margalida Miró Bonet suposa una fita doblement important, ja que es tracta, com han dit, de la primera infermera dona en obtenir una plaça de catedràtica a les Illes Balears. Amb ella s'acaba de rompre un doble sostre de vidre que encara massa sovint es troben les infermeres a l'hora d'accedir a determinats càrrecs o assolir determinats reconeixements. L'assoliment de noves places de càtedres infermeres no només reconeix trajectòries individuals d'excel·lència, sinó que evidencia la capacitat de les infermeres per liderar la generació de coneixement i contribuir des de l'àmbit acadèmic a la millora de salut de la població.
2: Vida Saludable vol felicitar la doctora Miró per aquesta fita i ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctora. Benvinguda al nostre programa.
3: Gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres.
2: Primer de tot, enhorabona. Què suposa per a vostè l'obtenció d'aquesta plaça de catedràtica?
3: Bueno, jo diria que és una gran satisfacció personal, evidentment, però sobretot perquè representa molt d'any de dedicació, no?, a la docència universitària i a la recerca i a la professió en si mateixa, però sobretot ho vist com un reconeixement col·lectiu, no?, perquè arribar a una fita com és aquesta, vaja, seria una lectura injusta que fos un èxit individual, sinó que bé, jo crec que és un resultat d'un treball compartit des de la meva família, que m'ha acompanyat i

0: doncs requereix molta dedicació, no? Constància, anys de feina, això a nivell docent, de recerca, de lideratge d'equips i transferència també del coneixement cap a la societat, no? Però també crec que és important qüestionar la idea de que l'èxit acadèmic o assolir certes fites, no només dins l'acadèmia, supos que també altres contextos, no? Necessàriament no ha d'anar acompanyat de renúncies personals. És a dir, m'agradaria reforçar la idea de que la universitat i la recerca i la gestió haurien de ser espais inclusius, que no excloguessin a cap persona, no? per rols de gènere. Uh-huh. o d'origen, o de classe social, o altres determinants. Per tant, no hauria d'anar de sa mà, que molt sovint ens expliquen així, de renunciar a aspectes importants de sa vida, no? Com, jo què sé, pot ser sa criança un moment donat, o sa cura de familiars, no? I llavors, sí, és un esforç individual i col·lectiu, però m'agradaria transmetre la idea de que podria, és accessible per a tothom en condicions diverses, o hauria de ser així cada vegada més, vaja.
1: Amb el seu nomenament, doctora, i el del mencionat doctor Joan de Pedro Gómez, sumen ja a les Illes quatre persones en assolir-ho. És un reflex del talent, del compromís, rigorositat i excel·lència de la infermeria balear?
0: Bé, jo diria que sense cap dubte. L'infermeria balear ha experimentat un creixement extraordinari en les darreres dècades. Hem de recordar que l'infermeria com a ciència s'incorpora a la Universitat Espanyola l'any 77, per tant, això fa un no res des d'un punt de vista disciplinar, no? Llavors, podem dir que a dia d'avui tenim grups de recerca que estan consolidats i integrats a instituts de recerca, professionals en el nostre sistema de salut amb una formació puntera i avançada que estan liderant centres, estan liderant programes i polítiques de salut, i per suposat tenim una universitat pública compromesa, que té una connexió molt estreta en la pràctica i en la recerca, no? Llavors, aquestes càtedres no apareixen per casualitat, no? Mm-hmm. Sinó que són anys d'haver invertit en formació, en recerca competitiva, en internacionalització també, en cultura científica. O sigui que sí, que diria, sense cap dubte, que així és.
1: Postar un punt al sostre de vidre, una professió molt feminitzada, que a la fi ha aconseguit la seva primera catedràtica a les Illes. Vostè ja ha dit que no hauria de ser tan estrany, que s'hauria de normalitzar i que s'ha de porar que una dona arribi on sigui. No hauria de ser notícia que una consellera de les Illes Balears hagi estat infermera o que l'actual gerent de Sant Llàtzer sigui infermera. És a dir, queda encara, doctora, molta lluita per seguir avançant.
0: Sí, sí, aquest nomenament és una bona notícia, com els que han rebut altres dels meus companys, no? Però no significa que la igualtat o l'equitat estigui assolida, no? La paradoxa és que si infermeria és una professió majoritàriament femenina, com sabeu, però els espais de màxim poder o reconeixement, tant acadèmic com científic i també institucional, com tu apuntaves, no? En la direcció d'hospitals o de centres de salut, encara estan infrarepresentats per dones. Llavors, sabem que les desigualtats no desapareixen soles, no? I que cal revisar les estructures. Vull dir, que les institucions siguin cada vegada més conciliables, revisant criteris d'avaluació que a vegades no són gens compatibles amb la conciliació en la vida i sobretot en les cures, no? I m'agradaria de qualque manera, clar, que aquest nomenament deixés de ser excepcional, no? I que ben aviat ja no fos notícia que una dona arribés a una càtedra i que tampoc una infermera arribés a una càtedra. Per tant, això seria senyal de que anant canviant qüestions estructurals, no?
2: A més, vostè ha liderat des de fa anys l'impuls de la docència, la recerca i la innovació de manera exemplar en el camp infermer. De què se sent més orgullosa?
0: Bueno, jo destacaria que la idea central seria el fet de treballar perquè el cuidar, el tenir cura dels altres, no és un acte neutre, sinó que és una pràctica històrica que hem anat construint, no?, de forma particular a la nostra societat, però si la comparem amb altres, doncs hi ha diferències, i sobretot també una pràctica política. És a dir, que la cura de la població requereix de perspectives i de recerca, no?, que cada

0: vegada posi de forma més visible les desigualtats que encara hi ha i que faci feina perquè siguin el més justes possibles en les distintes condicions de vida de les persones. Per tant, me sento de qualque manera, no sé si no sé, potser no és el millor, però hauria de dir altres, no?, en això, però em ha portat una mirada on puguem construir una infermeria com a professió i sobretot una cura de la població més justa, més reflexiva i més compromesa en l'equitat.
1: Com deia, doctora, vostè és professor del mencionat departament i, a més, forma part del grup de recerca crítica i qualitativa en salut i del grup de recerca cures, cronicitat i evidències en la salut integrat a l'IDISBA. A més, té 21 anys d'experiència com a professora associada i des del 2017 és professora titular en matèries relacionades a l'història de l'infermeria, les bases metodològiques i conceptuals de l'infermeria i la investigació qualitativa i les epistemologies crítiques en salut. Una feinada. A veure, expliqui'ns una mica en què s'ha centrat els darrers anys.
0: Bueno, els darrers anys he tractat de no deixar mai de costat les tres àrees que jo no sé ni sent compromesa com a professora universitària. Per una banda, la docència, no? De fet, és el meu sentit primer d'estar aquí, que són els estudiants, formar futurs professionals dins d'aquesta ciència. I després la recerca i també la gestió, o sigui, que he pogut dedicar també molts anys, no? La docència, sobretot, ja diria que intent transmetre l'amor. L'amor, el respecte i el prestigi de la cura a les persones que se dedicaran a l'infermeria, doncs, tres anys després, perquè jo els dono classe primer de grau, i llavors tracta de mantenir sempre actualitzat no només els continguts, sinó també les metodologies, no?, per adaptar-me a les generacions que van canviant en formes d'entendre i d'aprendre i d'interactuar, no?, dins espais d'aula. Sobretot, generar-los un espai segur per l'autocrítica, per la crítica també i per la reflexió dels temes que tractam. I a nivell de recerca, doncs un poc el que he apuntat abans, intentar des de perspectives crítiques i sobretot qualitatives perquè ens permeten apropar-nos millor a les experiències i a les necessitats de les persones i dels professionals també per tractar d'entendre un poc més com ha anat construint aquest concepte de cura a la societat i també dins la pròpia professió, no? Uh-huh. I poder aportar millores i transformacions en el sistema que veiem que podrien, doncs, això més just, no?, i més equitatius per a la població.
1: Doctora, i en el camp específic de la recerca, que a més és importantíssim i no s'ha de deixar de fer recerca, què destacaria? Sabem que s'ha centrat en l'anàlisi de com la cura, les relacions de poder en els entorns de salut influeixen, entre d'altres.
0: Sí, fonamentalment això, realment, la meva perspectiva, diguem, teòrica i política, per suposat, té que veure amb mirades crítiques, amb mirades de colonialistes, amb mirades feministes, per suposat, no? Uh-huh. En relació a que, pues això, en relació a que les cures són un bé públic, no?, i essencials, des de la prehistòria, mantenint la vida de les comunitats i de les persones, fins a dia d'avui, en tota la innovació que li puguem afegir. Llavors, poder analitzar com hem anat construint aquesta cura a les societats permet poder evidenciar allà on hi ha doncs febleses, no?, o àrees de millora, en tot cas. Insistes, en si idea de que puguem construir entre tots, en les cases d'infermeres, de forma particular, la cura, societats que siguin cada vegada més justes, no?, i més equitatives, independentment de les condicions en què una persona neix. Uh-huh. I aquest seria un poc, no sé, si hagués de resumir.
1: El resum. Doctora Margalida Mirabonot, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per ser una de les quatre infermeres catedràtiques de les IES i, sobretot, fins una altra i bon estiu.
0: Vinga, moltíssimes gràcies també per vosaltres. Gràcies.
2: Seguim amb més bones notícies. L'Hospital Comarcal d'Inca ja ha superat la barrera dels 100 marcapassos implantats. En concret, s'ha arribat a la xifra de 115 des de fa dos anys que s'implantava el primer pacient de 87 anys que patia un bloqueig auroventricular avançat.
1: Fins a l'any 2024, entre 50 i 60 pacients del sector sanitari de Tramuntana que necessitaven implantar-se un marcapassos o necessitaven un recanvi eren derivats anualment a Son Espases. Aquests se sumaven tots aquells pacients que necessitaven una reprogramació del dispositiu o una revisió i tots els portadors de marcapassos que necessitaven sotmetre's a una cirurgia.
2: Des d'aquesta data, tots són atesos a l'Hospital Comarcal d'Inca. Els portadors de marcapassos i de fibriladors acudeixen a les consultes de cardiologia de l'hospital per a les seves revisions periòdiques o per reprogramar.
1: Per aprofundir una mica més en aquesta gran fita, conversam ara, una estoneta de ràdio, amb la doctora Carmen Expósito, cap de secció de cardiologia de l'Hospital Públic de la capital del Reguer. Molt bon dia, doctora, gràcies per atendre'ns.
3: Buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder compartir con vosotros pues, una serie de cuestiones.
1: Què suposa haver arribat a aquest gran nombre de pacients?
3: Bueno, pues sobre todo la consolidación de la prestación que podemos ofrecer a los pacientes del área de Tramuntana aquí en el Hospital Comarcal de Inca. Como sabemos, los inicios de todo, pues al principio son difíciles y bueno, cuesta poner en marcha los programas, pero bueno, al haber llegado a esta cifra, bueno, pues ya tenemos bastante consolidado todo el circuito para atender a estos pacientes.
1: ¿Y cómo está el camí fins arriba aquí? Com han dit, fa dos anys es desviava els pacients a Son Espases. Ara no, això redunda la qualitat de vida del pacient.
3: Sí, claro, porque cuanto más cerca podamos atender a los pacientes del domicilio, pues es mucho mejor, tanto para ellos como para los familiares. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias al doctor Antoni Figuerola, que fue el que inició el implante de marcapasos, y luego, bueno, pues durante estos años, pues hemos continuado pues con esta prestación. También veníamos de Son Espases, el doctor Pérez Castellano y yo misma, para mantener esta prestación que consideramos que es muy importante para toda la población del área de Tramuntana.
1: ¿Quines previsions hi ha enguany pel que fa a implantació de marcapassos? ¿Quant de pacients esperen, doctora?
3: Pues mira, más o menos hasta ahora llevamos unos 38 pacientes implantados y, bueno, calculo, esto es difícil, ¿no? Porque, bueno, muchos son urgencias que acuden y demás al hospital, más o menos estimamos en torno a unos 80, más o menos también teniendo en cuenta la estadística que se publica cada año en la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, más o menos sabemos que hay en torno a un 8-10% de crecimiento anual en el número de implantes de marcapasos. O sea que yo creo que sí que podremos estar en torno a estas cifras, más o menos.
1: ¿Han mejorado mucho los marcapasos y la seva implantación, doctora?
3: Sí, bueno, la verdad es que la tecnología médica está en constante avance. Ahora hay técnicas nuevas para implantes de marcapasos que en el futuro también esperamos poder incorporar. Ha mejorado mucho la tecnología, las baterías tienen mayor longevidad y esto evidentemente pues favorece a los pacientes.
2: Han dit que genera més comoditat pels usuaris del sector i un estalvi també en despesa sanitària, atès que aquests pacients ja no precisaran ambulàncies bàsiques o medicalitzades per ser traslladats a Son Espases, no? Són recursos públics que se poden estalviar.
3: Sí, claro, claro, sí. Aparte de los recursos que es muy importante dedicarlos a las cosas que realmente hacen falta y también, pues, creo que la comodidad, pues eso, que tampoco, no solo los pacientes, sino los familiares, tampoco se tienen que estar desplazando más lejos y están más cerca de casa.
2: A més, doctora Expósito, poden dir que la implantació de marcapassos ha superat un vot de qualitat, d'excel·lència per l'Hospital Comarcal d'Inca gràcies a l'esforç multidisciplinari de diversos serveis, cardiologia el seu, radiologia, quiròfan, no?
3: Sí. Sí, la verdad es que en todo esto pues hay mucha gente implicada. Hay que tener en cuenta que el Hospital Comarcal de Inca, bueno, pues se nos ha quedado pequeño. De hecho, hay un proyecto de ampliación y la verdad es que, bueno, pues es bastante complejo y yo doy las gracias a todos los servicios quirúrgicos, el aumento de la eficiencia en el uso de los quirófanos que permite el incorporar cada vez más técnicas y más prestaciones en los quirófanos de l'hospital.
2: La darrera, doctora, quin pacient és susceptible de rebre marcapassos? Quina patologia cardíaca té? Un poquet de pedagogia.
3: Sí. Bueno, básicamente los marcapasos, la indicación fundamental es cuando hay trastornos en la conducción o en la generación del impulso cardíaco. Entonces, claro, esto solamente se puede sustituir con los marcapasos. Muchos de ellos no tienen una patología cardíaca concreta. La gran mayoría es simplemente, bueno, pues digamos por envejecimiento del sistema eléctrico normal del corazón. Sí que hay algunos casos en los que hay patología cardíaca asociada, estos son los menos. Y también hay otro tipo de implante de otros marcapasos que se implantan para mejorar la contracción cardíaca y favorecer, bueno, cuando el músculo cardíaco está débil y se dan una serie de condiciones eléctricas en el corazón, como lo que se llama, bueno, el bloqueo de rama izquierda, que en esos casos hay que poner unos marcapasos especiales que ayudan en esta función. La gran mayoría es por problemas eléctricos en el corazón.
2: I de moltes gràcies, doctora Carmen Expósito, cap de secció de Cardiologia Hospital Comarcal d'Inca. Enhorabona per assolir aquesta fita i que tingui un gran estiu.
3: Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
2: Gràcies. Fem ara una petita durada, però en uns segons tindrem aquí el director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu a Mallorca, Jaume Morell, amb ell xerraran de tots els serveis que tenen de referència. Fins ara mateix.
4: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és servei públic.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa de referència de salut i benestar a la ràdio pública dels Illes Balears. A veure, encetam la segona part del nostre programa a l'entrevista presencial als estudis d'IB3 Ràdio. Avui ens visita el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu Palma Inca, que des del passat mes de gener lidera l'estructura de l'ordre hospitalària. Ens estan referint a Jaume Morell.
1: Està inserint un professional molt arrelat a la casa, tota vegada que va ser director financer i de serveis generals, a més d'adjunta i gerència. Per tant, ha estat partícip i responsable directe, per exemple, en el punt d'inflexió que suposa que Sant Joan de Déu formi part de la xarxa hospitalària pública balear. Jaume Morell també va coordinar la licitació, gestió de finançament i la direcció d'obra i apertura dels projectes de reforma integral de l'Hospital de Palma, de la construcció de l'Hospital d'Inca i de la reforma integral del centre de rehabilitació.
2: També participà directament en la constitució de la Fundació, que ara ha complit per 10 anys. Jaume Morell és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, a més d'especialista universitari en Direcció dels Serveis Clínics i Assistencials. Coneixem ara mateix els seus objectius, com afronta aquest nou repte després de 20 anys a la casa. A Sant Joan de Déu, que la coneix a la perfecció, tota vegada, com dèiem, que és imprescindible l'atenció a pacients de la nostra comunitat que estan oferint durant fa anys. Bon dia, senyor Morell, com està?
11: Bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
2: Pregunta obligada, com està duent l'estiu? Està a punt d'agafar les vacacions? Com du la calorada?
11: Bueno, la sanitat no fa vacances. És vera que tots els professionals mos mereixem es merescut descans, però l'hospital està a ple rendiment, no tancam llits, els llits continuen plens de pacients de geriatria, de neurorehabilitació, i és vera que s'han de compaginar les dues coses. La qualitat assistencial no fa vacances, però els professionals se les mereixen.
2: Efectivament, doctor, podríem fer... Doctor, Jaume Morell. Bueno, gestor, millor dit. Podríem fer una foto, perquè, clar, llegim a l'Hospital Sant Joan, a l'Hospital Sant Espàs, aquests dies. No tancarà llits perquè l'estiu serà molt intens. I Sant Joan de Déu, quina foto té? Quant de professionals s'agafen vacacions? Un poquet. Com se planifica un estiu que, evidentment, vostè ho ha dit, el descans de personal és merescut, però la demanda assistencial també?
11: L'estiu se planifica molt de mesos abans i és vera que se conjunten les dues coses. S'ha de seguir donant resposta, sobretot en aquells processos en els quals nosaltres som referents i que no se poden aturar, els pacients de geriatria, de neurorehabilitació, d'atenció intermèdia, però és vera que aquells processos més ambulatoris, que a més també coincideix en que hi ha pacients i ciutadans que, donat que estem en temporada alta i hi ha molta feina, trien no operar-se d'algo que no sigui una urgència, no? Tu pots tenir una intervenció que diu no, aquesta la posposaré a octubre perquè ara vull fer la temporada, i per tant se conjunten les dues coses, l'activitat ambulatori es verà que baixa una miqueta, els professionals se poden agafar vacances, però després hi ha un 80% de la velocitat de l'hospital que continua amb el seu ritme.
1: Senyor Morell, fa poc presentaren la seva memòria de 2025. Són vostres referents en rehabilitació i atenció intermèdia.
11: Així és. Nosaltres tenim una cartera de serveis una miqueta especial, en la qual tenim tres grans serveis principals, dos dels quals som referents, podríem dir, la rehabilitació i neurorehabilitació, i l'atenció intermèdia, diguem, que l'agafa sobretot el servei de geriatria, que tenim l'única unitat de docent multiprofessional. Després tenim un altre servei que no és referent, sinó que és substitutori, que eixuga llistes d'espera de la sanitat pública, que és la traumatologia. Per això dic que els dos primers són els que en l'estiu han de seguir a tot ritme, perquè, diguem, són supersectorials i agafam usuaris i ciutadans de totes les illes, i el segon és el que, tant en consultes com a activitat quirúrgica, sí que pot baixar una miqueta el ritme en l'estiu.
1: També hem conegut que participen a un assaig nacional sobre com educar el pacient en realitat virtual. En què consisteix això?
11: Bueno, és un assaig que ens fa molta il·lusió perquè conjunta tres pates importants, innovació, investigació i, sobretot, l'atenció al pacient, posar el pacient en el centre. És un estudi multicèntric que hi participen 20 hospitals de tot Espanya i que Sant Joan de Déu és l'únic hospital de Balears que hi participa. És un estudi fet en realitat virtual pel qual un pacient amb problemes urològics que necessita d'aprendre tècniques que poden ser emocionalment complicades, com el autosondatge vesical, perquè té una lesió neurològica, una lesió medular, pues, mitjançant la realitat virtual, practica aquesta tècnica de tal manera que, acompanyada o acompanyat d'un professional, pues, minva aquest estrès que se trobaria quan estigués a casa seva i s'hagués de practicar i tot sol aquesta tècnica.
12: El que està clar és que situa l'hospital a l'avantguarda, perquè és en 20 centres més a nivell nacional, vull dir, està situant el Senyor de Déu a la innovació màxima.
11: Està clar. Tot això ve perquè som referents en lesió medular en tota la comunitat autònoma des de l'any 2015, i per tant, els pacients que tenim nosaltres són, com he dit tantes, supersectorials, venen de tota la comunitat autònoma i per tant han de ser referents no només en l'assistència, sinó també en la innovació i en totes les noves tècniques que vagin sortint perquè el pacient estigui el màxim de confort.
12: Arribat a aquest punt, el que fem, més enllà de sentir evidentment l'opinió del director gerent de Sant Joan de Déu, és conversar amb Maria Reyes Marín. Ella és la coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic. Bon dia, benvinguda al nostre programa, com està?
13: Bon dia, un saludo para ti y todos los oyentes de IB3 Radio.
12: Moltes gràcies.
13: Muchas gracias por el espacio y la invitación.
12: Faltaria. Reyes, com ajuda la realitat virtual, en aquest cas, en l'aprenentatge de l'autosondatge, que el senyor Morell ens ha explicat, però vostè, com que és responsable, ens podrà dir més coses?
13: Pues bien, la realidad virtual como método de educación sanitaria en el autosondaje no pretende suprimir esta educación tradicional, sino transformarla. A través de este aprendizaje y este proyecto innovador, tanto pacientes como profesionales, pues permiten pues cuidar y ofrecer una técnica, como he dicho, innovadora, y la incorporación pues permite a los pacientes practicar este procedimiento en un entorno inmersivo que a la vez pues es más seguro para ellos, lo puedes controlar y ambos pues lo digamos practican antes de iniciarlo de forma real. Uh-huh. Es una tecnología, pues eso, que reproduce lo que es todo el procedimiento de autosondaje y facilita la comprensión al paciente. Yo creo que aumenta su confianza y favorece pues que adquiera más rápido estas habilidades y conocimientos.
12: Y efectivament és una cosa, és un recurs, la realitat virtual, que cada vegada s'empra més en la sanitat, la Espanyola contra el Càncer, la Fundació Mans de Sang també les empra. És una manera visual de cara al pacient d'aprendre, no?
13: Sí, correctamente. En el campo de la sanidad, pues sí que se viene utilizando en otros escenarios, como son en simulaciones, en intervenciones quirúrgicas. También, por ejemplo, en salud mental se utiliza para el tratamiento de las fobias. En casos de intervenciones que puedan resultar estresantes para las personas, pues reducen el dolor y les reducen la ansiedad. Y en el caso de la rehabilitación, y también se utiliza tanto en la rehabilitación motora como cognitiva, la realidad virtual. Pero como método de educación sanitaria para pacientes, yo digo que es innovador porque hasta ahora no se conoce que se haya utilizado para enseñar a los pacientes. Ahora mismo estamos en este proyecto de investigación a nivel nacional que es sobre un procedimiento concreto como es el autosondaje de las personas, pero que en un futuro, no inmediato, se puede extrapolar a muchas otras intervenciones de educación sanitaria en los pacientes.
12: I Reyes, com a coordinadora infermera, imagino que sent orgull, perquè és un prestigi que Sant Joan de Déu participi en 20 hospitals nacionals en aquest projecte que du 12 mesos de durada.
13: Correcto. Es un orgullo para mí, es un placer tener esta oportunidad de representar a Baleares en este proyecto, porque además, bueno, pues somos el único centro elegido en Baleares, y entonces, pues bueno, para mí es todo un orgullo y, bueno, pues una responsabilidad también, por otro lado.
12: I de moltes gràcies, Maria Reyes Marín, coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic, al qual participa, com compta Sant Joan de Déu, en 20 hospitals més. Enhorabona i fins una altra.
13: Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
12: Gràcies.
13: Un saludo.
1: Seguim amb més qüestions amb el senyor Morell. A més, el passat mes de juny, a la Gala de la Salut, que hi érem nosaltres, reberen dos premis que demostren la seva referència també en innovació.
11: Sí, així és, estem molt orgullosos. El que en principi podien ser dos projectes independents, en el final se relacionen molt, perquè un d'ells era l'aplicació d'un sistema d'intel·ligència artificial a les consultes metges pels quals el programa te proposa ja una redacció de nota clínica, dins història clínica, de tal manera que allibera en el professional sanitari d'escriure, de manejar l'ordenador i permet focalitzar-se amb el pacient, mirar-li en els ulls, entendre-lo, i per tant, és el que deim sempre, empleant-se intel·ligència artificial no per deshumanitzar, sinó per humanitzar l'assistència. I el segon, que li hem posat un nom, que és Impulsia, que és l'acrònim d'Impulsar la intel·ligència artificial, respon a que tots els altres, per exemple, d'aquesta nota clínica feta per intel·ligència artificial, puguin desplegar-se a la resta de professionals. Nosaltres tenim molts de projectes en marxa, que els posam en marxa com a pla pilot, que, per exemple, se va fer amb una consulta de neurologia, triant un professional adequat, però després, quan una cosa ja funciona i està aprovada i se sap que humanitza, doncs el que feim és, amb el projecte Impulsia, pels quals hem alliberat professionals assistencials i els ubicam part del seu temps en el Departament de Sistemes d'Informació, el que fan és desplegar tot això perquè la resta de professionals puguin aprofitar-se i sobretot els pacients.
1: Vostè es troba en el primer any com a màxim responsable de Sant Joan de Déu, d'un poc més de mig any al capdavant. Quin balanç fa del seu aterratge que, lògicament, en haver estat tant de temps com a mà dreta del gerent sortint, l'adaptació va ser immediata?
11: Bueno, un balanç molt positiu, molt il·lusionant, un primer mig any en el qual ens hem dedicat, tant jo com tot l'equip, a escoltar els professionals, a escoltar en els comandaments, a escoltar a les administracions públiques, a anar a les administracions públiques i, sobretot, a preparar el que per nosaltres és el més important, que és el futur de Sant Joan de Déu dins les Illes Balears. Vale? Nosaltres ara el que començam és una reflexió estratègica, la preparació d'un pla estratègic que ens ha agafat l'estiu per mig i que, per tant, la punta de llança ja serà el mes de setembre, però que ja ho tenim en marxa. I això és el que, diguem, l'encàrrec principal que teníem per aquest primer any. Vale? No pretenem tocar res ni moure res d'algo que funcionava, i funcionava molt bé, però sí que hem de preparar la institució per els propers 10 anys i per reptes existencials que tenim.
12: Mm-hmm. Un, quan coneix la casa, sap que l'ADN que tenen els treballadors està molt impregnat. Els valors, la humanitat, com s'atén el pacient, vull dir, això es marca Sant Joan de Déu, arreu del món.
11: És així. De la mateixa manera que nosaltres sempre deim que no tractam malalties, sinó que tractam persones, no tenim professionals, no tenim contractes de feina, sinó que tenim persones. I, per tant, és professional. És persona, és professional. S'ha de cuidar de tal manera que aquest acompanyament que ell sent, aquesta acollida que ell sent, sigui capaç de traslladar-la, amb els valors que tu dius, en el pacient, que en el final és el que està en el centre. Aquest és el nostre ADN. Totes les enquestes de clima i, diguem, totes les estadístiques d'hospitals magnètics ho diuen, i jo penso que és la manera de que en el final el pacient se vegi recompensat per això. Vull dir, tu pots tenir molta tecnologia, pots tenir molta innovació, però darrere de la professionals. La tecnologia te pot fer diferencial, però el capital humà te farà únic.
12: Mm-hmm. Deia que Sant Joan de Déu du una velocitat de creuer en els seus projectes, però un dels quals vostè ja ha signat i ha format part en aquests 6 mesos és el conveni en la Consell de Salut en la prevenció del suïcidi. En què consisteix aquest programa, que jo crec que és fonamental avui en dia, com se xerra, Jaume, obertament d'aquesta problemàtica cada vegada més arrelada en la gent jove i que, efectivament, és una xacra que tenim aquí i que hem de posar fil a l'agulla en convenis com el seu?
11: Les estadístiques són tremendes a nivell de suïcidi. I la paraula clau d'aquest programa, el programa PAPS, és la paraula acompanyament. ¿Vale? En aquest cas, nosaltres formem part d'algo que també vull posar en valor aquí, que és que l'estratègia de col·laboració entre l'administració pública i una entitat sense afany de lucre com la nostra pot donar uns fruits espectaculars per al ciutadà, en el final. El programa consisteix en que en xarxa, des d'atenció primària, des dels centres de salut mental dels hospitals d'aguts, pues, detectin aquestes casuístiques i derivin en el programa a tots els professionals, sobretot de psicologia, que tenim persones que, arrel de situacions de vulnerabilitat, en el nostre cas, sobretot, de dolor persistent, que és a lo que mos dedicam, hagin tingut un ideari suïcidi i que pugui, diguem, acabar amb algo que no hauria d'acabar. Quan se detecta això, se deriva en el programa i a partir d'aquí se li acompanya. Se li acompanya de tal manera que no només l'objectiu és treure-li aquesta idea del cap, sinó potenciar i treure la xarxa que ha d'haver darrere ell perquè després se senti amb una confortabilitat a sa vida que faci que no torni a pensar en això. Xarxa familiar, xarxa comunitària, etc.
1: Senyor Morell, Sant Joan de Déu és l'únic centre que disposa d'una unitat docent multiprofessional de geriatria, que ho comentàvem al principi de l'entrevista. Els seus resultats són tan bons que volen ampliar una plaça MIR més. A les Illes només hi ha prop de 12 geriatres. En falten?
11: En falten. En falten i en faltaran. Perquè la realitat demogràfica és la que és. Cada vegada som més i cada vegada vivim més anys, i haurem de viure'ls bé, perquè si no, no té sentit. No només volem ampliar la unitat docent multiprofessional, que ja ho han fet i ja ens han concedit, amb el segon metge resident, ara ja formarem 2 metges residents cada any i 2 infermeres especialistes en geriatria cada any. No només l'objectiu és ampliar això, sinó l'objectiu és que cada any en surtin més d'especialistes, perquè en el final estem sembrant per el futur. Això no és una despesa, que també hi ha despeses darrere, perquè necessites un cap d'estudis, necessites tutorització, necessites alliberament d'hores per formació i docència, però és una inversió de futur, perquè en el final tots els hospitals, no només Sant Joan de Déu, el futur són durets, el futur hospital de Felanitx, les unitats de serveis de geriatria que se puguin obrir dins els hospitals d'aguts, necessitaran de professionals i han de sortir de les unitats docents, en aquest cas de la nostra, pues, sortiran els especialistes en geriatria. Sí, sí.
12: Senyor Morell, qui coneix en Joan Carulla, sabem que fa uns anys ell tenia un somni, que vostè ho coneix a la perfecció perquè era seva mà dreta, que era l'escola d'infermeria amb unes instal·lacions davant perquè Sant Joan de Déu disposa d'espai. Clar, en aquell moment va sortir el CSA i el va fer, i el senyor Joan Carullo, en criteri, va dir igual no fa falta ja. Però mos han trobat en que les universitats privades han començat, fins i tot l'Hospital de Llevant de Manacor fa Nebrija, també infermeria, ha canviat l'escenari tant que jo no sé si aquest somni s'ha quedat aparcat, vostè ara seràs director gerent i podrà dir si això ara mateix no és una prioritat, o si en uns anys se podria reprendre perquè falten especialistes, i després aprofit per demanar-li, en la línia de la formació universitària que fa Sant Joan de Déu, que han arribat a un acord amb la Universitat de Mallorca, Baia de Mar, per formar gent també i fer pràctiques. És a dir, a l'abast de la universitat sempre el servei Sant Joan de Déu. Que se...
11: Està molt relacionat amb el que comentàvem abans. Se necessiten especialistes i se necessita formar gent, i si les notes de tall són tan altes és perquè hi ha alumnes disposats a accedir-hi, i a més hi ha demanda i hi hauria feina per tots. Sant Joan de Déu, com coneixeu bé, té una clara vocació pública, no només a la sanitat, sinó també a la docència. Sant Joan de Déu té una facultat d'infermeria a Catalunya, que primer estava escrita a la UB i ara està escrita a la Universitat de Vic, i té una facultat d'infermeria a Madrid, també amb vocació pública. Nosaltres aquí, la primera passa que vàrem fer era anar a intentar dur la nostra facultat d'infermeria i escriure-la a la UIP. Vale? Per aquesta vocació pública que tenim. Això, per distintes circumstàncies, no va freguar, i nosaltres el que no volíem era fer una facultat privada pura, perquè no és la nostra vocació.
12: Essència.
11: No és la nostra essència, no és el nostre ADN. A partir d'aquí, pensam que, com hi ha tanta necessitat, benvingudes totes les places que surtin del CSAC, benvingudes totes les places que surtin de Nebrija, perquè necessitem professionals, que totes les que surtin de SUMAC, i nosaltres estireu-me oberts a fer qualsevol cosa que doni resposta a necessitat de ciutadans. Per tant, és un repte que ara mateix no està dins un curt termini, però estic ben segur que en aquest pla estratègic que nosaltres estem elaborant i que reflexionarem aviat, hi haurà una part de docència que inclourà això.
12: I tots els sanitaris que puguin formar, evidentment, si se poden retenir i quedar Sant Joan de Déu, millor que millor, no?
11: Fantàstic, claro. Sí, sí, d'això se tracta. Per això nosaltres mai mos tancam a acollir alumnes de pràctiques de totes aquestes facultats que hem comentat. Nosaltres els acollim, els acompanyam d'una manera distinta. Resultat de satisfacció de quan se'n va l'alumne i els hi passes una miqueta els feedback, són bons, alguns se queden, òbviament, i uns altres se'n van i no hi ha problema. La rotació també és algo normal. A més, estem en una època, ho coneixem, amb un canvi de paradigma total i absolut. Fins ara, el professional cercava una estabilitat, un contracte fixe, aquí me vull jubilar, ara això ja no és així, la gent ja pensa en altres coses i és totalment lícit, i per tant, quan un professional se quedi uns quants anys, es tiren contents, i si després se'n va i s'endú un bagatge important, doncs benvingut sigui.
12: Recordem, nostres agents, que estem conversant amb el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu a Mallorca, el senyor Jaume Morell, director gerent. Fem una petita pausa i tornem a la recta final del programa.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández.
10: IB3 Ràdio és investigació.
14: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
15: Amb espais d'educació i criança.
16: Per pares i mares.
17: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
18: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
19: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
18: Som una ràdio.
19: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
20: Aquest programa de ràdio legendari.
21: És un facto.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Vida saludable amb Carlos Hernández.
12: Darrers minuts d'aquest programa de referència de la sanitat i el benestar a la ràdio pública, en Jaume Morell, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Mallorca.
1: Senyor Morell, com dèiem, i continua l'entrevista, Sant Joan de Déu, a més de tot el que fa, disposa d'una unitat d'amputats. Què la diferència d'altres existents en aquesta unitat?
11: Bueno, la diferència és que nosaltres no rehabilitam un amputat, sinó que rehabilitam una persona. L'amputat, quan ve de la seva fase aguda, lo normal a l'hospital de Son Espases, després d'un accident, ve d'una situació emocional molt complicada. Si mos posem a la seva pell, arriben al nostre hospital amb un membre menys del seu cos. Han passat per UCI, ha estat molt complicat. A partir d'aquí, la situació emocional forma part de la seva rehabilitació. No podem tornar-li el membre, però sí que podem reconstruir part de la seva vida. I, per tant, la diferència és que és una unitat multidisciplinar amb metge rehabilitador, amb fisioterapeuta, amb terapeuta ocupacional, amb psicòleg, perquè el que volem és que torni a la seva vida amb aquestes noves circumstàncies que se trobarà i que no s'esperava i que venen després d'un procés molt llarg, d'un procés d'uns 6 mesos de rehabilitació.
1: A l'octubre se celebrarà a Palma el Congrés Nacional de Paraplegia i Sant Joan de Déu en serà la seu. A més, l'hospital compta amb l'única unitat de lesió medular de Balears. Ens pot xerrar d'ella i del Congrés?
11: El Congrés és un orgull per nosaltres, perquè posa en valor aquesta unitat de lesió medular que fa que siguem referents a totes les Illes Balears des de l'any 2015, quan van tenir aquest encàrrec per part de l'administració pública. Fins en aquell moment, els pacients en lesió medular s'havien de desplaçar a la Gutmann de Catalunya o a l'Hospital de Parablèjicos de Toledo per fer aquestes revisions que ara se fan a Sant Joan de Déu. I aquestes revisions, la peculiaritat que tenen és que són multidisciplinars. Des del metge rehabilitador fins a l'uròleg, que té que veure amb els projectes d'investigació que han comentat abans, pues forma part d'aquestes revisions. El congrés és una oportunitat per no només mostrar com ho fem, sinó per absorbir totes aquelles innovacions i noves tècniques que vendran d'altres bandes del món i d'Espanya, perquè és un congrés nacional, de tal manera que sigui al final els pacients que s'aprofiti de tot això.
12: No tenim temps, senyor Morell, per xerrar de la Fundació, que fa una magnífica feina de 10 anys, però sí que voldríem, encara que fos una espipellada, la feina social de Sant Joan de Déu, per exemple, podríem xerrar de Proa i d'altres projectes.
11: El programa Proa, com tu has comentat antes, forma part de l'ADN de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu és una entitat sanitària, social, pública i solidària. El programa Proa el que fa és que acompanya a tot aquell usuari que surt del món sanitari, diguem, que se li dona salta, però que en el final segurament acabaria amb un reingrés perquè necessita d'una continuïtat assistencial. O pacients amb un problema de neurorehabilitació, o pacients amb una lesió medular, que sí que és vera que el seu procés agut ha finalitzat, però que necessita una readaptació a la seva vida diària. Els acompanyam a tornar a agafar l'autobús. Tenim programes perquè facin caiac adaptat davant l'hospital, que tenim una ubicació privilegiada, perquè facin una gestió en el banc, etc. I també és un programa multidisciplinar que està molt ben valorat. És vera que no està finançat per Cipsalut, sinó que ja és un servei social finançat per Cimas, però que, diguem que tanca cercle de lo que a Sant Joan de Déu li agrada, que és no mollar l'usuari, sinó acompanyar-lo fins a la seva readaptació a la vida diària.
12: Mm-hmm. La darrera qüestió, que jo crec que és un missatge que s'ha d'entendre i explicar perquè la societat balear ho sàpiga, o sobretot la mallorquina que està a Mallorca, i és que Sant Joan de Déu forma part de la xarxa pública sanitària balear, que és importantíssim.
11: És així. La xarxa pública creada l'any 2013 la componen els hospitals públics com que tots coneixem, Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca, etc. Més aquells hospitals de sense afany de lucre, com som nosaltres i Creu Roja, que estem adscrits a la xarxa pública mitjançant un conveni singular. Això que fa que el 100% dels nostres pacients siguin públics, el 100% de la finançació és pública i la qualitat assistencial que molts requereixen és la mateixa que un hospital públic. Com he dit abans, Sant Joan de Déu és una entitat amb vocació pública, sanitària, social i solidària. Això és la base per a aquesta reflexió estratègica que nosaltres començam ara i que mos ha de posicionar dins el futur de la sanitat de les Illes Balears, que contempla un increment de places d'atenció intermèdia, com han començat de, comentat de Sondureta i Felanitx, i bueno, esperem que anar de la mà de l'administració com ha anat fins ara.
12: Segur que sí. Senyor Jaume Morell, director gerent de Sant Joan de Déu a Mallorca, seguirem pendent de la seva actualitat, del Congrés, del Pla Estratègic, i ja sap que té aquí els micròfons d'IB3 Ràdio per xerrar tota l'actualitat de la seva gran, de l'Hospital Gran de l'Ordre que vostè representa. Gràcies i bon estiu.
11: Gràcies a vosaltres per ser convidada.
12: Laura, bon cap de setmana.
1: Igualment, Carlos.
12: Tornant dissabte que ve aquí de saludable, passin bona setmana.

0: Les Illes Balears sempre han tingut un sistema de refrigeració fantàstic, que és la brisa marina, l'embat. Però què passaria si aquest sistema es debilités? Bé, idò, ja està passant. Això és el que indica un estudi que ha analitzat dades meteorològiques des de 1981 a tota la costa de la Mediterrània occidental. I ha arribat a la conclusió que la velocitat de la brisa s'ha reduït globalment quasi un 11%. És més, de totes les zones analitzades, Balears és la que presenta uns resultats més preocupants, perquè la xifra arriba a un 17,6%. Per què s'està afeblint la brisa? I quines conseqüències pot tenir? Aquest serà el nostre primer tema d'avui. Començam amb el Nautilus i, com de costum, m'acompanyen en Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Després d'un ràpid sumari, el primer que farem és parlar amb l'investigadora que ha liderat aquest treball, que arriba a la conclusió de que les brises són avui més fluixes que fa 40 anys. Ella és na Xalenis Bedoya, del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC a València.
1: I seguidament parlarem de creuers, en un moment en el qual el debat sobre els seus impactes ecològics està ben encès i el Gengob acaba de reclamar-ne la limitació a Eivissa. Professors de la Universitat de Jaume I han publicat un article que analitza les estratègies que utilitzen les navilieres per ocultar els grans impactes mediambientals de les seves activitats. L'article es titula El Blue Washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers. I parlarem amb l'autor principal, en Esteban Morel Hongria, professor de Dret i Criminologia.
0: I avui també tenim un apunt de ciències forenses, perquè una anàlisi genètica d'ADN antic ha permès resoldre la mort d'un dels Medici, del gran duc de Toscana Francesco de Medici, que sospitava que havia estat assassinat per al seu germà. Però la ciència actual mos diu que no va ser així. Us ho explicarem en un ratet i després traurem el periscopi.
1: Avui posarem algunes xifres sobre les elevades temperatures que patim i les seves conseqüències. S'ha calculat quantes hores de son perdem per culpa de la calor i potser la xifra us sorprendrà.
0: Bé, ja tenim el sumari. Com veus, les altes temperatures són tema recurrent, d'una manera o l'altra, al Nautilus. No podia ser d'altra manera, perquè això és el canvi climàtic trastocant tota la nostra vida.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Mandatur.

0: Ses Illes coneixem molt bé la importància que té la brisa marina, l'embat, per refrescar les nostres costes. I d'ara un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC i la Universitat de València, ha arribat a una conclusió tan preocupant com bé inesperada, crec jo. Analitzant 4 dècades de dades, els investigadors han arribat a la conclusió que l'escalfament global i les onades de calor marines també estan debilitant aquestes brises. I això està passant sobretot a Balears. Ara anem a analitzar aquests resultats en investigadora principal d'aquest treball publicat a Scientific Reports. Ella és Naxalenis Bedoya Valés. Molt bona nit i benvinguda al Nautilus i Vetres Ràdio.
1: Bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Bé, estic feliç de poder compartir els resultats de la meva investigació.
0: Bé, crec que primer podríem explicar o recordar als oients com es forma la brisa marina.
1: Sí. Mira, pues la brisa es forma per la diferència de temperatura que n'hi ha entre la terra i la mar. Llavors, durant el dia, la superfície del mar es calenta pues, més ràpid que l'aigua, no? I aquest aire calent sobre la terra pues, puja, s'eleva, i el que passa és que genera com una espècie de buit, i aquest buit és una zona de baixa pressió. Llavors, aquest buit ha de ser ocupat per un altre aire, i és l'aire del mar que està més fresc, que és més pesat i que està sobre una zona d'alta pressió, la que es mou i el reemplaça, no? Este moviment és el que sentim com a brisa marina.
0: Ahà. Bé, heu analitzat 41 anys de dades. Explica'm-vos d'on surten les dades que heu fet servir i una mica, bé, el mètode de treball i la zona d'estudi, així els oients podran entendre millor els resultats que ara els explicarem.
1: Sí, és molt important enfatitzar que aquest treball està fet sobre observacions meteorològiques. El que hem fet és estudiar les observacions trihoraris o subdiaris que n'hi ha en 39 estacions meteorològiques que estan distribuïts per tota la conca del Mediterrani Occidental, és a dir, Espanya, França, Itàlia i el nord d'Àfrica. Cobrim el període de 41 anys des del 1981 fins al 2021 i el que van a fer en aquestes dades és passar-los per control de qualitat, homogenitzar-los i després analitzar-los estadísticament. Nosaltres vam enfocar-nos en estudiar les tendències climàtiques a llarg termini, és a dir, els canvis històrics que han tingut la brisa des dels anys 80 i poder intentar entendre per què han ocorrit aquests canvis.
0: Ahà. I donem a les conclusions. Des de 1981 el debilitament és d'una mitjana de l'11% a nivell regional, però més elevat a Balears i a la costa espanyola. Bé, explica'm-ho, aquests resultats.
1: Sí, mira, el que vàrem veure és que al 90% de les estacions aquest debilitament és sistemàtic. Quan vàrem traure la mitjana regional, vàrem veure que era un 11%, però és que a Balears i a Espanya és d'un 17%. És a dir, aquest debilitament, la pèrdua de la força de la brisa, és molt més acusada en aquesta regió del Mediterrani. I, bueno, quan miramos les estacions més particulars, com pot ser, per exemple, a Balears, les estacions que hem estudiat són Palma, Mahó i també sí. Eivissa. I allí el debilitament de la brisa és encara major, des del 17% fins a un 23%.
0: Doncs
1: pues mira, el que passa és que les brises són llocs molt més vulnerables, no? Perquè estan rodejats del mar i potser el mar ara està més calent que fa 40 anys. És que recentment, en les últimes dècades, n'hi ha hagut un accelerament del mar Mediterrani més fort. I també les brises també responen a canvis en mecanismes més locals. És a dir, l'expansió urbana també pot tindre algo que ver en aquesta resistència que pot frenar el vent.
0: Yeah.
1: Llavors, en el cas de les Illes, és un cas molt concret, molt particular, que necessitaria de simulacions numèriques per a entendre millor què està passant allí.
0: Clar, i tenint en compte diverses variables, no només l'escalfament, està clar. Bé, la conclusió principal d'aquest estudi sembla contradictòria. L'escalfament de la Terra no hauria de provocar brises més fortes pel contrast de temperatures?
1: Exactament. Si tu tens una terra més càlida que el mar, el contraste tèrmic és major i el vent hauria de soplar més fort. Nosaltres hem trobat que el contrast tèrmic era dels últims 40 anys era més elevat, per tant, esperàvem que la brisa soplara més forta. Hem vist tot el contrari, és una paradoja, i nosaltres pensem que és que la resposta no està en el que ocorreix només en la superfície, també està a lo millor en altura, perquè la brisa interactua en totes les capes de l'atmosfera en la que se desenvolupa.
0: Bé, sí, perdona, t'he interromput.
1: Perdona, sí. Mira, t'explico millor quina és la hipòtesi que tenim. La
0: Perfecte.
1: hipòtesi N és que com que l'escalfament global es altera o està modificant la circulació de masses d'aire, el que està fent és afavorir que n'hi hagin altes pressions al Mediterrani que es queden estancades. Esta alta pressió afavoreix que masses d'aire que estan càlides i més seques, que venen del nord d'Àfrica, pues vinguin, no? I al vindre s'instal·len en les capes més baixes de l'atmosfera per sobre la brisa i funciona com una tapadera. Llavors, com això està molt calent, tot l'aire que s'està calentant sobre la Terra pues no pot pujar més perquè és que el que està dalt està calent i és una tapadera que el que fa és que suprimeix els moviments verticals i llavors la brisa no es pot moure i això és el que creiem que redueix la circulació i debilita la velocitat de la brisa.
0: I quina connexió hi ha entre la pèrdua d'intensitat de les brises i les onades de calor?
1: Bueno, normalment quan tenim intrusions de masses d'aire a l'estiu del nord d'Àfrica, això està relacionat amb les onades de calor perquè és un vent, és un aire que s'està advectant al Mediterrani i que el que fa és que hi hagi una estabilitat atmosfèrica molt més forta i que les temperatures siguin molt més extremes. I com que això està estancat per dies, les onades de calor, pues, també augmenten com que són més freqüents, són més estables, estan més temps aquí. I el que hem vist és que esta tapadera que ocorreix per això, el que fa és que la brisa cau vora un 8% addicional que si no hagués brisa. En este cas, el 8% és en les Illes Balears, però en altres regions del Mediterrani, aquest debilitament està

0: como que la brisa era un fenómeno del estiu, pues a lo mejor las brisas estaban también soplan, bufan más fuertes, porque eso es lo que también es de ella la termodinámica, ¿no?
1: Claro.
0: Pero claro, el Mediterráneo también se está calentando mucho, el Mediterráneo es un punt calent del cambio climático, y también pensaban, bueno, si están aquí en cambios en térmicos y la brisa responde directamente a que es cambios, pues alguna cosa habrá de estar pasando, y por eso es que volvían sobre todo estudiar qué pasaba yo, a mí es que de la brisa no había bien más moltes estudis que miraran la seva climatología, porque es una variable, si vemos la olvidada del cambio climático, también es una variable pues que cuesta molt de entendre, porque funciona molt localmente, o sea, por cambiar per orografía, por cambiar per la distribución de la costa, ya, y no tenim dades d'alta resolució de 1 minut des dels 80, no, això no existeix. Llavors, n'hi havia un buit i una necessitat d'entendre-lo, i per això és que varen decidir fer aquesta tesi.
1: És cert que parlam de canvis en els remolins, en els corrents, bé, en els pols del Sàhara que arriba fins i tot, i tot això està connectat, clar, també té lògica que si canvia tot això també estiga canviant sa brisa, clar.
0: Clar, la brisa és un vent que està interactuant amb altres circulacions de vent.
1: Clar.
0: Al final el vent es mou en totes les capes de l'atmosfera i és el resultat d'una interacció entre molts factors.
1: Està clar. Heu analitzat dades de la Mediterrània Occidental, però podríem pensar que el mateix està passant a nivell global o altres zones.
0: Sí, és molt probable. Vull dir, al final t'estic parlant de zones d'alta pressió més estacionàries que bloquegen bàsicament l'atmosfera, que fa que tot estigui més calent. Això en el Mediterrani està passant, pues, a lo millor molt més fort que en altres zones. I això no vol dir que en altres zones del món no estigui ocorrint, no?
1: Clar.
0: Però mira, te cuento. En l'últim any
1: Sí.
0: tenim col·legues a altres llocs del món que també al final han estudiat també les tendències de la brisa en els seus països
1: Sí.
0: i han trobat també un debilitament en ciutats de l'hemisferi nord, particularment a la zona de Xina i a la zona d'Estats Units. Sí que és veritat que hi ha canvis que a lo millor, com que te deia que la brisa és un fenomen molt local, pues són heterogènios.
1: Ja.
0: Però n'hi ha llocs que la brisa s'està debilitant i en el cas concret aquests investigadors havien intentat relacionar-lo amb el calfament del mar i ells varen trobar que el calfament del mar tenia també un paper molt important en aquest debilitament.
1: I estan parlant de la brisa que bufa de dia des de la mà a terra, però què estarà passant la brisa nocturna, la que bufa de terra cap a la mà a la nit? Hem de suposar que també ha d'estar canviant per l'escalfament.
0: Clar, és molt probable que també estigui canviant perquè al final la brisa de terra, a veure, és una circulació sencera, la brisa del mar i la brisa de nocturna, la de terres.
1: Clar.
0: Llavors, ella respon a lo que ha passat durant el dia també i a este canvi tèrmic que n'hi ha en la nit, és a dir, que en la nit, pues, l'aire de la Terra s'enfria, se refreda, però el del mar està més calent, llavors hauria de canviar la circulació. Sin embargo, també tenim nits més tòrrides cada vegada més de normal, no?
1: I tant.
0: Llavors, a lo millor este gradient tèrmic que hauria d'ocorrir just al revés se pot estar reduint i podrien també esperar que les brises de terra siguin més dèbils també. Però això és una altra tesi doctoral.
1: Si això és per un altre treball, eh? Bé, i si aquest sistema de refrigeració a la costa, que és la brisa marina, perd força, pot convertir-se també en un mecanisme que empitjori les onades de calor?
0: Pues sí, perquè al final t'estic parlant de que el mateix mecanisme que la brisa hauria d'aliviar és el mateix que fa que la brisa sigui més dèbil, no?
1: Clar.
0: Al final, una brisa més dèbil té molt menys capacitat per a refredar les zones d'interior o la costa mateixa i jo penso que l'estrès tèrmic que estem patint la població es veurà molt més disparat.
1: Ja.
0: I sobretot en dies d'estiu que són més extremos per les mateixes onades de calor. Si el vent es debilita, per una altra banda, pues, els contaminants queden a la costa. Perquè, per exemple, la brisa el que fa també és transportar tots els contaminants que n'hi ha en les ciutats costaneres a zones d'interior. Llavors és com que limpia l'aire. Però
1: Sí.
0: si no, però si la brisa s'estanca, pues estos contaminants també s'estanquen i no recirculen. Això empitjora la qualitat de l'aire i, per tant, també té un efecte directe en la salut humana.

0: Clar, són moltes coses. Bé, ja per anar acabant, quina és la gran pregunta que aquest estudi encara no pot respondre?
1: Pues molt bé, jo penso que n'hi ha dues preguntes que no, que este estudi no pot respondre i que a mi m'encantaria poder respondre. La primera és quantificar exactament la influència de l'escalfament de l'oceà i del Mediterrani, ara que cada vegada és més calent i n'hi ha més onades de calor marines també, que també interactuen les onades de calor atmosfèrica. Això estaria molt bé poder desentranyar-lo i poder entendre-lo. I per una altra banda, per a mi és molt important saber com este debilitament de la brisa té un efecte en la pluja d'estiu, en les tempestes d'estiu. Perquè estem parlant de que la brisa és un vent que ve del mar, que ve
0: Sí.
1: carregat d'humitat, a terra endins, que quan es troba en una muntanya pues, generen precipitacions. I si la brisa no pot fer això perquè és més dèbil, perquè per força se queda en la costa, llavors les precipitacions d'estiu també poden disminuir. Llavors, a mi m'agradaria saber quin és el paper que té, que té un debilitament de la brisa en el cicle hidrològic.
0: Bé, és una bona pregunta i a més molt preocupant, eh? Vull dir,
1: Totalment, perquè
0: sí.
1: a l'estiu quasi que tota la precipitació que n'hi ha en aquesta zona del món, vull
0: Sí,
1: dir,
0: sí.
1: al Levant espanyol, Balears, és perquè la brisa porta aquesta humitat i interacciona en l'orografia i genera tormentes.
0: Bé, Ida, deixarem aquesta pregunta pendent. A veure si en algun moment la pots respondre i et tornem a cridar.
1: Tant de bo que sí.
0: Xalenis Bedoya Valés, principal autora d'aquesta anàlisi de dades de 41 anys sobre la brisa de la mà, investigadora del Centre d'Investigacions sobre Desertificació. Mil gràcies per atendre avui el Nautilus.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me, Cristina. Fins una altra vegada.
0: Fins una altra.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IB3 Ràdio és patrimoni.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Sí,
4: psicològic. Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: De nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah,
3: sí.
4: Que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
0: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Investigadors de la Universitat Jaume I han elaborat un article publicat a Critical Criminology en el que recullen el que sabem de l'impacte ecològic dels creuers i ho connecten amb els compromisos de sostenibilitat del sector per arribar a la conclusió de que el rentat de cara, el blue washing o green washing, de les empreses està contribuint a que quedin fora de regulacions que podrien reduir la contaminació i també la injustícia ecològica que la seva activitat suposa per comunitats costaneres vulnerables. Bé, ara us ho explicarà el primer autor d'aquest article, és el professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I, Esteban Morell, Hongria. Ben tornat al Nautilus, bona nit.
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: Bé, citau un estudi que assenyala que un sol creuer pot emetre més òxid de sofre que milions de cotxes. Explica'm-vos quins són tots els impactes ambientals que hi ha que tenir en compte quan parlam de creuers, que ja sé que són molts.
1: Pues el estudio replega una serie de impactos, como bien has dicho, de forma ambiental, se han identificado por parte de la literatura científica sobre aquest tipus de actividad, ¿no? Y cuando miremos impactos asociados a los creuers, pues hem vist que mostren un conjunt de danys molt divers, però la importància que hem detectat és que són acumulatius, ¿no? És a dir, en primer lloc, és cert que hi ha les emissions de gasos i partícules derivades, no? de l'ús de combustibles fòssils que contribueixen, per exemple, al canvi climàtic. No només això, que és el que podem pensar, però hem identificat que també contribueixen a l'acidificació de l'oceà, no? I a la mala qualitat de l'aire en zones costaneres, no? I també trobam els abocaments, per exemple, d'aigües residuals i d'aigües de llars, no? Que poden portar nutrients en excés i, o contaminants químics, entre altres, inclús també microplàstics, no? I altres espècies invasores, i posen en perill o afecten de forma directa, per exemple, en el nostre cas, a les praderies marines, no? A la biodiversitat i a la salut dels ecosistemes. I un tercer, jo crec que impacte que també van identificar és el soroll submarí continu, no? Generat per motors i les hèlix que interfereix en, per exemple, en comportament o comunicació de cetacis i altres espècies, no? I pot generar, pues, zones acústiques on la fauna es veu obligada, pues, per exemple, a adaptar-se o bé a marxar-se els nivells de soroll que s'han detectat, no? I després, per últim, el dany físic, no? Directe sobre hàbitats sensibles, no? Hem citat, per exemple, praderies, però coralls també, zones costaneres, no? Derivat, per exemple, de l'ancoratge o el trànsit intensiu, no? I la pressió turística d'àrees fràgils, no? Aleshores, el que subratllem nosaltres a l'estudi és que tots aquests impactes no es produeixen de forma aïllada, sinó que és una part d'un model de turisme que concentra beneficis en uns pocs, no? I externalitza costos ecològics i socials sobre, en aquest cas, pues, ecosistemes vulnerables i comunitats vulnerables.
0: Uh-huh. A la degradació ambiental hi ha que afegir la part social, no? L'impacte social a les societats afectades per l'arribada de creuers. Això també és important.
1: Efectivament, sí. És que no és només, nosaltres no ens centrem en un estudi des de la perspectiva de la criminologia verda, no? I nosaltres quan parlem de degradació en el nostre estudi, pues no ens referim només al dany ecològic, sinó, com has indicat, no? A la dimensió social, no? Perquè també veiem que és molt clara, no? És a dir, a nivell ambiental els impactes estan ja identificats per part de la literatura, com hem dit, i afecten a salut d'ecosistemes marins. Però aquests impactes també tenen conseqüències directes sobre les persones i les comunitats que viuen, no? D'aquests ecosistemes, no? També pues, els treballadors de les zones costaneres o del litoral, els residents que pateixen la contaminació i la saturació, no? I, per exemple, pescadors també. I també, a més, hem de sumar la previsió de generacions futures, no? Que veuran un mar molt més degradat, no? I aleshores nosaltres, des del nostre punt de vista, el nostre estudi de la criminologia verda i justícia ecològica, pues, veiem que la degradació es veu com un dany estructural, no? Que es reparteix de forma desigual. Mentre que els beneficis d'aquest model de turisme se concentren sovint en grans actors econòmics, sí. Els costos ecològics i socials, pues, recauen en comunitats costaneres que tenen menys capacitat de defensa i de decisió, no? Per això diem que no és només un problema ambiental, sinó, com ben has indicat, no és un problema social, de desigualtat i també d'injustícia ecològica.
0: Bé, i quines heu trobat que són les estratègies més habituals de les empreses per fer creure a l'opinió pública que aposten per la sostenibilitat?
1: Pues hem identificat les, totes les polítiques, bueno, hem analitzat totes les polítiques, informes de sostenibilitat i en el nostre article el que hem fet és identificar els patrons generals dels discurs i de pràctica, no? És a dir, no hem valorat casos concrets, hem valorat les estratègies i les més habituals que descriu la literatura, pues, i per exemple, pues, posar molt d'èmfasi en mesures visibles però relativament que són marginals, no? És a dir, la reducció, per exemple, de plàstics d'un sol ús, no? O petites
0: Sí.
1: millores d'eficiència energètica, no? Mentre que es parla molt menys, per exemple, d'aspectes més crítics com les emissions totals o abocaments d'aigües residuals o de soroll submarí, no? Una altra estratègia que també hem identificat i és destacat, per exemple, són projectes pilot o vaixells insígnia, no? Amb tecnologies més netes, però, clar, sense que això suposi un canvi estructural per a la major part de la flota, no? També és habitual, pues, recórrer a certificacions o discursos de responsabilitat social corporativa, no? Que reforcen la imatge verda, no? Mentre que la informació detallada sobre impactes al medi marí o a comunitats costaneres, pues, és parcial, no? O és difícil accedir-ne a ella, no? Clar, nosaltres hem contextualitzat aquestes dinàmiques com havies indicat al principi, com a formes de blue washing, no? Perquè analíticament posen el focus en el relat i en la gestió de la imatge més que en la reducció efectiva i verificable de danys ecològics o socials, no? És el que nosaltres hem identificat.
0: Bé, jo també destacaria del vostre article que heu identificat missatges que animen els potencials clients a sentir-se conscients del medi ambient i estimar la mà, és a dir, fer creure als potencials clients que, bé, que anant en creuer estimen més la mà. Vull dir, aquesta estratègia de màrqueting també és curiosa.
1: Sí, este és un tema que ja havia estat analitzat també, que són missatges que animen els clients futurs, no? I clar, una part important del que hem analitzat és la dimensió comunicativa, no?
0: Sí.
1: El màrqueting, com has dit. Clar, els missatges que animen a futurs clients, no? Per exemple, a reservar creuers, fan servir un llenguatge molt vinculat a la sostenibilitat i, com has indicat també, al respecte per la mar, no? I, clar, per exemple, es parla d'oceans protegits, de compromís amb el medi ambient, de tecnologia verda, no? Clar, això el que fa és generar en el públic la sensació de que aquest tipus de turisme és, per defecte, pues, ecològicament responsable, no? Clar, el problema que posa de manifest la literatura que hem analitzat és que si aquest relat no va acompanyat de canvis profunds en les operacions, pues, clar, pot convertir-se en un mecanisme per tranquil·litzar consciències i també incentivar el consum sense que reduïssin de manera significativa els impactes socioecològics, no? Que al nostre estudi utilitzem el concepte de blue washing precisament per descriure aquesta distància entre el missatge que anima el client, no? Pues, vine que serà una experiència sostenible, per exemple, no? I la realitat complexa dels danys ambientals que encara es documenten en molts contextos, no?
0: Bé, l'article es titula El blue washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers. Perquè, clar, aquests missatges de sostenibilitat tenen conseqüències, no surten gratis, com dius.
1: Efectivament, no surten gratis perquè la literatura d'impactes és molt profunda, no? Aleshores, clar, és contraproduent el missatge que nosaltres hem analitzat, no? I des d'aquest punt de vista, pues, el nostre títol, no? Lo que, quan dèiem que aquests missatges de sostenibilitat, pues, no surten gratis, pues, ens referim a dues dinàmiques. En primer lloc, per exemple, el cost ecològic, no? Si la imatge de turisme verd i responsable no es correspon amb els canvis profunds en les operacions, clar, el resultat al final pot ser que es mantinguin pràctiques altament impactants, mentre que la societat té la sensació que el problema, pues, ja està o pot estar resolt, no? I això el que fa és retardar decisions difícils sobre, per exemple, emissions, abocaments, no? Els impactes que hem identificat, no?
0: Clar.
1: En segon lloc, hi ha un cost social i ètic, també, que no hem parlat d'ell, però, clar, des de la criminologia verda parlem de blue washing, com he dit abans, per descriure un tipus de relat que pot tranquil·litzar consciències i incentivar el consum, però que alhora invisibilitza les desigualtats, no? En qui pateix els danys y que recullen beneficios, ¿no? Claro, si la ciudadanía confía en que el modelo es sostenible porque así se le presenta y después les dades muestren una degradación continuada, ahí solo que hace erosionar la confianza y dificultar también la construcción de alternativas más justas, ¿no? Y por eso insistimos que la comunicación ambiental ha de anar lligada a evidencia y a cambios estructurales, no només en campañas de marketing, es lo que estem dient.
0: Clar. Bé, vaig llegir una frase de l'article. Si el turisme de creuers ha de tenir futur en un context de límits planetaris i responsabilitat ecològica, s'ha de sotmetre estàndards ambientals rigorosos, informes transparents i una reestructuració que doni prioritat als drets de les parts interessades, tant humanes com no humanes. Bé, quina regulació existeix fins ara que permeti posar límits als impactes ambientals del sector dels creuers, que els obligui a fer-ho, a més? Hi ha poc.
1: Clar, quan nosaltres aquí, quan parlem de límits planetaris, ens referim a aquest marc científic, no?, que ens diu
0: Sí.
1: fins on pot aguantar el planeta la nostra forma de produir, de consumir i de desplaçar-nos sense trencar l'equilibri ecològic que fa possible, en aquest cas, la vida, no? Clar, en el cas de la indústria analitzada, si assumim seriosament aquests límits, la gestió del sector ha de basar-se en molta més transparència, en dades verificables sobre emissions, abocaments, soroll, o impactes socials, no?, i en mecanismes reals de rendició de comptes, no? Aleshores, el nostre article insisteix en que no hi ha prou amb dir que s'està treballant per la sostenibilitat, sinó que cal mostrar, pues, amb informació clara, accessible, com es redueixen els danys, per exemple, i com se pot evitar contribuir a superar aquests límits planetaris. Clar, això vol dir informes ambientals més complets, una regulació efectiva i una governança marina, pues, que posi la integritat dels ecosistemes al centre per davant del guany a curt termini, no? Aleshores, és ahí.
0: I marcs regulatoris més exigents.
1: Exacte. El marc regulatori, com has indicat, tenim normativa internacional, no?, i normativa sectorial, que quan parlem de marcs regulatoris en este context, ens referim a tot este conjunt, no?, de
0: sí,
1: normes internacionals, europees i també nacionals, que posen límits i obligacions en matèria de contaminació. Per exemple, a nivell global tenim el conveni Marpol, no?, les normes
0: sí,
1: de l'Organització Marítima Internacional, que fixen requisits, per exemple, sobre descàrrega de residus, contingut de sofre en combustibles, no?, o gestió de les aigües de llast, no? A l'àmbit europeu, per exemple, s'han afegit instruments com el seguiment i verificació d'emissions, la inclusió de transport marítim en el sistema de comerç de dret d'emissions, no?, i directrius que obliguen a les empreses del sector, pues, a reportar de manera més transparent les seves dades ambientals. Aleshores, nosaltres en l'article subratllem que, malgrat l'existència d'aquests marcs, no?, que hem vist que estan, en la pràctica es continuen havent llagunes, no?, i problemes d'aplicació, especialment en zones que nosaltres diguem que són de governança difusa, com pot ser alta mar o determinades àrees costaneres, no? I que, a més, el blue washing pot contribuir a relaxar el control públic institucional sobre el compliment efectiu d'aquestes normes.
0: Bé, hi ha un detall que podríem afegir. Jo intento fixar-me sempre en les banderes dels creuers que arriben a Eivissa. I els darrers, per exemple, porten tots bandera de Malta. Això és significatiu, clar.
1: Sí,
0: vull dir, perquè tenen regulacions ambientals més flexibles, clar, en els paraïsos fiscals com Malta.
1: Exacte, és que, clar, la normativa, com hem dit, és molt laxa en aquest sentit i permet, pues, això, que les embarcacions porten banderes d'altres països, no? I això pot dificultar, pues, l'aplicació de normes de forma més efectiva.
0: Bé, al final es tracta d'una qüestió de prioritats en temps de crisi. És l'oci per damunt dels drets ambientals i, a més, és un sector en augment, no? El sector,
1: sí,
0: de
1: efectivament,
0: les marineres, dels creuers.
1: Sí, és un sector que hem vist que està pues, en augment, no?, i de forma exponencial, no? I com has dit, en temps de crisi, no?, no només econòmica, perquè quan parlem de crisi hem de tenir en ment també que estem immersos en temporades o situacions de crisi sanitària, com
0: crisi
1: hem vist, no?
0: Mediambiental, sobretot,
1: clar,
0: d'ello, clar.
1: Sí. Clar, és molt fàcil caure en la tentació, pues, això, de relaxar les exigències ambientals i apostar només pel creixement a curt termini. Però, clar, des del punt de vista de lo que hem dit abans dels límits planetaris, no?, i de la justícia ecològica, que és nosaltres la perspectiva que hem ficat a l'article, això és un error, perquè si en una situació de crisi continuem pressionant ecosistemes que ja estan al límit, clar, l'efecte serà empitjorar la vulnerabilitat de les comunitats i del territori, tant a mitjà com a llarg termini. I clar, nosaltres en l'estudi pues, defensem que en temps de crisi la prioritat hauria de ser precisament reforçar pues, la transparència, els marcs regulatoris, la responsabilitat ambiental i no afluixar aquests. No? Això vol dir que pues que toca prendre decisions que tinguin en compte el futur del mar, no? I de les persones que depenen d'ell i de les generacions que vindran, i no només en xifres immediates, de, per exemple, de passatgers o de benefici econòmic.
0: Clar. Bé, anem acabant ja, però hem de recordar que a les illes patim l'impacte dels creuers i sempre és un tema que crea polèmica. El Gengob acaba de demanar que Eivissa no es converteixi en el refugi de creuers expulsats d'altres ports amb més consciència mediambiental, i estic segura de que menys creuers serà un dels temes de la manifestació de demà diumenge a Palma contra la saturació turística. Pot ser cada dia el greenwashing és menys efectiu perquè la societat està millor informada?
1: Sí, i és que, clar, nosaltres, al nostre estudi no hem analitzat casos específics, no?
0: Ja.
1: Però, clar, el que descrius encaixa molt bé en el que s'ha observat, per exemple, a la nostra illa, a Eivissa, no? Que ha viscut pues, una pressió turística molt intensa, no? I vegem rècords de visitants i de creueristes, no? I això, clar, ha generat la situació de pressió social que has comentat, derivat principalment sobre els impactes no només a nivell ecològic, no? O sobre ecosistemes, sinó també sobre infraestructures, que també és l'altra part.
0: Clar.
1: Clar, aquí n'hi ha diversos estudis que apunten a una degradació progressiva, no? I sobretot en zones com la nostra de gran vulnerabilitat, no? Pues algunes zones de bany, la pressió sobre les praderies de Posidònia, que hem identificat, problemes de qualitat de l'aigua, no? I fins i tot pues, crisis de residus, també, que ens obligaran a replantejar-nos la gestió per exemple, a escala insular també dels creuers. És a dir, com hem indicat, necessitem replantejar este model de gestió que tenim, no? I des de la perspectiva que nosaltres hem utilitzat de la criminologia verda, clar, en contextos com el nostre d'Eivissa, el debat sobre creuers i turisme massiu pues, no és només un debat econòmic o turístic, sinó que és un debat sobre com es reparteixen els beneficis i els danys, no? I sobre quina responsabilitat tenim davant pues les comunitats locals que com la nostra pues depenen també de la qualitat de l'aigua.
0: Clar, i sobre què pot suportar la nostra mar, està clar. Bé, Ido, ho deixam aquí. Esteban Morell, Hongria, professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I. Mil gràcies, com sempre, i fins a pròxima.
1: Moltes gràcies.

0: La música que sona és de la sèrie Els Medici, senyors de Florència, i l'hem triat perquè tenim un apunt sobre una investigació genètica que ha desmuntat un dels mites dels Medici, un dels grans enigmes del Renaixement italià. Anem primer a situar-nos al segle XVI.
1: Era l'octubre del 1587, quan el gran duc de Toscana, Francesco de Medici, després de dies de malaltia, mor als 46 anys. Els metges sospitaven que havia mort de malària, però no varen poder evitar les sospites d'assassinat. La dona de Francesco, Bianca Capello, va morir l'endemà i aquesta coincidència va alimentar unes especulacions que han perviscut durant segles.
0: Els Medici varen convertir Florència al bressol del Renaixement i varen usar la seva fortuna per financiar artistes com Miguel Ángel i Leonardo da Vinci. Però la seva història també és plena de pugnes de poder, assassinats i traïcions familiars. Així que no és estrany que la mort del gran duc de Toscana fos sospitós. Fos sospitosa. De fet, fins avui, la teoria que ha perdurat ha estat que Francesco i la seva dona varen ser enverinats amb arsènic pel germà de Francesco, el cardenal Fernando, que per descomptat es va convertir en el següent duc de Toscana, el tercer gran duc de Toscana. Però deien que la teoria de l'assassinat ha perdurat fins avui i aquí ve la notícia.
1: I és que un estudi publicat per iScience ha examinat molts mostres d'ADN extretes dels ossos tant de Francesco com d'un altre germà seu mort dues dècades abans, amb 19 anys, Giovanni de Medici. L'anàlisi de l'ADN antic ha permès trobar material genètic de Plasmodium falciparum, el paràsit que causa la forma més mortal de la malària. D'aquesta manera, més de 4 segles després, la genètica exculpa el cardenal Fernando d'haver matat el seu germà Francesco.
0: Hi ha que destacar que l'estudi de l'ADN antic, ADN degradat i fragmentat pel pas del temps, ha revolucionat disciplines com la paleontologia i l'antropologia.
1: I respecte a la malària, avui dia Plasmodium falciparum és l'espècie més letal que causa aquesta malaltia. Cada any al món, principalment a Àfrica, es registren al voltant de 282 milions d'infeccions i més de 500.000 de morts.
0: També hi ha que afegir que, encara que aquestes xifres són brutals, els avanços en medicaments i, malgrat la rapidesa en què es desenvolupa resistència a nous medicaments, salven milions de vides.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IV3 Ràdio.
7: Avui traiem el periscopi per posar algunes xifres a les altes temperatures que venim patint les darreres setmanes, no, Dani?
8: Sí, portem... I potser ho has donat, t'has adonat, no? Has passat una mica de calor, no?, aquestes darreres setmanes, no?
7: No m'he donat compte.
8: Nits tropicals, dies infernals, que passen factura de moltes maneres i, ho hem explicat aquí alguna vegada, hi ha de funcions atribuïbles a la calor, en aquestes onades de calor, en tots els països, i ho hem explicat, però també patim altres conseqüències, com ara la dificultat per dormir, tots en són conscients. A Espanya, per això, s'ha fet el càlcul de les hores que perdem de son. Es calcula que les altes temperatures durant la nit ens lleven fins a 42 hores de son per persona i any, el doble que fa 50 anys. O sigui, s'ha duplicat en aquest temps.
7: 42 hores són, encara que sigui tot un any.
8: És pràcticament, segons per aquí, tota una jornada laboral setmanal. S'han analitzat les dades d'unes 1.300 ciutats de tot el món, no només d'Espanya, relacionant l'evolució de les temperatures amb la taxa d'insomni durant episodis de calor. Hi ha diverses ciutats, sobretot a l'Àfrica i sobretot a la franja de l'Equador, que han perdut 90 hores de son anuals, que es duplica el que estem dient. Sí. A Espanya s'ha mesurat aquestes variants a ciutats com a Madrid, a Barcelona, a València, a Sevilla, a Saragossa i a Màlaga. I podem dir que d'aquestes, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga es situen entre les 39 i les 42 hores perdudes de son per la calor. I es calcula també, amb diversos factors, que el 16% de les hores de son perdudes es poden atribuir directament al canvi climàtic. La manca de son, hem de recordar que no només ens fa descansar pitjor, sinó que també afavoreix patologies, trastorns, com és el risc de malalties cardiovasculars, la diabetis, la hipertensió, problemes de salut mental, malestar, fatiga, irritabilitat i pot afectar, evidentment, el nostre rendiment cognitiu. A més, hi ha grups com els dels boixos, els infants, i la gent gran o les dones embarassades que poden acusar majors riscos encara.
7: Està clar que la calor no és bona, no? A banda de les nits de calor, també tenim una mar cada cop més calenta.
8: És una evidència, però un cop més tenim noves dades. Per exemple, el Mediterrani Occidental està en aquest mes passat de juny 3 graus més calent que l'estiu previ a la Dana de València. Es va fer la mesura el passat 30 de juny. La temperatura en aquesta zona va arribar als 27 graus 78 centèsimes. 27,78. Els màxims normalment es donen a l'agost i han arribat els darrers anys a fregar els 30 graus, però quedar-s'hi tan a prop en juny és realment preocupant. Aquell any, el de la Dana, l'any de la tràgica Dana, la temperatura mitjana de la mar era de 24 graus, no 27 i llargs, quasi 28, i ara està entre els 26, 28, o sigui, entre 2 i 4 graus més amunt. No vol dir que hagi de passar un altre cop una altra Dana, intervenen altres factors, però aquest aspecte, en aquest sentit, s'ha agreujat significativament.
7: Bé, si podria passar, i estan parlant de fa 2 anys, que parlant de l'any de la Dana com si fos fa 20 anys,
8: sí.
7: Només fa 2 anys.
8: Exacte, recordem que va ser l'octubre del 24, i evidentment un mar més calent alimenta potencialment les danes i les fa més perilloses. No? Haurem d'estar alerta aquest final d'estiu i principis de tardor en tota la regió. En un àmbit més ampli també hem de dir que l'onada de calor no només afecta en aquesta zona, sinó que l'onada de calor marina actual registra ja anomalies de fins a 8 graus en alguns punts de la costa francesa, concretament a l'estret entre Còrsega i Pisa.
7: I té moltes conseqüències més, perquè jo ja estic ben bé, quan bussejam ja estan ben estrelles de mar mortes, que es pot atribuir sa calor, i sa madre pora mediterrània, que és una espècie emblemàtica que alguna vegada n'hem parlat aquí, també estan trobant totes les colònies mortes, i això és per sa calor. Són moltes les conseqüències.
8: Sí, la Posidònia, evidentment, també.
7: I sa Posidònia també està patint, clar.
8: Moltíssim.
7: Bé, ja que parles de les aigües de França, ens fixant també l'estratègia a la costa d'aquest país per fer servir l'aigua de la mar per climatització de ses ciutats. Com us expliques d'aquest
8: tema? Sí, parlem de la talassotèrmia, que no és la talassoteràpia, sinó la talassotèrmia, que permet produir fred a l'estiu i calor a l'hivern, aprofitant la temperatura de l'aigua del mar. En aquest sentit, la ciutat de Niça ha presentat fa unes setmanes un projecte en el qual dedicarà entre 80 i 100 milions d'euros, una xifra prou grossa, per crear una xarxa que permeti climatitzar milers d'habitatges, també hotels i oficines, i empreses amb tarifes regulades. És un sistema que funcionarà amb bombes de calor i bescanviadors que capten la temperatura de l'aigua marina a través d'una xarxa de canonades subterrànies. Les canonades subterrànies estan connectades subterràniament amb un circuit d'aigua dolça, que és el qual se li transfereix la calor. L'objectiu de tot això és reduir l'ús de combustibles fòssils, seria una bona notícia, i estabilitzar els costos energètics perquè s'utilitza una font local constant d'energia i no depèn de l'electricitat i de preus volàtils.
7: Ja, però això és la teoria que saben sempre que és molt polida perquè, bé, no està tan clar que aquest sistema siga inocu, no?
8: Sí, caldrà veure els possibles efectes que tindria o tindrà sobre la mar, però d'entrada el principal benefici, com dèiem, era poder rebaixar la dependència de combustibles fòssils. Amb tot, les entitats ecologistes, ja que encara que són a priori estan a favor d'aquesta idea, han demanat que es facin estudis d'impacte per garantir que la biodiversitat marina i les àrees protegides del litoral no es vegin afectades.
7: Clar. Bé, i tens més detalls de com volen utilitzar la mà?
8: Sí, com deien, el procés que se segueix és captar l'aigua de mar mitjançant canonades instal·lades al fons marí, que sol tenir una temperatura estable d'entre 15 i 20 graus, més baixa, evidentment, que a la superfície, i l'aigua passa per un intercanviador de calor que transfereix l'energia tèrmica a un circuit tancat d'aigua dolça. Aquest circuit secundari es connecta a una bomba de calor que a l'hivern absorbeix el calor de l'aigua marina i la du a les llars, i a l'estiu extreu el calor dels edificis i el dissipa a la mà, a l'aigua marina, que actua com a dipòsit tèrmic. Aquí està el quid de la qüestió, no? Els defensors d'aquesta tècnica destaquen que l'aigua de mar retorna intacta sense cap alteració química, però sí que li transferim energia tèrmica i al final estem escalfant una mar que amb l'avenç del canvi climàtic cada cop està, com dèiem, més calent.
7: A part que no entenem que la mar no és només aigua, que dins l'aigua també hi ha organismes que potser no veiem, plàncton.
8: Exacte.
7: Clar,
8: o sigui,
7: no
8: li sometem a cap procés químic, però l'aigua no és això que dius, no només és aigua, no?
7: Bé, no sé com anirà això.
8: Tenim algunes experiències properes
7: en
8: aquest sentit.
7: Sí,
8: estàvem parlant de Niça, però, per exemple, al nostre país i ben a propet, perquè hem trobat dues referències de plantes pilot d'aquest tipus, no tan grans com la que volen fer a Niça, però hi ha una a un hotel de Palma que funciona des de l'any 18 i una altra a Vigo en una instal·lació portuària que està en fase de proves.
7: Des de 2018 a Palma, un hotel Melià.
8: Sí. I són iniciatives de dimensió reduïdes, si les comparam amb la que dèiem, però si trobam projectes més valents, altra vegada a França, amb el costa, també a la zona de la Costa Sud, Costa Azur.
7: Costa Sud.
8: Al costat de Niça, concretament a Cans, on s'ha impulsat un projecte que preveu climatitzar un conjunt d'hotels i 4.500 habitatges. És un projecte que preveu reduir en 6.500 tones de les emissions de CO2 gràcies a aquesta xarxa, que en aquest cas seria de 10 quilòmetres de canonades, que haurien de ser una realitat l'any que ve. Està previst que el 2027 ja estiguin en funcionament i que proveirà el Palau de Festivals i altres 30 concepte hotels de luxe, evidentment parlem de Cannes i de la gran ciutat del, yeah, del gran festival, no?
7: Sí, sí.
8: I hi ha altres exemples també en aquesta regió, a la Gran Mot, que és a prop de la Camarga, on l'abril del 2024, en aquest cas ja funciona, es va inaugurar una xarxa que dona servei a 16 edificis d'habitatges i equipaments públics. I afirmen les autoritats locals d'aquest lloc que l'experiència ha suposat un 10% d'estalvi en la factura de la calefacció dels veïnats i també un estalvi de 1.800 tones anuals de CO2. És a priori una bona notícia, però hem d'estar atents una mica a veure si realment quin guany ecològic i que no hi hagi cap perjudici al darrere.
7: Clar, bé, aquest és un tema que potser tindran que seguir. No us queda temps per ni un altre tema. Crec que volies parlar també de polinizadors, però ho tindran que deixar per... Bé, per la pròxima temporada.
8: Exacte.
7: Perquè començar amb vacances.
8: Perquè tancant temporada.
7: Tancant temporada, avui sí. Bé, doncs ho deixem aquí. Bona nit i bon estiu, Dani.
8: Molt bé, bona nit, igualment.
7: Encara que no tenim Nautilus, aquest agost podreu escoltar una selecció d'entrevistes d'aquesta temporada que ara acabam i teniu tots els programes a la web d'Ivetres a la carta. Bé, i tots sabeu que la música d'aquestes illes ha perdut en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, a qui hem emprat algunes de les seves cançons sobre l'univers o extraterrestres, i avui volem anar-me'n amb un tema que té una frase que m'encanta, que diu: vull ser un trosset de natura en miniatura. En Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, en Dani Manau i jo, el pont de comandament, us desitjam un gran estiu en sa cançó Ens Estiu, d'Antònia Font. Tornava en setembre i ja sabeu, cuideu el planeta.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: L'èxit més gran és l'acceptació d'un mateix, diu el cineasta i productor britànic Ben Sweet. I és ben cert que els comerciants accepten com són i viuen amb orgull la professió, la qual cosa no significa en absolut que no vulguin millores en les seves condicions. Són comerciants, però primer, és clar, són humans. Salutacions, benvinguts a una nova edició, ja la número 99 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de ca nostra, particularment aquells que llueixen el distintiu emblemàtic. Xavi, quins dos negocis coneixerem en profunditat en el programa d'avui?
2: Hola, Toni. Coneixerem dos emblemàtics ben distints entre ells i de municipis també diferents. En primer terme, mos endinsarem en les històries de Màrmoles Mollà de Lloseta.
3: Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, estava, que no se podia creure en el nivell a on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap.
2: I després mos desplaçarem fins a Palma per conèixer la història en passat, present i futur de Tapisseria Hernández.
4: Jo crec que va tot implícit a la família, ell era a l'empresa, ho viu des de nen. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja antes d'anar a escola aturàvem pel taller, per la tenda, el sortir tan bé. És una cosa molt natural, no ho tries, no... també implícita dins, també implicada dins la família, dins l'ADN.
2: Històries que, com sempre deim, mos aporten lliçons de vida i de superació.
1: I nosaltres tenim la sort, Xavi, de compartir-les setmanalment amb la nostra audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Tots els establiments que han passat pel programa han tingut, és clar, el corresponent retrat. Aquest és el que en Xavi Oliver ha preparat sobre Màrmoles Mollà.
2: Hi ha materials que desafien el pas del temps. La pedra n'és un dels més antics. Amb ella s'han construït cases, places, marges, iglesis, també bona part del paisatge que avui identifica les Illes Balears. Però darrere cada peça treballada és un ofici que combina força, precisió i experiència. Transformar una roca en un element útil o decoratiu és una feina artesanal que amb els anys també ha incorporat la tecnologia més avançada. A Lloseta, aquesta tradició continua viva a Màrmoles Mollà.

La història de l'empresa comença l'any 1953, quan Joan Moà Morro va fundar el negoci dedicat a l'extracció i al treball de la pedra mallorquina des de la pedra de Son Odre, a Biniamà. Aquell any, Espanya començava a sortir de l'aïllament internacional amb la signatura dels pactes de Madrid amb els Estats Units, mentre que aquell mateix 1953 també es coronava Elisabet II com a reina del Regne Unit en una cerimònia seguida arreu del món per televisió. A Mallorca, els oficis relacionats amb la pedra continuaven essent essencials per a la construcció i l'arquitectura tradicionals. Amb el temps, el negoci va créixer de la mà dels fills del fundador, fins que Joan Moà Pons va impulsar una nova etapa amb el trasllat al polígon industrial de Lloseta l'any 2004. Avui, amb la tercera generació encarnada per Anna Mari i Sònia Moya al capdavant, l'empresa compta amb ni més ni manco que una trentena de treballadors i unes instal·lacions modernes que els permeten afrontar tota mena de projectes. Continuen treballant la pedra mallorquina, però també marbres, granits, quarsites o superfícies d'última generació. Des de lloses i vorades fins a cuines, banys o peces exclusives, l'empresa combina el llegat artesanal amb la innovació i demostra que un material tan antic com la pedra encara té molt i molt de futur.

0: Poc podia pensar el fundador de Màrmoles Moià, Joan Moià Morro, que l'empresa, creada el 1953, arribaria on ha arribat, a ser un referent en el seu sector no només a Mallorca, sinó en el conjunt de les illes. Sens dubte, la seva determinació i la seva capacitat emprenedora expliquen part de l'èxit, que acaben de rodonir el talent i la tenacitat de la segona i la tercera generació familiar. Una de les netes del fundador, Anna Maria Moià, ens conduirà a través del reportatge pel passat, el present i el futur del negoci, començant, com de costum, pels fonaments, és a dir, per l'origen.
1: La cantera, on va començar tot, era la cantera de Vinyamà, perquè ell era miner i feia feina tant a la mina de Lloseta com a Vinyamà. I la preda la treia d'allà de Vinyamà. I després el taller el va muntar aquí a Lloseta. L'origen de Màrmoles Moià pues neix damunt l'any 1953 de la mà del nostre predí, d'en Joan Moià Morro, que va començar pues, fent feina a la pradera, fent feina molt dura, molt manual, i bueno, en principi pues, feia bàsicament productes que podem trobar encara avui en dia, però eren pràcticament lloses, bordillos, de les aceres, normalment era aquest tipus de feines que feia, i va començar amb un petit taller, però i tot solet i a poc a poc. Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, bueno, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, bueno, estava, que no se podia creure en el nivell on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap. De fet, mos ho deia, heu arribat molt en fora, pensava no veuria, i la veritat que se va quedar molt tranquil, supos, en aquest sentit, perquè va veure un creixement espectacular, des de que els seus fills ho van agafar i després nosaltres.
0: El llegat familiar es fa sentir en forma de responsabilitat sobre la tercera generació, encarnada, com dèiem, per Nana Maria i la seva germana, amb els respectius marits.
1: Les generacions anteriors ens han deixat pues, lliçons molt valuoses. Sobretot ens han ensenyat que res important s'aconsegueix en l'esforç, constància i estima per allò que fas. Del fundador hem après pues, l'esperit emprenedor i la valentia de començar des de zero. De la segona hem après l'importància de saber créixer, adaptar-se i aprendre decisions de futur. I sobretot hem après que una empresa familiar no es construeix amb feina, sinó també amb valors, amb unió i amb respecte per les arrels. El meu pare, sí, i el meu padrino en aquest cas, ells pues, varen fer un canvi també important, perquè nosaltres abans estàvem a la carretera de Vinyamà, dins el poble, i en el 2004 varen invertir aquí en el polígon, que va ser la primera empresa que va instal·lar-se aquí, i clar, amb això va pues, modernitzar l'empresa totalment, perquè ja ens veiem molt limitats en tema d'espais, i que no podíem avançar. I venguent aquí, pues, vàrem apostar per maquinària nova, vàrem incorporar més treballadors, i clar, tot això va fer que anéssim crescent. Polígon ara està, bueno, que no hi cabem, els nostres empleats per aparcar els cotxes, a vegades diuen, i bueno, ja ho ficam, perquè no tenim espai per posar-los. Però, a veure, quan vàrem venir, hi havia la nostra nave, única, exclusivament, tenim una foto que sabeu, tot el polígon desert, i estàvem nosaltres allà tots solets, i ara, pues sí, bàsicament, queden molt pocs solars buits, molt, molt poquets, i sí, està superbé, perquè també és una manera de que no estigui tot sol, perquè quan nosaltres érem aquí no hi havia protecció, no hi havia ningú, i ara, pues, la vendinera també està tot el vespre, hi ha molt moviment, i molt millor. El veïnat superbé, mos duim tot molt bé, i sí. Decidim incorporar-nos perquè, bàsicament, varen néixer amb el negoci. Nosaltres participàvem d'ell a les reunions familiars, vivíem el negoci des de petitíssimes perquè anàvem per el taller, Col·laboraven sempre que hi havia oportunitat de fer qualsevol cosa per ajudar-los. Quan hi havia la fira de sabata, nosaltres estàvem estudiant i sempre estàvem allà ajudant en el papà, i sempre pues, ho hem viscut i ens surt de forma natural seguir amb aquest món perquè ens encanta. Jo tenia altres aspiracions perquè vaig estudiar turisme i la meva intenció era pues, dirigir-me en aquest sector. Però es va donar el fet de que, claro, el negoci va anar cresquent, havien de menester personal per cobrir la part administrativa, que era la que jo volia fer a part turística, i en el final pues, va ser la meva sort perquè estic encantada i ha estat bueno, pues, molt important per jo perquè m'he donat compte que aquestes empreses, com és el nostre i aquest sector, si no ve de generacions, claro, arriba un moment que s'atura. S'atura perquè no hi ha formacions que puguin donar una continuïtat en aquest sector, en aquest tipus d'empreses, i nosaltres pues, estem molt d'escarro per formar nostres treballadors, contratar-los des de zero i formar-los tant aquí a part administrativa com a part de taller, i estic molt contenta perquè això és un orgull per nosaltres poder dir dones, perquè dins un món que destaca més d'homes és molt important haver pogut tenir aquesta continuïtat. I gràcies també als nostres homes, pues que també ens han ajudat la part més física, la part més de taller, a poder pues, dur el negoci on el tenim avui en dia, que és una de les empreses més importants de...

0: O sigui, qualcú m'ho pot atendre i nosaltres pues, podem atendre perfectament. I el primer els costava un poquet, però després ell mateix ja només volien demanar per nosaltres perquè teníem altra gent incorporada a la plantilla i demanaven per nosaltres perquè tenien la tranquil·litat de que estaven en bones mans i així ho feien veure.
1: El fet de fer feina en família fa difícil i complicada la desconnexió del negoci.
0: Encara està el meu pare, que està ajudant-me sobretot a la part més de cantera, perquè també continuem amb la cantera d'Espredí, encara a dia d'avui està en funció. I després està el meu amo, el meu cunyat, la meva germana i jo, o sigui, són cinc.
2: Perfecte.
0: Sí. I el conjunt de tots són de més 30, o sigui, 25 treballadors, més de 5 de casa.
2: I deies abans també, Ana Maria, que és molt important la formació interna, no? L'autonomia del vostre sector i del vostre material, no? La matèria primera.
0: Sí, perquè la nostra gremi no hi ha formacions. Està tot molt limitat en qüestió de cursos que puguin donar els joves i clar, al final pues, no ens queda un altre que contratar la gent i formar-la des de zero. Hi ha gent que a vegades ve del sector i és molt més aviat tot, però la majoria de vegades són casos així, que no tenen zero d'experiència, tant de tema administratiu enfocat a marmoleria, perquè, clar, el món de la construcció és molt ampli i se pensen, perquè han estudiat delineació, que pot encaixar, i pot encaixar, però s'ha d'adaptar molt més a la part de la nostra feina, que és anar en el detall, en el mil·límetre. Han de ser persones que se detectin molt aquest tipus de cosetes, perquè l'obra és molt més ampli, el concepte és molt més ampli, i han de profunditzar molt més. I que les costa entendre que venen de treure't la carrera i quan venen aquí, ostres, pues jo amb això no havia caigut, i per fer això pues, pareixia supersenzill i no és tan senzill com pareix. I aquí pues, li has de dedicar un temps i sobretot després en el taller. En el taller sí que aquí ens trobàvem des de zero. 0-0-0 i res, apostant per gent jove que vulgui continuar amb aquest sector, i perquè nosaltres també considerem que som una empresa malament en aquesta trajectòria de bastants anys, més de 70, tenim intenció de que duri molt més i necessitem personal.
2: Parlant d'això que comentes, encara sou molt joves, no sé si la teva germana i tu, els dos matrimonis, teniu fills, i si els vostres fills i filles us agradaria que formessin part del dia de demà de l'empresa?
0: Tenim fills, en total són cinc, i la veritat és que ells ja xerren. Sí, jo quan estigui a l'empresa faré, però bueno, encara són petits. La meva major sí que s'està com acostant més a la nostra, diguéssim, branca, perquè tema d'ADE, administració, pues tot això sí que la veiem que podria venir aquí, però bueno, això ha de ser una decisió seva, i si ella ho vol, i encantats nosaltres de continuar.
1: El lema de Mármoles Moyà és: si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat.
0: Mármoles Moyà se pot trobar des de materials que ja Espredí feia, tipus materials típics de les aceres, bordillos, lloses, pedra de marge per fer les forres de les cases, de marjades, que aquí a Mallorca és el producte estrella, i només ho poden trobar a la nostra cantera. Aquí vinia a mà, per tant, això és, diguéssim, una part bastant important per nosaltres que volem continuar mantenint. I després, per una altra banda, pues, tot tipus de marbres naturals, granets, quarts, quarcites. Ara ens estem dedicant molt, perquè s'està posant com a molt... fem molt de projectes de luxe, del nivell, i treballem moltíssim amb materials brasilenys, africans, bueno, de tot el món. I això pues, és una part, després també encimeres de cuina, bany, arcs, escales, tot tipus de... Bueno, quan fan una reforma o una obra nova, poden trobar de tot aquí. La nostra clientela també ha crescut i s'ha diversificat molt. En el principi es treballava molt pels veïns de Lloseta, Viniamà, Selva i altres pobles propers. Però amb els anys pues, hem anat creixent gràcies al creixement del turisme i de la construcció aquí a Mallorca. Varen començar a fer més feines d'hotels, projectes més grans, que tant hem fet aquí a Mallorca com a la resta de les illes, inclús a la península. I treballem a nivell particular, constructors, arquitectes, reformistes, empreses, establiments hotelers,

0: és entre altres. Però el més important per nosaltres és que intentem mantenir sempre un tracte proper i familiar. Havíem un client que havia una idea, que, bueno, no sé si podreu fer, tal. Nosaltres li dèiem, bueno, tu proposes la teva idea i nosaltres te direm fins per on podem arribar. I la veritat és que veure que després podem arribar a plasmar la idea que ens ha donat el client i que s'ha fet possible i que el client ens ha donat tant de poder des del principi, tant que ha confiat en nosaltres i veure el resultat final, pues és molt satisfactori per nosaltres i per ells, perquè també veiem que ells a lo millor tenien dubtes i quan ho hem aconseguit, bueno, és molt, molt agraït. Qualsevol client té les portes obertes i el tractem en la mateixa condició, sigui per una obra mega luxosa i gran, o la típica cuina del client d'aquí de Lloseta que ens coneix de tota la vida, que quan vàrem obrir aquí el showroom venia la gent com un poc assustada, com que diu, buf, ara aquí no sé què trobaré, què no trobaré, i al final quan ells s'adonaven compte que som els mateixos, simplement que hem crescut, que tenim una exposició on poden trobar els nostres clients una representació d'un poc de tot el que solem fer, però que la gent són la mateixa, la idea i la base és la mateixa, i això en el final pues, és el boca a boca, com ha anat donant aquesta continuïtat.
1: Segons Nana Mari, el segell emblemàtic té una gran importància per a l'empresa.
0: Per a nosaltres, la paraula o reconeixem-nos com un emblemàtic, un negoci emblemàtic, és molt important perquè apremia tota la trajectòria empresarial i tota la trajectòria familiar d'una manera pues, molt efectiva, perquè nosaltres relacionem molt el negoci amb la família i la família amb el negoci. No ho podem entendre si no és de sa mà. Entonces, quan ens varen fer saber que ens otorgarien, pues varen estar molt feliços perquè és molt important mantenir aquestes empreses i que se conegui la història, trob que és important.
1: Com és de suposar, en un establiment viu i dinàmic com Màrmoles Moià, no hi falten els reptes.
0: Ens agradaria poder modernitzar, seguir modernitzant la maquinària que tenim, perquè es veu que de cada vegada disposant de menys mà d'obra i necessitant més maquinari, tenint en compte que hi ha part de la feina nostra que ha de ser manual sí o sí, i això requereix persona i personal, i això ens agradaria poder continuar tenint aquesta possibilitat de tenir personal adequat, de continuar amb aquest personal i per una altra banda, pues, aguantar el ritme que duim, perquè per mantenir-te és lo complicat, pujar a vegades és fàcil, però mantenir-te és lo complicat. I pues, bueno, intentant que els nostres clients estiguin molt contents, que estiguin molt satisfets i que continuen nosaltres pues, contínuament i a fi de que pues, se pugui mantenir aquest l'èxit que estem tenint fins ara. Per desgràcia, sí, trobar mà qualificada és, avui en dia és... Bueno, jo crec que des que estic a l'empresa mai havien trobat, m'ho havien trobat amb aquest problema.
2: Quina explicació
0: hi veus? Pues no te puc dir molt bé quina explicació, simplement és que avui en dia pues, la gent jove pues, pensa que ha de ser tot més fàcil, que volen tenir uns sous elevats, uns horaris molt còmodes, i pues, per arribar a lo millor a tenir tot això s'ha de passar prèviament per a lo millor uns moments de tenir per, a lo millor uns horaris diferents, un sou més baix i començar de zero, que bàsicament tot l'èxit sempre començant des de zero poquet a poquet i anant pujant. I jo crec que la tendència de la gent jove pensa que com a mínim necessitem això per començar, i clar, per arribar aquí sempre s'ha de fer un esforç molt important perquè les està informant, i formant han de cobrar un sou com una persona que ja sap treure aquesta feina. Per tant, és una cosa que nosaltres no ens queda més remei que fer-lo, però seleccionam aquest tipus de personal que contratam, perquè no pots invertir tant en temps com en dobbers a qualsevol tipus de perfil que entra, o sigui, a demanar feina. Fem una selecció, a vegades val més dir que no que no teniu una persona ja que després, en el final, veus que no és la seva intenció continuar, o que ja veus que a lo millor ja no té aquelles ganes necessàries que ha de tenir una persona perquè li ensenyin i tal, i el veure que nosaltres mateixos ja mos estem com a... Bueno, pues, ha de valer la pena començar, perquè si no, avui en dia, ni, o sea, tothom tenim falta de temps. I aquesta falta de temps l'hem de distribuir realment a les persones que vulguin incorporar-se i que vulguin tenir la intenció de continuar i de portar.
1: Tampoc no falten, a Mármoles Moyà, les anècdotes viscudes en primera persona.
0: Ens sorprendien res molt perquè ell, quan va començar la cantera, bueno, ells feien, usaven dinamita. I després, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Espredi. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, per, el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en seu telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a la meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.

0: Kilòmetres Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
4: A aquestes alçades de programa, en Xavi Oliver ha fet ja retrats d'establiments de tota casta. Per exemple, aquest sobre Tapisseria Hernández.
5: Hi ha oficis que no consisteixen a fabricar objectes nous, sinó a donar-los d'una nova vida. I la tapisseria és un d'ells. Darrere cada sofà, cada butaca o cada cadira restaurada, hi ha moltes hores de feina, precisió i un profund coneixement dels materials. És un ofici que combina artesania i creativitat i és capaç d'adaptar-se als nous gustos sense renunciar a les tècniques tradicionals. A Palma, aquesta manera d'entendre la feina continua viva a Tapisseries Hernández.
6: Ser prop del castell, el de Sant Sebastià, allà on les barques amarren a la vora del mar.
5: La història de l'empresa arrenca l'any 1936, quan Vicente Hernández, valencià de naixement i mallorquí d'adopció, va obrir el seu primer taller de tapisseria a Solla. Aquell any esclatava la Guerra Civil Espanyola, un dels episodis més tràgics de la història del país. Tres anys més tard, el 39, coincidint amb el final del conflicte i l'inici de la postguerra, Vicente es traslladava a Palma, on adquiria un taller al carrer de Sant Francesc. Mentrestant, Europa es preparava per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. En aquell petit taller es formarien nombrosos artesans que acabarien obrint els seus propis negocis. L'any 1966, amb la incorporació dels seus fills, Vicente i Miguel, l'empresa va obrir una botiga i va iniciar una nova etapa de creixement. Més endavant arribaria la tercera generació, Miguel Ángel, que avui continua al capdavant del negoci des del local del carrer de Bonaire, on es traslladaren l'any 2012. Especialitzats en tapisseria, confecció de cortines i restauració del mobiliari, compten amb taller propi de tapisseria, confecció, fusteria, combinen l'artesania de sempre amb les eines i les oportunitats que ofereix la digitalització. Una història que demostra que alguns oficis no passen mai de moda, simplement es reinventen.

0: Miguel Ángel Hernández és la tercera generació familiar al capdavant de Tapisseria Hernández. Fa feina diària en companyia de la seva dona, Antònia Canyelles, i des de fa un any també de la seva filla. Benvinguts en la feina i també davant del micròfon d'Emblemàtics, el matrimoni ens ajudarà a fer un recorregut per la història d'un establiment amb una llarguíssima trajectòria. Comencen repassant l'origen i diversos punts en l'evolució del negoci familiar.
1: El meu predí de nin va venir de València cap a Mallorca, va començar aprenent a un taller de tapisseria i més endavant va començar el seu primer taller a Sóller, i d'haver els anys 40 va tornar cap a Palma i a la plaça Sant Eulali va muntar el primer taller a Palma. M'imagino que en aquell moment hi havia molt arrelat el tema d'aprenentatge i d'entrar a un taller i li va tocar tapisseria i li va agradar l'ofici i a partir d'aquí va començar la nostra història.
2: Molt bé, i després, clar, el primer taller, el 1936, obriu el primer taller de tapisseria a Sóller.
1: A Sóller. Va estar un parell d'anys allà. Després va tenir l'ocasió de coir un taller que tancava a Palma, que era el carrer Sant Francesc, que va a Sant Eulali, i el va agafar i allà va començar tota la història d'en Palma, que és el que duim més temps.
3: Al final, el que m'ha contat, jo el seu predí no el vaig conèixer, però el meu sogre sí, i per el que ens han contat, pues, al principi eren ser temps molt, molt xulos, perquè era quan les cases realment se vestien de dalt a baix. Hi havia parets emmoquetades, tots els mobles eren antics i s'havien d'arreglar, doncs eren temps molt, molt xulos, i se feia moltíssima feina, i era feina, tot era manual, i la veritat és que era una feina molt guapa.
1: Nosaltres fèiem sofàs per encàrrec, com deia en Antònia, entelàvem parets. Per la situació on estem, el casc antic, teníem molta noblesa de Palma, o sigui, han conegut de les millors cases del centre de Palma.
2: Poden dir noms, Can Vivot, per exemple.
1: Can Vivot,
3: Marc.
1: Els Marx, Can Savellà, els Espanyes, bé, tota la noblesa de Palma li han fet feina.
2: És a dir, encara tapisseries Hernández, encara, bé, aquestes cases, imagino que encara conserven tapissos vostres.
3: Sí, és veritat, és que a més, com que se tapissava a consciència, és veritat és que nosaltres encara ara arreglam sofàs, a lo millor, de fa, pues, 80 anys, que estan, les teles a lo millor estan veus, però volen mantenir perquè ser massó està bé, i clar, són mobles que valen molt de dos vés i s'han pogut mantenir, és molt xulo.
2: Així que les famílies, després de tant d'any després, encara vos telefonen a vosaltres, les famílies dels nobles de Palma.
3: Sí, sí, i entram en les cases i és una passada, perquè al final són cases que no tindríem accés a veure-les mai.
1: És història de Mallorca, les cases antigues.
2: I una responsabilitat, també, imagino.
1: Sí, molta.
2: Perquè deuen ser peces que no se deuen conservar totes.
1: No, i cada vegada se conserven menys, entonces sí, però és molt guapo fer-ho. El meu predí, per lo que he sentit, era en relacions socials era molt bo. I se va sobre relacionar molt bé amb gent d'un nivell molt alt. I després m'imagino que ha vengut avalat per la feina, la bona feina que hem anat fent en els anys.
2: I també fes vot de Sóller a Palma, imagino que també degués ser imprescindible.
3: Sí, clar, al final. I estar dins el centre de Palma. També pensa que era una època que potser la gent no se desplaçava i anaves en el teu voltant. Estar dins Sant Eulali i dins Sant Francesc, que tenies pues, les millors cases i els palaus mallorquins estaven allà.
1: Nosaltres teníem, van arribar a fer nom a dins Granada, entonces hi havia, sabien d'una tapisseria a Palma que coïem gent i venien expressament, els tallers se presentaven que volien ser tapissers, abans hi podien entrar.
2: Sí. Però com, és a dir, com arribau fins a Granada?
1: Bona pregunta, no ho sé. M'imagino que va venir la primera persona, que potser el primer tapisser que varen coir el meu predí, igual venia d'allà i en contactes doveren fer.
3: També eren altres temps, era fàcil, venien cap aquí, podien viure.
1: Amb un sou
3: se podien pagar una casa i podien enviar dos bés a Granada, con lo qual era un xollo, era interessava. Ara mateix és inviable dues persones aquí, pagar-li allotjament i tenir-los en nòmina i que visquin i que puguin enviar dos bés.
1: Impossible.
2: És a dir, vareu fer fornades de tapissers, que vareu repartir de tapissers arreu d'Espanya.
1: Sí, de Mallorca. Molts dels tallers que estan en marxa, o que han estat en marxa a Palma, varen sortir del nostre taller. Mon pare és en Miquel, Vicenç era el meu tio. Imagina que tot això també ve un poc donat perquè, perquè sí, o sigui, de nins ja devien fer vida dins el taller i devien aprendre l'ofici. I el tent de mon pare va ser quan van passar de tenir el taller, obrien frente la tenda on venien els nostres productes, on feien els nostres sofàs, les nostres butaques, i se venien enfrente.
0: Com va ser l'arribada d'en Miquel Àngel i en Antònia al negoci?
1: La transició, m'imagino que és com totes, venen donades perquè sí.
3: Jo crec que va ser algo molt fàcil, en el sentit sí. Que no hi havia altres opcions. O sigui, ton pare i el teu tio no tenien...
1: No, tenien els estudis, sí, tenien tal, sí, perquè mon pare va estudiar comerç.
3: Sí, comerç. Però que en el final era estudiar comerç per dedicar-se...
1: Era un negoci familiar. Sí.
2: Exactament. I després hi ha un moment, un punt d'inflexió, en què se decideix obrir una botiga pròpia.
1: Sí. Bueno, en aquest cas, crec que si deia ser cosa de mon pare, que va veure és un possible negoci amb auge i on volien ensenyar la feina que hi feien. No? Entonces, varen decidir just enfrente, hi havia, just davant, hi havia un local, el van agafar, el van adequar, i vam començar a posar els nostres models de sofàs que fèiem i les nostres butaques i una gran exposició de teles, també.
3: Nosaltres varen començar seguint veïnats i en el final pues, una cosa va dur l'altra i varen passar de ser veïnats a ser matrimoni i a tenir-ho tot junt ara mateix, que és el que fèiem. Vivim, dormim... I feim feina junts, ho feim tot junts.
1: I molt bé, no?
3: Sí,
1: molt
3: sí,
1: guapo, sí.
3: No? Res que dir. Però que sí, que sí. Jo me va vendre... Ell quan diu que me va enganar com una xina, perquè me va dir, vine aquí que faràs feina 8 horetes, o sigui, que era de 8 a 4, sí. De 8 a 3, alguna cosa així.
1: 8 a 3, sí.
3: Vaig dir, hòstia, això és el meu somni, jo autònoma tota sa vida, currant-te... Vaig dir, buah, és el meu somni, sí, sí. Mo mare, sí, nena, és el teu, venga, voy... Crec que no vaig estar mai 8 hores, crec que no ho he fet mai.
1: No, ho vam malentendre, no eren 8, eren de 8.
3: Claro, va, així sí. I clar, i per això tots els veïnats se'n riuen, diuen, va, canvia, va, l'estiu, i dic, sí, sí. El que passa és que m'agrada molt. Sempre m'ha agradat la decoració, sempre m'ha agradat... I és vera que fer veïna amb ell és un gust. Som meu sogre, però en el final el meu sogre ha estat sempre present. Jo ho tenim en Amarga, i entonces, la veritat és que tot s'ajunta i el meu barri és aquest. Entonces, jo estic encantada. El que passa que és vera que... jo no som emblemàtica, però de rebot sí, i fer feina en el final és...
1: A casa ets emblemàtica.
3: Sí, ja. Però que no... Me refereix que és una responsabilitat que tu deies, perquè jo tota la vida dius, ostres, veure casa, les cases que he vist jo aquests anys, flipes, em coros.
1: Vaig començar a Sant Francesc, al carrer Sant Francesc. Va arribar a l'època que se van jubilar el meu tio i mon pare, i per relleu, o sigui, vaig entrar i bueno, vaig conèixer rendes del negoci, me va coincidir en la crisi, famosa crisi, que bueno, va ser una lluita bastant grossa, i d'aquesta crisi vam passar, quan no varen sobreviure un poquet a tot això, varen passar, era el Covid, han passat diferents... Bueno. Però, i dins això, ha hagut èpoques molt guapes, de molta feina.
2: En quina època vos trobeu ara?
1: La millor. Ser millor. Estem ampliant, sí, teníem el taller, el tenim al Marratxí, un taller amb un parell de persones, i hem passat tres polígons, on anàvem grossa, ara actualment són de més 11 persones en total. Sí, estem fent molt, sí, 8 hores, més 8. I, però ja tens molt guapos a Mallorca, ara mateix ja s'està construint nivell, vivent de molt de nivell, que ens ha tocat nosaltres en primera persona. Inclús a fora estem fent feina projectes a Menorca, no s'ha tocat ara un projecte a Alemanya, per primera vegada fora d'Espanya. Sí, jo crec que és el millor moment ara.
3: Hernández por el mundo.
1: No, Antònia té molta culpa de tot això, també.
3: No, cony... agregada cultural, però és vera que és una feina molt xula i molt, molt agraïda, perquè al final, quan ho acabes i ho veus, dius, ho he fet jo, saps?
2: Exacte.
3: Amb molta gent...
2: Tu,
3: sí,
2: tot,
3: exacte, però...
1: Dius,
3: sí, però es fent nostre i te sents superorgullós. Al final, jo, venir, el que diu ell, venia productes graner o feia cafès i dius, sí, vale, un cafè, els ho van fer tots, però, ostres, aquesta cadira i centrar el dibuix i no sé què, i són tantes coses que dius... Té molt de mèrit. Jo estic superorgullosa de lo que feim i tot el que fan ells, sobretot, perquè jo no és final, dic...
1: Jo crec que va tot implícit a la família, a l'empresa, ho viu des de nin. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja, antes d'anar a escola, aturàvem pel taller, pel setembre, el sortir també. És una cosa molt natural, no ho tries, no... també implícit a dins, també implicat a dins la família, a dins l'ADN.
3: Jo vaig entrar de rebote i fa no gaire, ¿vale? Perquè jo al final tenia el meu negoci, que estava aquí, ¿vale?
2: Aquí a Bonaire.
3: Aquí a Bonaire, en el número 20, ¿vale? I van decidir juntar els dos negocis i van dir, venga, jo poso el local i tu poses...
2: Ben, com va ser? Això m'ho he explicat.
1: Bueno, jo estava dos locals més a baix, el número de 8. Ella tenia una cafeteria, un producte de granel, era un poquet d'això, jo venia a fer cafès aquí, i un dia li vaig dir, escolta, per què no vens jo a fer feina? I va dir, m'ho dius en sèrio? I dic, sí, t'ho dic en sèrio. Va dir, demà començam. I en un mes varen tancar la seva botiga i van obrir...
3: Van tancar el 20 i van
1: traslladar aquí.
3: Sí.
0: Toca ara parlar d'artesania, de producte i també de clientela. Continuen en l'ús de la paraula en Miquel Àngel i en Antònia.
1: Venia gent, sobretot de Granada, que hi havia una gran tradició, i venien a cercar per fer feina al nostre taller. Això és bastant curiós. Cosa que avui en dia és molt més complicat. És un ofici que s'està perdiguent... I és el gran repte, la gran incògnita de qui era futur, que serà amb això, perquè no hi ha no oficials, no hi ha gent que vulgui fer feina d'això.
2: Les coses duren manco.
3: Duren manco, la gent compra un altre tipus de mobles que no precisen tant de manteniment o simplement prefereixen... En el final és el mateix que passa amb la roba. Surs molt ràpid, compres algo barato i d'aquí 2 anys ho canvies. Aquella mentalitat de comprar un sofà de per vida s'ha perdut una mica. El que passa que és vera que aquest tipus de clients sí que volen mantenir això, perquè en el final tu tens una casa d'unes característiques, no pots posar un sofà d'Ikea, amb tots els meus respectes, però no hi pega, ¿vale? Entonces, els temes que és complicat trobar gent que sàpiga arreglar un sofà d'Ikea, el sabem arreglar tots. Bueno, jo no, però quasi. Però sí que és vera que arreglar sofàs de segons quines característiques és complicat i s'han de restaurar, es forma una part. Hi ha tot un procés que és difícil i això és lo xulo. I això és lo complicat de poder dur a terme. I el que te diu ell és aquesta la part que mos falta de tenir relleu de tapissers que se perden i que cada pic costa més.
1: Nosaltres aquí el que ensenyem, més que res, és el que feim al taller. No és que posem a venda aquest sofà, que sí que està a la venda, però bueno, al final és una funda d'un sofà i ensenyem com fem les fundes, un tapissat d'un silló antic o clàssic, una paret entelada, paret en paper, moqueta...
2: Quant de tipus de teles teniu?
1: Buah, no t'ho podria contar. Massa.
2: Clar, un centenar.
1: Mai en massa, però un centenar no. O sigui, les mostres, milers.
2: Milers, eh?
1: Sí.
2: I tu les feies allà en el taller, amb aquestes 11 persones?
1: Sí. La clientela entra per la porta, en el mercat atent, li ensenya les mostres, i una vegada que han triat, arriba la tela al taller, i segons la feina, sigui cortina o sigui tapisseria, doncs anem fent.
3: Teles que vulgui penjades, tens teles des de teles molt gruixades i molt fortes per poder fer tapisseria, i llavors tens teles... que el que tenen amarga molt finetes, que és el que s'ho du ara per fer visillos i per fer cortines, sobretot fils i fibres naturals, que al final és el que s'ho du ara. ¿Vale? I pues, se tracta de que tu quan entres a la tenda te decantes, dius, mira, vull tapissar una cadira, pues, ensenyes una foto de la cadira o dut la cadira i tries una tela que més t'agradi. Tens per triar, vamos, tu ja ho veus, el que hi ha. Tens des d'estampats, llisos, teles més rústiques, menys, més gruixades, més fines, que pots... tornar loco. Vale. Entonces, per això hi ha una marca. Una marca el que fa és filtrar aquesta gent, filtra, els ajuda a triar la tela i un pic que tenen triat mos passa a nosaltres la feina. Vale. Però feim des de... En tapisseria feim des de pues, tapissar una cadira, fer catsals de llit, a fer sofàs, butaques de tot tipus, colxonetes, sofàs per exterior, sofàs per interior, que, lo que tot el que te puguis imaginar, tapissar parets... No sé, és que infinit, el que puguis fer.
2: Les tores també, veig aquí.
3: Les tores, tot, i llavors afegeixes les cortines, que són cortines, pues, cortines, colxes, manteleries, pues, tot. Nosaltres te podem vestir a casa de dalt a baix.
2: I clar, ara deies que feies feina amb aquestes, cases noves que s'estan fent de luxe, a Balears feies feina amb elles, jo no sé què demana, no sé què s'estila ara.
1: Sobretot fibres naturals, molt de fils.
2: Què són fibres naturals?
1: El lino 100%.
3: S'arrua molt.
1: Sí, i a més per aconseguir una alçada concreta és molt complicat, perquè mollen, tal, però tenen aquesta frescura que se coneix a Mallorca, que queda molt bé.
2: Molt bé, i també, bé, i això cerquen això, fibres naturals, una mica de lino, coses fresquetes, minimalistes...
3: Sí, molt llis, tot. El que passa que és ver que fa un any i mig, això torna a començar a venir s'estampat, torna a començar a venir la passamaneria que deia Amarga, comença a venir una altra vegada, la gent comença a postar un altre pit per carregar una mica les coses, que fins ara tot era blanc o beix, superfí, superllis, i ara pues, començam a tenir una altra vegada aquestes coses que te demanen, cortineros que no te demanaven, que són les peces on encaixen les cortines, això no se feia, ara en tornant a fer un caramull. Hi ha coses que tornen a venir, gràcies a Déu.
1: No sé si la gent està disposta a pagar el que val l'artesania. L'artesania, al final, per exemple, fer un sofà pot ser de 30 o 40 hores, aquí pues, tots els costos que duen aquest treballador pues, se'ls ha de posar i la gent, claro, quan compara la feina de retapissar un sofà o comprar-ne un de nou, hi ha molta diferència. Ha de ser perquè tu aquella peça tinguis algo especial amb ella, te vengui d'herència i la vulguis seguir mantenguent a casa teva.
3: O sigui supercòmode.
1: I no et releixen més còmode.
3: Sí, correcte, però és complicat, perquè avui en dia comprar un sofà, per 500 euros pot trobar un sofà bo.
1: Domitza tela ja supera.
3: Domitza tela val més. Entonces, aquesta és el que la gent està disposta o no disposta a pagar.
1: Sí, hi ha sofàs de totes formes que valen molt de 1.000 euros, que aquests van al la pena de pisar, tots aquests de les grans superfícies, pues això. Nosaltres mateixos, quan anem a veure, ets tenc que millor que no. Tenc com a... És una peça molt petitoneta que varen fer, però que a mi m'ha impactat un poquet, que és que Cristo de la Sang, quan se va rompre, quan el van rompre i el varen restaurar, el que era el cinturó que anava amb vellut, pues no lo varen dur perquè el posessin nosaltres. Entonces, bueno... M'ha quedat com a record, peces, n'han fetes moltes, han fet feina, jo que sé, varen fer el teatre principal, han fet Can Balaguer, han fet molt... Jo el que m'agrada, o sigui, a vegades anem en el cotxe, vaig mirant per la finestra i dic, ostres, que aquí han fet, aquí he estat, aquí tal... I clar, en tant d'anys has estat per molt de puestos, han fet molt de feina.
2: Interessant, teatre principal.
1: Sí.
2: És a dir, no se moqueta per aventura.
1: No, tot és entelat en vellut d'espalcos, es passa mans, les butaques varen venir de fora.
3: Així també xulo, allà és de l'edifici de davant l'Ajuntament, és Caputxino.
1: Caputxino no, però sota el cort
3: sí que...
1: Sota el cort
3: el varen fer. Per exemple, sòtil està tapissat i això és tapissat nostre. I també són feines molt xules, que a més les veu tothom.
2: Exactament, sí que perdura. No?
3: Perquè jo fas feines molt complicades. Jo, ell recorda el cinturó de Cristo de la Samba. Jo record un dossel a una casa particular, que te pots imaginar sa casa, i el dossel, sa part de dalt del llit, ¿vale? Amb unes cortines, no cosa, que el dossel anava format en lacets que s'havien hagut de fer, i per penjar-lo pues, te pots imaginar quatre persones enfilades formant lacets. O sea, són dos propòsits que dius, en sèrio. Aquesta gent no té problemes perquè sí que paguen el que els demanis, però dius, per què tantes coses?
0: Per al·lusions directes hem de conèixer ara el testimoni d'en Amarga Miguel, peça clau del negoci.
4: Crec que és el conjunt de tots, perquè com tots els no fa res. Vull dir, ja som al principi que la gent són la que don cara, la que ve jo, i que en principi et s'ha de caure bé, li ha de saber fer, ensenyar les coses i que tinguin ganes de comprar i la cosa va endavant.
2: Però quant d'any fa que et fas feina amb ells?
4: Amb ell d'un 12 o 13 anys.
2: Bé, té una cosa, però el secret teu és que tu el barri el coneixes tot, perquè quant d'any fa que ets en el barri?
4: Em farà 38 per febrer.
2: 38?
4: Vaig començar el 89.
2: Clar, i passa, tens tots fitxats, els clients.
4: Claro, és el meu barri, aquí, que diguem, ja surto del portal i sempre li dic, faig relacions públiques, això és feina, perquè la veritat que hi ha molt bon veïnat, són veïnats que duen pràcticament quasi tota la vida. I ara vist tu, aquella senyora que venia en Salat Petit, i ara que te venen els sornets, perquè aquells en Salat Petit ja han crescut i tenen els seus nins petits, són no tan petits ja.
2: Clar, aquesta és una barriada benestant de Palma, imagino que també heu vestit moltíssimes de cases de per aquí.
4: Moltíssimes, vull dir, quasi totes les cases que hi ha en el barri.
2: I el tipus de client ha canviat molt els darrers anys?
4: Bueno, nosaltres en si tenim molta clientela ja fixa. Vull dir que la mateixa, perquè malament hagin passat les generacions, pues, també hi ha una certa educació que la tenen, no? Vull dir, ha canviat l'estil. Vull dir, els estils sí que han canviat totalment. No té res a veure de quan ja vaig començar a fer feina, que sempre he fet feina en aquest gremi, a el que és avui en dia. De passar a tenir cortines de cap a cap, amb flecos, amb volants, ara tot és molt més minimalista, vull dir, no té res que veure. La passamaneria ha passat a la història. En canvi, antes tenies una finestreta i vesties de part a part. Ara fas estrossa de finestreta, si és que la fas.
0: El que sí que hi ha segur és el reconeixement emblemàtic per a Tapisseria Hernández.
1: Any no me'n record, però bueno, sí que va ser un orgull que no fessin emblemàtics, perquè al final és el reconeixement de molt d'any de feina, del meu predí, de mon pare. Quan no lo van donar jo estava començant, diguéssim, com a meu. Entonces, bueno, al final és el reconeixement de la família i és l'esforç.
3: Sobretot feines així que te venen d'estrangers o de gent que és decoradors, això sí que fan feina en tema de web i se regeixen. Clar, no te coneixen, potser no desconeixen si tu fa 100 anys que estàs aquí. Però sí que el moment que et demanen o rasquen un poc o investiguen i ja en sé jo que tens d'emblemàtic, te dones veure que te dona un punt bastant gros a favor.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimas.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimas i Raül Valls.
0: I fins aquí el programa d'avui, l'edició 99 d'Emblemàtics. Gràcies a Màrmoles Moyà i a Tapisseria Hernández, de Lloseta i Palma, respectivament, per haver-nos atès tan amablement. Gràcies també a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies a la feina de tot un equip de professionals, en Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortès, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical, Napolònia Huguet, a documentació. També les nostres gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i, en concret, del servei a la carta. Vos deixam, finalment, amb la cançó titulada Regálame la silla donde te esperé, d'Alejandro Sanz. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Quins avanços s'han fet en el tractament de càncer de mama? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: El càncer de mames del tumor més freqüent entre les dones, però no tots els càncers de mames són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Precisament això és el que ha aconseguit investigar un equip de la Universitat d'Umeå, Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló Palleres, amb qui parlarem avui. Ella és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del 2016, on va ser reclutada inicialment com a investigadora a Wallenberg pel Wallenberg Center for Molecular Medicine Wallenberg, una de les fundacions privades de recerca més importants de tota Europa. El seu treball, publicat a la revista Science Advances, descriu una funció fins ara desconeguda de la proteïna MeTTL3 que ajuda a les cèl·lules del càncer de mama triple negatiu que envaeixin altres teixits i es formin així les maleïdes metàstasis. Avui coneixerem què hi ha darrere d'aquesta descoberta, què significa per a la recerca oncològica, i mirarem també d'entendre per què el funcionament d'una cèl·lula continua sent una de les millors eines per combatre el càncer. Així mateix, avui parlarem del llibre El meu primer eclipsi, que recentment ha publicat amb la recentment també recuperada Cort Edicions, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com El físico barbudo. El meu primer eclipsi és un llibre adreçat als més petits, que explica amb un llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Calenta, que és un eclipsi, perquè es produeix i com es pot observar amb seguretat. Abans de tot plegat, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, avui en xerra de l'artista i la feina de Charles Huet.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek, aquí al programa de Codi Beta. Avui us volia presentar un artista que la veritat és que jo m'agrada moltíssim i l'he duit perquè és un dels casos de que internet funciona per difundir i ensenyar la nostra feina, no? Aquest es diu Charles Huetner. Huetner va amb H i doble T. Charles Huetner és un dibuixant i, sobretot, animador que darrerament està, pues, se comenta molt la seva feina perquè el començament dels blogs o microblogs o totes aquestes eines per compartir les nostres feines per internet, tothom deixava les coses allà, com MySpace o inclús Facebook i tal. Van ser moments en què els artistes compartíem les nostres coses i arribaven a qualque port a vegades o moltíssimes més quedaven

0: van a ensenyar, va a ensenyar la seva feina i va arribar un moment en el que ell, amb 3-4 persones més, varen crear un club d'animadors que se deia Late Night Club Workers, que era pues, un conjunt de gent que feia pel·lículites animades i posaven un tema i donaven un any per fer aquest, un curtmetratge animat amb aquestes històries, no? Hi ha un de fantasmes, hi ha un d'anònims, de gent estranya, desconeguda, i tenien aquest límit, no?, d'un any i fer això. I d'aquí varen sortir un parell d'animadors, però ell, sobretot, va triomfar molt perquè la seva estètica dels dibuixos, podeu cercar les seves pel·lícules, inclús podeu cercar aquest Late Night Club Workers, pues varen destacar molt, no? I sobretot tots compartien que feien feina de qualsevol altra cosa que no estava envoltada en el món de l'art i per la nit, després quan arribaven a casa seva, se posaven a fer feina de dibuixant aquestes animacions, no? Pues, la veritat és que va tenir molt d'èxit, se van projectar els curts per un parell de països, se van fer inauguracions i tal, presentacions de les pel·lícules, i després ell va seguir amb un projecte que es diu Scavengers. Scavengers és una espècie de nàufragos espacials que, bé, el podeu revisar, el podeu trobar a la plataforma Vimeo. La plataforma Vimeo és com una espècie de YouTube que també té pues, molt de curtmetratges, documentals i pel·lícules de tot tipus, amb bastant bona qualitat, igual que pot ser molt parecut a YouTube. És una plataforma que s'emplea molt per ensenyar feina i trobareu molt pocs anuncis i és molt amable per veure aquest tipus de pel·lícules, no? Així que si podeu visitar Vimeo, trobareu allà un curtmetratge que es diu Scavengers.
1: Animador, vinyetista, guionista i director, famós sobretot per Scavengers, aquest curtmetratge del qual l'any 2023 se'n va arribar a fer una sèrie. En Pato ens en conta més detalls.
0: Aquest curtmetratge, si us agrada el tema de dibuix, la veritat és que és una delícia per als nostres ulls i cervell, no? I sobretot la història, que són dos astronautes que estan atrapats a un planeta que no sabem a on és, però hi ha un desenvolupament de tot aquest món de com serien les plantes a un altre planeta, què tipus d'espècies existirien i com se conviuria amb ells, no? amb totes aquestes espècies. I bé, el curtmetratge conta una història molt curteta, perquè crec que la pel·lícula dura quasi 8 minuts, i bé, conta aquesta història molt curteta d'aquests dos astronautes que estan perduts allà, no? I bé, no vull fer molt de spoilers, però no sabem molt bé tot el que estan contant i el final és un d'aquests finals molt espectaculars i la veritat és que val la pena donar-li, dedicar-li temps a tota aquesta narració. El curt va guanyar moltíssims de premis i de fet s'ha arribat a fer una sèrie que la podeu trobar a HBO. Teniu allà la plataforma pues, per veure la sèrie Scavengers Reign, que bé, va un poc amb la mateixa estètica, disseny d'entorns i de naus i tal, i la veritat és que és una delícia. Jo he trobat que té una semblança molt, molt, molt parecuda als llibres de l'Incal, als còmics aquests que tenen una cosa així com de planetes que no sabem què són, un futur com distòpic, una cosa molt aïllada,

0: son cómics de Lincoln, son de Moebius y de Jodorowsky, pues ya una cosa así molt parescuda. Així que si us agrada tot aquest tipus de narratives, podeu cercar aquest creador, Charles Wettner, perquè sempre està aportant coses noves i sobretot hi ha molt dels seus processos de feina allà en els blocs que emplea, no? Res, i evidentment, si podeu arrimar un poquet els nassos per allà per Vimeo, us agradarà molt aquesta plataforma perquè hi ha molt de productes artístics, trobareu de tot, des de curtmetratges a documentals i sobretot molta cosa, molta qualitat i sense tants d'anuncis que molestin, no? Així que res, ens veiem a la propera secció la setmana que ve.
1: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre?
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Sabem que el càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones i també sabem que no tots els càncers de mama són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Per això, qualsevol avenç que ajudi a entendre com creix i com es propaga és una porta oberta a futurs tractaments. Precisament això és el que han aconseguit un equip de la Universitat d'Umeå, Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló-Palleras. El seu treball, publicat a la revista Science Advances, descriu una funció fins ara desconeguda d'una proteïna en concret, la MeTTL3, que ajuda a que les cèl·lules del càncer de mama triple negatiu envaeixin altres teixits i es formin així les metàstasis. Tot i que no és un descobriment que impliqui una cura immediata, sí que planteja una nova manera d'entendre aquesta malaltia i un possible camí per desenvolupar nous tractaments en el futur. Avui volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta descoberta, què significa per a la recerca oncològica i per què entendre el funcionament d'una cèl·lula continua sent una de les millors per combatre el càncer. En parlàvem avui amb Francesca Aguiló-Palleras.
1: Nascuda a Sa Pobla l'any 1975. Aguiló és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del 2016, on va ser reclutada com a investigadora a Ballenberg pel Ballenberg Centre for Molecular Medici Ballenberg, una de les fundacions privades de recerca més important d'Europa. Va obtenir el doctorat en Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona i va completar la seva formació postdoctoral a l'Escola de Medicina i Cant del Mount Sinai de Nova York.
0: Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Francesca.
2: Hola, bon vespre. Què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en aquest descobriment que heu fet, en aquesta investigació, explica'ns una miqueta, perquè ho dèiem, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Quins són, a grans trets?
2: Sí, com bé has dit, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Primer de tot, m'hauria de disculpar perquè jo conec tots aquests noms en anglès. Fa massa anys que faig la meva carrera investigadora a l'estranger, però bueno, hi ha el luminal A i B i el HER2 que expressen receptors específics pels quals tenim drogues o tractaments a part de la quimioteràpia i tal, que poden ajudar a combatre'ls. En canvi, el triple negatiu no presenta cap d'aquests receptors i, per tant, els tractaments que hi ha són més limitats.
0: Mm-hmm. Per tant, aquest triple negatiu és un dels més difícils de tractar. No sé si, tot i així, existeix qualsevol tipus de tractament.
2: Sí, bueno, és el més difícil de tractar, és que té més mortalitat i, uh-huh. i fa més metàstasis, se fan cirurgies i quimioteràpia.
0: Uh-huh. L'equip que lideres, Francesc, que ha detectat el paper d'una proteïna, ho dèiem, que d'alguna manera podria ser decisiu a l'hora d'enfocar precisament el tractament d'aquest tipus de càncer, no? Explica'ns una miqueta què heu descobert.
2: Mira, aquesta proteïna normalment fa feina en el nucli i és una proteïna que metila RNA. La metilació de RNA, en vàrem parlar, en vàrem sentir parlar quan a Carico va guanyar el Premi Nobel fa un parell d'anys, per mort de que les vacunes del Covid que van jugar un paper tan decisiu per combatre la pandèmia, tenen modificacions en aquest RNA per tal de que el nostre cos les accepti com a pròpies. No? Llavors, aquesta proteïna MeTTL3 metila el RNA, el modifica químicament en el nucli. La cèl·lula té diferents habitacions, com si tingués una cuina, un bany, un menjador, i cada una d'aquestes funcions o diferents funcions de les proteïnes passen a habitacions específiques. Uh-huh. Nosaltres el que hem vist és que en càncer de mama aquesta proteïna passa del nucli al citoplasma, és a dir, adquireix una funció totalment nova que és independent d'aquesta metilació de RNA. I aquesta funció nova permet a la cèl·lula migrar i, per tant, formar més metàstasis.
0: Uh-huh. I quan elimineu aquesta proteïna en els vostres experiments, què ha passat?
2: Sí, nosaltres vàrem fer experiments en ratolí, mm-hmm. també en cèl·lules, i el que veiem és que formen menys tumors i tenen menys capacitat de migrar. Sí.
0: Per tant, això vol dir que, de qualque manera, el manco ha obert una porta a trobar una nova diana terapèutica?
2: Sí, sí. Això ens agrada molt, però també no hem de perdre de vista que nosaltres el que fem és investigació bàsica. Vol dir que el que intentem és entendre el funcionament de les coses, en particular de les cèl·lules. Val? Sense aquesta investigació bàsica fonamental, sense entendre com funcionen, no podem trobar cures. Llavors, en nostres ara resultats són públics i damunt d'aquest granet de sorra que nosaltres hem posat, altra gent farà altres estudis i sí, se poden obrir noves dianes terapèutiques. Sobretot per aquesta proteïna, per MTTR3, hi ha inhibidors que estan per leucèmia, estan en assajos clínics. El que passa que són inhibidors que modularien la funció de metilació de RNA, però no modulen aquesta nova funció que nosaltres hem descrit en aquest article.
0: D'acord. Llavors, bé, importància d'aquesta recerca bàsica que mencionaves, quins són els propers passos? Quines preguntes vos queden ara per respondre? No sé si continuau investigant o si aparqueu i això ja ho posau a coneixement de l'abast de tothom, d'investigadores, d'altres equips...
2: Sí. Nosaltres, una de les observacions que fem en aquest article és que també aquesta proteïna en el citoplasma està present en altres tipus tumorals, com càncer d'ovari. Però una de les observacions que fem és que en teixits que són altament secretoris, com per exemple els pàncreas, també veiem que MTTR3 està en el citoplasma. I ara tenim un petit estudi que estem intentant determinar si això també estaria involucrat en la secreció d'insulina i en diabetis. Però bueno, a part d'això, nosaltres ens centrem en l'estudi de modificacions d'RNA i tenim molts altres projectes també dins el marc de càncer d'ovari. Espero que prest puguem publicar i de càncer de mama.
0: Que ara has mencionat, però després has mencionat també el de pàncreas. No sabia si aquesta proteïna pot tenir qualsevol tipus de relació amb càncers que passen en les dones.
2: No, aquesta proteïna... No, s'ha vist. Aquesta proteïna és important per funcionament normal de les cèl·lules i el que s'ha vist és que funciona en llocs que no han de funcionar i de manera que no han de funcionar a molt de tipus de càncer, no només de les dones. Nosaltres ens centrem en el càncer de les dones, però altres... estudis que demostren el seu paper amb leucèmia, pàncreas, càncer de pulmó, etc. Sí. No només aquesta proteïna, sinó altres proteïnes associades en aquesta funció de modulació de les modificacions de RNA.
0: Per tant, aquest mateix mecanisme, aquesta descoberta que heu fet vosaltres, pot ser que serveixi en un futur, no només per al càncer de mama, que era el vostre àmbit, no? Però pot ser que serveixi també per a altres tipus de càncer, no?
2: Correcte, sí, sí.
0: Clar, i abans ho dèiem, i tu has estat cauta i has dit no volem dir que hem trobat una nova diana terapèutica, però sí, clar, quan una persona llegeix una notícia com aquesta, és fàcil que de tot d'una pensi, no?, que s'ha descobert una nova cura, però imagino que s'han de posar molt de matisos. Quant de temps pot passar entre aquest descobriment que heu fet vosaltres i l'arribada d'un possible tractament?
2: Són molt d'anys, són molt d'anys i molta feina, no només nostra, sinó moltíssima altra gent. Ara, per exemple, el següent pas que nosaltres hauríem de fer és entendre per què aquesta proteïna passa de la cuina en el menjador, diguéssim,
0: sí.
2: Saps? Perquè va del nucli en el citoplasma. Hi ha algun estudi que ho adrecen, però de manera bastant preliminar. S'haurien de treure... fàrmacs o inhibidors específics que evitassin aquest transport. Bueno, i després ja entrar en assajos clínics, que això són, evidentment, molt d'anys i molt de controls.
0: Per tant, encara queda temps per endavant. Per sort, tenim persones com tu i de part del teu equip que desenvolupeu les vostres carreres en la investigació perquè la gent pugui tenir unes millors vides, perquè tinguem cures més avançades en aquestes malalties, podem dir, tan a l'ordre del dia. I en aquest cas, tu has desenvolupat la carrera a Suècia, ho dèiem també a l'inici, has passat per Barcelona, però després també vas anar a Nova York, o sigui que has estat una miqueta per tot arreu, però t'has establert a Suècia. Explica'ns una miqueta com ha estat aquest camí i què ofereix un centre com a la universitat on estàs alhora per poder fer aquesta ciència i aquesta recerca en aquest nivell.
2: Sí, bueno, primer de tot, bueno, sí, és vera que gràcies a gent com nosaltres i l'esforç de tot el meu equip, podem fer aquesta recerca de qualitat, i crec que no hem d'oblidar que malgrat avui en dia encara mor molta de gent de càncer i d'altres malalties, hem avançat moltíssim. Jo mateixa tinc un germà que va morir l'any 75 de càncer de Wilms, ronyó, i avui és una malaltia curable. Vull dir que això també va ser un pas molt decisiu perquè jo volgués dedicar-me a la investigació. La meva carrera, jo vaig fer biologia i bioquímica aquí a la UIB. Vaig tenir la sort d'entrar de l'una col·laborador, Nana Provenza, en el departament de bioquímica, i amb la Joana Ramis, que feia la tesi. Llavors vaig aprendre moltíssim, i com que la meva parella vivia a Barcelona, vaig voler fer la tesi a Barcelona. Va ser un poc per amor i tal. Però després ja, a la tesi vaig aprendre moltíssim dels meus directors de tesi, però crec que necessitava fer el pas següent, i llavors, no com ara, molta de gent anava als Estats Units per fer els estudis postdoctorals, i allà a Nova York vaig tenir molta sort perquè vaig publicar molt bé, però a més estava en un ambient on no faltaven cap tipus de recursos, i estàs en un ambient on tot funciona, amb gent molt ambiciosa, i fa que tu també siguis més ambiciós i més bo. Després de 8 anys en diferents laboratoris i 2 fills, vaig tenir l'oportunitat d'obrir el meu laboratori en aquest centre Wallenberg, que han dit abans, que la Fundació Wallenberg és una de les fundacions europees que més inverteix en ciència, i llavors m'oferien unes condicions immillorables per obrir el meu laboratori, condicions que aquí només a pocs centres d'excel·lència del país pots trobar, i llavors allà vaig anar. Sí.
0: Clar, parlàvem d'un centre d'excel·lència, Francesc, i de referència que aposta molt per la ciència, que és un dels que més inverteix en aquesta qüestió. Creus que una jove investigadora, com ha estat el teu cas, que has anat caminant i fent carrera, finalment ha arribat allà, però pot desenvolupar una carrera científica igualment competitiva des de l'estat espanyol?
2: Jo crec que Mem és possible des de l'estat espanyol. Sí, hi ha centres de recerca molt bons, i hi ha laboratoris també que són molt bons, però és bastant més difícil perquè hi ha menys recursos. Vull dir, aquest centre d'excel·lència en el qual jo pertanyia, ara ja estic a la Universitat d'Umeå, pertany a una fundació que inverteix molt de dobbers cada any, té projectes cada any. Vull dir que és una entrada contínua de dobbers, i a part de la Fundació Wallenberg hi ha altres fundacions privades, i el govern suec també inverteix molt de dobbers. Aquí a Espanya els recursos són més limitats, no som un país reconegut perquè se faci molta inversió de dobbers, tant privats com públics, en recerca.
0: Sí, sempre ho dèiem, la necessitat d'invertir en I+D precisament per poder ser referent en aquest aspecte. Si no hi ha adobes, evidentment, és molt difícil que la cosa avanci i que la gent pugui aguantar, no?, aquestes investigacions al cap del temps. Sigui com sigui, Francesc, el LIDER és un grup de recerca internacional i aquest és un àmbit molt competitiu. No sé si has percebut canvi en els darrers anys, si encara hi ha obstacles específics per a les dones investigadores. En el teu cas ens des dos fills, per tant crec que has passat ja una maternitat i deus haver topat també amb certes dificultats, no?
2: Sí, especialment tenir dos fills a Nova York no és fàcil. Nova York no existeix la baixa maternal.
0: Clar.
2: Jo tenia una beca de la Generalitat de 4 mesos de baixa maternal. Contemplava la meva beca i quan li vaig dir al meu jefe que m'agafaria 3 mesos, jo crec que va quedar blanc. Hi ha dificultats per les dones, sí, i jo crec que la maternitat és una dificultat afegida,
0: sí,
2: encara que s'intenten fer diferents polítiques per igualar el número de dones que arriben a catedràtiques i en comitès i això, però encara estem una mica en fora. Crec que hi ha països que estan millor que els altres, per exemple, a Suècia els homes també tenen baixa paternal i se reparteixen millor les feines,
0: sí,
2: diria jo.
0: Sí, és segurament una dels països, no?, en els quals ens anem emmirallant per poder igualar, tot i que, evidentment, m'imagino que les dificultats són per tot arreu.
2: Sí.
0: Ja per tancar, per acabar, sí que et volíem demanar, clar, ho dèiem, els tractaments no arriben tot d'una, la gent que pugui estar escoltant aquesta entrevista o que llegeix aquí una notícia en referència en això, pot dir, ostres, ja està, no? Però, clar, no està, com hem comentat. No sé si hi ha qualsevol missatge que t'agradaria enviar a totes aquestes persones que actualment conviuen amb un diagnòstic, en aquest cas de càncer de mama, però ho podríem ampliar més enllà, i que segueixin amb esperança cada nou avançament.
2: Clar, jo crec que bueno, tota aquesta gent són el nostre motiu i la nostra inspiració per seguir lluitant. És una carrera molt competitiva, molt difícil, però que jo ara va sortir aquesta notícia en el diari a Mallorca i vaig poder veure els comentaris de la gent i la veritat és que clar, és la meva feina, és el dia a dia, potser nosaltres no som tan conscients del paper que fem, però quan veus comentaris i la repercussió mediàtica que ha tingut, la veritat és que m'haig emocionat molt i no s'ha de perdre l'esperança i, bueno, això és el que els hi voldria dir.
0: Moltíssimes gràcies, Francesca, per aquesta estoneta i per la feina que fas com a investigadora. Que vagi molt i molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
0: Fins una altra. Adéu.
2: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Xarxa experta.

0: Falten poques setmanes perquè Mallorca visqui un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. El pròxim 12 d'agost, la Lluna cobrirà completament el Sol durant uns instants, amb un eclipsi total que serà visible des de bona part de les illes. Serà un esdeveniment, ho dèiem, excepcional, que ha despertat l'interès de moltíssimes persones i que fins i tot ha fet que els preus dels bitllets a Mallorca augmentin un 500%. Un fenomen que desperta l'interès de científics, d'aficionats i que començarà a partir de les 5:30 del capvespre aproximadament, arribant al punt culminant pocs minuts abans de la posta de sol. Les autoritats i les entitats astronòmiques recorden que l'observació s'haurà de fer sempre amb ulleres homologades per eclipsis, ja que és molt important tenir en compte que mirar directament el sol sense protecció pot causar danys irreversibles a la vista. I coincidint amb aquesta cita astronòmica, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com el físico barbudo, ha publicat Mi primer eclipse, un llibre adreçat als més petits, que explica amb llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Caldentei que és un eclipsi, per què es produeix i com es pot observar en seguretat. Una manera d'apropar la ciència als infants, aprofitant aquest fenomen que molts només podran veure una vegada a la vida. Avui volem parlar amb ell, tant del llibre com d'aquesta passió per divulgar ciència i de com han de preparar-nos per gaudir en seguretat d'aquest eclipsi històric. Benvingut de nou a Codi Bet, Adrià, com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
0: Sí. I aviat, ja ho avançarem, però aviat també t'atendrem seguidament amb unes petites seccions.
1: Sí, tinc que... molta sort de poder estar aquí tantes setmanes
0: nosaltres, seguides. Nosaltres tindrem sort de que mos puguis explicar i divulgar això que fas tu, qüestions de física de manera senzilla, de manera entenedora, de manera fàcil i apropar-mos una miqueta més en aquest món, precisament com fas també amb aquest llibre, Mi primer eclipse, que en aquest cas va pels més petits, m'imagino que els més grans també aprendran coses, però explica'ns com neix la idea d'escriure aquest llibre.
1: Mm-hmm. Doncs va ser una proposta que em va arribar directament. Exactament. Jo estic més acostumat a fer divulgació un poc per públic, doncs, més gran, no? Mm-hmm. Potser per públic universitari o dels darrers anys d'institut. I des d'Edicions Cort, de Nedi i en Miquel, mm-hmm, me varen escriure amb aquesta proposta, me varen contar que volien recuperar aquest editorial, no? Edicions Cort, que era familiar, me varen contar un poc la història i, bé, jo no tenia en ment fer mai un llibre per nins, per això, perquè no estic gens acostumat en aquest llenguatge, però me varen vendre tan bé i aquesta oportunitat de poder fer un llibre tan nostre, no? Mm-hmm. Perquè és un llibre sobre eclipsis, però molt centrat en com es viurà l'eclipsi aquí a Balears, sobretot, mm-hmm, a Mallorca. I no vaig poder dir que no. I així que em vaig endinsar en aquest món dels eclipsis. A més, em varen presentar a Laura Caldentei, que és l'altra pota que ha fet possible aquest llibre. I bé, ha estat una experiència encantadora, no? Vaig passar molt bé amb tot l'equip fent la feina. Crec que ha quedat un llibre, doncs, molt simpàtic, amb dibuixos molt, molt il·lustratius. I no sé, ha anat tot com a massa bé, no? Una experiència editorial massa bona.
0: Ets el loter, tu? T'agraden els lots?
1: No gaire, no, no gaire. He de dir que no gaire.
0: Ja m'apareixia. Sí, com sigui, explicar un eclipsi sobre... En general, bé, tu tens molta facilitat, però en general no és una cosa fàcil explicar segons quins fenòmens, no? Mm-hmm. Però amb un infant també has d'adaptar molt més, no?, les paraules. Com ha estat aquest procés? Quin és el, mm-hmm, principal repte d'això que deies, no? Jo estic més acostumat a fer una divulgació per públic més juvenil o fins i tot ja adult, mm-hmm, adaptar aquell llenguatge.
1: Sí, doncs, per sort, un eclipsi té una facilitat, i és que els protagonistes dels eclipsis, fins i tot els nens més petits els coneixen, no? Sí. Que bàsicament són tres. Tenim el Sol, la Lluna i la Terra.
0: Sí.
1: Llavors, amb aquests tres ingredients ja podem fer alguna cosa, no? En realitat, explicar el més bàsic d'un eclipsi, que és que la Lluna es posa per davant del Sol, jo crec que això qualsevol nen, nena, ho pot entendre molt fàcil, no? Sí que hi havia algunes cosetes potser una mica més complicades, no? Preguntes que posant-nos a les sabates d'un petit, mm-hmm, ens podien sorgir, no? Com, per exemple, com pot la Lluna, que és molt més petita que el Sol, com pot tapar el Sol? No? Uh-huh. Doncs aquí, doncs, hem dedicat alguna pàgina, per exemple, doncs, a parlar que el tamany aparent de les coses canvia amb la distància, no? Que les coses, quan més lluny, en lluny està, més petites pareixen, no? Mm-hmm. Doncs jo crec que un poc la meva feina en aquest llibre ha estat trobar quins ingredients feien falta construir, no? Com construir aquesta escala per arribar de tenir el sol, la lluna i la terra, fins a arribar a explicar què és un eclipsi, els tipus d'eclipsi i sobretot per què és tan important aquesta data d'agost.
0: Mm-hmm. Dia 12 d'agost, aquesta eclipsi que ha causat molta revolada arreu. Sí. Veurem si el podrem arribar a veure o no, si tindran
1: esperem
0: lloc.
1: Esperem que sí, esperem que sí.
0: Però sí, quan sigui, fer un llibre com aquest sí que és una manera, no, de despertar la curiositat científica. Ara, això mateix que deies, no? Que els tamanys poden ser relatius i que la lluna, sí, precisament, sí, no, pot tapar el sol. Jo no sé si ho feim suficient, això d'intentar despertar aquest interès.
1: Mm-hmm. Bueno, jo crec que potser és una mica desigual, no?, a cada família. Jo, per sort, a la meva família sempre m'han estimulat molt intel·lectualment, llavors això ho té molt per mà, no? Sempre m'han posat documentals, sobretot d'animals, que eren els que més m'agradaven de petit. Però bé, jo crec que darrerament estava això un poc més de moda, no? El comprar llibres en els nins, no? Ara, doncs, un poc fent la documentació per preparar-me, sobretot per saber en quin to escriure això, vaig començar a cercar alguns llibres de ciència, de física, d'astrofísica, per nens, i déu-n'hi-do la quantitat que n'hi ha, no? Jo crec que darrerament sí que hi ha aquesta inquietud pels pares i mares per estimular intel·lectualment els seus fills, no?
0: Mm-hmm. Explica'ns per què és tan especial aquest eclipsi que viurem dia 12 d'agost. Què el fa diferent d'altres eclipsis o altres fenòmens astronòmics que hem vist d'altres o que han sentit que passaven altres vegades?
1: Sí, bé, doncs aquest serà molt especial perquè ho podrem veure aquí, sí, sense moure'ns de ca nostra, no? Mm-hmm. Això ja ho fa molt especial. També, bé, és especial perquè ve una època d'eclipsis, no? Tindrem aquest eclipsi, l'any següent, 2027, també a l'agost, en tindrem un altre, que aquí a les Balears no es veurà de manera completa com aquest, i l'any següent, el 2028, tindrem un altre que serà anular, és a dir, que tindrem tres tipus d'eclipsis en tres anys aquí. I bé, és especial perquè sona molt malament dir-ho, no? Però és el darrer que veurem aquí a les Balears a la nostra vida. Perquè el següent, si no vaig malament, a les Balears, el següent eclipsi complet no es veurà fins 2180.
0: D'acord.
1: Jo no tinc molt de plans d'estar per aquí en aquests anys, no?
0: Crec que és també complicat.
1: Sí que n'hi haurà a la península, el 2053, per mi, hi haurà un altre un eclipsi total. Però bé, hem d'aprofitar aquest, que es veu des de casa nostra, que no hem de viatjar en joc, i això. També el de... Serà un eclipsi... El tercer eclipsi, per mi, serà un molt llarg, no? És com que són eclipsis, a més, dins els eclipsis seran especials per això, no? Perquè tindran una totalitat, aquest moment, quan la lluna tapa per complert el sol, serà bastant llarg, i això, bueno, s'ha d'aprofitar, sí, sí.
0: Què veurem exactament a Mallorca? Què passa quan hi ha un eclipsi total per a les persones que no ho sàpiguin o que no ho recordin?
1: Bé, jo, això tot, però jo és teoria, perquè no, sí, clar, com la majoria, no he vist total mai, no? Sí que vaig veure el parcial que va haver-hi en 2006, per mi, que sí que va passar per aquí. Però bé, la idea és que veurem que la lluna comença a mossegar el sol, no? Comença a tapar-lo. I jo crec que potser el més interessant és quan comença a tapar-lo per complet, no? Hi ha un parell de fenòmens molt interessants, que són les perles de Bailey o l'anell de diamants, no? Que són ja quan està a punt la lluna de tapar-ho tot, que les muntanyes i les valls de la pròpia lluna deixen passar alguns ratxos de sol i altres no. Llavors es veuen com una mena de cinturó de petites perles, no? Que són els darrers ratxos de sol que comencen a... Que els darrers que ens arriben a la Terra abans de que quedi completament tapat. I bé, després quan la lluna tapa per complet el sol, diuen, o esperem poder veure, la corona solar, no? Que és aquesta part externa del sol que normalment no podem veure perquè el sol ens enlluerna, no? I no podem veure això. Després, quan passa aquesta totalitat, fem el camí a l'inversa, no? Tornem a veure la nit de diamants, les perles de Bailey i la lluna que comença a desaparèixer de davant del sol. Clar, això jo ho veig molt especial perquè, clar, des de que naixem, les poques certeses que tenim és que el sol surt pel dematí i se'n va a sobre baixa, no? I que de sobte, a l'hora baixa, el sol desaparegui és com una cosa molt impressionant, no? Ara, perquè sabem que això ens passarà, duen anys avisant-nos, sí. I això, però no ser conscient de que pot passar això i que de sobte succeeixi, deu ser molt, molt, molt més impressionant que del que ja serà.
0: Mm-hmm. Des d'on et veuràs, tu?
1: Sí, jo,
0: sí. Bé, m'imagino que ho faràs, no?
1: Sí, sí, sí. Jo, mira, doncs aniré a veure-lo amb els meus pares a una casa que tenim pel Pla de Sant Jordi, mm-hmm. que potser no és el puesto on millor es veurà, però estarem allà en família, tranquil·le, frenent un refresc, una cerveseta, un pot de fuet i en calma.
0: Tu de naso, eh?
1: Sí, perquè jo crec que la resta de l'illa potser està una mica complicada.
0: Serà
1: aquests dies.
0: Serà complicat els accessos, això ja ho sabem, que sobretot a la part oest hi ha certs punts que se sap que la visibilitat serà la més bona, hi ha complicació, a no ser que hi hagi gent molt sortada, que tingui un vaixell,
1: clar,
0: que llavors
1: ja,
0: em puguin
1: luxe.
0: Allà on vulgui, però sí, sí, vaja. Sí. Evidentment, i ho hem de recordar, ho recordem amb tu, cada vegada que hi ha un eclipsi s'ha de dir, però no podem mirar directament el sol sense la protecció necessària. Normes bàsiques de seguretat, i explica'ns una miqueta com podem trobar aquestes ueres que hem de dur, com podem saber que són realment homologades i que ens serveixen, que no ens faran mal.
1: Sí, sí. Doncs bé, com bé dius, unes ueres de protecció és una cosa molt bàsica, no? El sol no es pot mirar directament i de cap manera, perquè tampoc cremar els ulls, i a més, com no tenim receptors de dolor, no mos entram i mos quedam fora vista sense adonar-nos compte. Sí. Llavors, hem de comprar unes ueres per veure eclipsis, no? Que les que has de comprar, les que has de mirar, són les que tenen una certificació, una norma ISO, que normalment està impresa a les potes de les ueres, que és la norma ISO 123-U2-2. Si no vaig malament, per mi que és aquest número, si no ho comproveu, però per mi que era així, era un número ben fàcil de recordar. Però bé, ara totes les òptiques, fins i tot de llibreries, on es ven el llibre, també es venen ueres d'aquestes certificades. Mm-hmm. Això, el més bàsic, no? Si pel que sigui no tens possibilitat de fer-te amb unes ueres d'aquestes, hi ha altres maneres d'observar l'eclipsi de forma indirecta, que és amb un projector estenopeic, que és una cosa molt senzilla, pot fer amb una cartolina, li fas un petit forat, això és com funcionaven les càmeres més antigues, i això ho fas apuntant en el sol, i en teoria s'ha de projectar l'eclipsi a l'altre costat, així no ho mires directament i mires el terra, no?, on s'està projectant. Mm-hmm. Però bé, encara som a temps de comprar, sisplau, unes ueres de les bones, de certificades, i no jugar en sa vista, no? Mm-hmm. I això, no mirar l'eclipsi mai fora ueres.
0: Mm-hmm. Serem un dels llocs privilegiats per veure l'eclipsi, abans ho dèiem. A l'hora de triar, i tu has dit, bé, jo en el Pla de Sant Jordi ja veurem, no? Però què recomanaries per triar aquell lloc d'observació, tenint en compte que, evidentment, hi haurà molts de punts que estaran col·lapsats.
1: Sí, bé, el primer és veure si don el puesto que has triat es veurà l'eclipsi, no? Això, el govern d'Espanya ha fet una web que està bastant bé, que es diu triodeclipses.es o alguna cosa així, i allà tenen uns mapes, no?, de l'estil de Google Maps o coses d'aquestes, on poses on seràs i et diuen hora per hora si es veurà l'eclipsi o no, si la Serra Tramuntana et farà ombra o no, no? Tot això. Això és el més bàsic, no? I ja, lo seu és anar en el puesto i mirar, ara bé, quan quedi poc, mirar si la posta de sol,
0: no?
1: Exacte, perquè pot ser que no hi hagi cap muntanya que te tapi, però hi ha un edifici just davant. Llavors, això és important tenir-ho en compte. I també creuar els dits, que no hi hagi núvols, que estigui el cel ben destapat, que no hi hagi calima, totes aquestes coses. Que
0: ja ho veurem.
1: Això no ho podem predir.
0: No, això ja ho veurem, perquè tal com estàs tens ara,
1: no se sap.
0: Continua igual, la cosa estarà complicada.
1: Sí,
0: quan sigui un llibre com aquest, i un fenomen com aquest, segurament desperta l'interès de molt d'infants, per investigar, per despertar vocacions científiques. I et volíem demanar, ja està disponible aquest llibre a totes les llibreries, això en principi
1: sí.
0: Està des de ja fa un temps. No sé si tens més presentacions...
1: Per ara tancada no n'hi ha cap, però bé, sé que hi ha l'intenció de fer-ne més. Vàrem fer una palma fa un parell de setmanes, però bé, l'intenció és fer-ne algunes més. A més, aprofitant que tenim 3 anys d'eclipsis per davant, doncs bé, és un llibre que tindrà un poc més de vida, no?, que no només per aquest eclipsi.
0: Clar, hem de tenir clar que venen molt d'aquests esdeveniments astronòmics que segurament veurem poques vegades o una vegada a la vida. Si estàs interessats, si sou pares, mares, tiets, tietes, i voleu regalar aquest llibre, Mi primer eclipse, ja el teniu disponible amb il·lustracions de Laura Caldentei i amb aquest text i aquestes explicacions d'Adrián García, que és el físico barbudo. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, un plaer.
0: Per haver vingut i fins aviat.
1: Sí, ens veurem a l'eclipsi.
0: Sí. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui feim una mirada 80 anys enrere, perquè el mes de juliol de 1946 va néixer oficialment l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. 61 països varen aprovar la seva Constitució durant la Conferència Internacional de la Salut, que es va celebrar a Nova York, i varen establir les bases d'aquest nou organisme internacional destinat a coordinar esforços mundials en matèria de salut pública, tot això després de les greus conseqüències sanitàries de la Segona Guerra Mundial. La Constitució de l'OMS va introduir una concepció diferent i nova de la salut, definida com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia o d'afebliment. Aquesta definició, que encara avui dia és vigent, va suposar un canvi profund en la manera d'entendre la salut, reconeixent-la com un dret fonamental de totes les persones, sense distinció de raça, de religió, d'ideologia política o de condició econòmica i social. Després de la ratificació per part dels estats signants, la Constitució de l'OMS va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948, dos anys més tard, i des d'aleshores es commemora com el Dia Mundial de la Salut. A partir d'aquell moment, l'OMS va assumir la coordinació de, per exemple, programes internacionals de vigilància epidemiològica, de vacunació, de control de malalties infeccioses, salut materno-infantil i resposta davant d'emergències sanitàries, convertint-se en l'organisme de referència en salut pública a escala mundial. 8 dècades després, l'OMS continua exercint aquest paper essencial en la promoció de la salut global i en la cooperació entre països en aquesta matèria. La seva tasca ha estat decisiva en fites com l'erradicació de la verola, els programes internacionals de vacunació i la coordinació de la resposta internacional davant de pandèmies i altres crisis sanitàries. La Constitució aprovada aquell juliol de 1946 representa encara avui un dels pilars fonamentals de la governança sanitària internacional i un compromís col·lectiu amb el dret universal a la salut que hem de continuar recordant avui dia. Fins aquí el codi beta d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per infants, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Avui celebram el nostre especial estiu! Què voleu sobre tot el que hem preparat?
1: Sí!
0: Idò, avui, com sempre, serem amb vosaltres dues hores, però canviarem un poquet el format. Començarem en l'hora dedicada a les nins i nines! I avui tindrem una entrevista molt especial, encara no vos direm en qui. També estrenarem, atenció, les nostres primeres mini-olimpíades d'estiu!
1: Sí!
0: Què tal, participareu bé, Rubén?
2: Sí, segur que sí.
0: Segur que sí, molt bé, molt bé. Però abans de començar, escoltarem, com sempre, les nostres propostes per gaudir en família aquests pròxims dies. Vinga, prepareu tots llapis i paper perquè començam. I la primera proposta és gaudir de lectures a l'estiu, escoltant les recomanacions de na Cati Baoba.
3: Hola, amics de No venim amb manual. Pensant que podem recomanar per llegir aquest mes d'agost, hi ha un fet que passarà el proper 12 d'agost. Així que per explicar aquest fet, als més petits, recomanem un conte. El meu primer, Eclipsi, de l'editorial Cort. I per nins i nines més grandets, i per convertir-se en un expert en aquest tema, trobam El gran llibre de l'eclipse, d'editorial Montena. A més, durant el que queda d'estiu, podem aprofitar per repassar conceptes i reforçar l'aprenentatge amb els quaderns de vacances. En tenim un bon grapat, però el millor és apropar-se a la llibreria i poder triar el llibre que ens faci moltes ganes. Pensam que no hi ha cap nin o nina al que no li agradi llegir, simplement és que no ha trobat el llibre adequat. Una abraçada forta i molt bon estiu!
0: Gràcies, Cati. I a més d'aprendre sobre eclipsis, aquest estiu també podreu saber més sobre estels i rondalles. Ens ho conta en Pep Marcús, del Club Newton.
4: El proper dissabte 8 d'agost hi ha una xerrada en el Centre Cultural Can Dulce de Solla a les 8 del vespre. A la qual, en aquesta xerrada, sabrem que són el carretó de set frares, sabrem que és el gra d'ordi o el llit de la Verge Santa. Noms de constel·lacions i estels que s'adonen a Mallorca fa 150 anys, però que pràcticament ja s'han perdut. I farem un repàs dels noms que teníem un temps a la nostra terra, així com les referències de l'astronomia que trobàvem dins les rondalles mallorquines. Tot això, dia 8 a les 8, en el Centre Cultural Can Dulce de Solla.
0: I d'astronomia passant a cuina estiuenca ens ajuda de la nostra bloguera de cuina, Maria Ramos.
5: Hola a tots. Avui, per l'especial d'estiu, vos duc recetes senzilles per fer gelats en família. N'hi ha moltes opcions. Allò, una de les que més m'agrada són els gelats de plàtan amb xocolata i anous. Però també es podeu fer de iogurt, de fruit vermells o de maduixa. També són molt refrescants els de cindri. Si voleu ser un poquet originals, es podeu fer fins i tot de farrufet. També podeu fer galletes en forma de gelat. No refresquen tant, però no se desfan. Ja ho sabeu, a cuinar i a disfrutar de l'estiu.
0: Gràcies, Maria. Trobareu les seves receptes a mamala3.com i acabam amb l'agenda de plans gràcies als nostres petits reporters.
6: Hola, som n'Amanda.
7: I jo, en Rubén.
6: I per ser especial d'estiu, vos proposam consultar un parell de pàgines. Apuntau!
7: Jo vos propos cercar informació a internet dels espais joves del vostre municipi. Hi ha moltes activitats a partir dels 12 anys.
6: I de joves anem a cercar activitats de biblioteques. Per exemple, si cercau a biblioteques de Calvià, veureu que faran tallers d'eclipsis, històries d'eclipsis, contacontes i un taller de projecció solar.
1: Bon estiu!
8: IV3 Ràdio és servei públic.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
9: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Dual de les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IV3 Ràdio.
11: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
11: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
0: després d'escoltar totes aquestes propostes, ara sí, començam el nostre especial d'estiu en la nostra entrevista. I si hi ha algú que sap com fer una bona festa, són els nostres convidats d'avui. Han posat música a centenars de festes i celebracions i formen part d'un grup, d'un dels grups infantils més coneguts i estimats de les nostres illes. Les seves cançons han acompanyat la infància de diverses generacions de nins i nines i també de molts pares i mares. A més, estan vivint un any molt especial perquè han començat la gira en què després de gairebé 50 anys s'acomiadaran dels escenaris. Segur que tots, qui ens escoltau, ja sabeu de qui parlam. Avui ens acompanyen Francesc Aguiló i Gabriel Gamundí, de Cucorba. Bon dia!
12: Bon dia!
0: Com
12: bon
0: estàu? Dia.
13: Molt bé.
12: Beníssim, beníssim.
0: Un aplaudiment per ells.
13: Gràcies.
0: Hem de dir que també volem enviar una salutació a Gemma Palà, que avui no ens ha pogut acompanyar.
12: Sí, una pena.
0: Però a vegades venir com a representants, eh? Molt bé, idò, aquests nins i nines han preparat moltes preguntes perquè volen saber més de Cucorba. Mm-hmm. Estau preparats per aquesta entrevista?
12: Estan preparats.
13: Ho intentem. Estem un poc assustats, eh?
0: No, són bons al·lots. Ah, que sou bons al·lots?
14: Sí!
0: Sempre, o estones?
15: No, no.
14: Sí, són bons al·lots.
0: Bé, idò, anem a començar amb la primera pregunta que la farà na Isabela, mem.
16: Començam amb una pregunta que ens agrada fer a tots els convidats. Com éreu de petits?
0: Home, com éreu?
13: Ai. Era, no sé, jo, per exemple, clar, xerraré per jo, perquè cada un és diferent, no?, quan som petits. Jo era un nen que solia, m'agradava jugar tot sol, amb amics molt pròxims, no era molt dels grans grups, no? I bé, era un nen bastant... Crec que un poc bejoca, perquè era bon al·lot, me podien fer...
12: Me podien se
13: m'hagi escurat, una cosa així, no? I bé, me definiria una mica així de petit. No?
0: Molt bé, i en Francesc?
12: En el meu cas era un al·lot molt, molt tímid, exageradament tímid, molt bon al·lot, també.
0: Cara.
12: Ja m'agradava llegir, des de molt petitó sempre tenia este veu plantat enmig de les cames, i al contrari que en Biel, a mi sí que m'agradava jugar en grup. Jo tinc molt mal record de les meves experiències escolars, però tinc un record extraordinari de jocs al carrer i de jocs amb els companys. M'agradava molt jugar, i encara ara.
0: Molt bé. I doncs tenim més preguntes un poc sobre aquest tema. Mem, n'Andrea vos farà la pregunta. Mem, Andrea.
17: A què vos agradava jugar i... Quina música vos agradava escoltar?
0: Molt bé, Andrea.
12: Sí.
0: Anem, a què jugàveu?
13: A mi m'agradava molt jugar en capses, construint cabanyes... També a casa nostra tenia l'avantatge que els meus pares tenien un estanc i drogueria, i clar, hi havia molts objectes que a un moment determinat, quan no hi havia clients, això aprofitava per fer meus jocs. I m'imaginava allà castells, i m'imaginava cabanyes, i era molt imaginatiu. Tot sol no havia de m'estar ningú per jugar. I quant a les músiques, nosaltres ja tenim una certa edat, i en aquella edat... S'usava molt... Bé, hi havia dues coses. S'usava molt la cançó d'estiu i cantàvem el Rayo de Sol i Melody Hopper. A vosaltres no vos sonaran gens, però nosaltres, ara els papats sí que ja vos sonaran. I era aquella època que sonaven i era quan m'agradava cantar. La veritat és que el meu pare no posava en la ràdio, però no eren... La meva germana, que era més grandeta, que tenia quatre anys més que jo...
0: Anava a Guateques.
13: Sí, no, li agradava molt, no, li agradava molt en Joan Manuel Serrat. I aquí sí que me vaig aficionar i me va agradar també. Eren dues coses molt diferents, per lo que he dit. Una és el d'estiu i l'altra en Serrat. Sí.
0: I a mi, en Francesc, jocs i música?
12: A jocs, a mi el joc que m'agradava més en els jocs comunitaris és el carrer. Jugar a res, jugar a qualsevol joc amb el cadoret. Eren jocs col·lectius que hi havia... Ara és impensable, però en aquell moment hi havia una gran quantitat de nens. Mos aplegaven 30, 40 al·lots.
0: Uau.
12: A damunt la plaça o al voltant de l'església i jugàvem a tot, des de Boldúf, a lo que sigui. I a mi m'agradaven molt aquests jocs. En quant a la música, jo, perdona, de nin-nin no escoltava, no tenia música. Per descomptat que no escoltava música infantil, no existia.
0: Clar.
12: Però els meus records, els primers records lligats a la música estan relacionats amb la ràdio. A que nostre tenien una ràdio i jo el que feia era seure-me davant i en la rodeta anava cercant emissores allà on posàssim música. I escoltava tot el que sonava, d'una banda a l'altra, cercant música, fins que a l'hora baixa entraven les ràdios que venien del Marroc o del nord d'Àfrica que feien aquesta música seva. I feien interferències i ja era impossible escoltar les ràdios d'aquí. I de llavors a odi a totes les seves músiques perquè me recorden
0: que ja no podíeu escoltar
12: que
0: més
12: música. Que m'atreven la diversió.
0: Vinga, Zoe, te toca tu. Quina pregunta fas, a mem?
17: Quan éreu petits, què volíeu ser de grans?
0: Ha de ser el primer sí que vos va agradar, mem,
13: sí.
0: Què era?
13: A veure, jo sempre m'agradava molt desfressar-me. Una cosa, per tant, jo ja tenia un pot de vena de lo que hem estat, no? Del món del teatre i de l'animació. La veritat és que quan era nit no tenia una idea molt concreta de dir vull ser un metge, vull ser advocat, vull ser mestre, no.
12: Futbolista,
13: no. No, era molt xerat jo en el futbol. No, ningú me triava, me triaven els darrers. Allà quan triàvem per jugar a futbol eren els darrers. Però sí que m'agradava disfressar-me i record nosaltres... A la nostra època, els carnavals, quasi no, així com ara els coneixeu, no existien. Nosaltres sortíem a fer fresses. Anàvem per les cases i deien, voleu fresses? I m'ho anàvem disfressat de qualsevol manera. I llavors m'ho deixaven entrar a les cases i m'ho donaven un dolç o m'ho donaven una galleta. I també m'agradava molt disfressar-me i me'n record que me varen regalar una maleta de màgia. Devia tenir 7-8 anys. I record que en l'estiu, amb aquella maleta ja, convidava tots els amics veïnats i li feia ja màgia, molt mal fet, evidentment, però que ja m'agradava tot aquest món.
0: El món de l'espectacle, no?
13: Tu vols que aquí va haver un poquet de vena de tot això.
0: I en Francesc, què volia ser?
12: Jo no volia ser res.
0: Jugar, en el carrer.
12: Jo volia jugar, però no record haver volgut ser una cosa concreta fins que vaig fer 14 anys. Als 14 anys me varen regalar, als primers de la classe me van regalar un val per anar a la fira del llibre, a triar el llibre que volguéssim, i era Inca. Jo hi vaig anar i vaig triar un llibre d'en Becker,

0: el teatre infantil no, pràcticament no existia, havia vist molt poc, i en Francesc va ser el que va dur la idea de muntar una rondalla, era el nostre poble, i a partir d'aquí varen fer una obra que se deia en Joanet d'Esfobiol, i en Xesc va fer tota la... tota la redacció, i a partir d'aquí ho varen fer dues vegades al nostre poble, de Muro, i llavors, no sabem com, ens varen cridar per anar a una escola a Sarracó, llavors més en van de ser que la trava, llavors varen començar a barriades, no m'ho van donar compte, i varen dir, no, m'ho han de posar un nom, en aquell moment encara el nom no... I era l'estiu següent d'això que havia passat, i va haver dos noms que molt varen agradar. I un era Cucorba, i varen fer una votació, i va guanyar Cucorba.
1: Sí. I va guanyar Cucorba, varen triar Cucorba perquè era una secció local, de Muro. Està recollit així el diccionari del Cove Moll. I etimològicament és una aglutinació de Cuca-Orba, Cuca-Sega. I era el nom que donaven a Muro era el joc de la gallina cega. Quan jugàvem a la gallina cega, Mugolo jugaven a Cucorba. I perquè mos va agradar aquest nom, perquè era el nom d'un joc infantil, perquè recuperàvem una paraula en desús, i per tant simbolitzava una mica la nostra intenció de recuperar la cultura popular i de contribuir a la normalització lingüística, i endemés perquè era una paraula del nostre poble i una paraula que difícilment se mos confondria amb una altra cosa. I, efectivament, si ara el senyor Moll fos viu, hauria de recollir una segona secció de la paraula
2: de Cucorba en el diccionari.
1: Perquè Cucorba són nosaltres i res més.
2: Molt bé. Vinga, Rubén, que te toca tu, va.
3: Quan començàveu a fer espectacles, vos posàveu molt nerviosos o teníeu qualque mania abans de sortir a l'escenari? No. I ara, després de tants anys...
2: Teníeu alguna mania?
1: No, jo no tenia cap mania, ni en tenc ara, i tampoc me poc nerviós.
0: No, cap. Jo crec que ningú del grup... Varen començar en el teatre, les primeres obres de teatre, i ningú, tots eren molt espontanis, eren molt... sense cap problema ni cap prejudici per actuar i pujar
2: damunt
0: l'escenari.
2: I no, vos van llançar i ja.
1: Mor van llançar. Nosaltres sempre hem passat gust i quan sortim per gaudir.
0: Els nervis venen ara, per exemple, quan estem davant d'altres. Aquí sí que mos posem un poc nerviosos, perquè...
2: S'estan portant molt bé. Vinga, Marina, mem, què li demanaràs tu?
4: Moltes de les vostres cançons les escriviu vosaltres, però també hi ha moviments i coreografies. Com ho feis? Qui pensa cada cosa? És difícil crear una cançó perquè els nens la puguin cantar i ballar?
2: De la lletra ja sabem que s'heu d'ocupar en francès.
1: Sí.
2: Però qui s'ocupa de les coreografies, amem?
1: És una tasca conjunta.
0: Sí.
1: Hem de distingir dos tipus de cançons quan fem un disc, quan fem les noves creacions. Les que estan destinades a ser cantades, moltes per anar només al disc i prou, que sabem que no les farem mai en directe, però llavors la part més important són cançons o danses que van d'escriure la lletra, el primer que pensam és l'estructura. Com ballaran els nens? Volen fer una dansa que sigui rotllo, que aquí s'aturin, que en aquest moment que s'aturin facin això, facin l'altre... I quan tenim l'estructura de la dansa o de la cançó ben definida, és llavors quan escrivim la lletra. Escrivim la lletra i, finalment, la música. La música és el darrer de tot. I era la música, li deia, mira, aquí s'ha d'aturar la música, s'ha de ralentitzar, aquí s'ha d'accelerar, aquí ha de ser de rotllo, ha de ser de tren, però tota la planificació se fa prèviament.
0: Volia comentar que abans de crear cançons i danses, varen començar i varen fer moltes, ja que varen recuperar danses populars.
2: Clar, tradicionals.
0: Que ja tenien unes estructures que funcionaven i que anaven molt bé, i les varen, en certa manera, mos varen agafamosir allà. I normalment, això que ha dit en Xer, nosaltres tenim quatre maneres fàcils de fer danses, que és fent parelles, ballant de dos en dos, fent tirangues, ballant

0: tiranga, fent rotllos petits o fent rotllos grossos. Aquests quatre sistemes...
1: Són els bàsics, són, de dansa.
0: Pràcticament no fallen. I llavors les lletres, que el senyor Francesc, aquí de vora, és el gran creador que les escriu, les lletres m'ho ajuden molt, perquè si hi ha d'haver un... La lletra diu que criden, nosaltres aquí hem de ficar un crit, clar. I si fa un badall, hem de ficar un badall. Per tant, tota aquesta manera de fer-les, i al final passa una cosa. A vegades no funcionen totes, però van danses, que tenim una dels capells, que varen fer capells de diari, ho varen intentar, i
1: no
0: ha
1: acabat
0: de
1: funcionar.
0: Però bé, si vols afegir res, no.
1: Amem, na Júlia, que també té una pregunta, amem.
2: Quasi 50 anys donen per fer moltíssimes cançons. Sabeu quantes n'heu fet en tots aquests anys?
1: Amem, una xifra, perquè un dia na Mercè estava emocionada demanant xifres a cantants de quantes discs i cançons. Quantes cançons heu fet, amem?
3: Mira, hem de distingir dues coses. Les cançons que han creat de creació pròpia i les cançons populars. En conjunt, sense les contades, passen les 200 cançons que hem arribat a cantar. De creació pròpia, n'hi ha, perquè les he contades abans de venir per curiositat, perquè no ho havia mirat mai, n'hi ha 73. O sigui, hi ha 73 cançons de Cucorba que estan enregistrades en els diferents dits que hem fet. Si afegim les cançons que formaven part dels espectacles teatrals i que no han passat a les dits per una raó o per l'altra, mos tiraríem un centenar de cançons pròpies i després un centenar llarg de cançons populars.
1: O sigui, unes 200 en total, aproximadament.
3: Sí, passa les 200.
1: A veure, Lucía.
4: ¿Vos agraden totes les vostres cançons per igual o en teniu alguna que sigui la vostra preferida?
1: Quina és la que més vos agrada?
0: Ui, és difícil.
1: No heu de triar una només,
0: només
1: eh?
0: De triar
1: només
0: una.
1: Una.
3: Una
0: ja. Ai, jo m'aquest amb una que normalment no cantam.
1: A veure, quina és?
0: Que és cançó de bres per una princesa africana, no sé si tinc aquest títol. Una princesa negra, fica.
1: Idò, ho apuntam. Aquesta
0: m'agrada molt,
1: primera.
0: Però no, és una cançó molt dolça que
3: d'Antoni Rodríguez.
0: Rodríguez, un dels músics que va fer feina en altres, que fa feina en altres, i que m'encanta. Una cançó que canta moltes corals, la canten, en aquesta cançó. Jo amb aquest, amb aquesta.
3: Jo amb aquest, en el meu cas, en La mestra em fa quedar.
1: Molt
3: perquè amb aquest en La mestra em fa quedar, perquè jo, que normalment només faig lletres que no són músics ni res de tot això, d'aquesta vaig fer la música. I és una cançó que s'ha popularitzat, que ha passat a ser de la gent i que no té autor.
1: Vinga, Núria.
4: En els directes passen moltes coses. Aquí, a No venim amb manual, també ens ha passat de tot. Quina és la cosa més curiosa, més divertida que vos ha passat damunt un escenari?
0: Breument. Fèiem una obra de teatre que es deia Les aventures d'en Pere Pistoles. Pere Pistoles era jo, i duia moltes pistoles. Era un bajoca que se pensava que ho arreglaria el món amb totes les pistoles, i tots els altres personatges li anaven en contra. I pujaven nins a damunt l'escenari. Fèiem una escena on havien pujat 4 o 5 nins que anaven de gallines i tal. I vaig sortir, les deixaré més plomat que un cul de lloca, talla, pam, pam, pam. I què va passar? Que no m'ho vaig donar compte i ni m'havien pres totes les pistoles. Vaig quedar allà al mig, que no sabia què havia de fer. Varen venir a improvisar i varen riure molt, llavors, de l'anècdota aquesta. Va ser molt graciós.
1: Varen ser perillosos. Vinga, Fèlix, què demanes tu? Va.
5: I quan acaba un concert, qui penseu que acaba més cansat? Vosaltres o els nins?
1: A mi, que deies, els nins o altres?
3: Clarament, vale. Clarament nosaltres. Vale. Ara, el manco. Sí.
1: Vinga, Amanda.
6: Si ara mateix un nin, una nina o un adolescent volgués dedicar-se a la música quan sigui gran, quin consell li donaríeu?
3: Bé, imagina que te refereixes a la música infantil. Bé, jo sempre els dic, molt de nens, de vegades fent broma, els dic, penseu que si vos heu de fer pallassos, hi ha tres coses que no podeu fer mai. Una, el gret a vos, l'altra, et sona a vos, i la tercera, torca a vos és bo, mentre actueu. Però bé, l'únic consell que els donaria és que el que facin els ha d'agradar molt, els ha d'apassionar, perquè si no els agrada molt i no els hi surt de l'ànima, que no ho facin. I després han de tenir qualitats, evidentment. No tothom pot fer el que vol.
1: És un consell que val una mica per tot, eh? Vinga, sí. I acabem amb la darrera pregunta que la farà en Joel.
7: Avui en dia, moltes vegades, estem més acostumats a mirar una pantalla que a cantar, ballar o jugar junts. Vosaltres, que heu vist passar tantes generacions de nins i nines i tants de públics diferents, quins consells ens donareu per gaudir al màxim d'un concert?
1: Com ha de ser el públic per gaudir?
0: Ui, jo crec que... Lleva-se la vergonya, la primera de tot. Lleva-se totalment la vergonya i participar. Participar i aquí és quan, li, quan evidentment, si no vas a concert, no. Però si t'agrada, lleva't aquesta vergonya, participa, canta, balla, disfruta.
3: Sí, pensa que la pantalla és una cosa individual, tancada, i que rarament en nina porta res. En canvi, ballar en una dansa és una tasca, és un divertiment col·lectiu d'interacció amb altres companys, de passar-s'ho bé, més participatiu i més gratificant.
1: I doncs ha encantat l'entrevista. Anem a fer un aplaudiment, va. El que passa que, com avui estem d'especial estiu, crec que tenim per aquí una altra darrera pregunta, no?
8: Sí, quina? Sí, ja com per acabar... Com
1: la Margarita, agradaria... que es fan des de petita, ja sí, és una jove del programa.
8: M'ha encantat aquesta entrevista. com us agradaria molt que mos féssiu una petita discoteca d'estiu en les vostres cançons, però també en les vostres coreografies.
1: Que vos pareixi muntar una petita discoteca ara, posar-me les cançons i vosaltres mos indicau com...
3: Fantàstic.
1: Pot semblar bé.
3: Sí.
1: Anem posant cançonetes. Estau tots preparats per ballar?
9: Sí! Sí!
1: Haureu de ballar asseguts, no? Podreu ballar asseguts. La Margarita a dreta. I els pares? Els pares se podrien aixecar, no? Vinga, tots els pares.
9: Sí!
1: Vinga. I jo crec que tots els nens podeu sortir a ballar, també. Vinga, tothom a ballar. Va.

0: Molt bé, fort aplaudiment. Com us heu passat bé?
1: Sí!
0: Com esteu, Francesc?
2: Cansat.
0: Gabriel. Moltes gràcies per aquesta entrevista. I jo vos faig una proposta que crec que estaria molt bé que ens poguessin tornar a veure una altra vegada enguany per compartir una estona plegats i perquè també participin els nins que ja s'han fet grans, o sigui, els pares i les mares. Què vos sembla? Tornareu?
3: Ah, sí, perquè
4: l'any que ve no tornen ja. Ja vam dir que...
0: Idò, guany, ja, guany, no, sí. Idò, un fort aplaudiment per ells. Nosaltres fem ara una petita pausa i seguim amb el nostre especial estiu.
5: IB3 Ràdio és diversió. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
7: Tentol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Després d'aquesta entrevista que ens ha fet tanta il·lusió, continuem amb el nostre programa especial d'estiu. I ara arriba un altre dels moments que teníem moltes ganes de viure, perquè avui, atenció, celebrem les primeres mini-olimpíades d'estiu de Nova Anima Manual. Però vos he de dir una cosa, aquesta idea no ha estat meva. Fa uns dies, dos personatges que tots coneixeu molt bé me varen venir a veure i me varen dir: Regina, deixa'ns organitzar unes olimpíades d'estiu. Jo no estava massa convençuda, però al final jo crec que ens arriscarem. Trobau, ens arriscam.
1: Sí!
0: A veure què passa. I de vinga, anem a rebre amb un fort aplaudiment en els impulsors d'aquestes mini-olimpíades d'estiu, que són, atenció, el doctor Firulais i el doctor Mal Sofrit.
10: Ué!
11: Bones, bones!
12: Això és un desastre.
0: Molt bé. Tranquils, tranquils. Anau passant. Molt bé, molt bé. Que seguin. Xxxt. Anem a fer silenci perquè venen dos científics. Amem, seguin. Doctor Firulais, com està?
13: Molt bé, molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Ah, mira, i el doctor Mal Sofrit se ve amb un còctel i tot, que està prenent aquí, en sa camí a hawaiana. Com està, doctor Mal Sofrit?
13: No gaire bé, no m'agrada aquesta calor que fa aquí de dins.
0: Ja, sí, aquí som un quants i sempre fa una mica de calor. Mem, aquí tenim moltes preguntes. Primer de tot, com és que vos heu animat a fer una proposta junts? Això és una cosa grossa, que ha estat?
13: Doncs a veure, perquè nosaltres sempre intentem compartir els nostres descobriments científics amb tothom.
14: Sí, sí, sí, sí, i ell també comparteix explosions.
13: Per això ja està controlat.
14: Això mateix vas dir la darrera vegada.
0: Bé, esperem que avui no exploti res, no convé. Doctor Firulai, no explotarà res avui.
13: No, no, avui no. Avui hem vengut perquè han fet un descobriment espectacular. Que serà la bomba, però no perquè exploti.
0: Ah, bé.
13: Hem inventat la millor manera perquè aquest estiu no passeu tanta calor.
0: Oh, que trobau, oh, que
15: guai. Perfecte, perfecte. Eh?
0: I ho compartireu amb tots nosaltres, idò, en això?
13: Clar que sí.
0: Sí.
14: Compartir. Compartir no. Això s'ha de guanyar.
0: Ah, ja sabia jo que no era tan fàcil. I què hem de fer?
13: Bé, és que el doctor Mal Sofrit diu que abans us heu de guanyar una mica.
14: Exacte. Primer haureu de superar totes les proves de les nostres mini-olimpiades d'estiu.
0: Ui, ja no, Núria, això són bruta, no ho trobes?
15: Sí, sí, sí.
0: Sí, és un, sí, té un punt de doctor malvat, en doctor Mal Sofrit.
15: Sí, sí.
0: Bé.
13: Però no patiu, perquè seran molt divertides.
0: Però d'on ha vengut aquesta idea de fer mini-olimpíades? No ho sé, de on ve això ara?
14: Bé, és que jo sempre m'han agradat molt les olimpíades. Encara me'n recordo de Barcelona, de 92.
0: S'està emocionant el doctor mal sofrit.
14: Jo? No, és el calor. Però ja veureu, si primer us va una mica, després encara valorareu més el nostre invent.
0: Molt bé. Idò, si s'ha de suar, per on començam?
13: Idò, mira, per qualsevol esportista, el primer és fer un bon escalfament.
0: Molt bé, tenim a més pares en el públic. Pares, fareu un bon escalfament també, vosaltres. Tothom s'animarà.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Tu també, Margarita.
6: Sí, i tant.
13: Doncs, vinga, per fer aquest escalfament, us he dut el meu darrer invent. Uns daus científics d'escalfament olímpic.
14: Figurais, això són dos daus.
13: No, són dos daus científicament calibrats. Un decidirà quant de temps heu d'entrenar i l'altre quin exercici toca.
0: O sigui, funcionen.
14: Aquesta és precisament la pregunta que em preocupa.
0: Bé, vinga, doncs, anem a fer algun nin que ho tiri. Vinga, mem, algú del públic, un nin que s'aixequi. Vinga, per exemple, en el Roser, tira aquest dau, vinga. Vinga, va, tira, venga, només l'has de tirar. Vinga. Tira el dau. A menys qui surt, vinga.
15: El dau dels temps.
0: En terra, sí, sí.
15: Molt bé.
0: A menys, que ha sortit, ho agafam. A menys, Joel, sortit. Passa molt. Ha sortit 40 segons, per exemple.
13: D'acord.
0: I ara, amem, Joel, tira tu aquest dau altre, aquí, aquí damunt la taula. Ja està, ha sortit això.
13: D'acord.
0: Què hem de fer?
13: Doncs, si surt el moviment dels abdominals...
0: Sí. Anem a posar música primer, així d'entrenament, va. Vinga, ja es podem entrenar. Què hem de fer?
13: Doncs, clarament, aquesta imatge... És un pare prenent el sol, que cada 10 segons aixeca el cap per veure què fan els nens.
0: Està bé. Vinga, donem a fer tot aquest moviment, va. Vinga.
6: Ui.
0: Farà un pot d'energia. Més...
6: Vinga, mem. Ui, alerta la pilota.
0: Vinga, anem a tirar-ne un altre, mem. I ara què hem de fer, mem? Vinga.
13: Doncs ara ha sortit el moviment de recolzar-se amb una mà. Aquest és el surf invisible.
14: Quin surf, ni surf. Això és una... Això és quan la predina s'està posant crema solar i te diu, no t'amoguis.
0: Vinga, i què hem de fer? Com se fa aquest moviment?
13: No, heu d'aixecar la mà.
0: Sí.
13: I heu de començar a fer equilibris.
0: Vinga.
6: Oi.
0: Molt bé, vinga, tiram un altre.
13: Sí, ara... Et surf de tet, saps?
0: I ara què feim?
13: Doncs ara ha sortit els braços amunt. Agafau un coco, venga, que cau. Agafau el coco. Ai.
14: No, pim, pam. No, és per demanar un gelat de tres bolles. Tots ben fort. Aquí, aquí, aquí.
0: Venga, aquí.
6: Aquí, aquí, jo. De xocolata.
0: Venga, un altre.
13: Doncs ara ha sortit el moviment d'aixecar el genoll.
0: Sí.
13: Doncs aquest és el ball oficial per espantar mosquits. Heu d'aixecar el genoll com si estiguéssiu esquivant els mosquits.
14: Quins mosquits. Ai. Això és perquè t'ha entrat arena dins el banyador.
0: Bé. Bé, molt bé.
6: Alerta el mosquit Mariano.
0: Jo crec que ja està, no? Ja hem escalfat un pont, no? O voleu escalfar més?
15: No.
0: Ja està bé, no?
15: Sí.
0: Ja hem escalfat bastant, doctor Firulais.
13: Bueno.
0: O podem seguir una mica o tenim alguna coseta més?
13: Jo diria que no tan aviat.
0: No, per què?
13: Vos pensau que ja havíeu vist tot el que podia fer aquest dau?
0: Sí.
13: I de no. El que heu vist fins ara és la versió fàcil. Perquè aquest dau té 157 exercicis diferents.
0: Vaja, uau. 157.
14: 157 i bon els veus, perquè jo aquí només en veig 6. Eh?
13: Per què no dus les meves ulleres científiques?
14: Sí. Deixa't estar de les teves ulleres científiques. A veure, men, si ara també ens explotaràs dau.
13: Que no. Mirau, li donam dos copets, pa. I ara sí que està activat. Ui!
0: I què hem de fer?
13: He tirat el dau i ha sortit una de les proves més difícils. La prova de coordinació gelaterra.
0: I això què és?
13: Doncs és molt senzill. Començam amb una bolla de gelat. I anem afegint més, fent malabars.
0: Vinga, sí. Joel i Margarita. Venga. Vos tocarà a vosaltres. Aixeca't, Joel. Fareu la prova de coordinació gelatera Vinga, mem, vols aguantar amb el micro?
15: Aquests gelats són de taronja,
0: exacte,
15: de menta...
0: Vinga, Margarita, comença amb taronja i menta. Mm. Vinga, mem. Molt bé.
15: Ole, ole, ole.
0: Vinga, mem. Ui.
15: Alerta que no s'afongui.
0: Joel, vinga, te toca taronja, menta i fresa, per exemple.
2: Con el calor que hace se deshace.
0: A mem, a mem, a mem, molt bé, molt bé.
15: Ole, ole, ole, ole.
0: Anem a afegir llimona, vinga.
14: Increïble. Això és inaudit.
0: Molt bé! Margarita,
15: això és inevitable, fa tanta calor.
14: Mai podré fer una màquina tan perfecta.
0: A mi, a mi, aquesta prova de coordinació ja la té. Ui! Molt bé!
15: Vamos, la número
0: uno. Molt bé, ho han fet molt bé tots dos. Algú més ho vol provar de fer?
3: No! Sí, tothom.
0: Un altre dia, vinga. Molt bé, bé. Hem entrenat molt. Quina és la següent prova, doctor Firulais, amem?
14: Doncs ara toca entrenar una altra cosa molt important. Els sentits. Per això he preparat el meu laboratori sensorial. És molt senzill.
15: No explotarà, no?
14: No, carrec.
7: Doncs, no te'n fiix.
14: El participant durà un antifaç. Li posarem un animalet entre les mans i només tocant-lo haurà d'endevinar quin és. Si li costa... Li podrem donar alguna pista. Però, alerta, perquè la prova no acaba aquí. Quan l'hagi endevinat, haurà de fer el so de l'animal.
15: I aquest animal és viu?
0: Ara comprovarem, anem. Anem pel públic per allà, per exemple, Fèlix. Anem a tapar-li els ulls. I els altres no digueu res, perquè vosaltres veureu.
15: Alerta que mossega.
14: M'agrada aquesta aventura.
0: No digueu res, eh? Amem, ell amb el tacte haurà d'endevinar l'animal. No és fàcil,
7: por,
0: eh?
7: Quina por.
0: Amem, amem, Fèlix. Què creus que pot ser aquest animal? No sé. És un
15: té
0: animal...
15: Té un coll molt llarg.
0: Que té un coll llarg.
15: Una cel. Té un color peculiar.
0: Sí, roseta. Amem, que se posa amb una pota.
15: Una...
0: I comença per F.
15: Flamenc.
0: Correcte!
15: Sí. Era difícil, era difícil.
0: I què fan els flamencs? Què fan?
14: Quin renou fan, Fèlix?
0: Amem, imagina't-el.
14: Exacte.
0: Molt bé, molt
14: flamenc
0: bé.
14: Flamenc australià.
0: Amem n'Amanda, vinga. Tapam els ulls a n'Amanda i no digueu res... Aquest és difícil,
15: aquest,
0: no?
15: Més que sang,
3: puro, aquest,
0: aquest és molt difícil.
15: Fixa't en el que té damunt tes cap.
0: Exacte, aquest, bona pista.
14: Aquest animal serà fantàstic, ja borreu.
0: Amem, amem. Amanda, què notes? Què creus que pot ser aquest animal? Amem, amem. Què t'apareixes?
3: Sí, li està tocant su banyo.
0: Ah, ja han donat una pista.
15: La pista s'ha quedat d'or.
0: Sí. Amem.
15: Ai, no sé.
0: Comença per U. Per un...
15: Unicornio?
0: Sí!
14: Sí! Molt bé! Molt bé.
0: I com sonen els unicorns? Com sonen?
15: No sé.
8: Glitter, glitter.
0: Sí.
15: Purpurina.
0: Molt bé, vinga. I ara li anem a tapar els ulls a la Lucía. Vinga. Ai, ai, ai. Que li tocarà. No és gent fàcil, Lucía. Te l'ho hem posat difícil.
15: És més difícil Venga. De tots, aquest.
0: Amem.
3: Que t'he de donar una pista o no?
0: Te donen pista o no?
15: Dorm bastant.
0: Sí, no donen més pistes, amem. Amem si ella ja pot...
15: Cangrejo?
0: Iii! Dorm bastant, és una bona pista, eh? No li agrada fer massa coses.
3: I no
0: com un adolescent així els de matins.
15: No sé qui.
14: Crec que xerra de tu, Firulais.
15: Paracol?
14: Vaja.
0: Fer... Un pere...
3: Un peix.
14: Un pere.
0: No, un peix, no.
14: Un perre. M'heu veïnat, es parla.
0: Quan tu tens... Quan no te fa ganes fer una cosa, tens pere...
15: Ah, un perezoso.
0: Correcte!
14: Sí. Oh, molt bé! De tu. Ah.
0: Molt bé, ja hem fet pistes, hem entrenat el cos, la coordinació, els sentits... Doctor, mal sofrit. Quina és la següent prova, va?
14: Sí, todo ya está muy bien, pero yo os demano una cosa. ¿Vos heu pensat de veres que amb això ya estáis preparados para pasar l'estiu?
6: Sí.
14: Yo no. Si fos per mí, pasaría todo l'estiu tancat dins el meu laboratori, ben fresquet, y ben fora de esas explosiones enfirolais que ya fa bastante calor.
13: Sempre.
14: Pero el problema de l'estiu no es només el calor, el problema es todo lo que pasa. Serena que crema, els mosquits que no te deixen tranquil, picant i tot això, i aquell que s'espolsa de doyola i tota la serena acaba damunt tu.
0: Això és un drama.
14: Això sí que són proves de supervivència.
0: Sí, però també té coses bones, l'estiu.
14: Sí, sí, alguna cosa, però val més anar preparats. Per això vos he preparat el semàfor de la resiliència d'estiu.
0: Que voleu fer un semàfor de la resiliència de l'estiu.
14: Una situació típica de l'estiu.
0: Sí, sí, mos dirà una situació...
14: Vosaltres vos haureu de ficar dins la pell d'aquell personatge i contar-nos què sentiu, què penseu i què vos passa en aquell moment. Però no només viure una versió... Jo vos tiraré tres bolles, una darrere l'altra, i cada vegada haureu de viure una situació pitjor i més dramàtica. Per exemple, imagineu que som a la platja, i de cop surt volant la meva sombrilla. Regina, tiri'm la verda.
0: Penc. Què diria ara? Com seria la interpretació?
14: Ui, no ha anat gaire enfora. Dos passets, ja la tinc. Au, va, no te moguis més.
0: Vinga, una altra.
14: Ara se blava, Regina.
0: Ja està, ja l'he tirat, vinga.
14: Espera, no te'n vagis. Ja vinc.
0: Està enfadat, més enfadat.
14: Aquesta m'ha fet córrer un bon tros.
0: I ara molt enfadat, vinga.
14: I ara se vermella, Regina. Ai, se me'n va. Ja se me'n va la sombrilla. Socors, que qualcú l'agafi. Ja és un altre punt de la platja. Ja ho sabia jo. Això me passa per fer casa en enfirolais. Que me va recomanar sempre aquesta sombrilla.
13: Però jo només li vaig dir que hi havia descompte.
0: Vinga, anem a fer una cosa. Anem a provar-ho. Estau preparats?
7: Sí.
0: Per fer les tres bolles. Sí. I de vinga, com serem amb en Rubén? Vinga, va, Rubén. Què li passa? La situació quina és?
14: La situació és que t'has llevat les xancles, has deixat la tovallola ben enfora de l'aigua i ara has d'arribar fins a la mà. Però resulta que serena crema molt més que de lo que t'esperaves.
0: Ale, bolla verda.
7: Ah, com m'estic cremant! Bueno, què li faim? Anaré corrents-os.
0: Bolla blava.
7: Ah, estic un pocot enfadat. Serena crema.
0: Bolla vermella.
7: Uà! No sé per què! Serena crema! Kamehame!
0: Molt bé. Anem a la situació 2. Per exemple...
14: Just quan estàs a punt d'entrar dins aigua, un adolescent se tira de bomba ben de vora teu i te deixa ben esquitxat.
0: Vinga, Mercè.
8: Mare meva, ja torna aquest una altra vegada. Mira que li he avisat de vegades, eh? Jolín, esquitxar aquí de vora, és que de veres, mira que té una bona platja i s'ha de posar aquí de vora, que ha d'arribar a la perruqueria. Però com pot ser? Vés-te'n ja d'aquí, per favor, que t'he dit...
0: Quanta interpretació, molt bé, molt bé. Vinga, seguim una altra, per exemple, Isabela, vinga.
14: Molt bé, una altra situació que he pensat.
0: Amen.
14: Després de fer una cua ben llarga, per fi tens el teu gelat. Però se fon més aviat que allò que te pots menjar.
0: Vinga, primer estàs un poquet enfadada, només.
7: Ui, se me posa per totes les mans. Bueno, és igual.
0: Blava. Semàfor.
7: Ai, se me posa per totes les mans. Quin drama, se m'està posant per la cara. Ai.
0: Vermell.
7: Ah, estic superenfadada. Se m'està posant per els peus perquè se m'està degotant. Ah, està per tota la meva mà. I el xocolata i m'està menjant la camiseta. Ah,
0: molt bé, molt bé.
7: Mai vendré aquesta gelateria, mai més.
0: Ui. Vinga, i la darrera situació.
4: Això no s'acaba mai amb aquesta...
0: I la darrera situació, va.
14: Estàs ben tranquil damunt la tovallola i el descostat decideix que és un bon moment per espolsar la seva geofatge en això. I, esclar, el vent bufa just de cap a tu.
0: Vinga, Joel.
10: Verda.
0: T'han tirat un pot de
10: mare arena. Mare de Déu, quin nin més pesat. Vine, vine. Cafetera! Vés-te'n a emprenyar una altra.
0: Ui, ja ha començat malament, eh?
13: Començant fort.
4: Arribaran fora.
0: Vinga, se blava.
10: Toixerrut! Tanta pantalla t'ha tornat curt. Vés-te'n.
0: I ja se vermella, què faràs? Serà pres in catch.
10: Rebotó el món sereno! Vés-te'n a fer titocs una altra banda i si vols un bocata d'arena te'l menges tu.
0: Molt bé a tots, un aplaudiment. Ai, bé, vinga, i ara sí que arriba una autèntica prova olímpica, no, Firulais?
13: Ara sí, perquè toca una cursa de relleus. Però jo no podia dir dur un testimoni qualsevol. Per això he inventat el gelato testimoni 3000.
14: Jo només hi veig dos gelats de plàstic.
13: Perquè encara són prototips. El model definitiu serà un gelat de barres. Cada estiu passa el mateix. Te compres un gelat, te trobes un amic, comences a xerrar i quan te'l vols menjar ja se te fos. Per això he inventat el gelato testimoni 3000. Un gelat que no se fon mentre se'l vagis compartint.
14: Ah, sigui que la solució és compartir gelat en mitja platja. Quina il·lusió.
13: Exacte. Cada un llepa una miqueta, el passa, un altre una miqueta, i així sempre es manté fred. Bé, aquests encara són prototips, però no se poden menjar per el model definitiu, si es podrà.
14: Si és que ja ho sabia jo, mai no m'he de refiar dels invents d'en Firulais.
0: Amem, i com funciona exactament? Què han de fer? Tenim els gelatos aquí ja, que els han donat, i com va això?
13: I cada vegada que el tanqueu, haureu de dir una paraula de la categoria que jo vos digui i passar-lo immediatament.
0: Molt bé, molt bé. Li han donat una nazó, eh? Heu de dir una paraula com si fos una carrera de relleus. Començarem per la taula i després pel públic. Quina serà la primera categoria? Sabors de gelats, per exemple.
13: Vinga, em pareix bé.
0: Vinga, idò, començam. Músiqueta, sabors de gelats. Un sabor de gelat.
11: Fresa.
0: Passam.
11: Chocolate.
0: Vinga, seguim.
16: Vainilla.
0: Tornem cap allà, tornem cap allà, una altra vegada. Vinga, llimon.
11: Chocolate blanco.
0: Vinga.
11: Pistacho.
0: Vinga, seguim pel públic. Vinga, seguim
17: pel públic. Maracuyá.
0: Vinga. Què més?
11: Ferrero.
0: Vinga.
18: Menta choco.
0: Vinga, i ara canviem de categoria. Canviem de categoria.
13: Ara hem de dir coses que dus a la platja.
0: Coses que dus a la platja.
19: Sombrilla.
0: Què més?
20: Un llibre.
0: Molt bé, seguim per la taula.
21: Xancles.
22: Ho eres per bussejar.
23: Xancles.
0: Vinga.
24: Toalla.
17: Vinga. Aigua fresca.
25: Desgraciadament, el mòbil.
0: Vinga, seguim.
26: Crema de sol.
0: Canviam.
13: Ara, excuses per menjar-te un altre gelat.
27: Es que se me ha derretido el otro.
0: Claro.
28: Es que me ha puesto muy poquito.
29: Es que la terrina era més petita de la seva original.
0: Seguim pel públic.
30: Se lo ha comido el perro.
0: Vinga, i la darrera categoria?
13: Superpoders per sobreviure a l'estiu.
0: Superpoders, vinga, per allà.
31: Superpoder de congelar.
0: Què més, què més?
25: Tenien un Firulais.
32: Aire condicionat.
0: Molt bé.
33: Que tu cuerpo esté hecho del repelente antimosquitos.
0: Molt bé, molt bé. I vinga, i acabam. Molt bé, en sons de l'estiu. Vinga, tots heu d'anar fent sons de l'estiu. Vinga. Ràpidament, per aquí, com sona l'estiu? Vinga, les ones.
34: Ai, quina calor.
35: Vendo coco, vendo sandía, vendo plátano.
0: Ai, sona una cosa. Molt bé, fort aplaudiment. Molt bé, anem ja a la darrera prova. Atenció, quina és la darrera prova?
14: Ara arriba una autèntica prova olímpica, el salt olímpic de granotes. Aquí no basta tenir reflexos ni coordinació. Aquí el que compta és la punteria. Cada concursant haurà de fer botar les granotes intentant encertar-les dins el pot.
0: Molt
14: bé. I ja sabeu que a mi m'agrada posar les proves ben difícils, perquè si una prova és fàcil, quin mèrit té superar-la?
0: I de jo propos que aquesta prova la facin vostres dos.
13: Ai!
0: El doctor Firulais.
13: Justament és més difícil. Sí. No podia estar callat.
0: Però entre tots hem d'anar retransmetent com va això. Començaràs tu, Núria, i seguirem per aquí. Com serà aquesta competició del doctor Firulais i el doctor Malsofrit? Ala, aquí teniu les granotes. I posant música de competició i anant contant què passa. Vinga, Núria, comença explicant, què passa?
36: Ho intenten, però no els estarà molt bé.
0: Amem, no.
36: Vinga, ahí estan fent trampes.
13: Anima un poc, Núria.
0: Vinga, Rubén.
37: Vale, ara mateix està l'Eduard, falla.
0: Estan fent trampes.
13: I què passa?
37: Amb el Sofri, fa trampes.
13: Sí, fa trampes.
38: Surt la granota taronja, no hi entra.
1: I en Firulais fa trampes i les fica totes.
2: Vinga, Firulais, que tu puedes.
1: Queden dues granotes fora. Queden dues granotes fora. En queda una.
2: Àrbitre!
3: I el ganador.
0: Fort aplaudiment. Molt bé. Anem, la pregunta és... Qui ha guanyat?
1: Firulais.
0: Ha picat una.
1: En
0: Malsofrit
1: fa moltes trampes.
0: En Malsofrit ha fet moltes trampes,
5: eh? I què?
0: Pobre.
2: Malsofrit, vermella.
0: Jo crec que han fet unes supermini-olimpiades d'estiu, perquè han fet de tot, i jo crec que molt mereixen saber si inventes l'estiu d'en Firulais, sí o no?
9: Sí!
0: Firulais, quines, atenció, s'invent de l'estiu, després de tant d'anys d'investigació...
5: I tot ha arribat el gran moment. Després de molts anys d'investigació, com has dit, he descobert que per passar un estiu perfecte només no fa falta invents complicats. Només fan falta tres coses. Primer, un pomper. Després, un llançador d'aigua. Viu, viu. I finalment, un globus d'aigua.
0: Què trobau?
2: És un interessant.
12: Gran invent. Firulais.
0: Sí.
12: Adorable.
5: Bé. La diversió està científicament assegurada.
14: Idò, per una vegada li donaré la raó, però no tornaré amb això. No sé si és un gran invent, però sí que potser una idea. És
0: una combinació interessant. Molt bé, fort aplaudiment. I jo crec que hem d'acabar amb una cerimònia de cloenda. Teniu algun invent?
5: Doncs sí. He construït un ukelele fet amb una síndria, com podeu veure.
0: Molt bé, idò, podeu cantar vostès ja per acabar.
5: Ai!
0: Vinga, que cantin la cançó de l'estiu, vinga.
14: Una síndria.
0: Sí, vinga. Anem a llevar música que soni.
14: Regalem-la tot.
0: Ale, a cantar. La cançó de les Olimpiades, Firulais, va.
5: Les Olimpiades m'agraden molt. Són la bomba. Són els meus experiments.
14: Quin oi de ukelele.
0: Que canti un poc amb mal sofrit.
5: A veure... Ei, va ser cantant els Beatles, no ho sabíeu?
14: Sí, però no m'haurem deixat actuar.
0: Vinga, mem. Canti.
12: Quin ritme.
14: No em sé cantar.
5: Ande, ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena.
9: Ande, ande, ande, la Mari Morena.
5: Ande, ande, ande, que la noche buena.
0: Molt bé, gran cançó per unes Olimpíades d'estiu. Molt bé, molt bé.
14: Aquesta síndria fastigona, s'aferra tot.
5: Ai, no m'hi te queixes.
0: Que ho heu passat bé.
9: Sí!
0: Jo crec que podrem escoltar després més cançons a la secció especial de cançons de l'estiu i continguts estiuents amb pares, mares i adolescents, però nosaltres ja ens anem ara a provar s'invent dels nostres doctors i donant pas als companys d'informatius. Tornem en uns minuts. Fins ara!
15: Hello, Marisol. I'm not sure exactly what you want. The meaning of the word catharsis says it's an elimination of

I think of the word catharsis as a name.

0: I després de la festa en Cucorba i les mini-olimpíades de l'estiu amb els més petits, ara seguim amb el nostre especial estiu per pares, mares i adolescents. Ué! Què voleu sobretot el que vos hem preparat en aquesta segona hora de programa?
1: Sí!
0: Idò, començarem amb una tertúlia entre pares i adolescents per descobrir quines són les claus de l'èxit de la convivència a l'estiu. Després tindrem la nostra versió radiofònica d'un concurs de categories. Avui estem a serà l'estiu i tindrem pares versus joves. Però de bon rotllo, eh? De bon rotllo. I acabarem, com no podia ser d'una altra manera, amb el nostre rànquing de cançons de l'estiu. Estau preparats?
1: Sí.
0: Molt bé. Però abans de començar, escoltarem, com sempre, unes propostes per gaudir en família aquests dies. Les apuntareu?
1: Sí.
0: Vinga, molt bé. Idò, començam.

0: La primera proposta per aquesta segona hora de l'especial estiu ens la fa arribar na Núria Prunés, experta en jocs.
1: Aquest estiu, els jocs de taula també surten de vacances. Qui ha dit que els jocs de taula són només per l'hivern? A l'estiu també hi tenen molt a dir. Hi ha versions resistents a l'aigua, com Uno o H2O, o com Double Impermeable, o Jungle Speed Beach, perfectes per dur a la piscina, a la platja o de càmping. I recordes aquells estius de quan érem petits, quan després de dinar, mentre els grans feien la becadeta, nosaltres compartíem una partida amb els predins? Aquells moments encara avui ens fan somriure. El joc de taula són el millor remei per a les hores de més calor. Ens ajuden a desconnectar de les pantalles, a riure, a conversar i sobretot a compartir temps amb família. Aquest estiu omple la maneta de banyadors i també d'algun joc de taula. Aquestes són les recomanacions de Lila i els Contes. Bon estiu i bones partides.
0: Gràcies, Núria. Ja ho sabeu, a jugar en família i a fer manualitats. Perquè na Doris, la nostra experta en manualitats, ens n'ha preparat unes quantes.
2: Hola! Avui vos duc algunes idees de manualitats perquè els nins i nines s'ho passin pipa i al mateix temps se puguin refrescar. Una de les més senzilletes que tothom han fet qualque vegada són els ventalls de cartolina. Què vos sembla? Les podeu decorar com vulguin i en acabar ja se poden ventar. També podeu preparar un mural d'aigua amb pinzells o esponges i un poal amb aigua. Els infants poden pintar a terra o a una paret exterior, mentre se'n mantenen ben fresquets. Una altra proposta és decorar botelles amb esprai d'aigua. Els nins les poden personalitzar amb adhesius o dibuixos i després les omplir d'aigua perquè es puguin refrescar mentre juguin. I un tip és posar fulles de mentol o herba sana i la sensació de frescor és molt més gran. I si voleu una activitat diferent, heu de provar amb una excavació dins gel. Això és genial. Congeleu petites juguetes dins un recipient amb aigua i després les hauran d'alliberar. Segur que els encantarà. I per acabar, vos propos unes bombolles de sabó gegants. Amb dos pals i una corda podeu fabricar un aro ben gran per fer les bombolles. Després només heu de preparar la mescla de sabó, ficar-hi l'aro i pum, la màgia. Bombolles ben grans. Segur que serà tot un èxit. Espero que vos agradin aquestes manualitats i que les gaudiu molt. Bon estiu!
0: Gràcies, Doris. Són manualitats ben fresquetes. I acabam aquest bloc d'iniciatives amb un reportatge per conèixer més una activitat esportiva molt adient a l'estiu, que és la vela. Aquest reportatge l'ha fet na Isabela, la nostra corresponsal de Nova York, avui des de la colònia de Sant Pere.
3: Hola, amigues i amics. Del programa No Venim en Manual, avui vos xerra na Isabela Mangual des de la colònia de Sant Pere. Avui hem vingut fins al Club Nàutic de la colònia de Sant Pere per descobrir el món de la vela. Aquí, els nins i nines aprenen a navegar amb el vent i les ones a bord dels seus vaixells. Sabíeu que n'hi ha de diferents tipus? Avui parlarem de l'Optimist, el clàssic per començar, i el Zest, un vaixell més ràpid i més emocionat. Anem a fer unes preguntes als monitors i participants en aquesta activitat de la mà. Parlarem amb en Miquel, l'encarregat de la vela, el Club Nàutic, i na Maria i na Mà, dues participants.
4: Hola, Miquel. Quines són les normes de seguretat que han de saber els nins abans de navegar?
5: Hola, Isabela. I de les primeres normes de seguretat abans de navegar són escoltar i creure el que diu el monitor, anar sempre tots junts i posar-se el xalec o salvavides quan anem a navegar. Una vegada damunt l'embarcació, els explicam que és molt important d'últim o recte i no fer moviments innecessaris i bruscos. I, sobretot, no posar-se drets per evitar cops de la botavara.
4: Com s'ensenyen els nins a aprendre d'interpretar el vent i saber cap a on hem d'anar?
5: Jo m'agrada que els nins intentin esbrinar d'on bufa el vent intentant sentir la brisa a la carga. Però també els explicam que poden utilitzar la vela com a bandera. Perquè si la vela està mullada o l'embarcació està amb la proa cap al vent, la vela és com una bandera i ens diu d'on ve el vent i cap a on va. I això ens serveix també per explicar que una embarcació de vela no pot navegar directament cap al vent, perquè la vela farà de bandera i, per tant, no podrà aprofitar el vent.
4: Hola, Maria. Has hagut mai de fer una volcada i com se sent fer-la?
6: Idò, se sent molt divertit perquè és una experiència molt xula, ja que tu sents com si tu volques quan no estàs preparat, doncs no t'ho passes bé, però si volques quan t'estàs preparat t'ho passes molt bé i és molt divertit.
4: Hola, Mar. Què és el que més t'agrada de navegar amb un optimist?
7: Hola, Isabela. El que més m'agrada de navegar amb un optimist és sentir vent i les ones. I a més m'agrada molt volcar perquè és molt divertit.
4: Te'n recordes del teu primer dia de quan vares navegar? Com te vares sentir? Vares tenir por o vares estar contenta?
7: Sí que me'n record. Jo acabava de fer 5 anys, quan vaig navegar per primera vegada. El primer dia tenia un poc de por, però llavors me va agradar molt navegar en gamba.
4: I bé, vos deixo perquè amb aquesta calor està millor dins l'aigua. Adeu!
0: Moltes gràcies pel reportatge, Isabela. Isabela.

0: I ara que ja hem escoltat totes aquestes recomanacions, arriba el moment de cercar ses claus de l'èxit de la convivència estiuenca entre pares i adolescents. Ué! I voleu saber com ho farem?
1: I tant.
2: Sí. Sí.
0: Clar.
2: Sí.
0: I del primer farem un poquet de treball de camp amb pares i mares que tenim aquí i adolescents amb un test de l'estiu. El test de l'estiu és qui és més... No? És molt fàcil, ja us plantejaré una situació i haureu de dir jo, o ell, o ella, o ells, no? Perquè pensant en els vostres pares, no? Els que teniu aquí en els pares davant, directament els podeu assenyalar, i els que no els teniu davant, podeu pensar en ells i assenyalar cap a dalt, no? I a l'inversa també, és que no heu duit els fills avui, i do, penseu en els vostres fills. I veurem qui se sent més identificat amb aquestes preguntes del test. A veure si tots viviu el mateix estiu o resulta que no és tot com ens ho pensàvem. Esteu preparats pel test?
3: Sí.
4: Sí. Sí, sí.
0: Vinga, música de test. Vinga, qui se'n va a dormir més tard?
5: Ella.
3: Ella.
5: Ella. Ella.
0: Me heu de contestar tot el mateix temps. Ah. Pares, qui se'n va a dormir més tard?
5: Ella. Ella.
0: Nins, qui se'n va a dormir més tard?
6: Jo. Jo.
0: Qui se desperta de més bon humor? Pares.
5: Jo.
2: Ell.
5: Ella.
6: Jo.
0: Amb en pare, nins?
5: Jo. Ella,
6: ella. Jo.
0: Ells. Molt bé,
6: jo.
0: No? Mira, farem una cosa. Els pares heu de dir jo o ells i vosaltres jo o ells, perquè si no, tu o ell farem tots els pronoms personals i acabarem liats. Vinga, sempre pares i després els lots. Qui tarda més en aixecar-se?
3: Ella.
5: Jo.
0: Ells. Ui. Ells. Amem, nins?
6: Jo.
5: Ells.
2: Ells.
0: Ui, aquí... Qui passa més estona, primer, pares? Qui passa més estona amb el mòbil?
2: Ells.
0: El lots?
2: Ells.
0: Ou!
3: Igual, les dos.
0: Qui obri més vegades la gelera sense saber ben bé que hi cerca, pares?
2: Ells.
5: Ells.
3: Sí.
0: El lots?
5: Jo. No.
0: Ells. Ells. Aquí veig que hi ha poca autocrítica, eh? Qui proposa més plans d'estiu, pares?
3: Jo.
2: Ells.
0: Només ne Vicky.
3: Només ne Vicky.
0: Avant per aquí.
6: Ells.
5: Jo.
3: Jo.
5: Jo.
3: Jo.
0: Qui tarda més en dutxar-se, pares, després de la platja?
5: Jo.
2: Ells.
5: Ells. Ah, jo, jo.
0: Amem, amem.
5: Jo.
3: Jo.
5: Ells.
2: Jo.
0: Ah, tarda, però no havies dit jo.
5: No, perquè m'he equivocado, perquè he contestat quan... Ay, me siento madre.
0: Amem, vinga, pares, qui s'escaqueja millor d'espolsar les tabeoles i d'estendre-les?
5: Ells.
2: Ells.
0: El lots?
6: Jo.
3: Jo.
0: Qui diu més vegades, pares, ja vaig?
2: Ells.
5: Ells.
0: El lots?
3: Ells.
2: Jo.
3: Ells.
0: Ui. Qui s'acaba de res gelat i no avisa, pares?
2: Ells. Això no passa mai.
3: No, no passa.
7: El meu germà.
6: Jo avís, jo avís.
0: Qui diu més vegades, ai, quina calor?
5: Jo.
3: Jo.
2: Jo.
7: Todos.
0: És que no és aguantador. Qui fa més fotos durant les vacances, pares?
5: Ella, ells. Perquè se lo digo yo.
2: Ells.
6: Ells.
3: Ells.
6: Jo.
3: Ells.
0: Tothom, venga. Qui tarda més a sortir de casa quan tothom ja espera?
5: Jo.
2: Ells.
6: Ells.
5: Ells.
3: Ells.
5: Ells.
3: Ells.
6: Jo.
0: Però tots ho feis tot fatal, eh?
3: Sí, no estan d'acord, eh?
0: Qui tarda més a sortir de casa quan... Ah, no, aquesta ja l'he dita. Qui és més optimista calculant els temps que tardarà?
3: Ella.
5: Jo.
7: Nosotros.
6: Ells.
5: Ells.
7: Nosotros.
0: Amem, qui diu més vegades, ho duis tot?
5: Jo.
2: Sí. No.
3: Som pare.
5: Ei, jo.
0: Això sí,
3: no? Som pare, jo no.
0: I qui demana més vegades, on és la meva xiqueta? On és la meva...
5: Ells.
2: Ells.
0: Ells. De sol?
2: Ells.
3: Som pare.
0: Bé, veiem que no acabeu de veure l'estiu de la mateixa manera. Eh? No. Hem de fer realment, urgentment, la nostra, diríem, tertúlia sobre com aconseguir que situacions clàssiques de l'estiu funcionin. Jo vos diré clàssics de la convivència estiuenca, situacions que, o si no vos han passat, vos passaran, i vosaltres heu de dir quina és la clau per superar aquest moment amb el millor ambient possible. No val atacar.
2: Vale.
0: Hem de proposar coses constructives. Estau preparats?
5: Sí.
0: Vinga, poseu-vos en situació. Són les dues del migdia, el pare o sa mare arriba de fer feina, l'adolescent s'acaba d'aixecar i demana què hi ha per berenar. Quina és la clau perquè ningú comenci el dia de mal humor? Què faríeu en aquest moment, pares?
5: Vam-nos al bar.
0: Ah, directament. Anem a berenar a dinar junts. Eh?
3: Sí.
0: Alguna
3: sí.
0: Idea?
6: Vas, és meu, mama.
2: Tu.
0: Alguna idea?
7: Aprendre a cuinar.
0: Aprendre a cuinar. Bé, què més?
1: No respondre.
0: No respondre.
1: Fer, fer gestos, no? Enviar-lo cap a la cuina i ja.
0: Ja està. Om, no? Om. Vinga, un altre. Els pares diuen, deixes mòbil una estona mentre ell contesta en un WhatsApp. Com ho fem aquí perquè no acabem tots mirant una pantalla aquest estiu? Vinga, ràpidament, això ha de ser ràpid. Què fem?
4: Dia sin mòbil.
0: Com és això, mem?
4: Perquè sempre tots decimos, no, tu más...
0: Un día sense mòbil.
4: Sí, i qui i quien no, pues se encarga de poner lavavajillas 3 días.
1: Toma.
8: Yo juego a eso.
2: Venga, apuntamos. Sí.
0: Queda ja l'has donat idees a favor dels pares, eh?
9: Queda apuntat.
0: Venga, un altre. Queden 10 minuts per acabar una partida online quan se sent des de la cuina. A dinar, ara mateix. Quina és la millor manera de resoldre aquest moment?
10: Ara vaig.
0: Ara vaig. I no vas. Ah.
2: I no ve.
0: Bé, que, si, si és una fórmula que funciona, per què canviar-la?
2: Sí, ah? No,
11: la, resta,
2: de...
11: la resta comença a dinar i...
2: Sí, això, ja fred.
9: Ja dinarà. Ja
2: fred.
7: 5 minuts.
0: Molt bé.
1: Avisar abans.
4: Empatia, sí, coses de més jugadores.
1: D'aquí 20 minuts hauràs d'anar a dinar.
0: Bé, que
2: això és molt prest. 20 sí. minuts, ja no se'n recorda.
6: Sí. I 2 minuts no són 2 minuts.
0: Els pares tenen queixes, eh? Perquè estic notant aquí, eh? Després de dinar, vinga, tothom desapareix en qüestions de segons per descansar, però els plats, curiosament, no desapareixen, queden damunt sa taula. Com ho fem perquè això funcioni?
4: Por puntos.
8: No passa.
2: Por no puntos. Passa. Sí, això no, passa. A que me va no passa.
4: ¿Quién, quién se lleva el plato, cada uno, y cuántos platos te llevas? Tienes un, cada punto. Bueno, pues, al final de la semana, quien no, pues se encarga de limpiar la casa él solo.
2: Hola, hola.
9: Hola.

0: un així, que és un policia. I el tenc que suport i fa pip.
1: Ja, cada vegada. Ah, ja li demanaré alguna margarita. Molt bé. Vinga, anem a un altre momentasso. Tornada de la platja. Els fills entren primer a la dutxa i quan hi entren els pares descobreixen que mitja platja també ha tornat a casa. Arena per totes bandes. Com afrontam aquest clàssic de l'estiu?
0: Que fem... tornin corrents els de la platja. Ja s'espolsaran pel camí.
1: Que poden fer alguna cosa més per punts.
2: Bé, que se mentalitzin que després de la seva dutxa hi haurà s'altra mitja platja. O sigui...
3: Manguera, manguera.
4: S'altra mitja és en el cotxe.
1: Sí, exacte.
2: Hi ha moltes mitges.
1: Una altra, vinga, tabaioles banyades fa dos dies que viuen damunt una cadira. Ja formen part de la decoració i aromatització de sa casa.
2: Pots fer kombucha amb els fongs que surten.
1: Vinga, què fem perquè acabin on toca aquestes tabaioles? Teniu alguna idea?
3: Posar-la damunt el llit des que ha emprat sa tabaiola.
1: Sí. Molt bé, perquè s'aromatitzi també, no?
4: Sí, però això té un risc. Que després has de fer sa tabaiola
1: i el llit. Ah, clar, no ho havíem pensat. Vinga, Nils, no estàveu aportant res, eh?
5: És que aquí la que limpia soy yo. ¿Qué va a decir?
3: Toma!
5: Perdona, pero cobras.
3: Uau!
5: Ese es un trato que tengo yo con mi padre.
2: Los trapos sucios, cuidado,
1: pensau que eren claus per sa convivència.
3: Que vienen, que vienen.
2: No em dic que fos convivència pacífica.
1: Deixeu tot això pels concurs, eh?
3: Vale, vale.
1: Vinga, ja s'està apuntant, Malena. Bé, després també hi ha aliments que desapareixen misteriosament a l'estiu, sobretot aquests que més agraden, no? Les síndries, els gelats, els refrescs... Ningú sap qui s'ha menjat el darrer, mai? Eh? Com evitar la guerra aquesta de la gelera? Qui s'ha menjat el darrer tal? Què feim?
3: Tenir dues síndries, dos calces de gelats...
1: S'acabaran igual, eh?
3: Sí. És pitido de la gelera...
1: Sí. Tornar, molt bé. Vinga, fotos de les vacances. Els pares volen immortalitzar tots els moments i els diuen així, vinga, una foto. Els fills també fan intents d'aconseguir la seva foto selfie, o com sigui, on es menjar o el que sigui. Com ho poden fer per gaudir el moment sense no estar sempre fent fotos?
4: No fotos.
1: Però com?
5: El fan ells. Quan ells volen fer fotos, què fan?
3: Sí, nosaltres tenim un tracte.
6: I després no es la passen, sí.
5: Sí, i després no la passen.
1: Que només en faci fotos una. El manco així, la cosa se minimitza, no?
6: Les van a fer igual, doncs sí. Que l'hagan i no la passen.
2: Que hi hagi un moment per fer les fotos, que dèiem, ara, moment per fer fotos, com si estiguéssim fent una ruta turística.
1: I posam el temporitzador del mòbil.
2: I si m'ho passàvem, perdem punts.
1: Estan sortint aquí claus interessants. Sí. Vinga, havíeu quedat per sortir a les 10, posem. I a les 10 sempre hi ha algú cercant els carregadors, les claus, les ulleres de sol, les sabates... Hi ha alguna fórmula per sortir puntuals?
2: Impossible.
3: No.
4: Que no ho agafi.
1: No sortim directament. No,
3: aquestes són jo, con lo qual m'esperen i punto.
1: No voleu queixar-vos alguna cosa al lots o alguna cosa? No diuen res perquè sí. No saben què dir, realment. Vinga. La darrera, les nits d'estiu. Els pares comencen a demanar a quina hora se tornarà a casa, els fills encara decideixen a quina hora sortiran. Quina et sa clau perquè aquesta conversa acabi amb un acord?
7: Una pregunta.
1: Home, hem d'arribar a un acord, també. Sí. Què podem fer?
5: Hacer cosas a las niñas.
1: Ah, sempre tenen sa raó.
3: Res.
4: Fer una mitjana.
1: Una mitjana.
3: Posar una hora en el juny i dir, durant tot l'estiu, aquesta és hora d'arribar.
1: Ah, posar ja des de sempre. Sí. És igual a quina hora sí. Comenci,
3: és
1: no passa
3: igual,
1: res.
3: M'és igual, a les 3 que nostres.
0: Són variables.
1: Home, què trobes la teva filla? Què trobes, Núria? Hem de posar una hora per sempre a la mateixa?
8: És que jo no soc massa ara mateix, així que... Ah! Com de color.
3: Per això tenc tan fàcil.
1: Clar, tot ha funcionat. Vinga, i acabam amb una frase que se repeteix a gairebé totes les famílies quan s'acaben les vacances, que és l'any que ve ens hem d'organitzar millor. Sí, no?
4: Sí.
1: Quina seria la vostra gran clau perquè l'estiu que ve la convivència millori? Ja mirant de cara l'any que ve.
3: Organitzar-te junt.
1: Organitzar-te junt.
3: Posam que volen cadascun i ja.
1: Vinga.
3: Sí, el que jo he dit, en el juny.
4: En el maig.
1: Organitzem en el maig. Primer de tot tenim antelació.
7: Organitamos ahora.
1: Què més? Hem trobat també el tema de la gelera, de posar l'alarma. Les llistes de punts aquestes de rentavaixelles, on t'has a casa...
3: El turno de les fotos, important.
1: Ah, sí? I el temporitzador.
4: Sí.
1: Hem fet unes quantes coses, hem fet feina, no? Què trobau?
7: Sí.
1: Bé, jo crec que heu estat bastant constructius i que ara estàu preparats per combatre amb esportivitat el nostre concurs de l'estiu Pares versus Fills! Vinga, ara fem una part...

0: I de tres, ràdio és humor. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, cortada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
12: Ara toca jugar. Com vos hem avançat, el nostre especial estiu no podia faltar una nova edició de la nostra versió radiofònica d'un joc de categories. Tendrem uns daus, tendrem preguntes i tendrem manualets. Això sí, hem de dir que les categories no seran les habituals, sinó que estaran basades en seccions de no venim en manual, però avui totes seran de continguts d'estiu. Estau preparats?
13: Sí!
12: Tindrem equip de pares i equip d'adolescents. En aquesta pausa, ja heu pensat el nom?
13: Sí.
12: Sabem, els pares, quin serà el nom del vostre equip?
14: Els Vintage.
12: Els Vintage. Molt bé. I els Lots? Ui. I els Lots,
15: quin serà?
16: Els Ja Vaig. Ja Vaig.
12: Els Ja Vaig. Estan complementaris, eh? Vintage, Ja Vaig. Si ho he de dir tot dos junts, me liaré, me trobaré una mica. Bé, com és la mecànica del joc? Perquè també ho sàpiguen els oients. Tirareu els daus, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar les preguntes o superar la prova per aconseguir el manual corresponent. Atenció, que si no ho aconseguiu, hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat.
17: Oh!
12: Oh!
17: Ui!
12: Molt bé. Idò, Vintage, Ja Vaig, preparats?
13: Sí!
18: Sí. Sí.
12: Vinga, tirau un dau cadascun i veurem qui comença. Txan-txan-txan!
19: Ui. Toma, han guanyat!
12: Comença l'equip de joves. Vinga. I vos ha tocat, amem, amem. Secció retro.
19: Anda.
12: Atenció, que pares podreu fer robot, eh? No, vinga. No. I de començar amb un tortell d'estiu retro. Preparats?
13: Sí. Sí.
12: Comença per ser, aquesta paraula és en castellà, sabates de plàstic bastant incòmodes que tots els nins duien a la platja.
15: Xancles.
20: Xancles.
12: No. No, sí, correcte.
15: Muchachos, por favor.
12: Comença per F. La Margarita està un poc de ses grans, no sé jo si... un poc trampa. Vinga, comença per F. Gelats en forma de peu i de dit que triomfaven a l'estiu.
15: Frigopié i dedopié.
12: Frigopié i frigodedo.
15: Frigopié.
12: Dedopié no va existir. Vinga, comença per L. Nom d'animal que rebia sa ràdio que molts duien a sa platja a l'estiu.
21: Què?
12: Nom d'animal que rebia sa ràdio que molts duien a sa platja a l'estiu.
21: Ah.
12: Pare, robot...
21: Loro. Loro.
12: Bon, n'han llevat unes pares, alerta. Pares, aguantau-vos punt.
21: Uno, no saben què és un loro.
12: No
21: sabeu. Mira quines cares.
12: És una ràdio, que se diu
21: sí.
12: Així.
21: Sí, sí, sí.
12: El loro.
14: Antes no havia lo vuestro.
21: No, sí. No. No havia iPod ni coses d'aquestes.
17: No.
12: Vinga, seguim. Comença per Emma. Gelat en forma de llapis típic dels 80 i els 90.
15: Frigo Lapi.
12: No, Frigo no. És una altra marca, justament. Comença per M. En Joel n'ha acertat una part de la paraula, però...
15: Lapi.
12: Però comença per M.
17: Sí.
15: Mega Lapi.
12: No, pares...
17: Micolapi.
12: Correcte.
13: Molt bé.
12: Ai, ai, ai, que ja en duen dos els pares. Estàvem empatats, eh? Tot se decidirà a les pròximes. Comença per N, marca de les pilotes inflables de color blau que se llançaven des d'avionetes.
4: Ni idea.
5: Ni idea.
12: Ni idea, molt bé. Ho ha acceptat per aquí una Margarita i en Eduard.
4: No, ho ha dit Sara.
12: Ah, molt bé, Sara.
4: Sí que me roben. Sí que me roben.
12: Comença per B, són del teu equip, no passis pena. Sèrie on sortien bicicletes en Tita i en Piranha. Molt bé.
4: Vale.
12: Vinga. I la darrera, també per B baixa, el quadern que tots tenien per fer feinetes a l'estiu.
4: Rubia.
12: No, comença per B baixa.
6: Van a...
4: No, estamos diciendo la palabra.
12: Els pares cantaran, a la de tres. Un, dos, tres.
13: Vacaciones Santillana.
16: Qué verano. Vacaciones Santillana.
17: Se han equivocado, ¿eh?
4: Yo creo que... Empezada por vacaciones.
18: No. Rebote.
12: Vacaciones de verano. Os dic que igualment vos deixo els punts vostres perquè no ho encertat més. Però molt bé, pares, també. Molt bé. Vinga, pares, tirem els dau. Vinga, tirau.
4: Tira.
5: Tira.
12: Molt bé. Vos ha tocat cultura japonesa.
16: Hombre.
4: Quina sort.
12: Sí.
16: Que guai.
5: Konnichiwa.
12: Això mateix. Sabeu que hi ha festivals que se celebren durant l'estiu a Japó, com està Nabata, vos sona, no?
16: Sí.
12: Sí, a Nabiki només.
16: A Nabiki li sona.
12: I doncs la vostra prova va sobre festivals japonesos.
5: Ui.
12: Preparats?
4: No.
5: Bueno.
12: Vinga. Amén, pares, vos han tocat preguntes d'opcions, eh? Durant el festival de Tanabata, quina d'aquestes decoracions se penja des bambú i té un significat especial? Opció A, una cadena de paper que representa la connexió entre les persones. Opció B, una grulla, diríem en castellà, de paper que si vola tota sola fa que se compleixi el teu desig. Opció C, un peix globus de paper que s'infla amb els bons pensaments.
5: Jo diria que et sabé, però...
16: La grulla, no? No, i dos a cadena.
12: Correcte! Vinga, quin d'aquests festivals japonesos existeix de veritat? A, un festival on la gent balla sincronitzada amb paraigües decorats per tota la ciutat. B, un festival on la gent puja a la muntanya per cridar ben fort. O C, un festival on la gent imita crits d'animals davant d'un jurat.
4: El B...
16: Crits d'animals.
5: De fet, s'ha fet, sí.
12: Totes. No, no sé, estàu... Qui ha dit?
5: Robot.
4: Totes. Totes.
12: Però m'han de contestar els pares. Pares, en quina pregunta vos quedeu? En quina resposta vos quedeu?
4: Controlar.
12: Correcte! Gràcies a en Gavi.
17: El rebote, ¿dónde se ha quedado?
12: Que encara no havien acabat de contestar.
6: Perquè no se la sabien.
12: Bé, però, mira, gràcies, eh?
5: Sí.
12: Vinga, i la darrera. Qui guanya en el festival japonès Nakisumo? El primer nadó que se posa a ballar quan sona el tambor? El nadó que plora més fort mentre el sosté un lluitador de sumo? O el nadó que aconsegueix adormir-se malgrat els crits? A, B o C? Aquí ja no podem donar cap pista. Vinga.
6: D.
5: La B.
4: T.
12: Què deus?
6: T. La T.
12: No feis trampes, nins. Quina? A, B o C?
16: La C.
12: Resposta final?
5: Sí.
4: Fe.
12: No.
6: Oh,
12: rebot.
4: La B.
17: La B.
12: Correcte.
5: Oh.
12: És que et plora més fort mentre el sosté un lluitador de sumo, però hem de dir que igualment han aconseguit dos i vosaltres un, per tant, bueno. Pum, pares.
5: Ole.
16: Ole.
12: Vinga, el lots, vos toca, daus. Vinga. Vos ha tocat arqueologia.
4: Oh.
12: Ja sabeu que totes estiuen, per tant, viatjarem per diferents platges del món i vosaltres haureu de dir si el que vos deim és vertader o fals. Esteu preparats?
4: Sí.
16: Sí.
12: Vinga. Amem, a Dinamarca cada estiu organitzen una competició de castells d'arena tan grossos que fan servir excavadores petites.
16: Verdader.
4: Sí.
12: Vertader o fals?
16: Vertader.
12: Fals.
16: Fals. Fals.
6: Ho ha dit David, ho ha dit abans.
12: No val.
4: Sí que val.
6: I lo suyo...
12: No, aquí no fa un rebot perquè si no és vertader és fals. Oh. Vinga, n'heu fallat una. A Anglaterra hi ha una platja plena de pedres rodones que semblen ous de dinosauri.
6: Vertader.
12: Correcte. Molt bé. A Hawaii hi ha una platja on l'arena és de color verd.
17: Fals.
4: Fals.
6: No, espera, verdader.
4: Vinga, verdader.
17: Vinga, verdader.
12: En Joel juga a estudiar-se bé en mirades. Eh? ¿En qué quedan? ¿Bertadé o Bertadé? Correcto.
18: Yeah. Ara l'Arte se podrà ser molt lluny.
12: Ve d'un mineral que se diu olivina. Vinga, una platja d'Itàlia, serena, rosa, hi ha vigilants que controlen que ningú Bertadé, se n'endugui un grapat.
17: Bertadé.
12: Molt bé, has espiat ja rosa. Molt bé. Molt bé. O aquesta secció d'arqueologia, alguns hi éreu, eh? A Austràlia hi ha una platja on han posat zones de descans per cangurs.
15: Digues, verdader o fals? Dino.
12: Verdader o fals? Mm. Ara passaré totalment... Verdader o fals?
17: Fals.
15: Fals.
12: Correcte. I a Puerto Rico hi ha una platja on l'aigua brilla de nit com si fos
17: sí,
12: màgia.
17: Verdader, verdader.
12: Molt bé, Mosquito Bay. Molt bé, en Gadi, que fa moltes seccions d'arqueologia. Molt bé. Vinga, pares, que vos toca voltes una altra vegada, ala. Vos ha tocat cinema.
20: Olé.
22: Oh, ai, que guapo.
12: Heu de fer un tortell de personatges de sèries i pel·lis d'estiu o relacionades amb la mà. Són un poc infantils, eh? Per no posar-ho tan fàcil.
23: De la nostra època.
12: No.
20: No.
12: Alguna, pot ser.
20: Bueno.
12: Preparats?
20: Sí.
12: Vinga. Anem. Comença per L. Nin, que és un monstre marí i que se converteix en humà quan està a terra.
20: Lilo.
12: No.
15: Lilo i Stitch, no?
12: No, no, no, no digueu, no, no ho sabeu.
23: Rebote, rebote.
12: Rebot.
24: Luca.
20: Luca.
12: Sí? Oh. Us han llevat un punt, alerta, pares. Amem, comença per M. Viatja per la mà buscant el seu fill Nemo.
20: Marlin.
22: Marlin.
12: Molt bé. Esperau, nins, que encara deixeu-los respirar. Comença per S. Extraterrestre que arriba un estiu a Hawaii i és amic de Nalilo.
22: Stitch.
12: Molt bé. Ara s'acabé ara, no sé si l'encertareu. Me sap greu dir-ho. Comença per T. Cranc poc amigable de sa pel·li de Baiana. Això no sé si ho sap ningú. Mem, donaré una pista per donar-nos més oportunitats a tots. Comença per Ta. Tama.
22: Tamagotchi.
20: Tamagotchi.
12: No.
20: No.
12: A Baiana no surten no. Tamagotchis.
15: Talurio.
12: No, Tamato.
15: Tamaton. Tamaton.
12: Però si no, estàs teu torn. És Tamato, no se'n duu aquest punt ningú d'aquesta part.
15: Oh,
12: però seguim, que encara en queda una part. Si l'encertar, vos duis el punt. Comença per B doble. Orca que és alliberada per un nin.
22: Willy.
15: Willy. Willy.
12: Molt bé. Aplaudiment.
20: Yeah.
12: Molt bé.
20: No aplaudiu, equip, no aplaudiu.
12: Ai. Bé, ara ve una prova cooperativa.
17: Cooperativa?
12: Sí, tirau un dau per grup, vinga. Tirau un dau, molt bé. Vos ha tocat la prova de locutors radiofònics.
23: No sé jo.
12: Heu de dir el més dignament que pugueu els noms un poc complexes de pobles costaners.
17: Wow.
12: Oh. Ho hauríeu de fer tot plegats, però com serà un poc complicat... vine aquí, Eduard, vine amb els micros sense fils, per favor, fes a volta.
20: Estic, estic en procés de fer una volta.
12: Anem a agafar una mare, una Vicky mateixa, i vinga, la Núria, que sigui mare fia. Vinga. Heu de dir-ho juntes, penseu que... No, va, has de venir, Núria. Heu de dir-ho juntes en aquest nom, penseu que l'heu de dir el millor possible, perquè és una prova cooperativa, eh? Vinga, això són és una zona de dunes costaneres d'Alaska. Vinga, juntes, a la de tres. Un, dos, tres.
25: Nunatlo-gaga-miut-bingoi-dunes.
12: Molt bé, molt bé. Fort aplaudiment per elles. Molt bé.
20: Ho han fet amb el dialecte i tot, eh?
12: Sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, Eduard.
20: Sí.
12: Amem. Vés-te'n amb en Pedro.
20: Vinga.
12: Vinga. Aquí tens el poble que és un poble costaner de Gales. Au.
20: Ui.
12: Aquí el tens, un poc llarg, eh?
20: Ostres.
12: Vinga, bueno. A la una. A les dues i a les tres.
26: Llamfer. Drop. Siliogogó.
20: Gotboig.
12: No sé, però ja dic com penetrats, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
20: És que he feia les vocals tancades o les obertes.
12: Vinga, i el tercer nivell, recta final. Mem, Salvador, vine cap aquí, faràs de pare d'en Joel, vinga. Mem, es el més llarg, es el nom d'un turó, a Nova Zelanda, aquí el teniu. Mira, s'apareix en el nom de Tamatoa. Vinga, a la de tres. Una, dues, tres.
1: Taumata, wakatangi, ahanka, goa, toamateu, turikupuka, kapiki, maunga, oro, nukupoka, iguenua, kitanata,
2: Uy. Y estaban diciendo el mismo.
12: No, y aquí... No
3: creo
12: sé.
3: Que se ha saltado un renglón.
12: Sí, no sé, ha sonat una mica estrany, però bé, he posat efectes especials, no?
7: No, molt eres bé. Dialecte,
12: deia. Ah, eres dialecte. Vinga, fort aplaudiment. Pares, lots, arribam a la darrera prova.
2: Buf.
12: No serà cooperativa.
2: No.
12: Tira-ho, men que toca, vinga. Ha tocat una categoria de jocs. I quin joc passa en un marc estiuenc? I dos de Can Amunt versus Can Avall. I en què consisteix? En una batalla d'aigua. Però aquí no farem una batalla d'aigua, òbviament en uns estudis no. No se pot fer. Per tant, farem una batalla de rap.
20: Lo següent que pens quan no puc fer una batalla d'aigua.
5: Rap és un peix.
2: Evident.
12: Exacte.
5: Rap és un peix.
12: Molt bé. I doncs, vos enfrontareu en una batalla equip versus equip, posarem una musiqueta, el jurat, o sigui jo, tindré en compte l'agilitat verbal, el ritme, però també la motivació, molt important, perquè si ho fas malament però amb ganes, ho tenim en compte positivament. Posarem una base musical i anau llançant-vos, perquè penseu que és una... no valen dir paraulotes, eh? Poden ser coses de pares i fills, poden ser coses d'estiu... Però no insultar, eh? D'acord, esteu preparats?
2: No.
17: No.
2: No.
12: Vinga, i d'on anem a posar una música de rap?
7: Vinga. Turron, mola mogollón.
12: Vinga, seguim.
5: Posa aigua dins la gelera.
12: Que ja era hora.
7: Tu quieres madrugar, yo quiero dormir. Esta batalla no me la vas a ganar a mí.
2: Toma.
12: Molt bé. Vinga, seguim cap allà.
8: Si quieres dormir, haz algo en la casa, porque si no, te levanto de la cama.
12: Venga, venga, venga, jóvenes, vamos.
2: Amenaza las justitas. Oh, yeah.
5: Yeah. Yeah.
12: Venga, venga, va, han de seguir. Venga, va, més.
2: Menos gritos, milagritos.
20: Anem a moure uns islotes. Estic a la platja i he duit moltes pilotes. Anem a jugar en la pilota blava.
2: A fer botes.
12: A part de rimar, hi ha d'haver un poc de sentit, eh? Vinga, César, vinga, va.
9: En verano, refrescarte es en vano.
12: Wow. Molt bé. Vinga, vinga, Gavi.
2: Gavi.
24: Trau-te set sabates i lloga millor una barca i... Deixa el mòbil dins una capsa.
7: Aura.
12: Molt bé.
20: Rima lliure. Iei, iei.
12: Molt bé, jo crec que ja basta. Molt bé.
2: És òbvio quina gana.
12: Qui trobes tu que ha guanyat?
2: Aplausos nosotros.
7: Empatamos todos, aplausos.
12: Ah, mira, en Joel.
2: Que bueno que eres, toma con nosotros, eh?
7: I va dir lo mismo.
12: A veure si anava a dir això. Heu empatat! Molt bé! I sabeu que heu guanyat?
2: Que?
12: Què diríeu, amem? Amem, qui ho encerta?
17: Un altre concurs.
12: No?
2: Un fort aplaudiment.
7: Això un bon berenar.
20: També hi ha berenar, però... De rap,
2: un reel.
3: Fer un reel.
12: Cantar tots junts la cançó de l'estiu de No venim amb manual. Que vols fer il·lusió?
2: Moltíssima.
12: I ara farem una petita pausa per estudiar la lletra i tornem. D'acord?
7: D'acord.
12: Molt bé.
27: IB3 Ràdio és diversitat.
28: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
28: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Calor.
11: Molts cars.
10: Gelats que se desfan massa ràpid.
24: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
10: I les converses que enganxen.
11: Les rialles.
10: La bona companyia.
24: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
28: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: seguim, no venim amb manual, tenim aquí a pares i fills, adolescents, heu estudiat ja la cançó de l'estiu.
1: Sí!
0: Vos agrada?
2: Sí,
3: guapa.
0: La cantareu bé?
3: Sí,
4: molt bé.
3: Clar que sí.
0: Vos ha donat aquests minuts a mirar la lletra?
3: Totalment controlat.
0: Sí. Idò, vinga, què fem? Posam una musiqueta i ens arrencam a cantar la cançó de l'estiu.
3: Vinga.
0: Sí? Idò, vinga, començam.
5: Adolescents, els pares, ens toca avui cantar.
6: La Regina ens proposa un nou tema musical.

0: Karaoke con japonès.
1: També fem cors de gospel.
2: I tenim xirigota.
3: Aquí tothom ha de voler cantar.
0: Així que aquest estiu
4: ha tocat interpretar
5: una bona cançó que us animi a cantar.
6: Ajuntam les nostres veus
7: per animar-vos a gaudir.
3: A tots els més grans i més petits, bon estiu. Esportiu, creatiu i ben festiu. Esportiu, creatiu i ben festiu.
1: Però ho fem molt bé, eh? Ah, molt bé. Una monada, gràcies.
8: Com us heu sentit?
9: Sí. Molt bé. Bé.
1: Molt estiuencs.
8: Sí, t'ha agradat dir xirigota, César?
10: Sí, sí.
9: Jo no vull passar ràdio d'escotxo.
8: Sí, te la posaràs. Sí.
10: Vale.
8: Eh? Molt bé, oh? I a més, això de karaoke és en japonès, tot ha rimat molt. Sí,
4: sí. La canció del verano.
8: Molt bé, oh? I doncs jo crec que hem fet moltes coses. Hem fet tertúlia, hem fet concurs... Encantat. Jo crec que ja només ens falta... Què ens falta? Ballar, no?
9: Sí,
1: sí, ballar, ballar.
8: Què trobeu, sí, ballant les cançons de l'estiu amb el rànquing de totes les èpoques de cançons de l'estiu?
3: Sí! Sí.

0: Molt bé, tothom s'ha posat dret per ballar, que estàu preparats.
1: Sí! Sí!
0: Perquè, bé, és clàssic dir qui estiuenc de no venir amb
2: manual. Hombre, hem de fer un estiu ballador.
0: Clar, hem de compartir una estona musical recordant algunes cançons de l'estiu. Així a casa també les ballaran, aquí podreu cantar, podreu ballar... Jo crec que ballareu més que cantareu, perquè cantar ja han cantat bastant avui, no? Sí o no? Molt bé. Idò, vinga, començarem amb una cançoneta que ja té uns anyets. Que no sé si ho sabia, però tu, Vicky, sabies que el Baile de los Pajaritos va ser una cançó de l'estiu?
2: Sí, clar, que el record de Baile de los Pajaritos.
0: Se ballava a discoteques,
2: no? Se ballava a discoteques. Sí, sí, sí, sí.
0: Que ho sabíeu, això, Lots, que el Baile de los Pajaritos se ballava a les discoteques?
3: Sí.
0: Ja et diran que és el Baile de los Pajaritos.
3: En mi boda lo bailé.
0: Ah, mira tu, que bé. I de ben que tal el balles ara, uns anys després. Vinga, que soni el Baile de los Pajaritos.

0: ¿Qué tal? ¿Esa coreografía cómo os ha anat?
1: Muy bien, muy bien.
0: Molt bé. Malen, has ballat igual que el dia de la teva boda?
2: Un poquet de quilos més, però sí, bé, guai.
0: T'ha agradat,
2: sí.
0: Vicky, què trobes? Tu que estàs en jo aquí observant.
3: Crec que ho han fet superbé.
0: Jo crec que tenien una bona coreografia.
3: Bona coreografia, tots en conjunt, ho han fet així com tocava, sí, aprovats.
0: Clar, jo no sé si tindran tan bé la coreografia una altra cançó que la cançó de la lambada.
3: Aquesta més complicada.
0: Aquesta, que algú sap ballar lambada?
4: Amem? Sí, sí, sí.
0: En Salvador sap ballar lambada?
4: No. He ballat, però no ho sé.
0: Ah, però com se balla, amem? Dóna'ns unes passes perquè la ballin des de casa.
4: Molt aferradat i...
0: Amem, però posau-vos tots en parella, preparats, en Eduard amb en Joel, mares i filles per aquí, na Núria Fuit, directament.
3: Directament.
0: Amem? Vinga, César i Pedro, per allà, Salvador, posau-vos tots tres junts. Oh. Vinga, encara no sona la música allà a ballar, però això pareix un tango. No sé si teniu molt clar. Salvador, els hauràs d'ensenyar. Explica un poquet abans que comenci a sonar, mem. Com se balla la lambada, mem?
4: Hay que en pareja,
0: sí,
4: bien juntitos, y lo que se hacían, se entrelazaban las piernas y se bailaban una pierna sí, una pierna no.
0: Molt bé, mira que tu ho has explicat superbé.
4: I moviendo mucho la
3: cadera. Superbé, molt gràfic, eh?
0: Molt bé, i de vinga, no pegueu vots... Que això ja és en bruta. Vinga, que soni la lambada.

0: Amem, riuen molt. Salvador, crec que no han acabat d'entendre molt bé ses passes, però han fet una espècie de salsa en el final.
1: Sí, sí.
0: Però bé, sí, seguirem progressant, no?
1: Ha estat bé, sí, sí.
0: Jo crec que de, potser ses de votar les saben més, sí, ses cançons de votar.
1: Sí, jo he de recordar també això.
0: Sí. Què tal aquí no hi playa?
2: I a tope, a tope.
0: Idò, vinga. Aquí.

0: Com estàu? Comenceu a estar cansats o no?
1: Sí.
2: Motivats, motivats.
0: Núria, tu has vingut a seure un poc amb nosaltres. Com ho veus? Què tal el ball?
3: Molt interessant.
0: Molt bé. Amem. I, doncs, seguim amb sopa de caracol. Vinga, va.

0: Molt bé, molt bé. Com van aquest baix? Anem a fer una mica de repàs. Com estan anant? També en contau-nos.
1: Molt bé, molt bé. Molta de color.
0: Sí.
2: Prefiero no opinar.
3: Cansado, cansado.
0: Vinga. I què tal si posam el baile del goril·la? Un altre clàssic. Que vos agrada?
4: Sí.
0: Joan Miquel?
5: Sí, baile del goril·la és un clàssic del programa. Sí. L'hem de posar.
0: Que trobes, Núria, també interessant?
6: Sí.
0: També.

0: Vicky, vam fer de comentarista. Què trobes? Com ha anat aquest ball?
1: Jo trobo que cada ball el fan millor.
0: O sigui, que sí?
1: Cada ball el fan millor. Vull dir,
0: ara na Sara s'ha llançat.
1: Na Sara s'ha llançat d'una passada, ja veurem el següent, a veure com ho fan.
0: Jo crec que el que ve els agradarà a Serejé.
1: A Serejé. A Serejé té una coreografia fantàstica.
0: I una lletra impressionant.
1: I una lletra impressionant. L'heu de cantar, també.
0: Vinga, ui, ui, ui, ja fan balls. Vinga, a Serejé. I la ball.

0: Molt bé, un aplaudiment. Ja anem arribant a la recta final. Sara, t'has marcat un supercòrio.
1: Jo m'he
0: sí, t'has passat bé, eh? A més, si t'agrada la que ve ara, vinga.

0: Molt bé, ja comença a suar tothom, eh?
1: Sí, estan cansats, sí, estan cansats.
0: Que esteu cansats?
2: Bueno...
0: Que voleu una cançó més a darrere?
2: Sí!
0: Idò, acabarem amb el Waka Waka! Wow.

0: Molt bé. Què tal? Com ha estat, pare, la experiència?
1: Bé. Superguai.
0: César, compte, ens has ballat molt.
2: Contento.
0: Tu feia temps que no venies al programa, ja has vengut avui a fer especial estiu.
2: Hacía meses.
0: I què tal? Te'n vas content?
2: Mucho.
0: Salvador, estàs suant?
3: Sí.
0: ¿Te ha agradado? ¿Has ballat totes les coreografies?
3: Lo he intentado, por lo menos en todas.
0: Que ens havien dit que hi tenia habilitats de balleria. Avui ho hem comprovat, no?
3: Sí. Bueno, yo es que soy más ave nocturna para bailar.
0: Claro, aquestes hores costa
3: sí,
0: una mica,
3: estas
0: no?
3: Horas...
0: Però bé, eh? Pedro, què tal?
4: M'he estudiat una estació de gimnàs.
0: És que molt bé, molt bé. I a tu, Malen, també has fet coreografies en la Sara,
5: eh? Sí, yo le he dado todo.
0: Perquè vosaltres dues volvereu molt, però després sempre estàveu unides.
6: Sí, sí, nos queremos mucho.
5: Es que nosotros nos queremos.
6: Sí. Hay un cariño. Un cariño. El roce, pues...
0: Clar. Ella ens ha dit un dia que te vol posar un pis damunt de casa seva perquè no te'n vagis mai.
6: Ja, bueno, eso también es idea de mi padre. Yo ahí no voy a opinar.
0: Ja anirem veient, no?
6: Sí.
0: Vicky, com estàs? Tu no has ballat molt avui,
7: jo,
0: però...
7: Jo avui no he ballat molt, però després t'he dit...
0: Però has fet de comentarista.
7: Jo he fet de comentarista, m'agrada molt fer de comentarista, crec que tornaré a fer de comentarista.
0: T'ha agradat el meu paper, no?
7: Sí, m'ha agradat.
0: Sí, sí, bé, jo m'he aixecat a fer vídeos i he ballat un poc, eh?
5: Sí.
0: Bueno. Amem, poquet.
5: Bueno.
0: Ja ballaré més, però he cantat, que ja està bé, he cantat molt avui. Eduard.
8: Estic exhaust.
0: Tu també ho has donat tot.
8: Ho han donat tot... ensuat, emballat, sí. Enrigut.
0: Sí, tu, Joel, què tal?
9: Esto aquí es un paseo por el Prado.
0: Però com?
10: Estic acostumbrados todavía.
0: Estau acostumats ja, no?
10: Sí.
9: Somos molt amigos bé. Para siempre.
10: Correcto.
0: Molt bé. Núria, com estàs?
11: Bé.
0: Tu has ballat una estona també, que t'he vist, eh?
11: Bueno, un poc.
0: Molt bé. No, Núria s'ha animat un poc. Gavi, en Gavi ni seu, perquè està tan suat.
12: Sí, jo no sé si he sudado más ahora o cuando venía de aquí.
0: No fas que res, no?
12: Sí.
0: Margarita, que vols dir alguna cosa per acabar el nostre especial estiu?
13: Clar que sí, que només hem encetat el començament de l'estiu, però moltes més festes junts.
0: Molt
13: clar
0: bé. Sí. Avui ha estat un dia superintens, perquè recordeu com els petits han vengut cucorba.
13: Uh-huh. Sí. Guapíssim.
0: La mini olimpiada de l'estiu.
10: Sí.
0: Que vosaltres no l'hem perdut, però amb el firulais.
10: I amb el sofrit.
0: I després hem acabat cantant, ballant. Molt bé, jo crec que podem dir un bon estiu tots junts, per acabar.
5: Vinga, va, sí.
0: Vinga. A la una, a les dues i a les tres. Oh!

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Per tercer any consecutiu, Palma acollirà avui a Eurobaixa la manifestació contra el model turístic actual i la saturació dels serveis i recursos de les illes convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Els organitzadors insisteixen en que la protesta és contra un model que consideren insostenible i no contra els turistes en particular, malgrat alguns d'ells, com escoltarem, reconeixen sentir-se assenyalats amb aquestes accions reivindicatives. D'altres, també ho escoltarem, ho comprenen i estan d'acord. Fins i tot n'hi ha que es mostren desconcertats per la falta de límits que s'hi tenen en els seus països d'origen. S'espera que la participació a la protesta sigui multitudinària, com a les anteriors cites, però també hi ha opinions contràries que, sobretot, provenen del sector empresarial. Com a mostra, aquest apunt, a Camp de Mar, una associació formada per negocis turístics de la localitat i alguns veïnats han penjat una pancarta en quatre idiomes amb el missatge «Benvinguts turistes a Camp de Mar». Titulars, ja funcionen les primeres càmeres per comptar els cotxes que circulen per la tramuntana. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia, n'hi haurà 64 que, a més de donar xifres exactes dels vehicles que hi circulen, serviran per evitar les carreres il·legals.
0: Socis del Club Nàutic del Portitxol s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions.
2: Asseguren que és una operació per atraure embarcacions de gran eslora i, de fet, pujaran les quotes. La directiva diu que es veu a les mans fermades per l'autoritat portuària.
0: Clausurat un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà per explotació laboral i deficiències en matèria sanitària.
2: Alguns dels empleats, a banda de fer moltes més hores de les que figuraven el contracte, vivien en habitacions dins del restaurant sense unes condicions mínimes. També s'han detectat deficiències en la refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments.
0: Més de 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que ha cremat ja 45.000 hectàrees. Les flames continuen fora de control.
2: L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional, també a Toledo.
0: I tornant a les illes, finalment, Antonio Font va treure forces ahir vespre per cantar en un sentit homenatge a Joan Roca.
2: Ho feren amb l'ajuda d'un públic entregat i emocionat en una nit a Sant Joan, que també va ser el comiat del Movofest després de 10 anys de camí.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca farà avui la primera sessió de feina a Marbella després de golejar ahir l'Alfate per 3-0 amb doblet de Ciro Lumumbo i gol de Don Prats en el primer partit de preparació de l'estaix del conjunt mallorquinista.
0: Han baixat les temperatures i Balears es troben a avís groc per pluges i tempestes, concretament a la Serra de Tramuntana l'avís és taronja. Per això, Emergències demana prudència i està informat de la previsió en tot moment. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, avui es confirma aquest canvi de temps esperat amb una baixada de les temperatures que podria ser de 4 a 8 graus respecte als termòmetres que es varen registrar ahir. Tot això també amb un augment de la inestabilitat. Arriba aire fred a les capes altes de l'atmosfera i avui matí podrien tenir alguns ruixats puntualment acompanyats de tempesta i no es descarta que la bruix. Ja sabem que les tempestes d'estiu, en cas de tocar terra, poden ser intenses i també deixar forts cops de vent. A partir del capvespre s'obriran més clarianes a tot arreu. Tot això amb una situació marítima alterada, tenim vent de component nord amb alguns cots moderats i, per tant, atenció a les àrees de Forta Moró, principalment al nord d'Eivissa. També a Menorca tenim avís groc. També a Mallorca podran tenir aquesta situació marítima més alterada al nord de l'arxipèlag. Aquest descens de les temperatures tindrà continuïtat per començar la setmana. Al Manco, dilluns i dimarts. A partir de llavors ençà tornaran a pujar de forma clara. Es tracta d'una normalització després de molts dies de calor.
0: Gràcies, Tomàs. 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Avui a les 7 del capvespre hi ha convocada la manifestació contra la massificació turística a proposta de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i sota el lema Mallorca al límit. Amb aquesta mobilització serà el tercer any consecutiu que els assistents mostraran el seu malestar amb el model turístic actual. La manifestació començarà a la plaça d'Espanya i recorrerà els principals carrers del centre de ciutat.
2: La plataforma preveu un seguiment semblant o major que les dues darreres manifestacions. Critiquen l'intent de criminalització del moviment Parlament i recorden que la mobilització no és contra els turistes, sinó contra el model socioeconòmic actual i la turistificació de Mallorca. És Jaume Puyol, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
5: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un decreixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
2: Tot i això, al carrer hem trobat alguns turistes que ja sabien abans de venir del malestar dels residents per la sensació de saturació i que una vegada aquí asseguren haver-se sentit assenyalats.
6: Abans de venir a Espanya, molta gent m'havia avisat que l'actitud dels locals és molt antiturista i que no són molt amables amb els turistes. Ho hem vist amb la gent que ens hem trobat als hotels, als cafès, a l'estació del tren. La gent ha estat un poc maleducada.
2: Pel que fa a la massificació turística, hi ha turistes que asseguren que no tenen la percepció de saturació al carrer. N'hi ha que en tenen, però, el malestar dels residents davant el creixement turístic desmesurat, mentre d'altres, fins i tot, animen a la població a manifestar.
7: I don't think it's that busy at all.
8: Crec que en realitat no està tan ple. Està bé, en realitat.
9: Nice. On a pas eu trop de soucis.
6: No hem tingut gaires problemes. Hem fet la volta a l'illa i hem trobat que no hi havia molta gent.
10: Crec que si això crea dificultats per la gent que viu aquí, és normal. És normal que hi hagi manifestacions. Els turistes no són el més important.
6: Me demano com ho fan els locals que viuen aquí perquè nosaltres tenim accés a tota l'aigua que volem. Aires condicionats encesos, contínuament amb les portes obertes, tot això ens sorprèn.
11: Ho entenc, si hi ha molts turistes, quan vius en lloc que estimes, la massificació turística fa que els preus pugin, però de la mateixa manera entenc que l'economia depèn d'això.
0: El govern assegura entendre el descontent de la ciutadania. Al mateix temps, el portaveu del PP Balear, Sebastià Segreras, critica que el PSOE i Més s'assumin a la manifestació d'avui, tenint en compte que durant el seu mandat varen crear 115.000 places turístiques i mentre Aena, depenent del govern central, contempla, diu, l'arribada de més visitants als aeroports de les Illes durant els propers anys.
12: Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències de 8 anys del pacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
2: Segreras ha destacat que durant el mandat del Partit Popular no s'ha crescut. En places turístiques s'han prohibit nous pisos turístics, s'han endurit les sancions a l'oferta il·legals i s'ha posat límits a l'entrada de vehicles, entre d'altres mesures de contenció.
0: Per part seva, la candidata del PSOE, la presidència del govern balear, Rosario Sánchez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens i les seves decisions envers el sector turístic. Qualifica d'hipòcrita la posició del govern del PP.
13: Això sí que és una burocràcia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten aturar obres i després us diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida es mostra crítica amb l'anterior govern d'Esquerres. Assenyalen que els números demostren que, exceptuant els mesos de pandèmia, el turisme va créixer durant el pacte i no es varen dur a terme accions suficients per decréixer.
2: Tot i això, també qüestionen les afirmacions del govern actual i afirmen que si hi hagués hagut una intenció ferma de decréixer, no hi hauria hagut aquestes manifestacions contra la massificació durant 3 anys seguits.
5: Hem de ser crítics amb l'esquerra política que no ha fet el que hauria d'haver fet. Ara bé, que el Partit Popular s'intenti posar la medalla de nosaltres en fer, no l'ha fet, quan estan fent relativament poc. Jo li demanaria, si hi ha el Partit Popular, que deixi de ficar-se en l'esquerra i que comenci a escoltar el que nosaltres li demanem, més enllà de si és esquerra política o no, que escoltin el poble de Mallorca, que està demanant un decreixement i un canvi de model turístic.
0: Pel que fa a l'estratègia per pal·liar la saturació, el Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa. Les primeres estan instal·lades a la Serra de Tramuntana.
2: En concret, el primer punt on ja estan en marxa les càmeres és l'encreuament de Sa Calobre i a la via de Caimar i Alluc. Arreu de la carretera de la Serra serà un total de 64 parells per a conèixer les xifres reals dels vehicles que hi circulen, però també tenen una segona intenció. Atenció, evitar carreres il·legals. Ho explica Fernando Rubió, conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
14: Haurà
9: dues càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per GMDs i per lector de matrícules, que serien més, unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és pel control del trànsit.
2: A part d'aquests aparells, a la Serra, el Consell instal·larà 146 arreu de Mallorca, també el Port de Palma i el d'Alcudi.
9: Per poder aplicar la llei d'entrada de vehicles, que d'aquí molt poquet entrarà en vigor i serà imprescindible pel conteig, pel control dels vehicles.
2: Amb una inversió d'€1 milió, està previst que el mes d'octubre estiguin totes les càmeres col·locades. Això sí, de moment, les que ja hi són funcionen i proporcionen tota la informació.
0: Més gent implica, evidentment, més consum de recursos. No només parlant d'aigua, també de l'electricitat. En les darreres setmanes s'han disparat el consum d'energia per passar millor la calor, un fet que va acompanyat de panes elèctriques arreu de les Balears.
2: És el cas del centre de Pollença. En els darrers 9 dies hi ha hagut fins a 3 talls d'electricitat que han afectat els veïnats, així com un dels restaurants i l'hotel de la plaça Major del municipi.
14: Bueno, estar dormint fora ventilador, fora aire condicionat.
15: Un client aquí arriba i a les 7, a les 8, a les 10 d'oest pues, se troba que deixa de funcionar l'aire condicionat i passàvem avaria, però no mos informen, mos diuen s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora. La darrera vegada varen ser de 7 hores, tota la nit.
0: A Menorca, zones com Calen Bosch i Son Xoriguer també pateixen els efectes de la gran demanda elèctrica derivada de la calor i de l'increment poblacional.
2: Els hotelers pateixen també les conseqüències. Els aires condicionals deixen de funcionar i no es poden obrir les portes mitjançant les targetes. Així ho explica Borjo Moy, director de l'Hotel Truquesa.
16: Imagina't un turista que en temporada alta que ve aquí, que se suposa que Espanya és un país puntero en turisme, Balears especialment, i en temporada alta no, és inadmissible estar 6 hores sense llum amb aquestes temperatures i havent pagat un preu.
2: Les altes temperatures són precisament el motiu que dona Endesa per explicar l'apagada. L'onada de calor actual provoca una demanda elèctrica elevada i prolongada durant el dia i els hotelers expliquen que són habituals a la zona de problemes, els problemes de subministrament.
16: L'any passat això ja va passar. No van ser 6 hores, van ser 2:30, durant 2 dies anava i venia.
2: I Distribució reconeix que tenen pendent la substitució i millora dels conductors subterranis. Addicionalment, Endesa acaba l'estudi d'un projecte per fer un pla de doble alimentació que permetria garantir el subministrament en cas d'avaria.
0: A la manca de recursos s'hi suma també la manca d'habitatge que s'escenifica amb alternatives irregulars. A Eivissa s'ha localitzat un alberg suposadament il·legal al complex del Golila Market a Eivissa. Segons afirmen diverses fonts, hi viuen més de 20 persones que paguen un lloguer. L'Ajuntament té com a objectiu desallotjar aquesta zona i la propietat diu que hi vol construir habitatge a preu limitat. I Bon Aranyó.
17: Segons ha explicat el propietari a IB3, el mes de maig va signar un contracte d'un any amb una persona que gestiona el complex perquè no s'omplís d'ocupes i caravanes. Diu que hi ha persones vivint-hi i, segons ha confirmat l'Ajuntament, estarien pagant un lloguer a aquest encarregat. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
18: Tots mos diuen que estan pagant un lloguer, amb la qual crec que el que s'està fent és aprofitar una circumstància. Si no és així, doncs la veritat és que mos agradaria que la pròpia propietat el que fes és desallotjar aquesta zona. S'està actuant via urbanística, s'està actuant via medi ambient i s'està actuant via activitats, perquè el que s'està fent allí és una activitat d'alberg entre cometes. Està entre 300 i 400 euros en es mes.
17: Persones treballadores que no causen cap problema als veïns.
19: Se ve gente muy bien metida y tranquila y ningún problema.
20: Son gente que yo conozco, trabajadores todos, y son gente bastante correcta.
21: Nunca han ocasionado ningún problema a la gente que vive ahí.
17: L'Ajuntament diu que està obert a arribar a un acord amb la propietat.
18: Nosaltres seguim disposats a poder tractar amb sa propietat, però sempre amb una part equilibrada i comptant i tenint en compte que també avui per avui l'ús d'aquest espai és molt limitat.
17: La propietat assegura que està negociant amb constructores i amb l'Ajuntament per fer habitatge a preu limitat. Diu que és un solar d'11.500 metres quadrats i que s'hi podrien construir més de 100 pisos. Una negociació que no ha estat confirmada de moment pel consistori.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
22: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Tu vals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magasin.

0: El del Castell, el del Molinar de Palma, que va ser objecte d'una gran reforma fa uns anys, i el del Portitxol.
1: Precisament, el Portitxol vol acollir una part dels socis del... va acollir, perdó, una part dels socis del Molinar, que se n'anaren perquè el consideraren un augment elevat de les quotes i perquè entenien que donava prioritat a socis amb més recursos, que no membres d'un perfil més modest. Pel mateix motiu, una part dels socis del Portitxol s'oposen ara a la reforma que la Junta Directiva del club vol impulsar. Joan Emmanuel ha estat soci del club durant 70 anys.
2: Resulta que els que venen diuen que nosaltres ja sobram. Perquè, clar, les marques han crescut. I això és el que... entens? Han vingut senyors de més del Barès i diuen que això ja no serveix per estar aquí de dins. Perquè nosaltres només podem anar a mitja milla d'Esportitxola i fa quatre peixots.
1: La meitat dels socis, uns 50, s'han agrupat en una plataforma i s'oposen a la reforma milionària del club. La directiva diu que es veuen les mans fermades per l'autoritat portuària, segons explica Tomeu Tellà, soci del club dels darrers 20 anys.
3: Ells diuen això, que els hi obligava a l'autoritat portuària, però nosaltres pensam que hi pot haver altres vies per poder dur a terme aquest projecte. A part que pensant que hi ha una part d'obra civil que no l'haurien de suportar nosaltres.
0: De la mà de la renovació, valorada en 10 milions, hi haurà un augment de quotes del 50% i despeses d'entre 5.000 i 14.000 euros pels socis. Més enllà dels dobbers, els contraris a la reforma denuncien manca de diàleg i de transparència de la directiva. Critiquen que es va aprovar amb vots de gent que no podia votar.
1: És per això que la plataforma, contrària a la reforma, ha decidit anar als tribunals. També reclamen l'ajuda de la presidenta del govern, Marca Proens, i així ho explica Jaume Grau, soci del club, durant 50 anys.
4: Han demanat empara a la presidenta de la comunitat autònoma, han demanat cita per anar-li a explicar, perquè consideram que un cas d'aquesta naturalesa necessita el suport del poder polític.
0: El del Portitxol és un dels pocs clubs de les illes que depenen de l'Estat. Actualment té una concessió de 15 anys. Els seus socis denuncien que està en risc de patir un procés d'elitització que ja han patit altres clubs nàutics, com per exemple el del Molinar. La seva reforma va anar acompanyada d'una pujada exorbitant de preus que va fer fugir els socis de tota la vida.
1: Ara la majoria de les barques són de lloguer de luxe. Un risc que amb la nova llei de ports aprovada fa poc no tenen els gairebé 20 clubs nàutics que depenen directament de la comunitat, ja que les concessions ara són per 50 anys. D'aquesta manera, garanteixen el futur per al gaudi dels socis locals.
0: I en clau laboral, els treballadors de Correus anuncien mobilitzacions a partir del setembre per discrepàncies amb l'empresa pública, ens ho explica Francesc Mas.
5: Els treballadors de Correus preveuen mobilitzacions a partir de setembre. Davant, diuen, els incompliments de l'empresa pública respecte als pactes que havien signat amb els sindicats ara fa dos anys. Critiquen, entre altres coses, la manca de personal, la contractació a temps parcial, els baixos salaris o la falta d'aplicació de la jornada laboral de 35 hores. Els treballadors denuncien que cada vegada assumeixen més funcions, però que, en canvi, la plantilla no atura de minvar. Ho explica Daniel Bausà, delegat de Comissions Obreres al sector postal de Balears.
6: Correus està fent una retallada històrica en la contratació, a les Illes Balears. Ens estem trobant en el període d'estiu, el període vacacional de la plantilla, pues, en retallades de fins al 55% en comparació pues, amb l'any passat. És una política d'empresa que ja du anys, que està pues, patint la plantilla i que comença a ser insostenible pues, per temes de salut. La plantilla està en el límit.
5: Amb un conveni col·lectiu caducat el 2013, les negociacions de fa dos anys no s'han complit. La situació, segons diuen, no atura d'empitjorar. Hi ha companys, per exemple, que reparteixen fins a quatre barris, tot mentre augmenta la contractació a temps parcial, amb conseqüències sobre el servei que s'ofereix.
6: És una política d'empresa. Fa anys que s'estan convertint les places a parcials i això és insostenible perquè s'estan empitjorant amb això el servei i les condicions laborals. Els treballadors de cada pit tenen pitjors condicions i la ciutadania pues, de cada pit té un empitjorament del servei públic.
5: Davant d'aquesta situació, Comissions Obreres no descarta cap acció a partir del setembre.
6: Si l'empresa no reverteix aquesta situació, pues, òbviament haurem de fer mobilitzacions, pues, manifestacions, vaga, no descartant cap tipus d'eina de pressió.
5: També denuncia que els beneficis que l'empresa presumeix haver aconseguit el 2025 ha estat a expenses dels drets dels treballadors.
7: Escoltau l'informatiu matí.

0: El primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
1: Vuit i 21 minuts en clau de successos. Un accident a l'interior del túnel de Soia ha obligat a tancar-lo 2 hores aquest dissabte hora baixa. Això ha generat retencions de 8 quilòmetres.
2: Ha ocorregut quan una parella de turistes que viatjaven a bord d'un quad ha xocat contra la vorera i, a conseqüència del cop, han fet voltes de campana. La dona n'ha quedat ferida i fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una ambulància i la Guàrdia Civil, que ha hagut de tallar els 2 carrils de circulació fins que s'ha retirat el vehicle.
1: Operació coordinada contra l'explotació laboral a un restaurant de Sant Llorenç des Cardassar. Hi han participat tant la Policia Nacional com l'Inspecció de Treball, de Salut i d'Habitatge arran d'una investigació de la policia local del municipi. Presumptament, dels 15 treballadors del restaurant, 3 no tenien documentació i, per tant, no podien treballar legalment, i els 12 restants estaven contractats a mitja jornada quan feien realment torns de 13 hores els 7 dies de la setmana.
2: Així mateix, alguns d'ells vivien habitacions dins dels restaurants, que no complien les condicions mínimes d'habitabilitat. A més d'altres infraccions administratives, els inspectors de salut han clausurat l'establiment pel gran nombre de deficiències que presentava quant a mesures de refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments. L'empresa té ara 10 dies per resoldre les deficiències si pretén reobrir el públic.
1: La Policia Nacional ha recuperat més de 55.000 euros en 2 casos de frau digital denunciats a Palma. La primera investigació va ser per una estafa amb criptomonedes.
2: La víctima va perdre prop de 270.000 euros en una plataforma d'inversió fraudulenta i han pogut recuperar una part. El segon cas, uns estafadors van suplantar el banc a través de missatgeria digital i van aconseguir 2 transferències no autoritzades. La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries mai demanen codis de seguretat per telèfon ni per missatge.
1: I no millora la situació dels grans incendis de la península. Se superen els 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que afecten 45.000 hectàrees. L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional també a Toledo, per mort de l'incendi que ve des d'Almorots. En total hi ha 16 localitats desallotjades a Àvila, 12 a Madrid i 11 a Toledo.
2: Els incendis ara mateix estan fora de la capacitat d'extinció, segons expliquen els experts. Tenen un perímetre de més de 200 quilòmetres, 100 a Madrid i 112 a Àvila. Les condicions climàtiques al llarg del dissabte han fet augmentar el pessimisme i continua viu el temor que els incendis de les 3 comunitats autònomes puguin arribar a ajuntar-se en un sol foc. Ahir vespre estaven tan sols a 15 quilòmetres de distància. Així explicava la situació, precisament ahir vespre, la sortida de la reunió del CECOT, el delegat del govern a Madrid, Fran Martín.
3: Y el mensaje más claro que quiero enviar es que el incendio en estos momentos no está controlado. Continúa siendo muy importante las tareas de extinción que se van a desarrollar a lo largo de la noche para aprovechar las condiciones que la bajada de temperaturas, el incremento de la humedad relativa, pues implican. Aunque esta noche es verdad que va a haber, preveemos, unos vientos más fuertes que la noche anterior y por lo tanto las condiciones no son tan óptimas para trabajar en el incendio como lo fueron ayer.
2: Amb un to similar s'expressava Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
4: Hoy estamos un poco más pesimistas de lo que estábamos ayer. Las condiciones meteorológicas, lo habéis visto durante el día, no han ayudado nada.
2: L'operatiu d'extinció apunta a una situació complexa i els mitjans desplegats intentaran aprofitar una finestra d'oportunitat que eviti que el foc continuï estenent-se en les pròximes hores. Fins al moment, les intenses ratxes i el de vent i el dens fum estan impedint als efectius desplegats treballar en algunes zones.
1: Aquests no són els únics focs actius a la península. Preocupa especialment l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, també fora de capacitat d'extinció i que ha obligat a evacuar 15.000 persones de 16 municipis i barriades.
2: I, per desgràcia, també han de lamentar la mort d'una persona en el foc del barranc de Manises, a València, declarat aquest dissabte de matí. Es tracta d'un home de 78 anys que ha quedat atrapat a l'interior del seu vehicle i que hauria ignorat l'ordre d'evacuació. Ho ha confirmat l'Ajuntament local, que feia que el foc foc ja està controlat. S'han decretat dos dies de dol oficial.
1: Destacar també que tampoc milloren els incendis a França, que estan trencant tots els rècords d'hectàrees cremades.
2: Només a la regió de la Gironda, les autoritats locals han anunciat que les persones evacuades superen àmpliament la xifra de 200.000 persones. La situació és crítica per les condicions climàtiques.
1: Fem ara una petita pausa quan són les 8:26 i seguim amb més informació de caràcter estatal i internacional.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Al Manco, una persona ha mort i 16 han resultat ferits després d'un atropellament múltiple durant l'Orgull de Berlín d'ahir vespre.
2: El vehicle, una furgoneta blanca, va entrar sobre les 10 del vespre en el Tiergarten, cèntric parc berlinès, on es celebraven milers de persones el dia de l'Orgull, atropellant 17 persones, una de les quals va morir. Dels 16 restants, algunes estan ferides de gravetat, segons ha explicat el portaveu de la policia de Berlín, Florian Nath. La policia alemana ha identificat un presumpte autor d'ideologia islamista després d'un escorcoll fallit en un habitatge pròxim al parc, aquest parc, el Tiergarten, on es varen produir els fets.
1: El moviment de les paneroles de l'Índia aconsegueix fer dimitir el ministre d'Educació del país. Representa una victòria per a les protestes juvenils, les més importants dels últims anys, que va esclatar a Delhi per la filtració d'uns exàmens oficials per accedir als estudis universitaris de medicina, un dels més competitius i el qual es presenta milions de joves de l'Índia cada any.
2: La investigació va determinar que professors i centres de classes particulars havien filtrat l'examen i cobraven molts topbés als estudiants per accedir a les preguntes. Hi ha 13 sospitosos detinguts. La decisió del govern de repetir la prova va encendre la indignació.
1: L'exèrcit israelià continua les operacions militars a la part ocupada de Cisjordània i ha detingut prop de 80 palestins. La tensió ha augmentat després de la mort de civils palestins i dos soldats israelians.
2: Segons la reconstrucció dels fets, els incidents s'han iniciat quan prop de mig centenar de colons israelians han llançat pedres contra habitatges palestins i han intentat accedir-hi. Els enfrontaments posteriors han derivat en un tiroteig que s'ha saldat amb les 6 morts.
1: I un darrer punt, al Manco, 35 persones han mort i altres 30 han resultat ferides en el centre de Síria a conseqüència d'un xoc entre dos autobusos, un que transportava civils i un altre a forces de seguretat sirianes en la carretera que uneix la ciutat de Deir ez-Zor amb la capital Damasc.
2: S'ha desplegat un operatiu del Ministeri de Defensa que ha enviat a diversos helicòpters a la zona per traslladar els ferits a l'Hospital Militar d'Homs, segons informa l'Agència Oficial de Notícies Siriana Sana.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Per tercer any consecutiu, avui a les 7 del capvespre ja convocada a Palma la manifestació contra la massificació turística.
1: Els convocants, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, recorden que la protesta és contra el model actual que consideren insostenible i no contra els turistes.
0: Ja funcionen les primeres càmeres per comptar els cotxes que circulen per la tramuntana.
1: N'hi haurà 64, que a més de donar xifres exactes dels vehicles que hi circulen, serviran per evitar les carreres il·legals.
0: Socis del Club Nàutic del Portitxol s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions.
1: Asseguren que és una operació per atraure embarcacions de gran eslora i, de fet, pujaran les quotes. La directiva diu que es veuen les mans fermades per l'autoritat portuària.
0: Clausurat un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà per explotació laboral i deficiències en matèria sanitària.
1: Alguns dels empleats, a banda de fer moltes més hores de les que figuraven el contracte, vivien en habitacions dins del restaurant sense unes condicions mínimes. També s'han detectat deficiències a la refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments.
0: Més de 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que ha cremat ja 45.000 hectàrees. Les flames continuen fora de control.
1: L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional també a Toledo.
0: I finalment, Antonio Font va treure ahir forces per cantar en un sentit homenatge a Joan Roca.
1: Ho feren amb l'ajuda d'un públic entregat i emocionat en una nit a Sant Joan, que també va ser el comiat del Mo Fest després de 10 anys de camí.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara també per repassar les principals portades de la premsa escrita. Començam per Mallorca, on l'última hora ha volgut donar el protagonisme a la manifestació contra la saturació turística d'avui a Eurobaixa. Titulen així. La xifra de turistes a Balears ha crescut un 60% en les dues darreres dècades. En el mateix període s'ha duplicat tant la despesa turística com el preu de l'habitatge.
1: Pel que fa a la imatge de portada, els protagonistes són Antonio Font, que ahir, com dèiem, homenatjaren a Joan Roca durant el Mou Fest de Sant Joan. Es pot veure els seus companys amb un escenari mirant el públic.
0: Una fotografia molt semblant a la que utilitza el diari de Mallorca, que titula així: Antonio Font canta el seu àngel. 2.500 persones varen assistir a l'acomiadament del Mova Fest.
1: L'altra gran titulada, Diario de Mallorca, és que les empreses hoteleres mallorquines se'n van de Cuba amb grans deutes sense cobrar, especialment Iberostar, que havia fet inversions milionàries en la darrera dècada.
0: Menorca Diario, per part seva, du en primera plana la decisió del govern central d'incloure el monòlit de Mahón al catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. A la memòria democràtica, volíem dir. Tràmit previ, val a dir, a la seva demolició.
1: La principal imatge de la seva portada és que reflexionar sobre la nova llei antitabac. En ella es veu un home, una terrassa d'un bar, amb un poquet de tabac i un cafè amb llet. La nova llei inquieta els negocis afectats, titulen, a la vegada que mostren el testimoni d'un metge que considera que és una important millora.
0: A les Pitiuses, el periòdico Divice Formentera ha volgut donar continuïtat a un tema que ja duien ahir en portada, les panes elèctriques de l'illa. En concret, mostren la preocupació empresarial al respecte. Pimef reconeix que, tot i que el turista pot entendre incidències puntuals, no és l'imatge que desitgen.
1: A la seva imatge de portada es pot veure una sèrie de venedors ambulants a la platja de Set Salines, que, segons sostenen, s'ha convertit en epicentre d'aquesta pràctica. La nova ordenança de convivència de Sant Josep també estableix sancions pels compradors.
0: A Diari d'Ibiza, la música és protagonista. Cat Serres retorna amb música, han volgut titular amb una imatge de l'escenari de l'auditori ple de músics i instruments davant d'un públic que ocupa totes les localitats.
1: Miquel Àngel Aguiló dirigeix per primera vegada la jove orquestra sinfònica d'Eivissa a la reobertura de l'espai després de la Dana de Setembre.
0: En els diaris d'àmbit nacional, un dia més, el protagonisme és pels grans incendis de la península, evidentment. Diu, devastació fora de control, és el titular del País, amb l'imatge d'un voluntari treballant en l'extinció del foc a la província d'Àvila.
1: La mateixa línia situa l'ABC, que titula així, un apocalipsi de foc a 50 minuts de Madrid, destacant que l'incendi avança sense control. A la seva imatge principal es pot veure un vehicle calcinat a Encinar de l'Alberche, a Madrid, rodejat d'un paratge de solador i una casa cremada.
0: Finalment, La Vanguardia destaca que el foc de Madrid continua imparable, avivat pel vent, acompanyant la notícia amb una imatge pels desallotjats a un pavelló que esperen amb inquietud rebre més notícies sobre la destrucció.
1: També destaquen a la portada que 5 anys després de la reforma urbanística que va fer per vianants al carrer Consell de Cent de Barcelona, els preus de lloguer s'han duplicat.
0: 8:35, això és el que diuen els diaris. Arriben ja els esports.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Betes Ràdio. El Real Mallorca farà avui la primera sessió de feina a Marbella després de golejar ahir en l'Alfate per 3-0 en el primer partit de preparació de l'estatge del conjunt mallorquinista. Del que pot donar de si la jornada d'avui diumenge i del partit jugat al Marbella Sports Center pels futbolistes de Luis García Fernández, mos informa l'enviat especial d'IB3, José Peña. José, molt bon dia.
1: Molt bon dia des de Marbella, darrer dia de la setmana, per animar el manco, dia de descans per al Real Mallorca, qui després d'haver superat amb escreix la primera prova d'exhibició aquí a Terres Andaluses, avui realitzarà la seva primera sessió de feina. Tot i així, començam per l'important, per l'estrena en victòria del conjunt de Luis García en aquest estatge a Màlaga, victòria per 3-0 davant l'Alfate Saudí, amb un clar protagonista de cara a porteria, com és Zito Lugumbo, l'angolès, es va sortir en una primera part on va aconseguir marcar dos gols de moltíssima qualitat. La cirereta la va posar el de sempre, Don Prats, un 3-0, que deixa un molt bon regust de boca per a la plantilla que assegura està en molt bona sintonia amb el que els hi demana el seu nou entrenador, Luis García. Però, com dèiem, avui la feina continua, s'ha de seguir preparant la pretemporada, ja de cara també pensat en el partit de dijous davant el Ittihad Sub-21. Avui, com dèiem, primer dia de feina, però també dia important per escoltar veus renovades del vestidor. Avui, si no hi ha cap de nou, el club ens deixarà acostar-nos tres dels nous fitxatges. Estem parlant d'Arnau Puigmal, d'Arnau Tenas i també d'Àlex Sala. Tots tres estaran a disposició dels mitjans de comunicació en qui farem un petit media day per conèixer les seves primeres impressions com a jugadors mallorquinistes.
0: Gràcies, José Peña. Sentim ara Don Prats i Manu Morlanes que parlen de la sensació que els hi deixa el primer test seriós de pretemporada.
2: L'important és cuir sensacions, cuir pues, tot el que vol els aspectes que vol el míster i bueno, i lo antes possible pues, ser un equip competitiu que, bueno, que guanyi partit darrere partit.
3: Si algo tenemos la sensación todos es de que se ha quedado un buen bloque, de que la dirección deportiva ha conseguido formar un buen equipo, hay muchos jugadores del año pasado, los refuerzos creo que son gente joven que viene a aportar mucho. Mandar ese mensaje, ¿no?, de que los que estemos aquí es porque queremos estar, porque queremos estar comprometidos.
0: Un partit d'ahir on ja era com a espectador el nou porter del Real Mallorca. Es tracta d'Arnau Tenas, que juga a l'Illa després d'arribar a un acord amb el Villarreal, club propietari dels drets esportius de l'esportista. Bé, com s'ha dit, amb opció obligatòria de compra en cas d'accent del Mallorca. El sentim.
4: Per sensacions, per sentiment, per feeling, per ganes, sobretot, i també pues, l'entrenador ha estat una peça primordial. Moltes ganes de veure els meus companys, d'entrenar ja i d'aconseguir coses maques.
0: I recordar que el Real Mallorca ingressarà un total de 525.000 euros, és a dir, l'1,5% del traspàs de Canguilí del PSG a l'Atlètic de Madrid, un fet que es va produir ahir i on els matalassers abonaran als francesos un total de 35 milions d'euros. Sentim el futbolista coreà. Ets jugador del Mallorca.
5: Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros.
0: Parlant de la segona federació i del que va ser el primer assaig seriós de l'Atlètic Balears i Mallorca ben aquesta pretemporada, es van veure les cares a l'Estadi Balear i de ben pres a les 9:30 del matí en partida de preparació. En triomf per 2-1 dels d'Òscar Troya, amb gols del jove Adri Català en la primera part i de l'experimentat Rubén Bové des del punt de penal al segon període. Sentim a un dels destacats del partit d'ahir, el migcampista Gerard Bonet de l'Atlètic Balears.
6: Estamos contentos, es el primer partido de pretemporada. Lo importante es ir conociéndonos, cogiendo ritmo. El resultado es lo de menos y lo importante es las sensaciones que deja el equipo. Y nada, muy contentos. A nivel de club todo el mundo sabe que el objetivo es intentar subir. Eso se consigue con el día a día, partido a partido. Al final llevamos 2 años que nos quedamos a las puertas. Pero bueno, seguiremos luchando y intentaremos conseguir el objetivo en mayo.
0: Parlant del món de la cistella, més en concret de la primera federació i de l'Estia Menorca, que mou fitxa i ho fa amb un clàssic de la Lliga ACB, com és Anthony Darrell Slaughter. Amb 38 anys, l'escolta nord-americà amb nacionalitat polonesa també ha jugat amb referències europees com són el Panathinaikos i el Bambin i l'Asvel Villarbon. El darrer partit on ha jugat, o millor dit, el darrer equip on ha jugat ha estat el Casademont Saragossa a la Lliga ACB. Slaughter es converteix en el tercer jugador incorporat a una Estia Menorca pràcticament de bé i nou per la pròxima temporada. I Àlex Blanco s'incorpora al Palmer Bàsquet, on farà en qualitat de serie provinent del Valenci Bàsquet. És un base nascut fa 9 anys a Menorca, que fa 1,90 d'alçada i que és internacional en categories inferiors per la selecció espanyola. Bones notícies pel rugby balear, ja que tornarà a tenir 2 equips a divisió de nou B, el Toro i el Palma. Malgrat el descens esportiu dels palmesans, la renúncia de l'hospital de la categoria per motius econòmics posa en safata als mallorquins l'opció de tenir una segona oportunitat a la categoria. Xisco Solivelles és el president del Poli.
7: Guany seguim jugant a divisió de nou. Per unes circumstàncies, l'Hospitalet mos ha cedit la seva plaça i jugarem. I mirarem de mantenir les coses que van fer bé i les que no van fer bé i millorar-les.
0: Ara se queda molta feina a fer i és que per la pròxima temporada hi haurà una reestructuració important de la categoria. De fet, es passarà de 3 clubs de 32 equips a només 2 de 10 per espai de les pròximes 2 temporades. Avui acaba una nova edició del Tour de França amb tot fet pel que fa a la classificació general després de l'etapa d'ahir entre Le Bourg d'Oissant i de nou en final a l'Alpe d'Huez. Richard Carapaz va ser el guanyador. Suma així el seu segon triomf a la ronda d'enguany. Pel que fa a Joan Ayuso, ho va provar, però finalment no va poder ser i acabarà en 7a posició a de 7 minuts i 48 segons del que serà guanyador per 5a vegada del Tour, Tadej Pogačar. Sentim el millor espanyol a la general.
8: Ha sido un Tour complicado para mí, pero bueno, rendirse nunca es una opción y hoy quería intentar dejar de todo lo que me quedara. Ha sido muy duro de salida porque ni de Carlos ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar, entonces pues bueno, tuve que intentar hacer la selección yo y llevar un poco la responsabilidad. Ahí gasté muchas balas, pero bueno, independiente. Aún así me hubieran ganado igual al final. Y nada, lo que digo, intentar siempre dar un poco la mejor versión de mí mismo, aunque no vengan las cosas de cara, y la verdad que estoy orgulloso de hoy de haber dejado todo lo que tenía ahí fuera.
0: Amb la reflexión del millor espanyol de general, Joan Ayuso, o deixem aquí, fins aquí els esports.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
6: Vuit i 45 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més notícies com aquesta. El monòlit franquista desapareixerà de la plaça de l'Esplanada de Mahó. Aquest monument s'ha inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica i això implica la seva retirada en un termini màxim de 6 mesos. Ramiro López.
7: 87 anys han passat des que es va inaugurar el monòlit de la plaça de l'Esplanada de Mahó. El va fer construir el governador militar de Menorca el 1939. Per retre homenatge als caiguts del front sollevat durant la Guerra Civil. El 2009, el Ministeri de Defensa va eliminar-ne la simbologia franquista, però això no va silenciar el debat que sempre ha envoltat el seu origen. Així ho explica Héctor Pons, batlle de Mahó.
8: Que aquesta llei de memòria històrica hi és per fer complir, que aquest símbol va ser ressignificat, però això no li lleva l'origen, no li lleva el que representa per a moltes famílies encara a dia d'avui de Mahó, que saben que els seus avantpassats van estar obligats a fer feina aquí per la construcció d'aquest monument.
7: La inclusió del monòlit dins el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica implica que s'ha d'eliminar de l'exposició pública en un termini màxim de 6 mesos. L'Ajuntament creu que és una oportunitat perquè Defensa cedeixi els terrenys per ampliar en una tercera part la plaça de l'Esplanada.
8: Que és una passa endavant per tal que un dia aquest espai, o com a mínim una part d'aquest espai, que és una qüestió que nosaltres hem comentat en reunions informals amb Defensa, que es pugui incorporar, que es pugui guanyar com un espai públic per la plaça Esplanada i per la ciutadania de Mop.
7: El ministre Ángel Víctor Torres, qui va anunciar divendres a través de la xarxa social X aquesta inclusió, ho ha justificat de la següent manera. Hem de garantir que les pròximes generacions no heretin espais públics on aquests vestigis exaltin el que som, un poble democràtic.
6: Més coses. El govern invertirà 230.000 euros per modernitzar la depuradora de Mancor de la Vall. Les obres, que està previst que s'iniciïn després de l'estiu, permetrà renovar diversos elements clau de la instal·lació amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament i garantir un servei adaptat a les necessitats del municipi. La principal actuació serà la construcció d'un nou decantador per millorar el procés de depuració de les aigües residuals.
9: Aquesta actuació forma part del pla de renovació dels equipaments de les estacions depuradores gestionades per Abaqua, destinat a substituir instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu és millorar el rendiment i l'eficiència de les infraestructures, reforçar-ne la capacitat operativa i garantir el compliment dels estàndards de qualitat en el tractament de les aigües residuals.
6: I atenció, perquè la previsió del temps ha canviat una mica. Tot a Balears es troba en avís per pluges i tempestes. L'avís és taronja a tota Mallorca, això és el que ha canviat, i groc a Menorca, a Eivissa i Formentera.
9: Pel que fa a la situació marítima, Menorca i les Pitiüses estan en avís groc per fenòmens costaners adversos, amb bones previstes de fins a 2 metres i vents de fins a 50 km per hora.
6: En el cas concret de Menorca, val a dir, avui ja no hi ha avís per rissaga. Precisament, un 40% de les rissagues tenen el seu origen a una tempesta, ho diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca l'exdirector de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes, Agustí Jansà.
7: Meteotsunami és el nom científic del fenomen que popularment es coneix a Menorca, en especial a Ciutadella, com rissaga. Qui va ser el cap del Centre Meteorològic de les Balears, Agustí Jansà, ha encapçalat un estudi publicat a una revista internacional que vol aclarir l'origen d'aquestes oscil·lacions de la mà. I un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissagues. Així ho explica Agustí Jansà.
10: Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus convectiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests fenòmens no violents, diguem-ho així.
7: Quines circumstàncies climàtiques s'han de donar perquè aparegui una rissaga?
10: Si no n'hi ha, no hi ha rissaga. Si n'hi ha, se pot produir. Si aquests nivells venen acompanyats d'aire de desert i, per tant, venen acompanyats de pols de desert, de l'aire brut, la gent de Ciutadella, els veterans de Ciutadella coneixen el que li diuen el cel de rissaga.
7: Anticipar-se a una rissaga, en qualsevol cas, encara és un repte per la incertesa del seu origen. Però això no és un obstacle perquè ara se'n detectin més.
10: Que ara se'n troben més que fa 40 anys. Per què se'n troben més ara que fa 40 anys? Pues perquè ara hi ha instruments. I anteriorment no n'hi havia. Anteriorment només teníem la informació com es podien donar els testimonis des d'esport.
7: Les dues rissagues registrades amb més violència a Ciutadella, les del 1984 i 2006, estaven associades precisament a l'aparició de tempestes.
6: Per cert, ja que parlam de l'entorn natural, aquí cap de setmana una trentena de voluntaris s'han agrupat a Lloseta per fer net al torrent del Medrà. Durant diverses hores han recollit grans quantitats de plàstics, vidres i fins i tot rajoles i portes.
9: Així intenten llevar tots els residus i reduir el risc d'incendi i de desbordaments quan arribi l'època de pluges. Hi han col·laborat també una quinzena de joves voluntaris de diferents ciutats de l'estat.
11: Soy de Madrid y bueno, hemos venido aquí a hacer un trabajo. Es un proyecto voluntariado.
12: La oportunidad de venir aquí con el alojamiento y todo gratis a cambio de hacer algo de labor. Y...
13: Hi ha un camionat de persianes i portes, electrodomèstics i estolent. Avui en dia és punt verd, està aquí de vora.
14: Aquí estem fent i estem demostrant que se pot fer net sense que hi hagi una empresa darrere. Ho pot fer tu mateix.
6: I 52 minuts de cada vegada ens fa més peres a cuinar i acabam optant pels menjars preparats. Un nou model de negoci que ja implanten els supermercats davant l'alta demanda i on troben una gran font d'ingressos. Per contra, els restauradors creuen que s'hauria de regular per evitar una competència deslleial que pugui danyar el sector.
9: Segons les darreres dades, el consum de menjar preparat ha augmentat a les Illes en els darrers 6 anys. Cada balear n'ha consumit uns 20 quilos anuals. L'augment del consum reflecteix els supermercats, que experimenten l'increment dels ingressos derivats d'aquest sector. Alguns ja fa anys que ho van implantar davant l'alta demanda, i així ho explica aquesta progressió Josep Lluís Aguiló, conseller de Balears d'Hipercentro.
15: Van passar d'escru, ara és preparat per cuinar, que seria s'adobat, o prèviament arrebossat, i després han passat a descuinat, que realment és la feina de l'alimentació, és adaptar-se a necessitat del consumidor.
9: Tot i que el nou model de negoci s'encamina a poder comprar menjar preparat envasat, la possibilitat d'encalentir-lo i consumir-lo al mateix supermercat, que cerca maneres d'adaptar-se a la nova demanda. Toni Sorell és responsable de comunicació de Gromart.
16: El ritme de vida actual sí que han detectat que el menjar preparat té molta sortida. Nosaltres ara en el lineal tenim entre 5 i 10 opcions diferents, però també la intenció és duplicar aquesta oferta i fer un canvi a les botigues, a totes les que se puguin, introduint un menjar preparat que també se pugui encalentir a la mateixa botiga, i hem pensat per això també reestructurar la botiga i posar un racó especialitzat per a aquest perfil de client.
9: Els principals afectats són els bars i restaurants que estan a prop d'aquests comerços. Per Bartomeu Mas, gerent de restauració de CAEP, és necessari més claredat normativa.
17: El que demanem és que si se delimiti perfectament quina és la legislació que ho protegeix, la legislació a què s'atén aquest servici, i que en el final, com dic, si n'hi ha molts i la cosa va proliferant, no se converteixin en el mateix que fa un bar o que fa un restaurant.
6: Mentre restauradors demanen una regulació en el sector per evitar la competència deslleial, no s'aturen d'obrir supermercats nous que prioritzen aquest model. Enguany, 800 a tot Espanya.
9: La falta de previsió a l'hora de dinar, sobretot a la feina, n'impulsa el seu consum. Això és el que ens han contat al carrer.
18: No m'ho tens a preparar-me el dinar i al final fas feina aquí de vora, es comen molt còmode.
19: De vegades sí que no me'n dono temps de fer-me algo i sí que compro algo.
20: Muy pocas cosas de lata o comida lista.
21: Muchas de las veces es más fácil, porque mientras cocinas utilizas muchas cosas. Si llevas la comida preparada, solo la metes al microondas o háztelo tú y sabes lo que comes.
9: Això sí, l'abús d'aquest tipus de productes pot acabar tenint conseqüències per a la nostra salut. Els experts recomanen fixar-se en els ingredients. Rosa Rullán és nutricionista.
22: A nivell nutricional tindria els mateixos efectes que una mala alimentació base. Sobretot hi ha un augment dels problemes cardiovasculars i un augment de l'obesitat i tots els problemes que du. Diria que els més problemàtics serien tots aquells que venen fregits, amb olis que no són de molt bona qualitat, lasanyes, croquetes...
9: Mentrestant, les alternatives com el batch cooking, la cuina per lots, continuen guanyant adeptes.
22: Hauríem de prioritzar una mica la nostra salut i també agafar estratègies per poder anticipar-nos a arribar a l'estrès i dir avui de cadin i haver de córrer. Es diu menjar fer una mica de tàpers, no importa que estiguem 3 hores cuinant, però deixar algunes bases que ens puguin servir.
9: La comoditat marca els nous hàbits de consum, però la salut continua sent una prioritat.
0: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: L'Atlàntida Film Fest 2026 s'inaugura oficialment avui després de tres jornades de festival amb projeccions, concerts i col·loquis. La gala d'inauguració serà a les 9 del vespre i començarà amb un concert de Laza, un projecte musical de Laura Aznar que combina pop alternatiu i electrònica. A continuació, la pel·lícula que inaugurarà el festival serà Forastera, dirigida per Lucía Alanyà i ambientada a Mallorca.
1: Entre els assistents a la gala hi haurà la directora de la pel·lícula, amb els principals protagonistes, Lluís Homà i Zoe Stein, entre d'altres. També hi serà Jaume Ripoll, director del festival i cofundador de la plataforma Filmin. A més, durant tota la jornada d'avui hi haurà projeccions a Esbaluart, al cinema Rivoli i Esbaluart.

Llàgrimes de memòria i d'emoció, tant a damunt com a davant de l'escenari, i molta força. Molta força per tocar i cantar un grapat de cançons dedicades, per davant de tot, a Joan Roca, després que aquesta setmana hagi partit. Així ha estat el concert, sens dubte, més especial d'Antònia Font, que més ha coincidit amb el comiat del Movo Fest, després d'una dècada de camí, i que ahir de nou va fer pla. Pau de Bon va demanar l'ajuda del públic, que no va fallar, per agafar forces, cantar plegats i arrodonir el sentit homenatge a Joan Roca, qui, a més d'haver estat el baixista i una peça clau d'Antònia Font, també ha deixat una important petjada en el panorama musical de les Illes.

0: Bon dia. La manifestació contra la massificació turística centra bona part de l'actualitat d'aquest dissabte. La protesta, convocada a les 7 del capvespre a Palma, arriba a la tercera edició consecutiva. La plataforma Menys Turisme, Més Vida confia igualar o fins i tot superar la participació de les dues convocatòries anteriors.
1: Els organitzadors denuncien els intents de criminalitzar el moviment i insisteixen que la mobilització no va dirigida contra els turistes, sinó contra l'actual model socioeconòmic i els efectes de la turistificació de Mallorca. Ho explica el portavou de la plataforma, Jaume Puyol.
2: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, perquè pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un decreixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
0: La protesta començarà avui diumenge a les 7 al centre de Palma. Més coses. Socis del Club Nàutic del Portitxol s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions. Asseguren que és una operació per atreure embarcacions de gran eslora i que provocarà un augment de les quotes. La directiva diu que es veu amb les mans fermades per l'autoritat portuària.
1: La meitat dels socis, uns 50, s'han agrupat en una plataforma i s'oposen a la reforma milionària del club que vol dur endavant l'actual directiva. Així ho explica Joana Mengual, que ha estat soci del club durant 70 anys.
3: Resulta que els que venen diuen que nosaltres ja sobram, perquè, clar, les barques han crescut. I això és el que... Entens? Han vengut senyors de més d'obres i diuen que això ja no serveix per estar aquí de dins. Perquè nosaltres només podem anar a mitja milla d'Esportitxol i agafar quatre peixots.
0: Un restaurant de Sant Llorenç des Cardassà ha estat clausurat després que una inspecció detectés presumptes casos d'explotació laboral i nombroses deficiències sanitàries.
1: Segons la investigació, alguns treballadors feien moltes més hores de les que constaven els seus contractes i, a més, s'allotjaven en habitacions habilitades dins el mateix establiment, sense unes condicions mínimes d'habitabilitat. Els inspectors també varen detectar irregularitats en la conservació, la manipulació i l'elaboració dels aliments.
0: I empitjora la situació dels grans incendis que afecten el centre de la península. Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs de Madrid i Àvila, que ja ha arrasat unes 45.000 hectàrees i continua fora de control. Davant la magnitud de l'emergència, la unitat militar d'emergències ha unificat la direcció dels operatius per gestionar tots dos incendis com un únic front.
1: A més, el Ministeri de l'Interior ha ampliat la declaració d'emergència d'interès nacional també a la província de Toledo. S'explicava la situació ahir vespre, a la sortida de la reunió del CECOT, el delegat del govern a Madrid, Fran Martín.
4: Y el mensaje más claro que quiero enviar es que el incendio en estos momentos no está controlado. Continúa siendo muy importante las tareas de extinción que se van a desarrollar a lo largo de la noche para aprovechar las condiciones que la bajada de temperaturas, el incremento de la humedad relativa, pues implican, aunque esta noche es verdad que va a haber, preveemos, unos vientos más fuertes que la noche anterior y, por lo tanto, las condiciones no son tan óptimas para trabajar en el incendio como lo fueron ayer.
0: Y recordem que tota Balears es troba en avís per pluges i tempestes, concretament l'avís és taronja a tota Mallorca, on hi podria haver tempestes que podrien deixar calabruix, i l'avís és groc a Menorca, Eivissa i Formentera.
1: Pel que fa a la situació marítima, Menorca i les Pitiuses estan en avís groc per fenòmens costaners adversos, amb bones previstes de fins a 2 metres i vents de fins a 50 km per hora.
0: Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença IB3 Ràdio, la gran vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

el minut a minut de la jornada als butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: I dòcies, aquí som diumenge 26 de juliol, una calorada, companyeros, companyeres, a tots els que ens escoltau a través de les zones de la ràdio pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Som amb vosaltres per acompanyar-vos fins a les 12, aquí a La Gran Vida. Un programa on ja sabeu que ens agrada passejar-vos per totes les illes per saber tot allò que passa d'un lloc a un altre, contar-vos històries i també que vosaltres ens conteu allà on aneu, què feis, què no feis, tot allò que vos passa. No me digueu que teniu calor, que tots en tenim, eh? Però mos podeu escriure qualsevol cosa, que no sigui un desbarat, en aquest número de WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Mem, sé que no ho heu apuntat perquè això va ràpid. Oh, jo ho he d'escoltar dues vegades, més en aquestes hores de matí. Mem, torna-ho a posar.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Ara sí, una monada. I doncs res, què farem? Tenim moltes coses, molt de tru i molt de remenat aquesta diumenge perquè passen moltes coses a les nostres illes. Avui tindrem un programa molt eivissant, ja vos ho puc adelantar perquè d'aquí una estoneta serà nosaltres, la nostra col·laboradora, na Maite Morro, que avui farà una passejada per Eivissa perquè com que jo som aquí, avui a Plató, a l'estudi, farem una passejada també per Eivissa, a part de la passejada per Mallorca. També tindrem, com sempre, el nostre del rebost al plat. I, com no, un entre tu i jo, que després vos anirem adelantant alguna que altra pista per saber qui ens acompanyarà a partir de les 11 des de matí. Però abans de tot això, què vos pareix si cercam una mica de festa?

0: Idò, si vols dir cercant festa, perquè avui començam el nostre programa cercant festa, i què és això? Idò, és una plataforma a través de les xarxes socials i també a través de la web on un pot saber allà on hi ha trull, festa, arreu de Mallorca. I, clar, si hi ha un poble que li agrada el trull, que li agrada la festa, en aquestes illes, sense cap dubte, és Pollença. I m'on anem fins allà en aquestes bones hores des de matí, entre cometes, a despertar, o no sé si entre cometes, a Don Andreu. Bon dia!
1: Bon dia, Raül, per dir algo, perquè he de fer o no a cercant festa, m'ha fet aixecar un diumenge a les 9 i jo estic de ressaca, tio.
0: No, ja, no me sorprèn, també t'ho dic, vull dir, clar, és que no són hores.
1: No són hores, jo en aquestes hores hauria d'estar dormint, però bueno, per tu fai el que sigui.
0: Fa poc que t'has colgat, que això... no?
1: No, claro, jo que heu fet 3-4 hores si m'he colgat. Jo ja no tenc edat per fer això.
0: Ho trobo moltes hores, jo crec que encara estàs berenant ja de directe. Però amb aquesta calor que fa, clar, és que hem de sortir al vespre, mos obligues, tens, no?
1: No, sí, i ja ho passes puta, ja jo me duig. I ja torna a suar, és que això és increïble. Valment no dutxar-se, ja veus com guardo el dia, però va, i tanmateix, quan surtis...
0: Puts en vida i ja està, eh? Coses que passen.
1: Exacte, tanmateix amb el col això no se nota.
0: Déu meu, i llavors si sues el col sí que sí. Bueno, la qüestió. Avui, Don Andreu, el senyor Andreu Canyelles, de Pollença, està en nosaltres no perquè sí, sinó perquè és una de les persones que està darrere de tot aquest remenat de cercant festa. Conta-mos, com surt aquesta iniciativa de dir no només un calendari de rebel·les, sinó que la gent vos pugui anar dient allà on hi ha trull o no, i vosaltres aneu publicant. Conta-mos, què és Cercant Festa?
1: Exacte, idò, Cercant Festa deu fer 3-4 anys que va néixer, que hi ha 4 persones que estan darrere d'aquesta... És una SL, és una empresa... I varen crear una compte d'Instagram. Aquesta compte ha anat pujant de cada any a més. Actualment ara tenim 36.000 seguidors.
0: Mare meva.
1: I també tenim una web on anem publicant un mapa i pots anar cercant, depèn del dia, si vols ser, per exemple, avui, 26 de juliol, tu pitges damunt i te surten les festes que hi ha. Què passa? Que fa des d'un any me varen contactar per si jo volia dur les xarxes socials.
0: Molt bé.
1: I des de fa un any jo ara estic duent, entre cometes, la compte d'Instagram, on tenim subcomptes que també anem fent festes. Però en què consisteix? Pues bàsicament és el que diu un home, cercant festa. Tu tens ganes de festa i has d'entrar en aquest compte perquè ja t'enteràs de tot. Nosaltres el que fem normalment és, durant la setmana, jo faig un vídeo explicatiu, vale? I dic les verbenes i festes com a més famoses... que haurà durant aquella setmana, i després, o divendres i dissabte, també pengem un post de tots els llocs on hi ha festes, siguin pubs, siguin discoteques, siguin rebel·les, bueno, tot el que anem trobant, a Palma també s'inclueix, perquè sabem que a Palma ningú li interessa, però bueno, ho posem igual, no passa res.
0: Vinga, un bé són els llonguets i les llonguetes que ens estan escoltant.
1: Exacte. I no se poden queixar, que també li posen coses, eh? I tenim pues, totes les zones de Mallorca. No arribam a Menorca i Viceformentera, perquè crec que m'hauria de pegar un tir ja.
0: Ja no donaries, eh?
1: No dona basto. I res, això és la nostra funció. I la gent també mos escriu per Instagram, mos diu, ei, jo tinc festa en el meu poble aquest dia, o un quinto, jo què sé, de Sineu, de 2006. Me diuen, ei, tenim festa, jo què sé, 3 d'agost.
0: Sí.
1: I jo ho apunt, i ja per quan toqui la setmana
0: ho poso,
1: exacte.
0: Molt bé, és a dir, és l'agenda de les rebel·les, de les festes de Mallorca. És així.
1: Exacte.
0: És així.
1: Jo crec que quan surti tothom m'ha de donar un cubata perquè això és millor que un TFG. O sigui, jo faig una recerca que tothom necessita.
0: Però, Andreu, tu penses una cosa. Si tothom que trobes pel món, que te vou, que segueix o tu o la conta de cercant festa, t'ha de posar un aigua misteri, no acabarà bé.
1: No, això és vera. Jo crec que no arribaré en uns 35 anys.
0: Clar.
1: Però... jo què sé, que me convidi un kebab, també m'ha,
0: eh? Bé, sí, això ja per les 6 de matí, per no tenir ressaca, no?
1: Bueno, exacte, i un pot d'aigua.
0: I un pot d'aigua, sí, perquè llavors, no, si això vos ho dic per experiència, els nostres oients, si vos menjau un kebab quan acabava la revetlla, a veure que llavors no tens mal de cases de matí i tot això. Ara, una setada tot el vespre, o totes de matí, que donguis...
1: Això és vera. I potser l'endemà ara anar 6 vegades a un bany.
0: Ai, Déu
1: meu. Però bueno, el mal de cap no el tens.
0: Exacte. Bé, que una cosa no dona l'altra, que hem de fer. Bé, i d'això, la qüestió, que ara vosaltres teniu, si entram a la plana web, aquesta de Cercant Festa, o se n'escompte de les xarxes socials, poden trobar allà on anar, per exemple, d'aquí 2 caps de setmanes, no?
1: Exacte, no?
0: I més en
1: van, perquè nosaltres, bé, jo conjuntament en Cercant Festa vaig fer un calendari de verbenes.
0: Clar.
1: Que surt des de juny fins a setembre. L'any passat ja ho vaig fer, va funcionar molt bé, la gent quan me ve per carrer deia, com deia Andreu, m'has salvat perquè ja té, per exemple, si he de fer una despedida, ja sé el que hi haurà d'aquí 2-3 mesos. I enguany ho hem tornat a fer, i amb l'ajuda de tota la gent que m'anava dient, perquè jo vaig posar com un qüestionari, un deixar de preguntes sí. d'Instagram, quan és la revetlla del teu poble, claro, i amb ajuda, però jo què sé, els tallencs no he anat mai, saps? I no sé quan és la revetlla dels tallencs, però gràcies a la gent que m'enviava quan era la revetlla, ho vaig apuntar. I teniu fins a setembre totes les revetlles de Mallorca, que he pogut conèixer, òbviament, qualcuna se m'escaparà.
0: No, és que ja no són moltes, perfecte. Ja no només hi ha revetlles claro. dels pobles o ciutats, sinó també llavors que si la barriada de no sé on, l'urbanització de no sé on més, que, per exemple, Pollença diu Pollença i es porta Pollença, clar, cadascú té el seu. Bueno, mem, i xerrant de festes de revetlles i això, hi ha una festa que està a punt d'arribar i és en el teu poble, humoros i cristians, o no?
1: Ja nervis.
0: Estan nerviós.
1: Sí, no va sortir en rebessó i uns amics meus que també se van presentar, però bueno, se viurà igual. O sigui, no passa res. I ja, hombre, ja se'n suma, Raül, ja se'n suma. Ja se'n xerra de fa estona.
0: I tu t'has plantejat presentar-te d'algun personatge algun any o no?
1: Bé, tu ho deies, saps què passa? Que jo, ara quedaré aquí fatal, però m'agrada anar un poc llat. Durant la festa.
0: Mare, estàs quedant avui... És que, clar, estàs quedant amb bon diumenge de matí, a les 9 de matí, d'on dic que el jove no està bé.
1: No està bé, eh? Ha sortit i ara encara penses en maquetar-se. Cago en d'ells, tio.
0: Ai, Déu
1: meu. Té un problema.
0: Man, bé, és a dir, tu, allò d'estar... Perquè, clar, hi ha que dir que són els personatges dels monstres cristians de Pollença, o també el Firó de Solla, per exemple, clar, han de fer el personatge, han d'estar bé, hi ha nervis, és molta emoció, i, clar, no estan... És a dir, disfruten la festa d'una altra manera.
1: Exacte, jo m'agrada disfrutar-la anant tranquil, jo a la meva boia. Clar. No sé si m'explico.
0: Amb els teus amics, la teva grupeta i tot això, no?
1: Exacte, no és l'enguetarment en si, era per posar una excusa, però en el sentit de que jo m'agrada viure-la, si jo m'he d'anar un moment a agafar aire, perquè m'he covat allà enmig, podré anar, saps? És que cau en Déu, saps que van destret?
0: Clar, i el filferro aquest que bebeu...
1: Això és un...

0: aire, por el aire de 8 graus, però si al Polo Norte i vendré com un oso polar. No faré res més.
1: Bé que faràs. I doncs nosaltres te deixam dormir, que ben bé ho necessitaràs, i nosaltres anem a continuar. Gràcies, ben, que vagi bé.
0: Bona nit, una abraçada i un besito. Vagi tot bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Radio es diversión. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere,

0: les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Idò, continuem, i ja vos deia jo que avui tindríem un programa amb un toc, per no dir amb molt de gust, de pitius, perquè no només farem una passejada per Eivissa, sinó que és aquí, en els nostres estudis, ja que avui estava tot sol, i Maite Morro, com estàs?
13: Bon dia, Raül, molt
12: com,
13: bé.
12: Com que ara t'has fet mitja mallorquina?
13: M'he fet mitja mallorquina, he picat un bot i ara estic entre aquí i allí, i aquí s'està molt més fresca, així que he dit, jo vinc a fer-te companyia.
12: M'agrada. Com estàs? Sara, anem ara presentant aquest estiu, no? Conta-mos.
13: Bé, el que estic fent és substituir a Magdalena, que té que descansar i s'ha anat de vacances. Estic intentant complir l'expectativa d'ella, que és una gran professional, i jo la tinc com un gran referent. O estic fent el millor que puc i molt contenta, però bueno, esperant que ella pugui tornar també, claro.
12: Bueno, això, però de trobar-te davant d'aquest plató, no? Tot tan diferent, no? Que peu de carrer.
13: L'altre dia m'ha dit, ara estàs jugant a la Champions League, però m'ho deia... Però m'ho dèiem pel sentit que jo vinc de plató d'Eivissa, que és una altra... Mm-hmm. Molta més gent aquí a Eivissa. Si ve que està tot un equipàs de gent aquí darrere el que ses càmeres, que no sabeu, i fan una enfeinada. I estic molt contenta i molt a gust. Ja t'he dit que a vegades un poc de nervis, però molt contenta.
12: Molt bé, molt bé. I d'horren, Maite, mem, ara que te tenim per aquí, ja hem dit... Jo també, nosaltres som substituts oficials.
13: Això sí. Tenim, hasta que mos deixin.
12: Exacte, no, tots substituts oficials, no passa res. Però aquí, encantats de la vida. I avui què faim? Mon anam a Eivissa a fer una passejada. No?
13: Avui m'anàvem a Eivissa a fer una passejada i, a més, Raül, a tu t'agrada ballar?
12: Home, jo ho intent. A tu t'agrada i te se dona millor que jo.
13: Bueno, jo també sempre dic que ho intent i m'ho pas bé. Si tu t'ho passes bé, és l'important.
12: Idò, ja està.
13: Idò, què t'apareix si m'anàvem a fer una passejadeta a ritme eivissenc, coneguent un cantautor de noves generacions, que es diu... Tu vols que te digui com se diu?
12: Vinga.
13: Es diu Juanjo Tur, però el coneixen d'una altra manera.
12: Ah, molt bé.
13: Juanjele li diuen.
12: Vinga, mem, Juanjele.

0: ¿Cómo es eso? Juan Gele.
1: Juan Gele.
0: Hola, buen día.
2: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Molt bé, la veritat.
0: Escolta, Juan Gele, avui estem, bueno, a majoria pitiusa, aquí en Maite i en tu. Conta-mos, Juan Gele, com és això? Com comences dins aquesta aventura musical?
1: Però deixa'm connectar primer, Juan Gele, tu de quin poble ets? Per saber-ho i ubicar-te.
2: Jo soc de Jesús.
1: De Jesús.
0: Ah, de Jesús, de Sant Eulari.
1: Sant Eulari, un Sant Eulariac. A veure, i com és això de començar a cantar? Perquè tu ets noves generacions.
2: Sí, soc bastant nou aquí a Eivissa, sortint cantant, sí, la veritat, però jo fent música ho faig des de fa molt petitet, la veritat. Jo vaig començar en els 4 anys, la meva mare em deia que en els 4 anys anava per els bars de Santa Gertrudis per allà cantant, la gent.
1: Els hi agradava o no, però? Sí, perquè si seguides és que, a més de passar-t'ho bé, devies causar sensació.
2: Bueno, sí, la gent aplaudia, per lo menos. Bé, s'ho passaven.
0: Això és important. Sí. Menys mal que no t'hagis llevat a tina automàtiques, no ho sé, jo, ja que ho haguessin deixat anar. Oh, escolta, ara estem escoltant... Quina cançó estem escoltant ara? Mem.
2: Aquesta cançó es titula No ho semblava.
0: Uh-huh.
2: I és una cançó que, bueno, pues, he tingut la sort de poder guanyar aquest 2026, perdona, la cançó de Sant Joan, i m'han donat el premi, i supercontent, la veritat, amb aquesta cançó. És una cançó feta per ballar, una cançó que vam cantar en directe en Escobells, a la festa de l'Institut d'Estudis Eivissencs, i que jo m'agrada molt.
1: Composes tu les lletres?
2: Sí, les lletres les compost totes jo.
1: A què t'inspires? Perquè, clar, escoltam com lletres un poc de, lo millor, d'amor, de
0: ressentiment... Ai, ai, ai, ara m'agrada.
2: Sí, mira, jo normalment totes les lletres que compos venen de històries pròpies, venen de sentiments que senten aquell mateix moment, i sóc la típica persona que du el mòbil sempre a sa mà i en el moment que li ve inspiració, perquè normalment és el moment que no t'ho esperes, pues escriu aquestes coses a notes i al final pues, acabes component cançó moment a moment i vas escrivint. I aquesta cançó pues, sobretot sorgeix de històries que passen amb l'estiu aquí a Eivissa i en totes les Balears.
1: Bé, a Eivissa sempre dèiem que el que passa a Eivissa no se pot contar, però tu ho escrius i ho poses en música.
2: Clar que sí, endavant.
1: Escolta, i on has tocat? Clar. Perquè contaves que has cantat en Escobells, vas amb un grup, una banda, o qui t'ajuda a compondre aquestes cançons?
2: Bueno, les cançons, com t'he dit, les compos jo, però en els concerts tot depèn del tipus de concert que faci, no? No és el mateix fer un acústic, en el qual necessitem pues, dos músics, dos guitarres i jo cantant en directe, o una festa local, no? Una festa local, vaig en banda. Tot depèn un poc de el que busqui, no? La persona que em contrata. I pues sí, últimament vaig tocar en Escobells, vam tocar dos vegades, de fet, una setmana rere l'altra, i ens va passar una cosa complicada, i resulta que en Escobells vam tocar per les festes del Carme, no?
0: Sí.
2: Vam organitzar un festival de música amb eivissenc, amb artistes emergents, no?, d'aquí de Silla d'Eivissa, i coincidíem en la semifinal d'Espanya. I clar, era com, cancel·làvem, no cancel·làvem, tal, i al final vam anar endavant i encara així va venir gent, eh?
0: Molt bé, això és important. Perquè, clar, és difícil que competir en aquest cas, però bé, així tot ha anat bé, perquè en el final, ja ho sabem, han guanyat la Copa del Món, així que ja està. Però ara ja podem passar a un altre tema, ho dic perquè han tingut Copa del Món, no sé quantes...
1: No ets futbolero, tu, eh?
0: Sí, però quan ja basta, no? Ara ja està, ja han guanyat, ara ja no podem canviar de tema, ja, perquè, clar, és com una cosa...
2: Sí, exacte.
0: Bé, escolta, avui que tenim a dos eivissencs aquí, tu deies, en aquesta trobada amb cantautors i cantants o gent emergent a Eivissa, és difícil posar-se al capdavant de projectes així i, més a més, amb eivissenc?
2: Sí, home, clar, a voltes és difícil per aquesta dificultat, no?, de les oportunitats que se mos dona. Aquí, al final, vulguis o no, molta gent, sobretot, aposta per versions i tal, que és lo fàcil, no? Els artistes, els cantautors que faim música pròpia i que mos costa, no?, donar-mos a conèixer, pues aposten un poc menys, però bueno, últimament estem intentant-ho, estem traient música, hi ha molts d'artistes amb els quals tenen contactes tant d'Eivissa com de Mallorca, que, bueno, pronto a treure col·laboracions amb gent de Mallorca i tal. Mos costa, claro que mos costa, però bueno, les xarxes socials cada vegada estan visitant més. Jo, per exemple, estic traient molt de contingut i això és al final el que m'està arribant, m'està fent arribar més gent, no? Que més gent escolti més la meva música i s'interessa sobretot per Eivissa, claro que és difícil.
0: Idò, Maite, si t'apareix, anem a escoltar-lo un poquet i ara seguim amb tu, d'acord?
1: Vinga.
0: Vinga.
2: Claro.

0: Que el que passa a Eivissa, Eivissa quedarà.
1: Has vist com jo t'ho he dit quan començàvem a parlar amb en Juan Gele? Escolta, te tenc que dir, Juan Gele, que en Raúl diu que no li, dona, li agrada molt ballar, però sí li agrada, però que no se li diu bé. Jo l'he vist que hi ha els passos prohibits amb aquesta cançó, eh?
0: I quins són els passos prohibits?
1: Aquest moviment d'ombros així dissimuladet, eh?
2: Ara.
0: Clar, s'aferra. Jo he de dir, he de confessar als nostres oients que, bueno, va fer així mirant, això que mires Instagram, Facebook, aquestes coses, no? Bum, i vaig dir, i què, aquesta cançó de qui és? I pum, i em va sortir Juan Gele, i jo no el conec, i va ser per això que te vaig conèixer. Tu deies que en aquest cas les xarxes socials estan funcionant per arribar a altres llocs i que això estaria bé, no, fer aquesta col·laboració entre Eivissa, Mallorca, Menorca, no?
1: Aquesta pensava col·laboració. Que anaves a dir amb tu, una col·laboració amb tu cantant.
0: T'imagines? Ja només me falta això, però jo... Juan Gele, jo no t'ho recomano perquè no te duré un èxit musical. A millor un èxit viral sí, però musical no ho crec.
1: Bueno, és qüestió de tot de
2: bueno,
1: provar.
2: Bueno, escolta, mai estar, mai estar.
1: A veure, Juan Gele, jo te vull posar un apreto, perquè jo llegeix aquí a la teva biografia que tens enllaçada a la teva xarxes, a la Instagram, poses que les teves principals influències són en Dani Martín, en Melendi, en Miquel Núñez i en Lil Moliner. Jo aquí no veig cap a Eivissenc, en tots els que tenim a Eivissa.
2: Bueno, sí, a veure, jo el que escolta a dia d'avui són artistes tipus així, que fan pop, i jo ho intento adaptar a les noves tendències, no? I al final a Eivissa, un poc, sobretot, jo crec que aquest tipus de música que estic començant a fer és un poc el que falla. Sí que és veritat que, escolta, Ressonadors, Projecte Mut, grups de tota la vida... són increïbles, tenen un talent increïble, però sí que és veritat que les noves tendències estan evolucionant. I a Eivissa encara, jo crec, que de moment ningú està realment apostant per això, que pronta començarà a aparèixer, eh? Sempre algú comença a fer alguna cosa i altres comencen a sorgir. Però jo crec que és algo diferent i algo que crec que feia falta.
1: Idò, sí que és veritat, i a més tenen un ritme bastant aferradís, eh? M'han agradat molt. I ara te vaig a fer la periosa darrera pregunta. Tu ja tens grup de fans, a més unes grupis d'aquestes potents que te donen suport en els concerts?
2: Bueno, grup de fans, sí. A veure, finalment ve gent en els concerts, quan els anuncis sempre veus a cares conegudes, gent que al final veus que interactuen amb tu amb Instagram, i això és superpolit, no? Es penjar coses i que de repente tu anuncis un concert o una sala o el que siga i et venguin a veure. L'altre dia, per exemple, vaig sortir per el carrer i va ser molt graciós perquè...
1: Ja te reconeixen, sí mateix.
2: Sí, alguna volta sí, em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió també.
0: Bueno, ja està, idò. Jo crec que, Juan Gele, això ho hem d'arreglar de qualque manera.
1: Venint a un concert.
0: Bueno, o jo he d'anar a Eivissa a veure un concert.
1: O tu has de venir a Mallorca.
0: O, Juan Gele, el duim a Mallorca i que actuï aquí. No ho sé, jo què sé, qualque festa trobarem.
2: Ara. Això m'agrada.
0: Qualque rebel·la trobarem. No et preocupis, perquè avui mateix en aquest programa hem fet un repart de rebel·les que és que jo que tinc FOMO, clar que faig.
1: Tu tens FOMO?
0: Sí, total.
1: Jo estic lliure, que bé.
0: Allora?
1: Sí.
0: No tens FOMO?
1: No, perquè sempre penso que estic ara mateix on tenc que estar. Fixa't a tu. A veure, i si vull anar-hi, vaig.
0: No, però si jo estic on vull estar, el que passa és que vull estar tres vegades en el mateix temps, a llocs, saps? Això és problema.
1: Això és perquè t'agrada molt la festa.
0: Bueno, anem a continuar. No, sí, però no. Juan Gele, que, escolta, que m'agradaria que... bueno, nosaltres aquí, des de la casa, des de la ràdio pública de les Illes Balears, ens comprometem a posar els teus temes, perquè...
1: Molt bé, sonin... Rima Eivissenc, ja m'agrada això, escoltar, ser Eivissenc, Rima Eivissenc.
0: D'ençà que tenim a Maite Morro per aquí... Tu, mos està conquerint la seu central.
1: Una pressió
0: central,
1: que sentiu.
2: Ara.
0: No, ben en sèrio, que estem contents d'escoltar música amb Eivissenc i que continueu en banda amb aquesta iniciativa, clar que sí. I que molt aviat puguem veure't aquí a Mallorca, o perquè no a Menorca, qualsevol de les altres
1: o Estats illes. Units, per tot el món, si fa falta.
0: Clar que sí, mem. Diuen de Madrid al cielo, però pot ser d'Eivissa al cielo.
1: Exacte.
2: Des d'Eivissa cap al món, com tenc que
0: la biografia. Has vist cap al món. Vinga, idò. Juan Gele, moltes gràcies per acompanyar-nos. Mos acomiadem escoltant la teva música i t'escoltant prest.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Una abraçada.
2: Vagi molt bé. Adéu.

0: Mira'ns ara, mira'ns tan lluny.
1: Els caps de setmana viu la gran vida.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
1: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.
9: I d'això mateix, la gran vida, que avui compartim una bona estona amb la Maite Morro. Maite, com estàs? Bé?
10: Hola, molt bé, molt contenta i molt fresqueta, que és el més important.
9: Has vist? Bueno, ara que venim d'Eivissa, amb en Juangele, ho dic bé?
10: En Juangele.
9: En Juangele, d'Eivissa. No sé, ja que ara que t'has fet un poc mallorquí, no, el manco...
10: No me digues això, que me fotran fora quan vaig cap allí.
9: No, bé, una eivissenca que ara està residint a Mallorca, que professionalment...
10: He de dir que també tinc les meves arrels aquí.
9: Aposta, aposta.
10: Es huelo, el que li valtros li deies espadrí, era d'aquí, jo he estiuetjat tots molts anys aquí.
9: Clar, tu, la varen tenir fa, no sé, no quantes setmanes, o mesos ja.
10: El temps passa volant.
9: Passa volant, entre tu i jo, i mos ho vas contar. Però bé, t'has acostumat a les rebel·les mallorquines?
10: Doncs pues mira, t'he de dir una cosa, m'hi tenc acostumada encara més, això saps què vol dir?
9: Que no has anat.
10: Que en tinc ganes.
9: Ah, però no has anat o què?
10: No.
9: Poc. Gens. Idò,
10: m'has de treure de festa.
9: Jo ho trob. Vius perquè això s'enganxa.
10: Ja, però si no m'atreus, no m'avises. Tu que dius que tens FOMO i que vas per tot, això s'avisa.
9: Has de tenir l'agenda, bueno, fliparàs. Jo te passaré la meva agenda i pot venir el que vulguis.
10: I me vaig apuntant.
9: Clar.
10: He de passar llista. Vull dir, he d'apuntar-me o venc així?
9: Ben directe, però pensa una cosa, serà forta. No sé jo.
10: Hasta quina hora estan parlant?
9: No, si no per les hores de tard. Si jo ja tinc una edat que ja és més tard. Saps què t'ho vull dir?
10: Això és tardeu, m'agrada, però ara amb aquesta calorada...
9: Ja, però...
10: Ha que refrescar-se.
9: Sí, és igual, és una excusa o una altra. La qüestió és que qui no se perden les rebel·les són els nostres convidats d'aquesta entrevista que ara tindrem. Per què? Perquè ells són rebel·lers de bon de veres i saps aquests grups que si vas a una rebel·la i hi són, dius, he anat a la rebel·la que toca?
10: Sí, per la música, perquè un ball amb gust.
9: Aquí anam. I d'ells són After Sons i, bueno, són diferents components, però avui mos acompanyen una Marta Ferrer, que la coneixeu bé. Hola, Marta.
11: Bon dia.
9: Bon dia, com estàs?
11: Molt bé, encara un poc cansada que cap de setmana de la rebel·la. Però bé, bé, contenta.
9: I nosaltres te fem despertar amb bon diumenge de matí després de tanta rebel·la, però no tota sola, amb qui més?
11: No.
9: Qui més has despertat avui?
11: Avui també m'ha aixecat en Jaume Nicolau, bateria d'After Sun, però mos ha tocat Jaume, bon dia.
12: Bon dia, tingueu.
9: Bueno, Jaume, bon dia. Escolta, bueno, tots dos vos hem fet despertar, com dèiem, bon dia, un menjar de matí, però...
10: Per un bon motiu.
9: Exacte, per un bon motiu. Tenim en Maite sí. Aquí nosaltres avui, i clar, hem dit, escolta, l'hem d'enganxar a les rebel·les. Si vos segueix, no sé si podrà comptar ritme, perquè quantes rebel·les duis ja aquest estiu?
11: Aquest estiu ja n'hi ha, perquè pensa que rebel·les a final de maig ja començam, però sobretot juny i juliol són un mes ja
9: forts.
11: I ara mos queda l'agost, que també no tenim ni un cap de setmana lliure, o sigui que bona senyal.
10: És que jo li deien a en Raül, que a Eivissa tenim la fama de festers, però jo crec que aquí mos guanyeu.
11: Maite, no pot ser això, has de venir una rebel·la, ja que pujaran damunt l'escenari, si fa
10: falta. Ui, no m'apugeu, que jo no sé cantar ni
9: bé,
10: fer res.
9: Bé, però ja sí.
11: De gogó, claro.
9: Clar.
10: Mentre es puga anar vestida, jo pugi sense cap problema.
11: Sí, això no poran pegues, nosaltres.
9: Ja seria bona, aquesta. Bueno, qualque rebel·la la durem, no passeu pena. La qüestió, que, Jaume, com comença After Sands? Mem, com comença aquesta corolla?
12: Bona pregunta. Pues la veritat que va començar gràcies a jo i a una companya que fèiem feina plegat. Uh-huh. I vàrem dir, com que aquesta companya meva també cantava, vàrem dir, ostres, jo me faria gana muntar un grup per tocar així més les verbenes, perquè jo anava a veure les verbenes quan era més jove i per el grup, i dic, ostres, jo me faria gana tocar aquí també i tal. I a partir d'aquí, pues, una xerrada, vàrem començar a cercar diferents músics, no?, components, i a partir d'aquí va començar el grup amb il·lusió i les ganes d'això que xerrau, no? De les rebel·les, de mantenir l'esperit de la rebel·la de poble, de mantenir l'esperit de la festa d'un poble, d'un altre, des que sigui, però la festa aquesta que surten la gent de totes les edats, tant els lots de 15 anys com els lots de 30, com persones de 40, de 50, no? I un poc l'esperit nostre és aquest. De fet, el repertori que fem actualment va un poc enfocat en això, no? Que tota la gent s'ho pugui passar de lo més bé possible, tenint en compte un poc les cançons que peguen més a un tipus de gent, a un tipus de gent més adulta o més jove, no?
9: És a dir,
12: i això sí que ho tenim en compte.
9: És a dir, des de cançons dels 80-90, no?
10: Aquestes m'agraden,
12: exactament.
10: Aquestes m'agraden.
9: Maite, sí. però...
11: La música bona, que se diu.
10: Exacte. Vaig-ho sí que en sabeu, hauré de venir més pronta que mai.
9: Però Maite, perquè que tens 50 anys.
10: Però bueno, què dius tu? Que vols que surtis aquí escaldat o què? De s'estudi.
9: Home, però diu que sé que li agrada, però...
10: M'encanta.
9: I un reggaeton, no?
10: També. Si hi ha que perrear hasta el suelo, se perrea.
11: Aquestes cançons de 80 i 90, uns joves de 15 anys se'ls saben.
10: Claro, sí, això són clàssics que no passen de moda.
9: No passen de moda.
11: Després, no vos preocupeu que feim un hit del verano, un guany superestrella de Naitana, que també la feim. Però hi ha una mica de tot. A més, hem de dir, l'any passat, sí? After Sun varen fer 10 anys.
9: Mare meva.
11: O sigui que després de 11 anys per damunt els escenaris de les illes, jo crec que ja hem agafat una mica un truquet de lo que agrada a la gent, lo que no, quina cançó funciona. Sempre, cada any anem canviant i anem posant cançons noves i llevant i fent Tetris, però l'important és el que diu en Jaume, que la gent s'ho passi bé. És un grup que va començar a ser poble, tots eren poblers, i que a poc a poc han anat obrint un poc les portes, i que ara només en queden dos de poblers.
12: Exacte.
10: Marta i Jaume, jo us vull preguntar, que encara no he tingut la sort de veure-us en directe. Quina és la vostra cançó, podríem dir, estrella, la que tocau i tothom se torna loco a ballar i a cantar?
12: Ui.
11: D'aquestes,
12: Sí, jo crec que no destacaria cap en concret, sinó que n'hi ha que sí que funcionen, i són unes quantes. Marta, no sé si tu, que estàs més a prop del públic, a lo millor te ho veus més clar.
11: És que a vegades passa que cançons que per un músic dèiem, són molt senzilles o que hem tocat molt i dèiem, aquesta ja la podríem jubilar, però després arribes a una rebel·la i te poses a cantar la de Tenia Tanta d'una nena de conte.
10: Ah, clar, això és un clàssic, també.
11: I no hi ha persona que no pugi a braços i que no canti, però ara que sé, a qui li importa d'anar a l'Alaska.
12: Sí, a qui li importa.
10: El ressentiment també té molt d'èxit.
11: Exacte.
9: Clar.
11: Però sí que són aquests hits que... que no poden fallar.
9: Bé, que no poden fallar, que tothom sap i que vosaltres, entre cometes, apropau a la gent. I com deia en Jaume, una cosa important és que aquesta que és una revetlla on tothom hi pot participar, des dels més jovenets a la gent més gran, i això és, en el final, l'esperit d'una revetlla de poble.
10: És que anem a veure, ballar no té edat?
9: No, totalment, no té edat. Però, clar, però depèn un poc de les hores que
10: actuï,
9: no?
10: Cantar sí, eh? Cantar no en pot tothom, deixem-ho clar.
9: No, cantar no té... Cantar no és que tingui edat, cantar és que on saps o no en saps. Vull dir, ja pot deixar anar. La qüestió que, Marta, vosaltres sou d'aquests grups que diries que vos posen al darrere de tots quan la gent ja està a tope, eh? Saps? Que dius, ho hem de donar tot? O vos heu de combinar i a vegades has de fer dobletes, en plan, primer mos toca l'hora baixa no sé on, i després mos toca les tantes no sé on més?
11: Idò, som un grup d'aquests que fem una mica de tot. Jo no sé si és bo o xerec, però molt de pit quan començam el primer, l'únic que sé és que acaba la plaça plena i tothom animadíssim.
9: Molt bé,
10: això és bona senyal, eh?
11: Sí, és vera que quan nosaltres, per exemple, tocam els segons o els tercers, sempre agraïm que el grup d'abans ja hagi deixat l'ambient també una mica encalentit. I de nosaltres, a vegades preferim també tocar els primers, perquè són hores un poc més decents. Veus, ara avui m'haurem pogut aixecar a les 10 o a les 9 per poder entrar en aquesta entrevista. Després pot fer un dia a dia normal. Però és vera que comença la gent un poc freda i quan duim 4 o 5 cançons, ja tothom està animat i això també mos agrada i de mira, doncs no ho estan fent tan malament perquè han passat de que la gent acabi de sopar o que ja estigui votant.
9: I escolta, vosaltres, llevat dels dies que feis feina, que són tots, però si n'hi ha cap que no faceu feina, sou més d'hora baixa o de revetlla de vespre?
11: Jo ballàs tot.
10: La Marta no sap res.
9: Clar, la Marta té FOMO com jo. I tu, Jaume?
11: Tal qual.
12: Que te refereixes, però, com a grup? O
9: no. Tu ja com a personalment, dir que no fas feina, si pots sortir de a fer un pot de baixa, un pot de trull, que t'estimes més?
12: Jo ja prefereixo hora baixa.
9: Sí, no?
12: Sí, jo sí.
9: Sopar i dormir.
10: Això és el que li deia més tardeos.
9: Sí, no?
12: exacte.
10: Estic aprenent-hi encara.
12: Fins a les 11, a les 12, a lo millor a la 1 i ja està.
9: Molt bé.
11: En Raül i jo ho fem tot, que sí, per això coincidim per tot.
9: És que això no ho podem fer públic, perquè estic quedant amb una imatge en aquest programa.
10: Jo soc més d'estim d'en Jaume, perquè al final després un s'aixeca amb més motivació al matí i l'aprofita millor el dia següent.
9: No, sí, jo...
10: També l'aprofitau. Això no és normal, idò.
11: Clar, també l'aprofitam.
9: És que això és el problema, que fem l'hora baixa al vespre...
10: No és top.
9: I al matí no podem dormir, m'ho hem d'aixecar. Com és? Saps? Que és un problema. Avui
11: el problema és que feim molta feina, Raül.
9: Això també és vera.
11: El dia que tenia lliure volem aprofitar i socialitzar, perquè si no, només feim feina. Jo la gent me diu, ai, no te queixis, que tot l'havia de rebel·la. I li dic, sí, però jo som a fer feina i no xerres tant perquè t'has de cuidar la veu, on acabau d'això estàs cansat perquè dues hores votant i acabes que perquè has sortit de la dutxa. Clar, anem a fer feina, mos ho passam molt bé, però no hem d'oblidar que feim feina.
9: És així, i
12: a més... És important, també.
9: Clar, és important, i a més, com deia ara na Marta, mos ha passat aquí, fora de micros, en Maite. Em diu, com està tu aquest estiu?
10: A veure què diràs.
9: No, que m'ha dit, no pot ser mai, però si jo te veig de platja cap aquí, cap allà, però m'ho faré... Diu, sí, però realment em feia molta de feina. Una altra cosa és el que mostrem. Però bé, la qüestió, aquest cap de setmana ja està, ja està fet, però entre setmana també a vegades teniu rebel·les, per no dir quasi que tots els pobles de Mallorca, el Manco, estan de festa. Quina és la vostra propera agenda, perquè així na Maite pugui prendre nota?
10: Això m'interessa.
11: I de mira, la nostra propera, si no vaig malament, Jaume, dia 1. Sí, dissabte 1 d'agost, a Lloret de Vistalegre.
9: Molt bé, Lloret. Bueno, que tu també toca a prop, a Marta.
11: Sí, juc a casa. Ma mare lloritana, i feia anys que no hi anava a actuar i sempre amb il·lusió quan fa estona que no vas a un lloc i més que coneixes a la gent, perquè mos agrada conèixer aquestes cares o gent que mos segueix i que mos escriu per xarxes. En a quina hora tocareu? Perquè volem venir a veure vos. I això sempre mos alegra.
9: Molt bé. Idò, a Lloret vos hi podrem veure i també, perquè ara hi ha una cosa, Maite, abans ho ha dit na Marta, que el grup After Sands, que avui estem coneguent aquí a la Gran Vida, eren primer només poblers. De sa pobla. Però ara ja hi ha pollencines, en aquest cas.
10: Ja estan mesclats.
9: Clar, la Marta com a pollencina.
10: Estan empaltats, com de Bevisa, estan empaltats.
11: Tenim gent de Vilafranca, de Porreres, de Sant Macià, de Pollença, de sa pobla. Estan...
9: Ara ja sou internacionals.
12: Sí, diuen que som mallorquins.
9: I ja està. Ara ja som mallorquins i ja està. Bé, ho dic per una cosa, perquè clar, jo deia a Marta Lloret i té una cama, però clar, a Pollença també. Marta, t'has organitzat tu com a pacient de FOMO, t'has organitzat per poder ser en Moros i Cristian de Pollença?
11: Això no falla mai.
9: Val, jo t'he preocupat.
11: No, seria sagrat. Mira, en Jaume,
9: digue-ho, Raül,
12: sap què passa, Raül, que abans de començar a reservar el concert, ella en el calendari ja m'ho diu, jo aquest dia no estic disponible.
10: Una és una data llesta.
11: Aquí... en diumenge o en dilluns, és igual.
12: Exacte.
9: És a dir, After Sun té un dia lliure s'any, que és el dia de Moros i Cristian de Pollença.
10: A veure, recordar-nos agenda, idò. Pròxima actuació, hem dit a Llubí.
9: A Lloret.
10: A Lloret.
11: A Lloret de Vistalegre.
10: I això de Moros i Cristians, on he d'anar i a quina hora?
9: Marta.
11: Això pot venir jo. A més, jo normalment don o Moros i Cristian per IB3, som una de les reporteres que m'afic dins tot el trull. O sigui que tu vine de vora jo, on guany encara no sé si anirem amb humores o amb cristians, depèn de si me fa ganes guanyar o perdre.
10: En però... aquest cas m'és igual, mentre hi hagi festa m'és igual.
11: Tu no te preocupis.
9: Jo, no sé si... Marta, van coincidir tu i jo fent aquesta retransmissió? Ara no ho sé.
11: No, crec que no.
9: No han coincidit. Jo, cada un any me tocava de moro, un any me tocava de cristià, ja m'he jubilat d'aquests remenats, i na Marta ho fa encantada, a més, pollencina, i com ho fas? Perquè la teva família que sou dels moros o dels cristians?
11: Ai, mira, que nostra, les dones sempre hem estat cristianes.
9: Sí.
11: I mon pare, clar, ha estat policia local 40 anys de Pollença, enguany s'ha jubilat, però ell sempre anava amb humoros. Jo sempre el reconeixia perquè veies allà un policia enmig de tots els humoros. Era mon pare que intentava aturar a tothom.
9: A tothom.
11: Però estàvem un poc dividits. Però bé, jo he de dir que traje de mora no en tinc, però que Can Xumet, a Pollença, és una tenda que fan els millors vestits de moros i de cristians. Sempre, quan m'ha tocat fer de mora, me l'han deixat. I estic molt agraïda perquè jo vaig dir que jo ara fer-me un traje de mora només el duc dues hores.
10: I de Marta?
11: Per molt de cristiana.
10: Gràcies, que m'ho dius que hauré anat a buscar-ne un per poder venir amb tu.
11: No te preocupis, nosaltres que nostre en tenim de sobre. Ja.
10: Ai, deia'm ara bé.
11: Te'n farem arribar un. A més, en Raül, com que se sap les tresques ja.
9: Sí.
11: Podreu venir per allà.
9: Jo crec que sí. Mira, avui mos ha quedat un programa molt pollencí, molt eivissenc, perquè fa una hora ens hem xerrat amb n'Andreu Canyelles.
11: Don Andreu.
9: I ara amb tu, bueno, una monada. Res, idò, Jaume i Marta de After Sons, que tingueu bon estiu i que vos puguem veure moltes rebel·les.
11: Moltes gràcies.
12: Això espero.
11: Si qualcú vol saber una miqueta els nostres concerts, que se fiqui dins les nostres xarxes, a Instagram, aftersands.group, tenim allà penjat tot el calendari. Vos esperam.
9: Moltes gràcies, que vagi bé.
10: Que vagi molt bé.

0: Bueno, idò, vos les deixem escoltant aquesta musiqueta, però, Maite, gràcies per acompanyar-nos avui.
1: No, gràcies a tu per convidar-me.
0: Nam de Rebel·lo.
1: Sí, m'ho anam. Espera't encara, no? Hauran d'aprendre alguna
0: cosa. Han d'aprendre alguna cosa. Mentrestant, anem a informatius i després
2: torna. Mira, aquí hi ha un lloc. Dividell, hi ha un...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia a tot. L'arxipèlag continua aquest dissabte sota avís per pluges i tempestes. A Mallorca, l'alerta és de nivell taronja fins a les 5 de l'hora baixa per la possibilitat de precipitacions intenses acompanyades de calabruix. De fet, a llocs com el Port de Sóller, els ruixats ja han estat, ja estan sent significatius i han deixat 8,2 litres per metre quadrat en pocs minuts. L'aeroport de Palma ja s'està veient afectat en retards. A Menorca i les Pitiguses, a més de l'avís, en aquest cas groc, per pluges, mantenen també l'avís groc per mar. La mà, amb ones que poden arribar als 2 metres i ratxes de vent de fins a 50 km per hora. I la manifestació contra la massificació turística torna a centrar aquest diumenge l'actualitat a Palma. La protesta, convocada a les 7 del capvespre, arriba a la tercera edició consecutiva i la plataforma Menys Turisme, Més Vida espera una participació similar o superior a la de les dues convocatòries anteriors. Els organitzadors també reparteixen les crítiques entre els dos darrers governs. Asseguren que, més enllà dels anys de pandèmia, el turisme va continuar creixent durant l'anterior executiu d'Esquerres sense que s'impulsassin mesures suficients per reduir-lo. Alhora, sostenen que les declaracions de l'actual govern no s'han traduït en canvis reals i argumenten que si hi hagués una aposta decidida pel decreixement turístic, no s'haurien convocat 3 manifestacions consecutives contra la massificació. Així ho afirma el portaveu de la plataforma, Jaume Puyol.
2: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un decreixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
1: Els treballadors de Correus anuncien mobilitzacions a partir de setembre per denunciar els incompliments de l'empresa respecte als acords signats amb els sindicats ara fa 2 anys. Entre les principals reivindicacions hi ha la manca de personal, l'augment de la contratació a temps parcial, els baixos salaris i la no aplicació de la jornada laboral de 35 hores. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla suma cada vegada més tasques mentre continua reduint-se el nombre d'empleats. Ho explica Daniel Bauzà, delegat de Comissions Obreres al sector postal de les Balears.
3: Correus està fent una retallada històrica en la contratació, les Illes Balears. Ens estem trobant en el període d'estiu, el període vacacional de la plantilla, pues, en retallades de fins al 55% en comparació pues, amb l'any passat. És una política d'empresa que ja du anys, que està pues, patint la plantilla i que comença a ser insostenible pues, per temes de salut. La plantilla està en els límits.
1: Pel que fa a la situació dels grans incendis que afecten el centre de la península, més de 100.000 persones segueixen evacuades o confinades pels focs de Madrid, Ávila i Toledo, que ja han calcinat unes 45.000 hectàrees. Les condicions meteorològiques d'aquest dissabte han incrementat la preocupació dels equips d'emergència, que no descarten que els focs de les 3 comunitats autònomes acabin unint-se en un únic gran incendi. Així mostrava els seus ànims ahir vespre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Hoy estamos un poco más pesimistas de lo que estábamos ayer. Las condiciones meteorológicas, lo habéis visto durante el día, no han ayudado nada.
1: Tot i així, s'espera que el vent sigui menys intens al llarg del matí d'avui i que això afavoreixi les tasques dels equips d'emergència. També preocupa l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, que ha obligat a evacuar 16.000 persones de 16 municipis i barriades. Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 10, a les 11, perdó, i dona ara el relleu als nostres companys de la Gran Viga.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, aquí continuem, són les 10 i 4 minuts quan som aquí a IB3 Ràdio, ja sabeu, en directe per contar-vos tot allò que passa a les Balears, i ara ho escoltàvem a través dels serveis informatius d'aquesta casa. El temps ha canviat de cop i volta. Ara pareix que en diferents punts de Mallorca hi ha diferents tempestes, pluges, i també hi ha llamps i, bueno, aquest avís per Calabruix. Veurem què passa, però això ho farem tot d'una, perquè connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius i de meteorològics d'aquesta casa, però també farem un repàs per l'actualitat, en aquest cas, de tots els successos amb el delegat de Hockey Balears, Julio Bastida. Així que, res, començam aquesta segona hora i vos contam tot allò que passa.

0: Idò, com vos deia, és moment de connectar amb el servei meteorològic d'aquesta casa. Crec que avui és l'altra banda i tenim en Tomàs Salom. Bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Tomàs, què està? Què ha passat?
1: Bé, un canvi de temps esperat per molts, el manco per jo, perquè a més d'aquestes precipitacions que mos du, i crec que el més important és aquesta baixada de les temperatures, perquè realment duim unes setmanes males d'aguantar, molta calor.
0: Bueno, tanta calor, tothom ho diu, no? Això ha de fer un esclat, en qualsevol moment farà un esclat, no pot ser mai. Idò, pareix que aquest esclat ha arribat i diferents punts de les illes ja està plovent.
1: Sí, és cert que avui matí han tingut algunes tempestes que es formaven dins la mà, han avançat cap a Mallorca, han fregat alguns punts del nord de la Serra Tramuntana, com pugui ser Pollença, Alcúdia, el Port de Sóller, també aquí en el Ponent, Andratx, Calvià, i ara mateix el gruix d'aquesta precipitació es troba dins la mà. Es troba entre Eivissa i Mallorca, frega alguns indrets de la Badia de Palma, també Llucmajor, però queda dins la mà. Veurem, perquè és cert que al llarg del matí encara es poden formar nous ruixats i sembla que la zona de major preferència on podrien afectar seria Mallorca.
0: Bueno, aquí al manco els estudis d'IB3 Ràdio sí que plou bastant de fora d'aquests estudis a la ciutat de Palma. Veurem, idò, què passa. Sí que s'ha augmentat el nivell, no, d'alerta, no? A nivell taronja.
1: Sí, tenim avís taronja a tot Mallorca perquè són tempestes d'estiu, venim de molt de dies amb humitat elevada, la mà es troba molt càlida, es troba gairebé entre 29 i 30 graus i tot això és potencial. Tenim aire fred en altura i, per tant, aquestes tempestes que ja sabem que si toquen terra poden ser intenses, han donat lloc en aquests avisos. Ara bé, ho dèiem, no plourà per tot ni ho farà de la mateixa manera, perquè són tempestes que fan redols, es formen dins la mà i són tres illes envoltades de molta d'aigua. Si acaben passant pel mig del canal, no ho notarem, però si toquen terra, puntualment poden ser fortes i també deixar que forts cot de vent.
0: Molt bé, idò, des d'aquí a tots els qui ens escoltau, precaució, evidentment, i bueno, no sé què mos espera aquesta setmana, si això serà molt de dies o crec que serà una cosa d'avui, demà i poca cosa més, no?
1: Sí, no anirà molt més enllà. De fet, ploure principalment és avui, demà no es descarta qualque ruixat d'evolució, però serien fenòmens més puntuals, i de fet avui cap vespre en general tindrà el Montsat bastant estirat a tot arreu. El que sí que tenim és aquesta davallada de les temperatures, que també, sobretot, es notarà avui. Demà pot pujar un poquet, però encara tindrem un ambient, podrem dir que normalitzat, i no aquests estrens que han hagut aquests darrers dies. Ara bé, a partir de dimarts tornen a pujar, i de fet és una escalada que sembla que no hi ve en fi, perquè el manco que final de juliol i començament del mes d'agost tornarà a ser molt càlid.
0: Bueno, i de Tomàs, moltíssimes gràcies per aquesta actualització informativa de la meteorologia que ens espera avui, i ja crec que has llevat la il·lusió de tothom aquells que pensaven que ja venia un poquet de frescor.
1: No serà així.
0: Molt bé. Gràcies, Tomàs, que vagi bé.
1: Adéu, Raül.
0: Adéu.

0: Vinga, idò, ara que ja sabem que... Bueno, que... Si ara veus que ha baixat un poc la temperatura, que plou un poc, que dius, ai, ara farem un descanset, serà curt, perquè, ja mos ho ha dit en Tomàs, pareix que, res, avui i demà, poca cosa més, i ja, a partir d'aquesta setmana que ve, continuarem amb aquestes temperatures extremes, que, com dèiem, és que la temperatura està gairebé a 30 graus. El moment ara, si vos pareix, de fer un repàs per tot allò que ha passat durant aquesta setmana, aquelles notícies que s'han destacat a través de OK Diari Balears, amb en Julio Bastida. Julio, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Te veia molt content que plovia, però...
1: Totalment decepcionat, amb en Tomàs. Me sap molt de greu.
0: Tu volies que
1: fes... En Tomàs me cau bé, però decepcionat en la seva informació.
0: Sí, sí, sí. Tu volies que tota la setmana plogués.
1: El manco que davallar sense temperatures.
0: Bueno.
1: El manco por a dormir al vespre.
0: Ah, sí, sí.
1: També he de dir que jo, mira quina bou que tenc, és que jo som de l'aire condicionat a no sé quant de graus.
0: Clar, és a dir...
1: I després passa el que passa.
0: Llavors surts i te pega...
1: No, quan diu el cast, una babarada.
0: Una babarada. Totalment, totalment. Bueno, a qui no li va venir una babarada, però sí, no crec que un tassó de vidre va ser una discoteca de Mallorca, no? Què ha passat?
1: Mira, això va passar fa uns dies... a Moc, a la discoteca Moc de Playa de Palma. Dic la discoteca perquè no té res que veure la discoteca,
0: sí, sí,
1: aquí. A més, se van portar molt bé. El problema és que un cantant, en Hades 66,
0: sí,
1: que molta gent no sabia qui era i ara ja sí que,
0: clar,
1: sap qui és un rapero puertorriqueño bastant famós, té més de 2 milions de seguidors a Instagram i també un altre, crec que són 3-4 milions de TikTok, és un tio bastant conegut. Resulta que fa rap, és un, bueno, un rapero d'aquests puertorriqueño que està actuant i en un moment donat un del públic va agafar un tassó en un tassó de vidre i li va llençar, i li va fer pues, un tall a sa cara,
0: no, no,
1: i va començar a sangrar es
0: que el vídeo s'ha fet molt viral, no? I clar, tu veus com li esclata directament el tassó a sa cara.
1: Va tenir punteria, li va,
0: sí,
1: donar,
0: sí,
1: i a més anava amb força.
0: Amb força.
1: I es cantant, bé, pues, imagina't, se va aturar el concert, i la seguretat des cantant, no de la sala, mm-hmm, sinó des cantant, mm-hmm, va davallar i se va, bueno, va començar a donar cops, se van confondre de persona, no era aquesta persona la que... Tal, i el qui realment va llançar el tassó va follir. En tot aquest embolic que hi havia, va follir, i encara, de moment, no se sap qui ha estat. S'està cercant per les càmeres de seguretat de la discoteca i la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Hi va haver una brega arrel d'això, hi va haver una brega important dins la sala, una altra a de fora de la sala, i la Policia Nacional va arribar els antidisturbis que hi havia de l'UIP i varen detenir a una persona per donar un cop de puny i fer lesions a una altra. Però el responsable d'aquesta agressió, el cantant Hades, el 66, està lliure, s'està cercant i, en el final, aquesta broma li pot sortir molt cara perquè pensa... I a més tu que estàs en el món també de la faràndula i tal, saps perfectament el que costa aquestes coses. Un artista amb un cacher de mils i mils d'euros que va acabar aquest home, 1.200 persones que van haver de ser evacuades, bueno, van desallotjades de la sala, el concert se va suspendre,
0: clar,
1: han de tornar entrades, i això val molt, però que molt de tot més, i la sala també, que demanarà danys i perjudicis, perquè, evidentment, tu tens un concert amb 1.200 persones i t'ataen i has de tear, pues, i veies el que li costarà.
0: Quin desastre. Gent loca, que dic jo. Bueno, això és en aquest cas que va passar en aquesta discoteca, però a l'aeroport de Palma no sé què ha passat amb un taxista que s'han pegat punyades. Què ha passat?
1: Bueno, tu saps que hi ha una discussió, un enfrontament, per dir-ho de certa manera, entre els taxistes de Palma i els taxistes pirata, que són aquests que fan transfers, que no tenen llicència, que no poden agafar turistes...
0: Així quan surt a l'aeroport de Sant Joan, no? Estan per allà, t'ofereixen...
1: Sí, que t'ofereixen més barat i tal. Idò, què és el que passa? Que sembla que un transfer, segons informació de la Policia Nacional, que sí que era legal,
0: sí,
1: segons un transfer, o segons la informació de la Policia Nacional, va anar a oferir un servei a un taxista que estava per allà, aquell se va enfadar i va començar a donar-li cot de punys i bueno, un autèntic desastre, va deixar en terra en aquest taxista pirata, com li diuen ells, un enfrontament entre dos, entre taxistes pirates i taxistes normals. Això ha acabat molt malament perquè la Policia Nacional ha hagut de detenir en aquest taxista, li imputa un delicte de danys, i això ha encalentit molt més la relació, que ja de per si era dolenta, ja, entre els taxistes i els transfers. I ara la Policia Nacional ha anunciat que muntarà un dispositiu o més presència policial, també la policia local també hi serà més, per intentar evitar aquest enfrontament entre taxistes i transfers.
0: Clar, perquè jo entenc que aquí... Bé, és que no sé com deu funcionar, però entenc que si estan allà... hi ha un control, perquè tu per entrar a l'aeroport saben quin cotxe ha entrat i quin no, i aquestes furgonetes, vull dir que ha, entenc que són legals, que també fan el seu servei legal.
1: És que el problema és que el vehicle sí que és legal. Un transfer, tothom ha de saber, potser la gent no ho sap, que ara veus que les matrícules són de color blau.
0: Sí.
1: Una matrícula de color blau significa que és un vehicle de transport de persones, públic. És un transport públic. Això què significa? Que el mateix és un taxi que la pot dur blava, els Ubers, que la poden dur blava, i també els transfers. És a dir, aquestes furgonetes que duen la matrícula de color blau, això significa que és legal i tu pots fer transport de persones amb aquest vehicle. Una altra cosa diferent és el servei que tu facis. No se pot carregar a l'aeroport un transfer si no té un servei contractat. És a dir...
0: Si tu no pots, així quan surten, no ho pot contractar. Així quan t'ofereixen,
1: que
0: tu surts i ho contractes, no, ja no ha d'estar contractat.
1: Ha d'estar contractat. És a dir, tu ets un hotel, sí, i l'hotel pot tenir una furgoneta de transfer, són clients meus, vaig a l'aeroport i ofereixo aquest servei.
0: Clar.
1: A tots els meus clients els hi puc pujar i me'n vaig. Però ha d'estar contractat. El que no pot fer és competència de GEAL en els taxistes que paguen una doblarada per tenir aquesta llicència i que tothom xerra moltes vegades dels taxistes, però també hem de dir que sí que és cert que guanyen molt de dobbers 3-4 mesos, però han de guanyar dobbers perquè després tenen 6 mesos que no guanyen, que no guanyen absolutament res. Per tant, els hem d'entendre també i és una situació complicada.
0: Bueno, i un altre tema que també ha estat una valija diplomàtica. 48 maletes de luxe i un gran desplegament policial per l'arribada de membres de la realesa saudí a Mallorca. Què passa? Han vengut carregats de què? De la joia de ser president?
1: El Zapatero.
0: Què han duit?
1: Alerta, alerta. No te fiquis en ambicions, que hi haurà pregunta parlamentària.
0: Ai, per favor.
1: No, no, no. No vols ficar amb la dòpereta...

0: tres princeses i van arribar amb un munter de, amb un munter de gent, del seu sec i tot sí. i tal. Lo més curiós és que duen, a més dels seus passaports, duen un document de l'ambaixada d'Aràbia Saudí que demanaven autorització en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i els hi van donar. Van arribar i només cinc d'aquestes maletes, però maletes enormes, eren de sabates. Mare. Tot luxe i lo més que va cridar l'atenció eren les valijas diplomàtiques.
1: I què hi duen?
0: I tu dius, no, no se sap.
1: Ah, no se sap.
0: Això és secret. Ah. O sigui, tu, la gent ha de saber que un país, per exemple, quan va en Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, va a un altre país, hi ha unes maletes...
1: No miren que dur.
0: Que són valijas diplomàtiques. Val. Aquí pot dur lo que tu vulguis. Ah. Perquè aquestes no se poden passar ni per escàner, res. Són secret. Són secret d'estat. Que aquí és, i fent la broma de l'ZP, que és com entren les coses
1: com
0: el president.
1: Com valen entrar aquestes coses,
0: aquestes,
1: regal,
0: aquestes joies, quan van a Aràbia Saudí, venen amb valija diplomàtica i aquí no se sap mai el que ha estat. I ara que hi ha tant de trull en lo del ZP i tal, doncs que imagina't tu, quan la gent va veure l'aeroport de Palma, Guàrdia Civil, vigilants, personal de terra, va veure aquestes valijas diplomàtiques que no havien vist mai cap, pues va crear una gran expectació.
1: Una cosa és d'una i una altra, tota aquesta tracalada. Bueno, la qüestió...
0: I és que aquesta família saudí té un hotel, Soya, i van molt sovint. I, de fet, ara que també hi ha una ruta que s'han obert noves rutes i tal, pues, la veritat és que venen bastant per aquí.
1: Bueno, i molt ràpidament tenim un cop en el narcotràfic marítim amb màscares hiperrealistes i més de 300 quilògrams de cocaïna entre Catalunya i Mallorca.
0: Tot el resum és molt ràpid. És una operació, la segona part de l'operació Joker de la Guàrdia Civil, en què s'han detectat entrada de droga aquí. En aquest cas eren uns 40 quilos en aquesta ocasió. Agafaven, per no aixecar sospites, persones de més de 70 anys que eren els conductors, tu no sospites d'un home de 70 anys Mare que va en so cotxe.
1: Com pensen aquesta gent?
0: I resulta que sí, que era un integrant de sa banda, i ja aquesta operació ja se salda amb més de 300 quilos de cocaïna i unes màscares hiperrealistes que s'utilitzaven per fer vuelcos, és a dir, per assaltar altres bandes, robar-li la droga i quedar-se aquests dobles.
1: I doncs, què te pareix tot aquest remenat, Julio?
0: Això és el que hi ha.
1: Ves per ombra, perquè avui no fa sol, però alerta no te banyis, eh?
0: Vinga.
1: Bon dia, gràcies. Ja.

0: A IB3 Ràdio, la gran vida.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació.

0: Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: Josep, com Hola. Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor.
2: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: Sí. No ho sé jo.
4: Però
3: quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: De nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah,
2: sí.
3: Que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
5: Idò, sí, continuem en aquesta passejada i ara serà el torn, com vos dèiem, de les festes patronals d'Inca, que continuen avui diumenge 26 de juliol amb una jornada plena d'activitats per a tots els públics. El dematí començaran, o ha començat ja, amb el tradicional mercat de Sonamunda, un torneig d'escacs, un taller d'elaboració de pa i un capvespre amb moltes activitats. En aquest cas, un espectacle familiar. I, a més, també això serà en el teatre principal, però després un gran espectacle eqüestre. I acabarem la jornada amb Inca Jazz. Però, clar, això és avui. Llavors hi ha activitats tots aquests propers dies, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, que és la diada dels patrons, en aquest cas, d'Inca. Però per xerrar de tot això, que millor que xerrar-ho amb el senyor que manda, amb el bal d'Inca, Virgilio Moreno, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Raül.
5: Com anam? De festes, no?
6: Molt bé, sí, sí, no ha ressaca, perquè com que els de vivim tan intensament que no tenim temps ni de tenir-ne, no?
5: Bueno, és que clar...
6: El lletre va ser llarg, també.
5: Sí, i la setmana passada, orgullosament Inca, que ja poden dir que és orgullosament Mallorca, perquè tota l'illa és allà, no aturau a Inca, què feis?
6: Bueno, és el reflex de la societat que tenim, no? D'aquesta gran xarxa d'associacions que tenim a la nostra ciutat i que fem feina colze a colze durant tot l'any i és veritat que se visualitza molt més quan hem de dissenyar un programa de festa o de fira, de dir-ho bo, quan arriba, bueno, perquè bueno, entre tots som capaços d'organitzar totes aquestes festes i com molt bé tu has dit, el cap de setmana passat va ser també un cap de setmana que entre orgullosament Inca, en l'associació Únic Fantàstics, de la seva mà, ja duim 10 anys. I després el diumenge que varen tenir la pantalla, la plaça Espanya...
5: Bueno, també, clar.
6: Se va afegir tot, se va afegir tot, i ja varen tenir un prefestes sí, ben animat.
5: Un prefestes ben animat, ja aquestes festes de Sant Abdon i Sant Senan s'allarguen, podríem dir. Conta-nos, què tenen d'especial aquestes festes patronals d'Inca, d'aquesta ciutat, que tots els qui som de la banda de Reguer de Mallorca, la comencem com la nostra capital, no? Si hem d'anar a comprar res, si hem d'anar a fer cap volta, sempre anem a Inca. Com són aquestes festes de la ciutat d'Inca?
6: Bueno, però són unes festes, primer que els de dissenyar, com he dit abans, entre tots, entre totes les associacions, els col·lectius de diferents àmbits, tant el cultural, esportiu, juvenil, de gent gran, esportives, bueno, tothom té el seu raconet dins el programa i sobretot amb un objectiu intergeneracional, que puguen gaudir d'aquestes festes conjuntament, és a dir, els més petits en són més grans, els nets en són per dins, ser fies en ser mare, bueno, amb tothom, no? Crec que el que volem és que aquest dia sigui una expressió d'orgull inquer, de fer poble i d'omplir nostres carrers i places, com per exemple ahir, no? Que va ser rebolla la verbena, on vàrem tenir Cucorda, que va fer una versió rock espectacular, que vàrem tenir Jordi Évole, Los Niños de Jesús, que vàrem tenir Circo, bueno, la plaça Mallorca ben plena, i sobretot quan totes les activitats dissenyades amb aquest objectiu, no? Que tothom s'ho passi el millor possible.
5: Clar que sí. Mira, ara escoltau això que vos posam i vos explicam més que.

0: no era aquesta, però no passa res. Això és Ocifar, que és per festa, és una monada. No, però anàvem a posar la de jazz. Dona-li, dona-li. Aquesta, aquesta. Ocifar una monada, llavors la posarem. Però, que també varen venir a Inca, Ocifar, que clar. Però no, ara xerrava de jazz, balda, perquè avui vespre teniu Inca Jazz, que ja és un referent, no?
1: Sí, així és. Bueno, tenim tot el mes de juliol, tots els diumenges, en el cas de Sant Domingo, amb una nova edició d'Inca Jazz, i que per nosaltres, bueno, ja està més que consolidada, està a rebentar d'assistents cada diumenge, i ja és una tradició, no? Uh-huh. Anar el cap de setmana pues, a la plaia, el diumenge, i després tornar, i mudem-nos,
0: en el claustre, en el domingo,
1: A veure pues, una bona, sobretot un bon concert de jazz, no? I en aquest cas, aquest diumenge, pues, tornem a tenir aquesta edició d'Inca Jazz a càrrec de Miquel Àngel Rigó Quintet, que avui vespre, bueno, pues, jo crec que serà ser delícies de tots els que estarem allà.
0: Clar. Bueno, i això serà avui, però com deia jo en el principi, clar, aquest programa encara no té un final, com aquell que diu, perquè ja, bueno, dia 29, revela amb un gran concert tribut Estopa, ses, com, evidentment, les dates tradicionals de les completes de Sant Abdon i Sant Senen, la revela popular, i després dijous, dia 30, és com el gran dia, i clar, no pot faltar unes reveles, unes festes, un emblema d'aquesta terra, no? En Tomeu Penya i l'orquestra Géminis.
1: Sí, així és. Bueno, hem passat una primera part d'aquestes festes, mos queden fins dijous, com tu molt bé has dit, amb moltíssimes activitats cada dia, i és el darrer dia, que és el dijous, dia 30, que és el dia dels Sant Patrons, bueno, començant de ben prest, no? L'ofici, després en la visita de la residència, etcètera, etcètera, en la revela, en la ballada de la rebel·la d'Inca, i després, bueno, pues, la tradició ja aquí a la nostra ciutat, perquè ara ja farà uns anys, no?, que estem a l'equip de govern, i com a Valda ja el primer any li vaig dir a Tomeu, mentre tu estiguis i jo sigui Valda, crec que hem de fer un pacte, perquè tu sempre has de tancar les festes.
0: Ah, mira.
1: De Sant Abdon i Sant Senen. I així ho han fet, eh? I així ho han fet. I novament tenim en Tomeu Penya aquí amb nosaltres, que després donarà pas en aquest gran correfoc de les fèries d'Inca,
0: sí, sí,
1: i de la batucada, i després també pues, un gran espectacle de drons per acabar ja aquesta edició de les festes de Sant Abdon i Sant Senen 2020.
0: Clar, aquí anem, perquè Inques, a part de que en feia moltes, també vos agrada innovar i ser diferents i com donar-vos ús a noves tradicions, no? O sigui, que també feu el tema de Sant Fermins i tot aquest remenat, però, clar, acabar les festes no en castell de foc, sinó en un castell de drons.
1: Sí, així és. Jo crec que era una reivindicació de moltíssima gent, i en el final el que fem és un poc d'equilibri, perquè com he dit abans, no? Una vegada acaba en Tomeu, que damunt les 11:30 acaba, sí, ja tenim tot d'una pues, els dimonis d'Inca preparats amb un gran correfoc, en també no, en la càrrega pirotècnica que té un castell de focs, però tenim aquests focs artificials, i després tenim aquests drons, no? Que jo crec que són coses noves, que han d'evolucionar, que han d'innovar, i una de les innovacions que ja vàrem implantar fa un parell d'anys pues, va ser aquest espectacle de drons, bueno, que cada any també exigim més, no? Ser empreses que ho fan, perquè jo crec que és una cosa que pot anar més, i aquí a la nostra ciutat pues, estem decidits a poder compaginar les dues coses. Abans dels drons, es corre foc, i després amb els drons ja donar el final de festa a les nostres festes de Sant Abdon i Sant Senen.
0: Idò, a banda que se mos acabis temps, bueno, supos que convidar no només els inquers i inqueres a formar-hi part de les seves festes, sinó que a tota la contrada, no?
1: Clar que sí, no? I a tots els que mos escolten, i que aquests dies estaran per Silla de Mallorca i que se volen acostar al centre de Silla, estan més que convidats i convidades a participar de tots els actes, de tots els esdeveniments que tan especialment vivim a Dinqueres i Dinqueres, però que volen compartir amb tots aquells que vulguin estar amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs, Virgilio Moreno, Valla d'Inca, molt d'anys, bones festes i molt d'aguant, com diuen en castellà, perquè són molt de dies.
1: Moltíssimes gràcies i de moltes consells.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Bon

0: TV3 Ràdio és diversitat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
4: I, doncs sí, ara és moment de cuinar, de saber de què hem de dinar avui, eh? Si no avui, el manco demà, no ho sé, ja ho veurem. La qüestió és que mos toca anar fins a l'esport de Solla, on allà hi ha, com sempre, la nostra Maribel Quirós. Bon dia.
5: Bon dia, com va?
4: Molt bé, una monada, tenc calor. No em fa.
5: Tenim el fong.
4: És que s'afonen, s'afonen. Escolta, de què hem de fer avui, Maribel? Ja el tens clar, perquè jo no sé res, eh?
5: Amb aquesta calor, és que no tinc ganes de menjar res, però bé. Però,
4: jo ganes... Vull dir... Se gana no me fuig.
5: Tu gana en tens.
4: Mem, sempre, però què passa? Que és vera que en sa calor te'n bafes aviat, o jo què sé, és que fa una presa tot.
5: I de, mem... Si fem un plat així que se pot menjar també fred, bé, no?
4: Sí, jo crec que sí, mem. Què hem de fer?
5: Que te l'emportin de la platja i coses d'aquestes.
4: Sí.
5: Farem, clar, i continuarem amb coses nostres mallorquines, val? Perquè tanmateix coses d'aquestes ja... Fusions ja en tenim per tot.
4: Ja vas de lo que mos arriba, ja vas de lo que mos arriba, que nosaltres hem de cuidar la nostra.
5: Sí.
4: Exacte. Vinga,
5: mem. Fem una escalivada...
4: Ah, que bona, una escalivada.
5: Que bona, una escalivada, és bona, es pot menjar freda. Sí, hi ha escalivada, eh? Jo m'anava freda. Val?
4: Sí.
5: I afegim unes sardines, que estan tan bones, les sardines.
4: Una escalivada en sardines? Ara tu pot creure que no ho havia sentit a dir mai.
5: No, però ja és un plat que jo me faig, perquè jo m'encanten les sardines, i ens estiu me faig sardines. Però com que me'n faig moltes i me'n sobren, ens estiu me sobren, val? Li llet l'espina, li llet la pell, vaig com a filetot de faig sardina, ja cuita.
4: És a dir, tu agafes sardina torrada, no? Entenc, o...?
5: Sí.
4: Ah, que bo. És que són molt bones, però duen una feinada.
5: I fan molta pudor. Això els ha de ser de fora, eh?
4: Ja ho sé, ja. Però és que, clar, jo espero que mon mare els faci i ja està. M'entens? Perquè si els he de fer jo, va, és una pudorada per tot.
5: Quan t'he fet a ta mare,
4: sí,
5: te'ls endús a casa teva.
4: Vinga.
5: Si sobres, li dic que em faci de més.
4: Val? Sí.
5: I primer tenim unes sardines torrades a la planxa, en sal, bruixada, per aquí, i les torrem.
4: Val.
5: M'ho menjant, si m'ho doni la gana. M'ho encanta. Val, les sardines. Amb un pot d'oli, un pot de llimona.
4: És que estan bo. I no fas un poc de jovert, te'n vai.
5: No, jo no hi pot, ja, no hi pot, ai, però qui li vulgui, que n'hi posi. Jo estic acabant molt malament, ai.
4: Ah,
5: si
4: bé.
5: Vols, n'hi posa.
4: Sí, jo amb un picadillo, que deim.
5: Sí, un picadillo, val? I després què feim? Val? Que les sardines les guardam, li llevant espineta, feim els filetets de les sardines.
4: Sí.
5: No em porta ni gaire molt en espina, perquè aquella espina tan prima també, jo la ruo aquí molt amunt. No?
4: També en té, sempre, de mateix sempre en trobes.
5: Au, vinga, per endins espina, ja està. I feim una escalivada.
4: Val. I què hem de menester per fer l'escalivada?
5: Que una escalivada?
4: Mem, què hem de menester?
5: Hem de menester. Prever vermell.
4: Sí.
5: Prever verd, d'aquest gruixat, val? No, no mallorquín. Aubergini.
4: Val.
5: I sabó.
4: Prova vermell, prova verd, aubergini i ceba. Quatre coses.
5: Sí. Molt bé. Molt bé. Ho agafant tot, ho posant dins una paella d'aquestes que vagin al forn, i tirant oli per damunt, un rai d'oli, i ho feim coure en el forn a 200 graus, saps així, fins que estigui cuitat i li puguis llevar la pell.
4: És a dir, tu ja ho fas... Perquè, mem, aquí hi ha diferents coses, eh? Perquè jo me'n recordo la predina de sempre... ara ja no, perquè ja no fa aquestes coses, però de sempre veure-la torrar les preves en els fogons.
5: Ah, no, jo no l'he trobat mai. Jo la meva predina les trobava sempre en el forn.
4: En el forn, directament.
5: I a vegades les posava dins paper de plata, perquè no embrutava.
4: Ah, i de, no, és que de bones fornes més còmode, realment, i més bo de fer, diguéssim.
5: I però... vols que te digui ara que s'usen tantes freïdores elèctriques?
4: Ah, sí. t'ho anava a dir.
5: Sí, bon, perquè després agafes la farneta i no t'embrutes el forn ni res.
4: Jo ho he fet a Air Fryer.
5: Air Fryer, efectivament, sí, ja està. Air Fryer, qui tingui Air Fryer, en sèrio. I després ho agafam ho ficant dins el lava i
4: au. És una fantasia.
5: Sí, és molt més fàcil, eh?
4: Sí. Mem, si has de fer poca quantitat, si has de fer ja per molt, va més en el fons, perquè sempre l'engana és més grossa. Però vaja, si
5: has de fer... Tens un Air Fryer enorme. Doble. Sí,
4: bueno,
5: per amunt que... no, doble d'ample.
4: És que tu, sí. Maribel, com diuen en castellà, o gordo o no metel·lo.
5: O somos o no somos.
4: Exacte, molt
5: bé. Caballo grande, ande o no ande. Però grande.
4: M'agrada. Bueno, la qüestió.
5: Tenim això.
4: Sí.
5: Tenim això. Ho pelam, val?
4: Sí.
5: Esperem que refredi un poc, si no te cremes el dit, eh?
4: No, ja, clar.
5: I després començàvem a fer així en sa mà, saps, trossets de preva, trossets de sa aubergini, saps, així en sa mà, sense te amb un guinebot, eh? Això se fa en sa maneta.
4: L'art de esqueixar, diguéssim.
5: Sí, sí, bueno, sí, emmigassar. Molt bé. Sí, molt bé. Ho fas, jo el que vaig fent, gaf, trempeixó, oli, sal, si li vols un pot de picadillo, un pot de llor, li pots, jo no n'hi pots.
4: Val.
5: Cru. I vaig fent capes. Faig una capa d'això i damunt una capa en sardina, d'aquella sardina. Després, una altra capota.
4: Va, però això que fas, diguéssim, com un bol, diguéssim, sí. un... Jo què sé, un tàper d'això de vidre.
5: Com, sí, dins un tàper de vidre, sí. Dins un... d'on vulgui, li fas... la capota aquesta d'escalivada i després sardina. I després una altra capota i després sardina. Fins alt. I ho guardi amb la gelera. Buah, i això m'encanta. És que m'encanta en l'estiu. Un pot de pa moreno, feim moates.
4: Ah, que bo. Clar, i això...
5: I amb la sardina deixa un gust superbo.
4: Què t'anava a dir? Això, llavors, vull dir, un pifet, ho va guardant, diguéssim.
5: Dins la gelera.
4: Bé, també t'he dit una cosa, si, no sé què te durarà, no t'ho durarà molt, però vaja, que t'aguanta un dia, te dura poc, sí, perquè t'ho menges tot d'una.
5: Si això te dura, o sigui, el peix queda ja en subergint i sal o perull, i jo ho he ficat dins la gelera i, bueno, m'ha durat un parell de dies, o sigui, tampoc no li he tingut tant, perquè com que cada vegada que el veig que entret i en sop i fa i mues, bé, durar molt no me dura, però està superbo. L'escalivada aquesta en sardines, m'encanta.
4: Escalivada en sardines, m'agrada.
5: Si no vols fer les sardines de planxa, t'acabes una sardina d'aquestes de llauna, no és el mateix, ja. Pues bé, saps?
4: Home, no és el mateix, perquè el gustet de la sardina torrada és...
5: m'encanta.
4: És important, és que canvia moltíssim. Sí. I més tu allà en el Port de Sol, ho teniu bo.
5: Bueno, tenim bons, que agafin molta sardina. I a més, jo, mira, ara m'ho tiraré en terra damunt, però ja que vol que... la sardina, o sigui, sardambes del Mediterrani, el carroig, els gais són més bons els nostres. Ara, aquella sardina que duen del nord d'Espanya.
4: Ja, la gallega, què diuen, no? Sardina gallega.
5: Sí, aquesta sardina gallega i de per País Basc. Aquesta sardina està tan bona, té un gust...
4: Clar.
5: A cadascú ho feu. Ara, els nostres carrojos, els nostres llagostes...
4: Sardina mallorquina, o balear, és com que té més espina, no? Més prima.
5: No té, i no té tant de gust, crec jo.
4: No té tant de gust.
5: Tampoc no sigui barbaritat, però... O sigui, jo crec que la sardina m'agrada més ser del nord. N'he menjada d'aquí, sí. De ser barques que han duit a soia, sí, n'he menjada. Però aquella és molt bona.
4: Clar, tampoc no en douba tanta per aquí.
5: Jo aquí me menjo un gerret. El gerret... Va,
4: clar, gerrats són bons. Bé, Maribel, està passant l'estiu. Encara no m'ha anat en barca. Només t'he dit això, jo.
5: I doncs, podem anar, tenim barco.
4: No, ja ho sé, ja, vostre t'ho dic.
5: Podem anar, si tens, si tu més, jo per un misto, tens la banda de dalt d'espoll morena, el braç un moren. I l'altre és l'espam un misto, en sèrio, tot junt.
4: Però això, ai, això, vol, això vol dir que has d'anar poc a prendre el sol.
5: Jo prendo el sol cruzant aquella terrassa, cruzant el carrer.
4: Clar, clar.
5: No, m'estic fontent.
4: Què diuen els estrangers? S'acuben.
5: No, Déu que els aguanti, en sèrio. Mira que nosaltres no som aguantats, però ells...
4: No. Bé, a manco que gastin, eh? ja que hi són...
5: Tampoc no gasten.
4: Tampoc no gasten, no, Déu meu.
5: A tocar modernar-se tot el dia.
4: No en traurem algú, eh? Bé, la qüestió, nosaltres mos quedam amb aquesta escalivada amb sardines que avui mos ha preparat Maribel Quirós. Anem a repassar que hem de menester aubergini, preva vermell, ceba, tot això ho posam en el forn, ho esqueixam, i a part de les sardines que han torrat un altre dia, que mos hagi sobrat, els acordam i fem com a pisos, un pis de la verdura, un pis de sardines, i així tot això dins d'un...
5: Les sardines de migdia, que no me guardin les sardines en 5 dies, perquè
4: no, imagina't. No, però vull dir que me l'hagin sobrat del mateix dia, o del dia del vespre anterior, vull dir...
5: Sí, efectivament.
4: I això.
5: No hauríem d'intoxicar ningú.
4: Exacte, deixa-ho anar. Res, Maribel, moltes gràcies per acompanyar-me. La setmana que ve tornem a xerrar amb tu.
5: Vinga.
4: Vinga, menys sirve que anem amb la barca, eh?
5: Vinga, dale.
4: Adéu.
5: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida.
1: I bé, aquí continuem a La Gran Vida. Ja sabeu que mos agrada anar d'un lloc a un altre. I si abans xerràvem de cercar en festa, ara és moment de dir-vos allà on podeu anar, perquè nosaltres també intentam dir-vos un poc quina és l'agenda cultural i d'actes tradicionals arreu de les nostres illes. I avui volem començar amb aquesta agenda mentre vosaltres treus paper i bolígraf, o si sou d'aquells que ho apuntau en el mòbil, perquè... bon diumenge, que fa tanta calor tots aquests dies, quantes es capvespres, quan la gent comença a sortir de casa, que diuen que no fa tanta calor, tot i que, no ho sé jo, aquests vespres tropicals d'estiu que mos estan fent, si realment això ja és mort. A banda, deien que Santa Margalida l'encén, ara ja Santa Margalida l'aguanta, perquè fa una calorada, però així tot, vos donarem un poquet de 5 cèntims d'allà on podeu anar. Què vos pareix si començam amb Inca? La capital del reguer de Mallorca té preparat tot un capvespre amb activitats. En primer lloc, comença a les 6:30 un espectacle familiar, Grúmic, un somni de tardor. Això serà en el teatre principal. Allà és un bon refugi climàtic, amb bon aire condicionat, tranquils, còmodes, així que teniu aquesta oportunitat per anar-hi en família a partir de les 6:30 del capvespre. A partir de les 8, un espectacle eqüestre, Els cavalls del Revuelo, a la plaça de Bous d'Inca. I pels qui sou més de jazz, teniu un concert amb el cicle Inca Jazz de Miquel Àngel Rigo Quintet al claustre de Sant Domingo a partir de les 9.

Idò, si en lloc d'escoltar un bon concert de jazz al claustre de Sant Domingo d'Inca vos estimeu més cinema, a Consell el tenen preparat perquè hi ha el cinema a la fresca en la projecció de la pel·lícula Te estoy llamando locamente. Tot això serà a la plaça Major dins del programa de la quarta edició de l'Orgull Consell. Serà a partir de les 9:30, com dèiem, en aquesta plaça Major. Escoltam, Te estoy llamando locamente.

Idò, això és pels qui vos sou amants del cinema, com vos dèiem, d'Estoy amando locamente, a Consell, dins dels actes de la quarta edició de l'Orgull Consell. Però anem ara fins a Sa Pobla, perquè allà estan gaudint de les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume. Ja vos deia jo que Santa Margalida ja no l'encén, sinó que només l'aguanta amb aquesta calorada, però teniu cita amb un cap vespre de ballada popular amb el Marjal, amb festa a la plaça Major, música tradicional, ball de bot, a més d'altres activitats festives repartides durant tota sa jornada. Tot això serà a Sa Pobla.

O si ja heu anat a Sa Pobla, o ja heu anat a les seves festes, o encara no heu anat, aquesta és una oportunitat. També són festes a Sa Coma, a Algaida, a Santanyí, a Manacor, a Porreres o a Llubí. Ja ho sabeu, hi ha multitud de festes tradicionals arreu de les nostres illes, i especialment a Mallorca, amb tants de pobles i ciutats que celebren les seves festes gairebé en el mateix temps, durant tot l'estiu, i és mal de fer triar. Però si hi ha una altra festa, que en aquest cas és emblemàtica i una de les més conegudes d'arreu de les illes, és la patrona de Pollença. Avui començarà a partir de les 8 del capvespre el pregó de les festes de la patrona 2026. I a partir de les 9 del capvespre, les tradicionals canonades que anuncien oficialment l'inici d'una de les festes més emblemàtiques d'aquest municipi de Mallorca.

I doncs, ja ho sabeu, així comencen les festes a Pollença, amb la patrona, però ja sabeu que els seus dies forts seran el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, amb la festa més coneguda als moros i cristians que tornaran a fer la seva batalla i la seva trobada en aquest municipi del nord de Mallorca. Però avui també hem de parlar-vos d'acomiadaments, sí, perquè el MoboFest s'acomiada per sempre. Això diuen el Manco després d'aquesta nova edició que torna als seus orígens, en aquest cas en el municipi mallorquí de Sant Joan. A partir del vespre, en el Puig de Consolació acull aquesta darrera jornada del MoboFest amb actuacions de grups destacats de l'escena musical en català. Així que, ja ho sabeu, podeu gaudir d'aquesta desena i darrera edició del MoboFest Festival 2026 que s'acomiada amb grups musicals en llengua catalana.

I de nosaltres no vos dèiem adéu perquè ja sabeu que a partir de les 11 continuam a la gran vida amb Entre tu i jo, aquestes entrevistes íntimes i més personals. Però ara vos deixam escoltant aquesta musiqueta i després tornam amb aquesta Entre tu i jo. Primer, els informatius amb tota l'actualitat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Tot l'arxipèlag continua aquest diumenge sota avís per pluges i tempestes. A Mallorca, l'avís és de nivell taronja i a Menorca i les Pitiuses de nivell groc. En aquestes darreres, també per mala mar. Per conèixer la situació meteorològica en aquests moments, connectem amb el nostre company Tomàs Salom. Bon dia, Tomàs. Què ha passat al llarg del matí i què podem esperar la resta del dia?
2: Bon dia, doncs avui hem tingut aquest canvi de temps esperat. S'han format algunes tempestes dins la Mar Balear i a primera hora han fregat al nord de la Serra Tramuntana, també cap a la zona del Port de Sóller o aquí en la zona del Ponent, ara mateix amb acumulats que oscil·len entre els 2 i els 7 litres per metre quadrat. Es tracta de tempestes d'estiu, per tant, no esperam que plogui per tot, però com bé recordant, tenim aquests avís taronja en el cas de Mallorca i avís groc tant a Menorca com a les Pitiuses. Ara mateix s'estan formant nou nuclis de precipitació dins la mar, que veurem si aquestes pròximes hores acaben tocant terra. Sembla que aquesta situació ens podria acompanyar al Manco fins a migdia. Després tindrem un salt més estirat a partir del cap vespre en restes d'aquest vent de component nord que també podria bufar en qualque cop moderat i amb la situació marítima més alterada que aquests darrers dies. Àrees de forta maror amb aquestes zones que poden arribar a superar els 2 metres d'altura. De fet, ja superam els 3 metres tant a la boia de Mó com a la de Sa Dragonera. A més, notarem aquest ascens de les temperatures que serà acusat, ja es nota ara mateix, aquests registres que queden entre els 24 i els 28 graus.
1: Gràcies, Tomàs. Destacar també que l'aeroport de Palma ja s'està veient afectat amb diversos retards. I més temes. El govern impulsa noves actuacions per afavorir la recuperació de l'àguila peixatera amb l'instal·lació de 8 nius artificials a les Balears. 4 s'han col·locat a Formentera, 2 a Eivissa i 2 més a Mallorca. Els nius s'han construït amb cistelles de vímet, bases de fusta de tauler marí i sistemes d'ancoratge adaptats a les condicions del litoral balear. A més, s'hi han incorporat branques i restes de posidònia perquè s'integren millor en el paisatge i reprodueixin al màxim l'estructura dels nius naturals d'aquesta espècie. L'actuació està finançada amb fons europeus Next Generation i pretén reforçar la conservació de l'àguila peixatera, catalogada com a espècie vulnerable, i consolidant la seva protecció a tot l'arxipèlag. I els treballadors de Correu preparen mobilitzacions a partir del setembre davant del que consideren incompliments de l'empresa pública dels acords subscrits amb els sindicats ara fa 2 anys. Denuncien la manca de personal, l'increment dels contractes a temps parcial, els baixos salaris i el fet que encara no s'hagi implementat la jornada laboral de 35 hores. Els representants sindicals també alerten que la plantilla suma cada vegada més funcions i mentre el nombre de treballadors continua disminuint. Així ho explica Daniel Bauzà, delegant de Comissions Obreres al sector postal de les Balears.
3: Correu s'està fent una retallada històrica en la contratació, la Silla del Balear. S'estan trobant en el període d'estiu, el període vacacional de la plantilla, pues, en retallades de fins al 55% en comparació pues, amb l'any passat. És una política d'empresa que ja du anys, que està pues, patint la plantilla i que comença a ser insostenible pues, per temes de salut. La plantilla està en el límit.
1: I un darrer punt, el govern d'Espanya està acabant d'engestir el decret llei que aprovarà aquest dimarts per contenir el preu dels lloguers i augmentar l'oferta d'habitatge assequible, amb mesures com la pròrroga de 2 anys dels contractes que vencin abans del 30 de juny de 2028, la regulació del lloguer de temporada i d'habitació i beneficis fiscals als propietaris que baixin les rendes. L'executiu està apurant la negociació del text amb els grups parlamentaris per intentar assegurar-ne que es pugui convalidar al Congrés un mes després, però de moment no compta amb els vots imprescindibles de Podemos, que es nega a seure's si aquest inclou una reforma de la llei del sòl. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Entre tu i jo.
9: Idò, continuem i són les 11 en bon diumenge i, com sabeu, arriba el moment de parlar-vos d'aquesta entrevista que sempre fem entre tu i jo, on coneixerem una mica més a fons a un dels personatges que viuen, ens acompanyen i també, per què no dir-ho, són artistes de les nostres illes que, en el final, avui aprofitant per conèixer una micona més. És el cas de qui ens acompanya, ja vos ho poden dir, és en Carlos Gómez, és nascut a Barcelona, té 27 anys i va destacar pel seu pas a un famós concurs de televisió. Ell va formar part d'un artista que també està molt relacionat a les nostres illes, és n'Antonio Orozco, que és resident al CUDI. Bé, amb ell parlarem, amb en Carlos Gómez, perquè s'ha fet molt conegut a les nostres illes, concretament a Palma, perquè, bueno, podem veure actuar a diferents locals i durant tot l'estiu no atura. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Raúl, por quitarme...
9: ¿Te he quitado años?
10: Me has quitado años, ¿sí? Pero me parece...
9: ¿No, cuántos tienes?
10: Tengo 33,
9: pero... Ah, 33, ah, muy bien. Pero... ¿Participaste con 27?
10: Participé tampoco,
9: ¿tampoco?
10: Porque
9: ah, pues, hubo un
10: error en Antena 3, o no sé si fue, ¿sí?, error o que iba bien,
9: ¿sí?,
10: que yo a redacción le dije varias veces que no era mi edad.
9: Ah, y ya se ha quedado así, ¿no?
10: Y me decían que lo iban a cambiar y ya vi que a la tercera no lo cambiaban, pues
9: ya está
10: bien, genial.
9: Molt bé, molt bé. És a dir, aquesta raó de l'edat ja s'ha quedat, ¿no?
10: Viene de largo, pero bien.
9: Molt bé, bé, doncs ja està. El manco en Carlos és sincer i diu, no, mira, Norbert, no, tinc un parell d'any més. Carlos, ¿cómo empiezas, com comences a sa música? Desde muy pequeño ya sabías que querías dedicarte a esto, ¿no?
10: Bueno, dedicarme nunca fue, ¿no? Nunca lo tuve en mente, pero sí que es verdad que desde los 14 años cantaba, tocaba la guitarra y bueno, y se fue dando.
9: Eso de que de pequeño mamá quiero ser artista no es tu caso.
10: No es mi caso, no cantaba en el espejo ni nada.
9: ¿Cuándo empiezas a decir, ostras, pues no lo tenía esto yo pensado, pero...?
10: Sí, llegó un momento ya que se estaba, pues bueno, profesionalizando de alguna manera sin yo quererlo y ya vi, dije, hostia, uh-huh, esto es mi pasión y me estoy dedicando a ello. Y así fue naturalmente.
9: I jo me deman, que teva tens algun familiar que també canti, que sàpiga cantar bé o no?
10: El meu avi sí que cantava, però bueno, de festa sempre.
9: Uh-huh.
10: D'amics o a lo millor anava a molts concerts... Era, bueno, del mundillo, del artisteo y tal. Y...
9: Perquè tu ets barceloní, ets de Barcelona, però la teva família de on són?
10: Soc d'un poble de Barcelona que és Vilanova del Camí, que no sé si algú uh-huh sap on és, al costat de Montserrat. I la meva família és extremenya, Jaén, Múrcia...
9: Andalusos, en general, sí, o d'Extremadura, no?
10: Sí, Múrcia, tota aquesta...
9: Com li diuen a Catalunya? Xarnegos, no?
10: Xarnegos, sí.
9: Molt bé. Aquí a Mallorca o Balears serien forasters, no? I a Catalunya són xarnegos. Molt bé. Però bé, tu com a barceloní ja has crescut a dins aquesta família, però, com tu dius, el teu predic cantava de festa. Tu recordes el primer pic que vas cantar davant algú?
10: Bueno, jo era... Era un nen que li costava molt això de cantar, llavors era com que la meva habitació feia una miqueta de... Uh-huh. Bueno, cantava però
9: demagat,
10: sin que nadie me escuchara. Uh-huh. I bueno, a poc a poc, pues, bueno, a la casa se'm va donar algun Nadal o així que vaig fer alguna coseta, llavors era com que flipaven de que estigués cantant.
9: Clar, ja dèiem, però i tu, sí, en quin moment has començat a cantar, no?
10: Això.
9: Ostres. Clar, la família, supos que, bueno, se va acostumant a una festa. Vinga, idò, Carlos, cantamos algo, vinga, cantamos, tal. Però després arriba un moment en què dius, me presento a un concurs de televisió, com La Voz, perquè vull provar sort.
10: Sí.
9: Com t'envalentones i dius, va, me present?
10: Pues mira, jo em vaig presentar amb 18 anys, o crec 18 o 20 anys o així, i vaig arribar fins l'últim càsting, que són com 4 càstings o així, i vaig arribar a l'últim, a Madrid. I jo em veia allà dins i no va ser. Llavors li vaig agafar com una miqueta de tírria.
9: Va dir, no, ja no, això no.
10: No serà més.
9: No.
10: I ja, pues, hace 2 anys me recibí com un mensaje de producción, así un poquito, bueno, que lo vi, se me apareció como algo que dije, puede ser.
9: Han pensat en tu, no? Han pensat en recuperar.
10: Y me quité la rabia un poco y los prejuicios y volví allí a hacerlo y se dio. Si hubiera sido que no, ya, entonces sí.
9: Ja no vols saber res de La Voz ni
10: ja
9: de
10: està,
9: res.
10: Ala.
9: Bueno, però vas anar en aquest concurs i, bueno, per qui no ho sàpiguen, en aquest concurs de La Voz hi ha un jurat i aquest jurat no és que triï els concursants, sinó que els concursants trien amb quin membre del jurat volen anar, no? En el teu cas, qui se va aixecar? Qui se va voltar?
10: Pues Luis Fonsi i Antonio Orozco. I jo crec que va ser del rècord d'edició, perquè va ser un segon. O sea, una locura de... No sé si...
9: Així com vares començar, ja, pam!
10: Ni em van escoltar cantar.
9: Ja van
10: la guitarra.
9: Clar, van dir, aquest és meu, no?
10: Sí.
9: El Luis Fonsi, Antonio Orozco, per què trigues en Antonio, no en Luis Fonsi?
10: Bueno, Antonio, me he escuchado sus 20 discos, su referente también de Hospitalet, de referente también de allí, de la tierra, y no sé, me gusta mucho su manera de escribir, de cantar. Dicen que se asemeja un poco a mi voz, yo no lo veo, pero bueno.
9: Diuen, ¿no?, por ahí.
10: Sí, ojalá, ojalá.
9: Bueno, la qüestió és que te varen agafar, vares entrar en aquest concurs i bueno, vares cantar diferents cançons fins a anar passant fases, no? I després acabes concurs i què passa quan acaba un concurs d'aquest estil? Perquè, clar, tothom diu, bueno, ja està, ha sortit a la tele, tothom ja me coneix, ja, ara què, no? I ara què?
10: Vale, sí que és veritat que... Yo durante un mes vaig estar esperant la trucada d'Antonio. Y yo, bueno, creia que podia donar-se, però bueno, jo entenc que també no són artistes que tenen una vida i una... Però bueno, jo tenia com aquella
9: esperança, no?
10: Però bueno, va anar molt bé, jo tinc molt bon record i sí que és veritat que comporten tantes edicions, ja no és com la primera o com la segona. Tu, per exemple, jo... Li comento a algú si sap qui va guanyar fa un any i ningú sap qui va guanyar.
9: Clar.
10: O fa 2 o fa 3. Ja no és com la primera que va guanyar el Heavy o Antonio José, que va guanyar crec que la segona, la tercera. Com va ser molts perfils molt destacats, però ja La Voz ja no fa...
9: Ja no creia que els artistes, no? És com... Bé, això també com a Operación Triunfo, no?
10: Sí,
9: que
10: sí,
9: tothom
10: sí,
9: recorda
10: sí.
9: Aquella primera edició.
10: Total.
9: Algunes altres edicions, com la Aitana, que va ser com a recuperar Operación Triunfo, però després els que estan entre mitges, clar, els hi va bé perquè poden viure de la música, però no creien aquella estrella de la música, no?
10: Sí que és veritat que potser fa 3 edicions o així, sí que va tornar com un fenomen i va haver com 4 o 5 artistes que van agafar una miqueta de trampolín. Però amb la meva edició, per exemple, i aquesta última, crec que no hi ha hagut...
9: No ha hagut tanta repercussió.
10: Repercussió, i crec que les discogràfiques també estan molt sobrecargades ja d'artistes i és molt complicat.
9: Bueno, també ha passat, crec que amb la darrera edició d'Operación Triunfo, que se fa a Prime, que presenten a la Mallorquina, a Xenoa, que tampoc... Bueno, tenen repercussió a xarxes, no?, lo millor, però sí que no després a les seves carreres musicals. Però clar, normal, si cada concurs ha de treure de 8 artistes o de 9 o 20...
10: Sí,
9: no, possible, no? És com, no hi ha tanta opció, no? Com dèiem, vas esperar aquest concurs, sí. Vas esperar la telefonada d'en Antonio, no va ser, però...
10: Però todavía estoy esperando, o sea, se puede dar, ¿no?
9: Clar, aquí jo vaig aquí. Vius a Mallorca? Sí. Des de quan vius a Mallorca?
10: Jo sempre dic que 3 anys, però em diuen que porto 4.
9: Com quedan? 3 o 4, no ho saps.
10: Jo crec que són 4, però m'he quedat als
9: 3. En els 3, no? Val.
10: Perquè me da como ya que digo, hostia, 4.
9: Ja fa 4,
10: que
9: no?
10: Que a gusto estoy.
9: jo ho dic perquè, clar, Antonio Orozco és també mallorquí d'adopció, sí. Resident al CUDI, i del seu bar i de més, i, bueno, potser ho tens com a molt a prop, no? No te s'ha corregut d'ahir? Vaig a telefonar-lo abans si vaig a tocar en el seu bar.
10: Varias veces.
9: Sí?
10: Però no. Luego incluso mensaje. Escritos y borrados.
9: Sí? Sí, per favor, Antonio Orozco, si m'ho estàs escoltant. Sí. Bé, jo tinc aquí un contacte, llavors ho arreglarem, això. Això s'ha d'arreglar.
10: Vamos a comer ahí un día, Raúl.
9: Clar, hem d'anar allà a dinar o sopar, claro. O lo que sigui, i aprofitar a mi, enviem un mensajito a Antonio Orozco. Eso. Escolta, que tens aquí el teu concursant i ja
10: claro,
9: que hi som.
10: Me conformo una sobremesa.
9: Clar, tocando. també. Ho arreglarem, això, Carlos. Mm. Bé, dius fa 4 anys que vius a Mallorca. Sí. Per què te decideixes a venir aquí?
10: Pues vaig arribar per un projecte. Estava gravant com el meu segon disc i vaig fer com un single aquí amb un... La història és una miqueta llarga, però bueno. Amb un guitarrista flamenc de Bilbao que porta 10 anys aquí.
9: Ah, molt bé. Guitarrista flamenc de Bilbao, que viu a Mallorca.
10: I porta 10 anys.
9: Molt bé.
10: Gaiz Cabaena. Una meravella, un artistazo. I no ha tornat a Bilbao.
9: No, és que clar, això té qualque cosa, Mallorca o Balears, que enganxa.
10: Sí, totalment. És un paraís i quan estàs aquí i poder disfrutar d'aquest entorn no vols marxar.
9: Clar, ara ja.
10: I clar, em va donar com una habitació a la seva casa, perquè van sortir com moltíssims concerts aquell estiu, a Campos.
9: Allà, a Campos?
10: A com una caseta al costat d'Estrenc. Bueno, pues tu diràs. Allí al lado d'Estrenc, a 10 minuts andando.
9: Que bé, no? Quin estiu?
10: I concierto por la noche, pues el verano de mi vida. Clar. Y ya pues aquí estoy, aquí sigo.
9: Clar, perquè ara te podem veure, o te podem escoltar, a molts de llocs de ses illes, però crec, no sé si és dimarts o dijous, que tens una cita sempre a Palma.
10: Sí,
9: no?
10: A l'Hotel Gilda.
9: A l'Hotel Gilda.
10: Bueno, seria Hotel HM, crec que és. Pero es como el restaurante abajo, que es Hotel Gilda.
9: I allà tens una cita cada quant?
10: Cada setmana.
9: Cada setmana.
10: El dijous, sí.
9: El dijous, cada setmana, te poden veure, però, clar, després arriba la temporada forta, tot l'estiu, que has voltat per tot, no? I no has aturat.
10: No ha aturat, i aquest estiu encara més. D'una punta a l'altra i pràcticament cada 2 dies.
9: Cada 2 dies tens concert, sí. És a dir, t'has de cuidar bé sa bou, no?
10: Sí, totalment.
9: No pots sortir de reveles, de festes...
10: No, bueno, nunca he sido de salir, y ahora menos.
9: I si no has estat molt sortidor, tu?
10: No.
9: No,

0: Clar, vius aquí a Mallorca, però la teva família, com ho dus, no? Perquè, tot i que estiguem 25 minuts amb avió, hi ha aquesta diferència, aquesta distància. Com ho dus, aquesta distància? Vas i vens o què?
1: Pues es que a mí no me gusta nada viajar, que siempre estoy, mira que no paro de viajar, pero yo y los aviones no somos muy
0: Ah,
1: amigos,
0: no?
1: no.
0: No, tú ese avión no...
1: Aunque sea aquí al lado, pero lo cojo muchísimo que me dicen, no
0: Ya.
1: tiene sentido. Es que hay días que, es una locura, pero es que hay días que he ido y he vuelto
0: El
1: allá a mi
0: mateix
1: pueblo
0: dia,
1: en
0: sí.
1: el mismo día.
0: Clar.
1: Y estoy a 1 hora de Barcelona o así y cojo y me he ido temprano y me he vuelto por la noche. O sea que
0: Com un bus. No, per
1: sí,
0: nosaltres és com el
1: me parece
0: bus.
1: como que no estuviera fuera de casa realmente.
0: Clar.
1: Cojo, martes tengo libre a lo mejor, de martes, miércoles, pum, me voy. Y ya está.
0: I ja està.
1: Y no, increíble, maravilloso.
0: Clar, en realitat és això, no? Que tenim, és veritat que en Barcelona tenim molta connectivitat, al
1: Sí.
0: Mancor, a Mallorca, per tant, bueno, ho tenim a prop, entre cometes, i t'estimes més anar amb avió, tot i que no passis bé que anar amb vaixell, o què?
1: Clar, és que el vaixell també
0: Tarda més, eh?
1: i és molt passat, eh?
0: Clar, és molt pesat, és molt pesat. Se fa més llarg el
1: La família.
0: viatge.
1: Entonces ya pues, hago mi ejercicio así y tal y al avión, y
0: Mental,
1: fuera.
0: no?
1: Me pongo un disco de así de frecuencia y tal.
0: Ah, sí, te poses coses d'aquestes, en plan...
1: Últimamente no, eh? No me,
0: No.
1: pero porque hay un guitarrista que toca conmigo que a veces se lo pone para dormir y entonces estoy probando ahí en el avión un poquito.
0: Ven si
1: Me pongo
0: funciona.
1: discos de Han. Del Han, así que muy relajante y tal.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno.
0: Funciona per ara, no?
1: Sí, parece ser
0: Pare
1: que
0: que sí.
1: sí.
0: Molt bé. Escolta, Carlos, un estiu ple de concerts, d'actuacions. Tu deies, en aquest cas, la cançó que escoltàvem, clar, no només és cantar, no només són els concerts, sinó també és pensar, escriure, fer aquestes lletres, les cançons. Com és aquest procés de composar una cançó? Amb què t'inspires?
1: Bueno, com tu dius, no, som molt concerts, sí que és veritat que treballo molt fent versions, no, d'altres artistes i m'agrada pues, cada mes cuidar una miqueta el meu projecte personal. És a dir, jo sempre intento fer concerts de lo meu i, fer i llavors l'altra part, no? Llavors, pues, bueno, cada dia és una part destinada a fer el meu projecte i l'altra pues, a fer els concerts aquests. Llavors, principalment, sempre agafo el matí i faig una miqueta de repàs de lletres que tinc per allà o tinc un programa per fer unes maquetes o sempre estic com hurgant una miqueta. Ara sí que és veritat que porto un temps que no estic fent, no tinc la inspiració.
0: No, clar, un ho pensa i no és com si fer una recepta, vull dir, al
1: Totalment.
0: final t'ha de sortir, no? T'ha de venir el moment.
1: Sí que es verdad que como digo, no te tiene que coger trabajando. Es decir, yo me esfuerzo mucho, ¿no? Y está súper demostrado que si tú coges la guitarra diariamente y te pones, salen cosas. Pero claro, también tienes que vivirlas y tienes que tal. Entonces, también es verdad que ahora estoy grabando y en la parte de grabar pues estoy un poco más centrado en preparar las grabaciones que
0: Clar.
1: en estar escribiendo.
0: És a dir, tu ja has tret algun disc que poden trobar a més a
1: Sí.
0: Spotify, no? Per exemple, totes les plataformes el poden
1: Sí.
0: trobar, com, quin és el nom exacte?
1: Mi primer disco
0: Bé, posant Carlos Gómez i vos sortirà.
1: se llama Destello de Luz, que lo grabé en Sevilla con Frank Cortés, hijo de Chiquetete.
0: Ah, sí.
1: Y luego tengo un segundo EP que lo grabé aquí, en el famoso EP de Campos, ahí de Strength y todo eso. Y ahora estoy, bueno, he hecho como unos singles también, que ahora se lleva mucho de sacar como singles sueltos. Tengo varios. Y luego he grabado mi último trabajo aquí en Campos también con otro productor, con Josep Pou, y sale nada en 2 semanas.
0: Molt bé, és a dir, això de fer el disc complet, com que ja ha passat un poc i ara és de
1: Sí.
0: single a single, no?
1: Sembla que sí. Y como somos modernos,
0: Bueno,
1: pues.
0: a vegades ens hem d'adaptar, no? I les xarxes com ho dus, hablando de modernos?
1: Pues me encantaría mejor. Me encantaría. Soy un poco. Es un trabajo pendiente ahí
0: Clar,
1: de
0: és que
1: tal.
0: ara de ser un poc, a vegades aquí
1: Sí.
0: mos passa, no?, de molts dels artistes que ens visiteu, que han de ser un poc mocatriz, no?, és a dir, han
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: servir
1: sí,
0: per
1: sí,
0: tot,
1: sí.
0: han de fer, has d'escriure cançons, has de composar, has de cantar bé, has de fer
1: Editar
0: concerts,
1: vídeo.
0: editar vídeos, penjar les xarxes, és a
1: Sí.
0: dir, són moltes feines en una, no?
1: Sí, intento estar, porque sí que es verdad que no falla que cuando, por ejemplo, hice un concierto de presentación en La Movida, aquí en Palma hace mes y medio, y me forcé a subir vídeos hablando un poquito y tal, y no te puedes creer el cambio de conectar con la gente.
0: Claro.
1: Pero claro, entra y que digo, con lo tranquilo que yo estoy ahora a ponerme aquí.
0: Ara m'he de posar, no?
1: Però bien, poco a poco.
0: Poc a poc, poc a poc. Bé, tu deies, moltes vegades has de... gran part de la teva feina, del dia a dia, de sobreviure com a artista, és cantar versions d'altres cantants. Mm-hmm. Quins són aquests cantants que tries? Quins són els que t'agraden a tu? O realment fas allò que te demanen?
1: Bueno, sí que és veritat que tinc com els meus artistes referents, no? Que sempre intento... posar el repertori, per exemple, no sé, Manolo García, uh-huh. Estopa, de la meva terra, no? Manuel Carrasco, m'encanta. I després, pues, bueno, com vinc de la rumba, pues, moltes rumbes també, truseta, alguna rumba per aquí, una altra per allà. I després sí que és veritat que el repertori el va fent una miqueta la gent. Jo vaig provant i sempre vaig actualitzant el repertori i la gent em va donant idees també.
0: Vinga, prova aquesta, canta'm això, no?
1: I m'encanta provar i al final també me lo llevo a lo mío i sí, és molt bonito.
0: Clar, perquè, bueno, estem en un temps on el pop està de moda, però per damunt hi ha reggaeton. En Carlos sí. Gómez, se veu amb reggaeton o no?
1: No escucho mucho reggaeton, ¿vale?
0: Però t'agradaria cantar alguna cosa, no?
1: Estoy en un momento que me da igual, o sea, que todo está
0: va
1: bien,
0: ¿no? Si te proposen,
1: vamos.
0: ¿Sería reggaetón flamenco?
1: Sería un reggaetón flamenco.
0: Está bien.
1: Así
0: está
1: con
0: bien.
1: Un que no fuera tampoco muy pupum, pupum, ¿no?
0: Pero muy gasolina, ¿no?
1: Muy gasolina, pero algo intermedio.
0: Bueno, está
1: no,
0: bien.
1: Pero me encanta y en los conciertos tengo ahí como un trocito dedicado a letrita de reggaetón que luego quedan súper bonitas cuando las pones con guitarra, o sea que...
0: Clar, perquè una cosa... Perquè, mira, això ara tu dius, les lletres de ses cançons. A vegades, una mateixa lletra, fer-la en reggaetón o fer-la més flamenquillo, pot canviar totalment sa cançó.
1: Totalment. I cançons que potser... no las escoltaries i les proves i dices, si és que és bonito el verso.
0: Clar, clar.
1: Aunque te dé ràbia, però és bonito.
0: Bueno, n'hi ha que són més repetitives, no? Sí. I n'hi ha que no, que ja són més currades.
1: I si hi ha alguna part de lletra que no m'agrada perquè diu alguna barbaritat, pues la camuflo i diu altra cosa. Tengo una tècnica i...
0: Ja vau venir, no?
1: Sí,
0: i aquí,
1: digo,
0: això ho canviem.
1: I canvio la paraula.
0: I ja està, molt bé. Escolta, tu dius, has de fer les composicions, escriure, la música, els concerts, la feina del dia a dia, però quan surts de la teva feina, què t'agrada fer? Tens altres aficions, a part de la música, que al final no és la teva afició, és la teva feina?
1: Totalment, pues mira, és una... Es una cosa muy buena lo que dices porque deberíamos intentar desconectar y como es mi pasión, no desconecto ni un momento.
0: Lo intentas.
1: Lo intento. Entonces, día que no tengo concierto, digo, joder, me apetece hoy una reunión con amigos y cantar y entonces siempre estoy liado. Pero me encanta, por ejemplo, pues eso, pasear, me encanta un montón por la montaña, entrenar. He estado un tiempo sin entrenar, estoy volviendo un poquito al hábito de entrenar, que creo que es súper importante para... Uh-huh. Para lo que tú dices, para tantos conciertos, ya no vocalmente, sino físicamente y mental, que el deporte sobre todo. Y luego en verano pues me encanta coger la tabla de pádel también por ahí.
0: Urbana, ah, pádel surf.
1: Pádel surf.
0: Ah, muy bien.
1: Iba a decir una cosa,
0: no,
1: pero me la veo
0: no, mal. No, diga, no, ahora
1: que soy el típico que voy con la tabla de pádel sentado.
0: I de quan jo.
1: I m'encanta dar bebis passeïto.
0: Bueno, ja és que clar, de pie no és tan bo de fer, no és tan
1: total,
0: fàcil.
1: No és tan fàcil. Entonces voy sentado y me gusta ahí... Bueno. En modo desconexió, no deporte. Eh?
0: Ah, clar, desconexió. I te'n vas molt enfora, no? Perquè hem d'anar alerta amb això, perquè a vegades
1: la no.
0: Tabla se'n va, llavors de tornar.
1: Sempre pendiente.
0: Bueno, està bé. I si veus un paddle surf que se'n va molt endins i seu, és en Carlos Gómez. Bueno, Carlos, te veig aquí acompanyat a la guitarra.
1: Sí.
0: Jo crec que seria molt guapo que mos cantessis qualque
1: Perfecto.
0: Cosa, o no?
1: Què podem fer, Raúl?
0: No ho sé, tu diràs.
1: Un reggaeton? No, vamos a cantar algo
0: no,
1: propio,
0: no? No, que
1: a
0: tu t'agradi. No. Has d'aprofitar en aquest entre tu i jo perquè tu mos cantis alguna cosa aquí en directe, que no és cada dia. Quina mos cantes, va?
1: Vale, después de darle vuelta, mira, voy a hacer como el single de mi primer disco
0: ¿sí?
1: y que dio el nombre, que es Destello de Luz, que es un tema que me ha regalado un montón de cosas bonitas.
0: Venga, Destello de Luz, y de Carlos Gómez en directe aquí a Betarra.
1: Y que cada uno lo haga suyo, y si a alguien le apetece enviarme algún mensaje por redes diciendo cómo lo ha sentido, pues me encanta... que siempre me dan nuevas opciones.
0: Venga, mam.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

Vinga, idò, abans d'acomiadar-vos del programa d'avui, volem fer un repàs per tot allò que podeu gaudir durant aquest dia, diumenge, dia 26 de juliol, arreu de ses illes. Ja sabeu que són molts els pobles que celebren les seves festes patronals, les seves festes d'estiu, i clar, moltes activitats, evidentment, no els poden dir totes ni els poden fer totes, perquè, com dèiem, hi ha moltes opcions, moltes propostes, a part de la que tots poden fer, habitualment, aquests dies d'estiu, de calor, de fer un dinar en família, d'anar a la platja, a la piscina, d'estar en remull, en general. Però, si vos fa ganes, un poquet de festa de poble, un poquet de trull, de revetlla, o, per què no, un poquet d'esport, idò, podeu anar, començar amb la primera activitat, que podeu anar, en aquest cas, en el municipi d'Algaida. Allà, avui capvespre, a partir de les 3 del capvespre i fins a les 7, hi haurà circuit urbà pels carrers d'Algaida, en 64a edició del Premi Ciclista d'Algaida Memorial Guillem Ramis. Això és dins el programa de les seves festes patronals. A partir de les 8, un acte de lliurament del 33 edició del Premi de Santa Aneta de Llengua i Cultures Catalanes, en el Centre de Cultura d'Algaida. I després, un gran concert a partir de les 10:30. Per tant, podeu passar tot el capvespre al Gaida i després aquest gran concert de Mil Rosas para ti, tribut a La Oreja de Van Gogh.

I això mateix, escoltàvem l'oreja de Van Gogh, i si no, si vos heu quedat més coses, després ja si vos hi quedeu també tindreu la traca final de les festes. Però ara on anem, en aquest cas, fins a Inca, perquè allà ja sabeu que estan fent les festes de Sant Abdon i Sant Senan. Idò, hi ha molta cosa durant tot el dia, perquè avui mateix, avui de matí, s'hi ha celebrat el torneig d'escacs d'aquestes festes de Sant Abdó i Sant Senan, però després hi ha tot un grapat d'activitats durant tot el capvespre. A partir de les 6:30 hi ha el cicle familiar de les festes patronals. Són tot tipus d'activitats i, en aquest cas, un cicle d'espectacles en el teatre principal d'Inca. A partir de les 8, si acabeu de veure això i després voleu veure una coseta més, teniu un espectacle eqüestre. És Els cavalls del Revuelo. Les ventes d'entrades és en el centre eqüestre de Son Vivot i també podeu apropar-vos directament a la plaça de Bous d'Inca, allà a les 8 del capvespre. I si després d'això encara quedeu amb ganes d'una micona més a Inca, podeu anar a l'Inca Jazz, que se farà un concert del quintet amb Miquel Àngel Rigo, on hi dones claustre de Sant Domingo.

Jaça a Inca, però no ets l'únic municipi que està de festes, també estan de festes en el sud de Mallorca, en aquest cas a Santanyí. Per què? Perquè durant tot el matí d'avui hi ha hagut el taller de Teresetes, que s'ha fet un taller per més menuts perquè puguin aprendre a fer aquestes Teresetes. Però avui capvespre, a partir de les 7, hi ha la mostra de ball de Mallorca en les escoles i agrupacions de ball de bot participants que són. Apuntau, Escola de Ball de Bot de Caladó, Ordi Broix, Escola de Ball de Bot Sa Mitjana i Sa Lluna, Salqueria Blanca, Arrels de l'Antigó, amb els gegants de Santanyí. Bueno, és que hi ha un munt d'agrupacions de ball que avui seran en aquesta trobada a Santanyí, diumenge 26 de juliol a partir de les 7 del capvespre. I, a més, després, ja que hi som, podeu quedar a la ballada popular que es fa en aquest mateix municipi. On? A la plaça Major, amb una ballada que estarà a càrrec de Rebel·lers i de Carriage.

Idò, això mateix, revelers, música, festes, tradicions i ballades populars arreu de ses illes. Ja sabeu que estem en bon estiu i això vol dir que hi ha moltes activitats arreu de totes les nostres illes balears. Com dèiem a Santanyí, vos hi esperen i, si vos quedeu en ganes o sou dels qui sou un poc més esportistes, idò, escolta, a les 7:30 hi ha la 14a cursa popular de Sant Jaume. Així que, si voleu anar a córrer, encara hi sou atents. Nosaltres ja se mos acaba el temps, ja m'on hem d'anar avui, però ja sabeu que dissabte aquí ve tornarem puntuals a les 9 i es diu menja també a les 9 fins a les 12, com avui. Res, vos deixem ara amb els serveis informatius d'aquesta casa. Anau per ombra, feis bonda i mos escoltam la setmana que ve aquí a La Gran Vida. Adeu!

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha visitat aquest matí un dia més el focus dels incendis que estan afectant el centre de la península. Aquest cop a la localitat de Navaluengo, a la província d'Àvila. Ha actualitzat l'estat en què es troba el foc.
2: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Pero en todo caso, sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir a los ciudadanos y ciudadanas, a todos los vecinos, que por favor extremen la prevención.
1: Sánchez també ha volgut tornar a remarcar la necessitat d'un gran pacte d'estat per donar resposta als efectes adversos del canvi climàtic i com això repercuteix en la major virulència dels incendis. Ha destacat que en només 24 hores han cremat a Espanya 20.000 hectàrees. Ja són en total 150.000. I més temes. Les festes de Sant Antoni de Fornells es van suspendre ahir vespre després de la mort d'un cavall durant la segona volta del jaleo. L'animal es va desplomar cap a les 9 del vespre després de fer el primer bot. En un primer moment, el públic va pensar que es tractava d'una caiguda, però el veterinari va entrar immediatament a la plaça i en va certificar la mort, causada per un infart fulminant. Ni el caixer ni cap assistent varen resultar ferits. El cavall, de nom emprador, tenia 21 anys i era propietat del club hípic Sa Creueta, que l'havia adquirit quan tenia 6 anys. Feia més de 15 que participava en jaleos i a Fornells havia estat muntat els darrers anys pel mateix caixer. Abans de començar la festa, durant la missa de completes, el veterinari l'havia revisat la temperatura i no havia detectat cap anomalia. L'animal també havia completat la primera volta sense cap incidència. Després de la seva mort, l'organització va decidir suspendre la resta de jaleo. I seguim a Menorca, ja que l'Ajuntament de Mó es mostra favorable que el monòlit franquista de la plaça de l'Esplanada de Mó s'hagi inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica, el que implica la seva retirada en un termini màxim de 6 mesos. El va fer construir el governador militar de Menorca el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat durant la Guerra Civil. El 2019, el Ministeri de Defensa va eliminar-la la simbologia franquista, però això no va silenciar el debat que sempre ha envoltat el seu origen. Héctor Pons, a l'Esplanada de Mó.
3: Que aquesta llei de memòria històrica hi és per fer-se complir, que aquest símbol va ser ressignificat, però això no li lleva l'origen, no li lleva el que representa per a moltes famílies encara a dia d'avui de Mó, que saben que els seus avantpassats van estar obligats a fer feina aquí per la construcció d'aquest monument.
1: En successos, la Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i corrupció de menors. La investigació es va iniciar fa 2 setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotrucada. Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça d'Espanya. Els agents van identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua oberta ara per esclarir si podria haver més víctimes. I un darrer apunt, l'AEMET ha reduït la gravetat de l'avís per pluges i tempestes a Mallorca, que passa ara a Sa Groc. A partir d'aquesta hora, l'avís deixa d'estar vigent a les Pitiüses, mentre que es manté a Menorca, també per fenòmens costaners que poden deixar onades de fins a 2 metres d'altura. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les Illes Balears sempre han tingut un sistema de refrigeració fantàstic, que és la brisa marina, l'embat. Però què passaria si aquest sistema es debilités? Bé, idò, ja està passant. Això és el que indica un estudi que ha analitzat dades meteorològiques des de 1981 a tota la costa de la Mediterrània Occidental. I ha arribat a la conclusió que la velocitat de la brisa s'ha reduït globalment quasi un 11%. És més, de totes les zones analitzades, Balears és la que presenta uns resultats més preocupants, perquè la xifra arriba a un 17,6%. Per què s'està afeblint la brisa? I quines conseqüències pot tenir? Aquest serà el nostre primer tema d'avui. Començam el Nautilus i, com de costum, m'acompanyen en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Després d'un ràpid sumari, el primer que farem és parlar amb l'investigadora que ha liderat aquest treball, que arriba a la conclusió de que les brises són avui més fluixes que fa 40 anys. Ella és Naxalenis Bedoya, del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC a València.
1: I seguidament parlarem de creuers, en un moment en el qual el debat sobre els seus impactes ecològics està ben encès i el Gengob acaba de reclamar-ne la limitació a Eivissa. Professors de la Universitat de Jaume I han publicat un article que analitza les estratègies que utilitzen les navilieres per ocultar els grans impactes mediambientals de les seves activitats. L'article es titula El Blue Washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers. I parlarem amb l'autor principal, en Esteban Morel Hongria, professor de Dret i Criminologia.
0: I avui també tenim un apunt de ciències forenses, perquè una anàlisi genètica d'ADN antic ha permès resoldre la mort d'un dels Medici, del gran duc de Toscana Francesco de Medici, que sospitava que havia estat assassinat per el seu germà. Però la ciència actual mos diu que no va ser així. Us ho explicarem en un ratet i després traurem el periscopi.
1: Avui posarem algunes xifres sobre les elevades temperatures que patim i les seves conseqüències. S'ha calculat quantes hores de son perdem per culpa de la calor i potser la xifra us sorprendrà.
0: Bé, ja tenim el sumari. Com veus, les altes temperatures són tema recurrent, d'una manera o l'altra, al Nautilus. No podia ser d'altra manera, perquè això és el canvi climàtic trastocant tota la nostra vida.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Mandatur.

0: A ses illes coneixem molt bé la importància que té la brisa marina, l'embat, per refrescar les nostres costes. I d'ara un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC i la Universitat de València, ha arribat a una conclusió tan preocupant com bé inesperada, crec jo. Analitzant 4 dècades de dades, els investigadors han arribat a la conclusió que l'escalfament global i les onades de calor marines també estan debilitant aquestes brises. I això està passant sobretot a Balears. Ara anem a analitzar aquests resultats amb l'investigadora principal d'aquest treball publicat a Scientific Reports. Ella és Naxalenis Bedoya Valés. Molt bona nit i benvinguda al Nautilus i Vetres Ràdio.
1: Bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Bé, estic feliç de poder compartir els resultats de la meva investigació.
0: Bé, crec que primer podríem explicar o recordar als oients com es forma la brisa marina.
1: Sí. Mira, pues la brisa es forma per la diferència de temperatura que n'hi ha entre la terra i la mar. Llavors, durant el dia, la superfície del mar es calenta pues, més ràpid que l'aigua, no? I aquest aire calent sobre la terra pues puja, s'eleva, i el que passa és que genera com una espècie de buit, i aquest buit és una zona de baixa pressió. Llavors, aquest buit ha de ser ocupat per un altre aire, i és l'aire del mar que està més fresc, que és més pesat i que està sobre una zona d'alta pressió, la que es mou i el reemplaça, no? Aquest moviment és el que sentim com a brisa marina.
0: Bé, heu analitzat 41 anys de dades. Explica'm-nos d'on surten les dades que heu fet servir i una mica, bé, el mètode de treball i la zona d'estudi, així els oients podran entendre millor els resultats que ara els explicarem.
1: Sí, és molt important enfatitzar que aquest treball està fet sobre observacions meteorològiques. El que hem fet és estudiar les observacions trihoràries o subdiaris que n'hi ha en 39 estacions meteorològiques que estan distribuïts per tota la conca del Mediterrani Occidental, és a dir, Espanya, França, Itàlia i el nord d'Àfrica. Cobrim el període de 41 anys des del 1981 fins al 2021 i el que varen a fer en aquestes dades és passar-los per control de qualitat, homogenitzar-los i després analitzar-los estadísticament. Nosaltres vam enfocar-nos en estudiar les tendències climàtiques a llarg termini, és a dir, els canvis històrics que han tingut la brisa des dels anys 80 i poder intentar entendre per què han ocorrit aquests canvis.
0: I donem les conclusions. Des de 1981 el debilitament és d'una mitjana de l'11% a nivell regional, però més elevat a Balears i a la costa espanyola. Bé, explica'm-ho, aquests resultats.
1: Sí, mira, el que vàrem veure és que el 90% de les estacions, aquest debilitament és sistemàtic. Quan vàrem traure la mitjana regional, vàrem veure que era un 11%, però és que a Balears i a Espanya és d'un 17%. És a dir, aquest debilitament, la pèrdua de la força de la brisa, és molt més acusada en aquesta regió del Mediterrani. I, bueno, quan miramos les estacions més particulars, com pot ser, per exemple, a Balears, les estacions que hem estudiat són Palma, Mahó i també Eivissa. I allí el debilitament de la brisa és encara major, des del 16% fins a un 23%.
0: Doncs
1: pues mira, el que passa és que les brises són llocs molt més vulnerables, no? Perquè estan rodejats del mar i potser el mar ara està més calent que fa 40 anys. És que recentment, en les últims dècades, n'hi ha hagut un accelerament del mar Mediterrani més fort. I també les brises també responen a canvis en mecanismes més locals. És a dir, l'expansió urbana també pot tindre algo que ver en aquesta resistència que pot frenar el vent.
0: Yeah.
1: Llavors, en el cas de les illes, és un cas molt concret, molt particular, que necessitaria de simulacions numèriques per a entendre millor què està passant allí.
0: Clar, i tenint en compte diverses variables, no només l'escalfament, està clar. Bé, la conclusió principal d'aquest estudi sembla contradictòria. L'escalfament de la Terra no hauria de provocar brises més fortes pel contrast de temperatures?
1: Exactament. Si tu tens una terra més càlida que el mar, el contraste tèrmic és major i el vent hauria de soplar més fort. Nosaltres hem trobat que el contrast tèrmic era dels últims 40 anys era més elevat, per tant, esperàvem que la brisa soplara més forta. Hem vist tot el contrari, és una paradoja, i nosaltres pensem que és que la resposta no està en el que ocorreix només en la superfície, també està a lo millor en altura, perquè la brisa interactua en totes les capes de l'atmosfera en la que se desenvolupa.
0: Bé, sí, perdona, t'he interromput.
1: Perdona, sí. Mira, t'explico millor quina és la hipòtesi que tenim.
0: Perfecte.
1: L'hipòtesi és que com que l'escalfament global és alterant o està modificant la circulació de masses d'aire, el que està fent és afavorir que n'hi hagin altes pressions al Mediterrani que es queden estancades. Esta alta pressió afavoreix que masses d'aire que estan càlides i més seques, que venen del nord d'Àfrica, pues vinguin, no? I al vindre s'instal·len en les capes més baixes de l'atmosfera per sobre la brisa i funciona com una tapadera. Llavors, com això està molt calent, tot l'aire que s'està calentant sobre la Terra pues no pot pujar més perquè és que el que està a dalt està calent i és una tapadera que el que fa és que suprimeix els moviments verticals i llavors la brisa no es pot moure. I això és el que creiem que redueix la circulació i debilita la velocitat de la brisa.
0: I quina connexió hi ha entre la pèrdua d'intensitat de les brises i les onades de calor?
1: Bueno, normalment quan tenim intrusions de masses d'aire a l'estiu del nord d'Àfrica, això està relacionat amb les onades de calor perquè és un vent, és un aire que s'està advectant al Mediterrani i que el que fa és que hi hagi una estabilitat atmosfèrica molt més forta i que les temperatures siguin molt més extremes. I com que això és tancat per dies, les onades de calor, pues, també augmenten pues són més freqüents, són més estables, estan més temps aquí. I el que hem vist és que esta tapadera que ocorreix per això, el que fa és que la brisa cau vora un 8% addicional que si no hagués brisa. En este cas, el 8% és en les Illes Balears, però en altres regions del Mediterrani, esta debilitament és fins a un 11%.
0: Bé, són
1: Estem
0: xifres
1: perdent
0: grosses.
1: la ventilació.
0: Sí. Bé, i que us va fer sospitar que alguna cosa estava canviant o passant, o sigui, des de quin plantejament vau iniciar aquesta investigació?
1: Bueno, teníem dues coses en la ment. Per un costat, el nostre grup és un grup que porta molts anys estudiant el vent a nivell global i ja se sap que el vent de l'hemisferi nord s'està debilitant completament, també des de fa més d'un segle. Llavors, sabien això, sabien que en les zones costaneres la tendència del vent no era tant a la baixa, sinó més a l'alça, i pensaven que, sobretot a l'estiu, vull dir, i pensaven que, com que la brisa era un fenomen de l'estiu, pues, a lo millor les brises estaven també soplant, bufant més fortes, perquè això és el que també ens deia la termodinàmica, no?
0: Clar.
1: Però, clar, el Mediterrani també s'està calentant molt, el Mediterrani és un punt calent del canvi climàtic, i també pensaven, bueno, si estan havent canvis tèrmics i la brisa respon directament a aquests canvis, pues alguna cosa haurà d'estar passant, i per això és que volíem, sobretot, estudiar què passava això. A més que de la brisa no hi havia moltes estudis que miraran la seva climatologia, perquè és una variable, si bé molt oblidada del canvi climàtic, també és una variable pues, que costa molt d'entendre perquè funciona molt localment, o sea, pot canviar per orografia, pot canviar per la distribució de la costa, ja, i no tenim dades d'alta resolució d'humitats des dels 80, no, això no existeix. Llavors, n'hi havia un buit i una necessitat d'entendre-lo, i per això és que varen decidir fer aquesta tesi.
0: És cert que parlam de canvis en els remolins, en els corrents, bé, en el pols del Sàhara que arriba fins i tot això està connectat, clar, també té lògica que si canvia tot això també estiga canviant sa brisa, clar.
1: Clar, la brisa és un vent que està interactuant en altres circulacions de vent.
0: Clar.
1: Al final el vent es mou en totes les capes de l'atmosfera i és el resultat d'una interacció entre molts factors.
0: Està clar. Heu analitzat dades de la Mediterrània Occidental, però podríem pensar que el mateix està passant a nivell global o altres zones.
1: Sí, és molt probable. Vull dir, al final t'estic parlant de zones d'alta pressió més estacionàries que bloquegen bàsicament l'atmosfera, que fa que tot estigui més calent. Això en el Mediterrani està passant, pues, a lo millor molt més fort que en altres zones. I això no vol dir que en altres zones del món no estigui ocorrint, no?
0: Clar.
1: Però mira, te cuento. En l'últim any
0: Sí.
1: tenim col·legues a altres llocs del món que també al final han estudiat també les tendències de la brisa en els seus països
0: Sí.
1: i han trobat també un debilitament en ciutats de l'hemisferi nord, particularment a la zona de Xina i a la zona d'Estats Units. Sí que és veritat que n'hi ha canvis que a lo millor

0: y la brisa de nocturna, la de Terras.
1: Claro.
0: Yavor, ella respon a lo que ha passat durant el dia també i a este canvi tèrmic que n'hi ha en la nit, és a dir, que en la nit, pues, el aire de la Terra s'enfria, se refreda, però el del mar està més calent, llavors hauria de canviar la circulació. Sin embargo, també tenim nits més tòrrides cada vegada més de normal, no?
1: I tant.
0: Llavors, a lo millor este gradient tèrmic que hauria d'ocorrir just al revés se pot estar reduint i podrien també esperar que les brises de terra siguin més dèbils també. Però això és una altra tesi doctoral.
1: Si això és per un altre treball, eh? Bé, i si aquest sistema de refrigeració a la costa, que és la brisa marina, perd força, pot convertir-se també en un mecanisme que empitjori les onades de calor?
0: Pues sí, perquè al final t'estic parlant de que el mateix mecanisme que la brisa hauria d'aliviar és el mateix que fa que la brisa sigui més dèbil, no?
1: Clar.
0: Al final, una brisa més dèbil té molt menys capacitat per a refredar les zones d'interior o la costa mateixa i jo penso que l'estrès tèrmic que estem patint la població es veurà molt més disparat.
1: Ja.
0: I sobretot en dies d'estiu que són més extremos per les mateixes onades de calor. Si el vent es debilita per una altra banda, pues, els contaminants queden a la costa. Perquè, per exemple, la brisa el que fa també és transportar tots els contaminants que n'hi ha en les ciutats costaneres a zones d'interior. Llavors és com que limpia l'aire. Però
1: Sí.
0: si no, però si la brisa s'estanca, pues estos contaminants també s'estanquen i no recirculen. Això empitjora la qualitat de l'aire i, per tant, també té un efecte directe en la salut humana.
1: Clar, són moltes coses. Bé, ja per anar acabant, quina és la gran pregunta que aquest estudi encara no pot respondre?
0: Pues molt bé, jo penso que n'hi ha dues preguntes que no que este estudi no pot respondre i que a mi m'encantaria poder respondre. La primera és quantificar exactament la influència de l'escalfament de l'oceà i del Mediterrani, ara que cada vegada és més calent i n'hi ha més onades de calor marines també, que també interactuen les onades de calor atmosfèrica. Això estaria molt bé poder desentranyar-lo i poder entendre-lo. I per una altra banda, per a mi és molt important saber com este debilitament de la brisa té un efecte en la pluja d'estiu, en les tempestes d'estiu. Perquè estem parlant de que la brisa és un vent que ve del mar, que ve
1: Sí.
0: carregat d'humitat, a terra endins, que quan es troba en una muntanya pues, generen precipitacions. I si la brisa no pot fer això perquè és més dèbil, perquè perd força i se queda en la costa, llavors les precipitacions d'estiu també poden disminuir. Llavors, a mi m'agradaria saber quin és el paper que té que té un debilitament de la brisa en el cicle hidrològic.
1: Bé, és una bona pregunta i a més molt preocupant, eh? Vull dir,
0: Totalment, perquè
1: sí.
0: a l'estiu quasi que tota la precipitació que n'hi ha en aquesta zona del món, vull
1: Sí,
0: dir, al
1: sí.
0: Levant espanyol, Balears, és perquè la brisa porta aquesta humitat i interacciona en l'orografia i genera tormentes.
1: Bé, idò, deixarem aquesta pregunta pendent, a veure si en algun moment la pots respondre i et tornem a cridar.
0: Tant de bo que sí.
1: Xalenis Bedoya Valés, principal autora d'aquest anàlisi de dades de 41 anys sobre la brisa de la mà, investigadora del Centre d'investigacions sobre desertificació. Mil gràcies per atendre avui el Nautilus.
0: Moltíssimes gràcies per convidar-me, Cristina. Fins una altra vegada.
1: Fins una altra.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és... Jocna.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.

Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. A Ivetres Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: Investigadors de la Universitat Jaume I han elaborat un article publicat a Critical Criminology en el que recullen el que sabem de l'impacte ecològic dels creuers i ho connecten amb els compromisos de sostenibilitat del sector per arribar a la conclusió de que el rentat de cara, el blue washing o green washing, de les empreses està contribuint a que quedin fora de regulacions que podrien reduir la contaminació i també la injustícia ecològica que la seva activitat suposa per comunitats costaneres vulnerables. Bé, ara us ho explicarà el primer autor d'aquest article, és el professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I, Esteban Morell, Hungria. Ben tornat al Nautilus, bona nit.
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: Bé, citau un estudi que assenyala que un sol creuer pot emetre més òxid de sofre que milions de cotxes. Explica'm-vos quins són tots els impactes ambientals que hi ha que tenir en compte quan parlam de creuers, que ja sé que són molts.
1: Pues el estudio replega una serie de impactes, como bien has dicho, de forma ambiental, se han identificado por parte de la literatura científica sobre aquest tipus de actividad, ¿no? Y cuando miremos impactes associats a los creuers, pues hem vist que mostren un conjunt de danys molt divers, però la importància que hem detectat és que són acumulatius, ¿no? És a dir, en primer lloc, és cert que hi ha les emissions de gasos i partícules derivades, no? de l'ús de combustibles fòssils que contribueixen, per exemple, al canvi climàtic. No només això, que és el que podem pensar, però hem identificat que també contribueixen a l'acidificació de l'oceà, no? I a la mala qualitat de l'aire en zones costaneres, no? I també trobam els abocaments, per exemple, d'aigües residuals i d'aigües de llars, no? Que poden portar nutrients en excés o contaminants químics, entre altres, inclús també microplàstics, no? I altres espècies invasores, i posen en perill o afecten de forma directa, per exemple, en el nostre cas, a les praderies marines, no? A la biodiversitat i a la salut dels ecosistemes. I un tercer, jo crec que impacte que també van identificar és el soroll submarí continu, no? Generat per motors i les hèlics que interfereix en, per exemple, en comportament o comunicació de cetacis i altres espècies, no? I pot generar zones acústiques on la fauna es veu obligada, per exemple, a adaptar-se o bé a marxar-se pels nivells de soroll que s'han detectat, no? I després, per últim, el dany físic, no? Directe sobre hàbitats sensibles, no? Hem citat, per exemple, praderies, però coralls també, zones costaneres, no? Derivat, per exemple, de l'ancoratge o el trànsit intensiu, no? I la pressió turística d'àrees fràgils, no? Aleshores, el que subratllem nosaltres a l'estudi és que tots aquests impactes no es produeixen de forma aïllada, sinó que és una part d'un model de turisme que concentra beneficis en uns pocs, no? I externalitza costos ecològics i socials sobre, en aquest cas, ecosistemes vulnerables i comunitats vulnerables.
0: Uh-huh. A la degradació ambiental hi ha que afegir la part social, no? L'impacte social a les societats afectades per l'arribada de creuers. Això també és important.
1: Efectivament, sí. És que no és només, nosaltres no ens centrem en un estudi des de la perspectiva de la criminologia verda, no? I nosaltres quan parlem de degradació en el nostre estudi, pues no ens referim només al dany ecològic, sinó, com has indicat, no? A la dimensió social, no? Perquè també veiem que és molt clara, no? És a dir, a nivell ambiental els impactes estan ja identificats per part de la literatura, com hem dit, i afecten a salut d'ecosistemes marins. Però aquests impactes també tenen conseqüències directes sobre les persones i les comunitats que viuen, no? D'aquests ecosistemes, no? També els treballadors de les zones costaneres o del litoral, els residents que pateixen la contaminació i la saturació, no? I, per exemple, pescadors també. I també, a més, hem de sumar la previsió de generacions futures, no? Que veuran un mar molt més degradat, no? I aleshores nosaltres, des del nostre punt de vista, el nostre estudi de la criminologia verda i justícia ecològica, veiem que la degradació es veu com un dany estructural, no? Que es reparteix de forma desigual. Mentre que els beneficis d'aquest model de turisme se concentren sovint en grans actors econòmics, sí. Els costos ecològics i socials recauen en comunitats costaneres que tenen menys capacitat de defensa i de decisió, no? Per això diem que no és només un problema ambiental, sinó, com ben has indicat, no és un problema social, de desigualtat i també d'injustícia ecològica.
0: Bé, i quines heu trobat que són les estratègies més habituals de les empreses per fer creure a l'opinió pública que aposten per la sostenibilitat?
1: Pues hem identificat les, totes les polítiques, bueno, hem analitzat totes les polítiques, informes de sostenibilitat i en el nostre article el que hem fet és identificar els patrons generals dels discurs i de pràctica, no? És a dir, no hem valorat casos concrets, no, hem valorat les estratègies i les més habituals que descriu la literatura, pues, i, per exemple, pues, posar molt d'èmfasi en mesures visibles però relativament que són marginals, no? És a dir, la reducció, per exemple, de plàstics d'un sol ús, no? O petites
0: Sí.
1: millores d'eficiència energètica, no? Mentre que es parla molt menys, per exemple, d'aspectes més crítics com les emissions totals o abocaments d'aigües residuals o de soroll submarí, no? Una altra estratègia que també hem identificat i és destacat, per exemple, són projectes pilot o vaixells insígnia, no? Amb tecnologies més netes, però, clar, sense que això suposi un canvi estructural per a la major part de la flota, no? També és habitual, pues, recórrer a certificacions o discursos de responsabilitat social corporativa, no? Que reforcen la imatge verda, no? Mentre que la informació detallada sobre impactes al medi marí o a comunitats costaneres, pues, és parcial, no? O és difícil accedir-ne a ella, no? Clar, nosaltres hem contextualitzat aquestes dinàmiques com havies indicat al principi, com a formes de blue washing, no? Perquè analíticament posen el focus en el relat i en la gestió de la imatge, més que en la reducció efectiva i verificable de danys ecològics o socials, no? És el que nosaltres hem identificat.
0: Bé, jo també destacaria del vostre article que heu identificat missatges que animen els potencials clients a sentir-se conscients del medi ambient i estimar la mà, és a dir, fer creure als potencials clients que, bé, que anant en creuer estimen més la mà. Vull dir, aquesta estratègia de màrqueting també és curiosa.
1: Sí, aquest és un tema que ja havia estat analitzat també, que són missatges que animen els clients futurs, no? I clar, una part important del que hem analitzat és la dimensió comunicativa, no?
0: Sí.
1: El màrqueting, com has dit. Clar, els missatges que animen a futurs clients, no? Per exemple, a reservar creuers, fan servir un llenguatge molt vinculat a la sostenibilitat i, com has indicat també, al respecte per la mar, no? I, clar, per exemple, es parla d'oceans protegits, de compromís amb el medi ambient, de tecnologia verda, no? Clar, això el que fa és generar en el públic la sensació de que aquest tipus de turisme és, per defecte, pues, ecològicament responsable, no? Clar, el problema que posa de manifest la literatura que hem analitzat és que si aquest relat no va acompanyat de canvis profunds en les operacions, pues, clar, pot convertir-se en un mecanisme per tranquil·litzar consciències i també incentivar el consum sense que redueixen de manera significativa els impactes socioecològics, no? Que al nostre estudi utilitzem el concepte de blue washing precisament per descriure aquesta distància entre el missatge que anima el client, no? Pues, vine, que serà una experiència sostenible, per exemple, no? I la realitat complexa dels danys ambientals que encara es documenten en molts contextos, no?
0: Bé, l'article es titula El blue washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers. Perquè, clar, aquests missatges de sostenibilitat tenen conseqüències, no surten gratis, com dius.
1: Efectivament, no surten gratis perquè la literatura d'impactes és molt profunda, no? Aleshores, clar, és contraproduent el missatge que nosaltres hem analitzat, no? I des d'aquest punt de vista, pues, el nostre títol, no? Lo que, quan dèiem que aquests missatges de sostenibilitat, pues, no surten gratis, pues, ens referim a dues dinàmiques. En primer lloc, per exemple, el cost ecològic, no? Si la imatge de turisme verd i responsable no es correspon amb els canvis profunds en les operacions, clar, el resultat al final pot ser que es mantinguin pràctiques altament impactants, mentre que la societat té la sensació que el problema, pues, ja està o pot estar resolt, no? I això el que fa és retardar decisions difícils sobre, per exemple, emissions, abocaments, no? Els impactes que hem identificat, no?
0: Clar.
1: En segon lloc, hi ha un cost social i ètic també, que no hem parlat d'ell, però clar, des de la criminologia verda parlem de blue washing, com he dit abans, per descriure un tipus de relat que pot tranquil·litzar consciències i incentivar el consum, però que alhora invisibilitza les desigualtats, no? En qui pateix els danys y qui reculls beneficis, no? Clar, si la ciutadania confia en que el model és sostenible perquè així se li presenta i després les dades mostren una degradació continuada, això el que fa és erosionar la confiança i dificultar també la construcció d'alternatives més justes, no? I per això insistim que la comunicació ambiental ha d'anar lligada a evidència i a canvis estructurals, no només en campanyes de màrqueting, és el que estem dient.
0: Clar. Bé, vaig llegir una frase de l'article. Si el turisme de creuers ha de tenir futur en un context de límits planetaris i responsabilitat ecològica, s'ha de sotmetre estàndards ambientals rigorosos, informes transparents i una reestructuració que donin prioritat als drets de les parts interessades, tant humanes com no humanes. Bé, quina regulació existeix fins ara que permeti posar límits als impactes ambientals del sector dels creuers, que els obligui a fer-ho, a més? Hi ha poc.
1: Clar, quan nosaltres aquí, quan parlem de límits planetaris, ens referim a aquest marc científic, no?, que ens diu
0: Sí.
1: fins on pot aguantar el planeta la nostra forma de produir, de consumir i de desplaçar-nos sense trencar l'equilibri ecològic que fa possible, en aquest cas, la vida, no? Clar, en el cas de la indústria analitzada, si assumim seriosament aquests límits, la gestió del sector ha de basar-se en molta més transparència, en dades verificables sobre emissions, abocaments, soroll, o impactes socials, no? I en mecanismes reals de rendició de comptes, no? Aleshores, el nostre article insisteix en que no hi ha prou amb dir que s'està treballant per la sostenibilitat, sinó que cal mostrar, pues, amb informació clara, accessible, com es redueixen els danys, per exemple, i com se pot evitar contribuir a superar aquests límits planetaris. Clar, això vol dir informes ambientals més complets, una regulació efectiva i una governança marina, pues, que posi la integritat dels ecosistemes al centre per davant del guany a curt termini, no? Aleshores, és ahí.
0: I marcs regulatoris més exigents.
1: Exacte. El marc regulatori, com has indicat, tenim normativa internacional, no?, i normativa sectorial, que quan parlem de marcs regulatoris en este context ens referim a tot aquest conjunt, no?, de
0: Sí.
1: normes internacionals, europees i també nacionals, que posen límits i obligacions en matèria de contaminació. Per exemple, a nivell global tenim el conveni Marpol, no?, les normes
0: Sí.
1: de l'Organització Marítima Internacional, que fixen requisits, per exemple, sobre descàrrega de residus, contingut de sofre en combustibles, no?, o gestió de les aigües de jaç, no? A l'àmbit europeu, per exemple, s'han afegit instruments com el seguiment i verificació d'emissions, la inclusió de transport marítim en el sistema de comerç de dret d'emissions, no?, i directrius que obliguen a les empreses del sector, pues, a reportar de manera més transparent les seves dades ambientals. Aleshores, nosaltres en l'article subratllem que, malgrat l'existència d'aquests marcs, no?, que hem vist que estan, en la pràctica es continuen havent llagunes, no?, i problemes d'aplicació, especialment en zones que nosaltres diguem que són de governança difusa, com pot ser alta mar o determinades àrees costaneres, no? I que, a més, el blue washing pot contribuir a relaxar el control públic institucional sobre el compliment efectiu d'aquestes normes.
0: Bé, hi ha un detall que podríem afegir. Jo intento fixar-me sempre en les banderes dels creuers que arriben a Eivissa i els darrers, per exemple, porten tots bandera de Malta. Això és significatiu, clar.
1: Sí,
0: Ho dic perquè tenen
1: clar.
0: regulacions ambientals més flexibles, clar, en els paraïsos fiscals com Malta.
1: Exacte, és que, clar, la normativa, com hem dit, és molt laxa en aquest sentit i permet, pues, això, que les embarcacions porten banderes d'altres països, no? I això pot dificultar, pues, l'aplicació de normes de forma més efectiva.
0: Bé, al final es tracta d'una qüestió de prioritats en temps de crisi. És l'oci per damunt dels drets ambientals i, a més, és un sector en augment, no? El
1: Sí,
0: sector de les
1: efectivament, és
0: vidrieres dels creuers.
1: sí, és un sector que hem vist que està pues, en augment, no? I de forma exponencial, no? I com has dit, en temps de crisi, no? No només econòmica, perquè quan parlem de crisi hem de tenir en ment també que estem immersos en temporades o situacions de crisi sanitària, com hem
0: Crisi
1: vist, no?
0: mediambiental, sobretot,
1: Clar,
0: deia jo, clar.
1: sí. Clar, és molt fàcil caure en la tentació, pues, això, de relaxar les exigències ambientals i apostar només pel creixement a curt termini. Però, clar, des del punt de vista de lo que hem dit abans dels límits planetaris, no?, i de la justícia ecològica, que és nosaltres la perspectiva que hem ficat a l'article, això és un error, perquè si en una situació de crisi continuem pressionant ecosistemes que ja estan al límit, clar, l'efecte serà empitjorar la vulnerabilitat de les comunitats i del territori, tant a mitjà com a llarg termini. I clar, nosaltres en l'estudi pues, defensem que en temps de crisi la prioritat hauria de ser precisament reforçar pues, la transparència, els marcs regulatoris, la responsabilitat ambiental i no afluixar aquests. No? Això vol dir que... pues que toca prendre decisions que tinguin en compte el futur del mar, no? I de les persones que depenen d'ell i de les generacions que vindran, i no només en xifres immediates, de, per exemple, de passatgers o de benefici econòmic.
0: Clar. Bé, anem acabant ja, però hem de recordar que a les illes patim l'impacte dels creuers i sempre és un tema que crea polèmica. El Gent Gop acaba de demanar que Eivissa no es converteixi en el refugi de creuers expulsats d'altres ports amb més consciència mediambiental, i estic segura de que menys creuers serà un dels temes de la manifestació de demà diumenge a Palma contra la saturació turística. Pot ser cada dia el greenwashing és menys efectiu perquè la societat està millor informada?
1: Sí, i és que, clar, nosaltres, al nostre estudi no hem analitzat casos específics, no?
0: Ja.
1: Però, clar, el que descrius encaixa molt bé en el que s'ha observat, per exemple, a la nostra illa, a Eivissa, no? Que ha viscut pues, una pressió turística molt intensa, no? I vegem rècords de visitants i de creueristes, no? I això, clar, ha generat la situació de pressió social que has comentat, derivat principalment sobre els impactes no només a nivell ecològic, no? O sobre ecosistemes, sinó també sobre infraestructures, que també és l'altra part.
0: Clar.
1: Aquí n'hi ha diversos estudis que apunten a una degradació progressiva, no? I sobretot en zones com la nostra de gran vulnerabilitat, no? Pues algunes zones de bany, la pressió sobre les praderies de Posidònia, que hem identificat, problemes de qualitat de l'aigua, no? I fins i tot pues, crisis de residus també, que ens obligaran a replantejar-nos la gestió per exemple, a escala insular també dels creuers. És a dir, com hem indicat, necessitem replantejar este model de gestió que tenim, no? I des de la perspectiva que nosaltres hem utilitzat de la criminologia verda, clar, en contextos com el nostre d'Eivissa, el debat sobre creuers i turisme massiu pues, no és només un debat econòmic o turístic, sinó que és un debat sobre com es reparteixen els beneficis i els danys, no? I sobre quina responsabilitat tenim davant pues les comunitats locals que com la nostra pues depenen també de la qualitat de l'aigua.
0: Clar, i sobre què pot suportar la nostra mar, està clar. Bé, Ido, ho deixam aquí. Esteban Morell, Hongria, professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I. Mil gràcies, com sempre, i fins a pròxima.
1: Moltes gràcies.

0: La música que sona és de la sèrie Els Medici, senyors de Florència, i l'hem triat perquè tenim un apunt sobre una investigació genètica que ha desmuntat un dels mites dels Medici, un dels grans enigmes del Renaixement italià. Anem primer a situar-nos al segle XVI.
1: Era l'octubre del 1587, quan el gran duc de Toscana, Francesco de Medici, després de dies de malaltia, mor als 46 anys. Els metges sospitaven que havia mort de malària, però no varen poder evitar les sospites d'assassinat. La dona de Francesco, Bianca Capello, va morir l'endemà i aquesta coincidència va alimentar unes especulacions que han perviscut durant segles.
0: Els Medici varen convertir Florència al bressol del Renaixement i varen usar la seva fortuna per financiar artistes com Miguel Ángel i Leonardo da Vinci. Però la seva història també és plena de pugnes de poder, assassinats i traïcions familiars. Així que no és estrany que la mort del gran duc de Toscana fos sospitós. Fos sospitosa. De fet, fins avui, la teoria que ha perdurat ha estat que Francesco i la seva dona varen ser enverinats amb arsènic pel germà de Francesco, el cardenal Fernando, que per descomptat es va convertir en el següent duc de Toscana, el tercer gran duc de Toscana. Però deien que la teoria de l'assassinat ha perdurat fins avui i aquí ve la notícia.
1: I és que un estudi publicat per iScience ha examinat molts mostres d'ADN extretes dels ossos tant de Francesco com d'un altre germà seu mort dues dècades abans, amb 19 anys, Giovanni de Medici. L'anàlisi de l'ADN antic ha permès trobar material genètic de Plasmodium falciparum, el paràsit que causa la forma més mortal de la malària. D'aquesta manera, més de 4 segles després, la genètica exculpa el cardenal Fernando d'haver matat el seu germà Francesco.
0: Hi ha que destacar que l'estudi de l'ADN antic, ADN degradat i fragmentat pel pas del temps, ha revolucionat disciplines com la paleontologia i l'antropologia.
1: I respecte a la malària, avui dia Plasmodium falciparum és l'espècie més letal que causa aquesta malaltia. Cada any al món, principalment a Àfrica, es registren al voltant de 282 milions d'infeccions i més de 500.000 de morts.
0: També hi ha que afegir que, encara que aquestes xifres són brutals, els avanços en medicaments i, malgrat la rapidesa en què es desenvolupa resistència a nous medicaments, salven milions de vides.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IV3 Ràdio.
3: Avui traiem el periscopi per posar algunes xifres a les altes temperatures que venim patint les darreres setmanes, no, Dani?
4: Sí, portem... I potser ho has donat, t'has adonat, no? Has passat una mica de calor, no?, aquestes darreres setmanes,
3: no? No m'he donat compte.
4: Nits tropicals, dies infernals, que passen factura de moltes maneres i ho hem explicat aquí alguna vegada, hi ha de funcions atribuïbles a la calor, en aquestes onades de calor, en tots els països, i ho hem explicat, però també patim altres conseqüències com ara la dificultat per dormir, tots en són conscients. A Espanya, per això, s'ha fet el càlcul de les hores que perdem de son. Es calcula que les altes temperatures durant la nit ens lleven fins a 42 hores de son per persona i any, el doble que fa 50 anys. O sigui, s'ha duplicat en aquest temps.
3: 42 hores son, encara que sigui tot un any.
4: És pràcticament, segons per aquí, tota una jornada laboral setmanal. S'han analitzat les dades d'unes 1.300 ciutats de tot el món, o només d'Espanya, relacionant l'evolució de les temperatures amb la taxa d'insomni durant episodis de calor. Hi ha diverses ciutats, sobretot a l'Àfrica i sobretot a la franja de l'Equador, que han perdut 90 hores de son anuals, que es duplica el que estem dient. Sí, sí. A Espanya s'ha mesurat aquestes variants a ciutats com a Madrid, a Barcelona, a València, a Sevilla, a Saragossa i a Màlaga. I podem dir que d'aquestes, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga es situen entre les 39 i les 42 hores perdudes de son per la calor. I es calcula també, amb diversos factors, que el 16% de les hores de son perdudes es poden atribuir directament al canvi climàtic. La manca de son, hem de recordar que no només ens fa descansar pitjor, sinó que també afavoreix patologies, trastorns, com és el risc de malalties cardiovasculars, la diabetis, la hipertensió, problemes de salut mental, malestar, fatiga, irritabilitat i pot afectar, evidentment, el nostre rendiment cognitiu. A més, hi ha grups com els dels boixos, els infants, i la gent gran o les dones embarassades que poden acusar majors riscos encara.
3: Està clar que la calor no és bona, no? A banda de les nits de calor, també tenim una mar cada cop més calenta.
4: És una evidència, però un cop més tenim noves dades. Per exemple, el Mediterrani Occidental està en aquest mes passat de juny 3 graus més calent que l'estiu previ a la Dana de València. Es va fer la mesura el passat 30 de juny. La temperatura en aquesta zona va arribar als 27 graus 78 centèsimes, 27,78. Els màxims normalment es donen a l'agost i han arribat els darrers anys a fregar els 30 graus, però quedar-s'hi tan a prop en juny és realment preocupant. Aquell any, el de la Dana, l'any de la tràgica Dana, la temperatura mitjana de la mar era de 24 graus, no 27 i llargs, quasi 28, i ara està entre els 26, 28, o sigui, entre 2 i 4 graus més amunt. No vol dir que hagi de passar un altre cop, una altra dana, intervenen altres factors, però aquest aspecte, en aquest sentit, s'ha agreujat significativament.
3: Bé, si podria passar, i estan parlant de fa 2 anys, que parlant de l'any de la Dana com si fos fa 20 anys, sí, sí. Només fa 2 anys.
4: Exacte,
3: eh?
4: Exacte, recordem que va ser l'octubre sí. del 24, uh-huh. i, evidentment, un mar més calent alimenta potencialment les danes i les fa més perilloses. No? Haurem d'estar alerta aquest final d'estiu i principis de tardor en tota la regió, en un àmbit més ampli també hem de dir que l'onada de calor no només afecta en aquesta zona, sinó que l'onada de calor marina actual registra ja anomalies de fins a 8 graus en alguns punts de la costa francesa, concretament a l'estret entre Còrsega i Pisa.
3: I té moltes conseqüències més, perquè jo ja estic vent, bé, quan bussejam ja estan vent estrelles de mar mortes, uh-huh. que es pot atribuir a calor, i sa madre pora mediterrània, que és una espècie emblemàtica que alguna vegada n'han parlat aquí, també estan trobant totes les colònies mortes i això és per sa calor. Són moltes les conseqüències.
4: Sí, sí, la Posidònia, evidentment, també.
3: I sa Posidònia també està patint,
4: clar. Moltíssim.
3: Bé, ja que parles de les aigües de França, ens fixem també en l'estratègia a la costa d'aquest país per fer servir l'aigua de la mar per climatització de les ciutats. Com us expliques d'aquest
4: tema? Sí, parlem de la talassotèrmia, que no és la talassoteràpia, sinó la talassotèrmia, que permet produir fred a l'estiu i calor a l'hivern aprofitant la temperatura de l'aigua del mar. En aquest sentit, la ciutat de Niça ha presentat fa unes setmanes un projecte en el qual dedicarà entre 80 i 100 milions d'euros, una xifra prou grossa, per crear una xarxa que permeti climatitzar milers d'habitatges, també hotels i oficines, i empreses amb tarifes regulades. És un sistema que funcionarà amb bombes de calor i bescanviadors que capten la temperatura de l'aigua marina a través d'una xarxa de canonades subterrànies. Les canonades subterrànies estan connectades subterràniament amb un circuit d'aigua dolça, que és el qual se li transfereix la calor. L'objectiu de tot això és reduir l'ús de combustibles fòssils, seria una bona notícia, uh-huh. i estabilitzar els costos energètics perquè s'utilitza una font local i constant d'energia i no depèn de l'electricitat i de preus volàtils.
3: Ja, però això és la teoria que saben sempre que és molt polida perquè, bé, no està tan clar que aquest sistema siga inocu, no?
4: Sí, caldrà veure els possibles efectes que tindria o tindrà sobre la mar, però d'entrada el principal benefici, com dèiem, era poder rebaixar la dependència de combustibles fòssils. Amb tot, les entitats ecologistes, ja que encara que són a priori estan a favor d'aquesta idea, sí. han demanat que es facin estudis d'impacte per garantir que la biodiversitat marina i les àrees protegides del litoral no es vegin afectades.
3: Clar. Bé, i tens més detalls de com volen utilitzar la mà?
4: Sí, com deien, el procés que se segueix és captar l'aigua de mar mitjançant canonades instal·lades al fons marí, que sol tenir una temperatura estable d'entre 15 i 20 graus, més baixa, sí. evidentment, que a la superfície, i l'aigua passa per un intercanviador de calor que transfereix l'energia tèrmica a un circuit tancat d'aigua dolça. Aquest circuit secundari es connecta a una bomba de calor que a l'hivern absorbeix el calor de l'aigua marina i la du a les llars, i a l'estiu extreu el calor dels edificis i el dissipa a la mà, a l'aigua marina, que actua com a dipòsit tèrmic. Aquí està el tema, el quid de la qüestió. Ja. No? Els defensors d'aquesta tècnica destaquen que l'aigua de mar retorna intacta sense cap alteració química, però sí que li transferim energia tèrmica i al final estem escalfant una mar que amb l'avenç del canvi climàtic cada cop està, com dèiem, més calent.
3: A part que no entenem que la mà no és només aigua, que dins l'aigua també hi ha organismes que potser no veïn, plàncton.
4: Exacte.
3: Clar,
4: o sigui,
3: no
4: li sometem a cap procés químic, però l'aigua ja. No és això que dius, no només és aigua, no?
3: Bé, no sé com anirà això.
4: Tenim algunes experiències properes en aquest sentit.
3: Sí,
4: estàvem parlant de Niça, però, per exemple, el nostre país hi ven a propet, perquè hem trobat dues referències de plantes pilot d'aquest tipus, no tan grans com la que volen fer a Niça, uh-huh. però n'hi ha una a un hotel de Palma que funciona des de l'any 18 i una altra a Vigo en una instal·lació portuària que està en fase de proves.
3: Des de 2018 a Palma, un hotel Melià.
4: Sí. Uh-huh. I són iniciatives de dimensió reduïdes, si les comparam amb la que dèiem, però si trobam projectes més valents, altra vegada a França, amb el costat, també a la zona de la Costa Sud,
3: Sí, Costa Sud.
4: Al costat de Niça, concretament a Cans, on s'ha impulsat un projecte que preveu climatitzar un conjunt d'hotels i 4.500 habitatges. És un projecte que preveu reduir en 6.500 tones de les emissions de CO2 gràcies a aquesta xarxa, que en aquest cas seria de 10 quilòmetres de canonades, que haurien de ser una realitat l'any que ve. Està previst que el 2027 ja estiguin en funcionament i que proveirà el Palà de Festivals i altres 30 hotels de luxe, evidentment, parlem de Canes i de la gran ciutat del Gran Festival, no?
3: Sí, sí.
4: I hi ha altres exemples també en aquesta regió, a la Gran Mot, que és a prop de la Camarga, on l'abril de 2024, en aquest cas ja funciona, es va inaugurar una xarxa que dona servei a 16 edificis d'habitatges i equipaments públics. I afirmen les autoritats locals d'aquest lloc que l'experiència ha suposat un 10% d'estalvi en la factura de la calefacció dels veïnats i també un estalvi de 1.800 tones anuals de CO2. És, a priori, una bona notícia, però hem d'estar atents una mica a veure si realment quin guany ecològic i que no hi hagi cap perjudici al darrere.
3: Clar, bé, aquest és un tema que potser tindran que seguir. No mos queda temps per ni un altre tema. Crec que volies parlar també de polinizadors, però ho tindran que deixar per... Bé, per la pròxima temporada.
4: Exacte.
3: Perquè començar amb vacances.
4: Perquè tancant temporada.
3: Tancant temporada, avui sí. Bé, ho deixem aquí. Bona nit i bon estiu, Dani.
4: Molt bé, bona nit, igualment.
3: Encara que no tenim Nautilus, aquest agost podreu escoltar una selecció d'entrevistes d'aquesta temporada que ara acabam i teniu tots els programes a la web d'IB3 a la carta. Bé, i tots sabeu que la música d'aquestes illes ha perdut en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, a qui hem emprat algunes de les seves cançons sobre l'univers o extraterrestres, i avui volem anar-me'n amb un tema que té una frase que m'encanta, que diu: vull ser un trosset de natura en miniatura. En Pablo Morgantis a Sala Màquines, en Dani Manau i jo al pont de comandament us desitjam un gran estiu en sa cançó Ens Estiu, d'Antònia Font. Tornava en setembre i ja sabeu, cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Palma acull aquest diumenge la manifestació contra la massificació turística, la tercera consecutiva en 3 anys. La protesta, convocada a les 7 del capvespre per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, però una participació similar o fins i tot superior a la de les 2 darreres edicions. Els organitzadors critiquen tant l'anterior govern d'Esquerres com l'actual. Asseguren que, excepte durant la pandèmia, el nombre de turistes va continuar creixent sense que s'apliquessin mesures efectives per reduir-ne l'impacte. També consideren que l'actual executiu no ha fet passes reals cap al decreixement turístic i afirmen que si existís aquesta voluntat no s'haurien convocat 3 manifestacions seguides contra la massificació. Així ho defensa el portaveu de la plataforma, Jaume Puyol.
2: Hem de ser crítics amb l'esquerra política, que no ha fet el que hauria d'haver fet. Ara bé, que el Partit Popular s'intenti posar la medalla de nosaltres en fer, nosaltres en fet, quan estan fent relativament poc. Jo li demanaria, si hi ha el Partit Popular, que deixi de ficar-se en l'esquerra i que comenci a escoltar el que nosaltres li demanem, més enllà de si és esquerra política o no, que escoltin en el poble de Mallorca, que està demanant un decreixement i un canvi de model turístic.
1: Recordar que amb motiu de la manifestació es produiran restriccions al trànsit i desviament de línies d'autobús. Entre les principals afeccions previstes es troba el desviament de la circulació a l'Avinguda d'Alemanya en sentit Plaça d'Espanya, a través del túnel de General Riera, també el desviament del trànsit procedent de General Riera cap a l'Avinguda d'Alemanya o Antoni Marquès, i el desviament dels vehicles que circulin pels carrers 31 de desembre i Eusebi Estada cap a l'Avinguda del Comte de Sallent. Així mateix, romandran tallats el trànsit als accessos des d'Antoni Maura en direcció a la plaça de la Reina i des de Jaume III cap a Joan Carles I. Els busos que passen per totes aquestes vies canviaran el seu recorregut i també romandran tancades diverses sortides dels aparcaments de Comte de Sallent, Via Roma i la plaça Major. La gran afluència de turistes durant l'estiu suposa un repte pels serveis públics de les illes, que han d'afrontar més demanda. Un dels àmbits on això es mostra de forma més evident és en el sanitari. Tal com explica Erlinga Villande, delegada adjunta d'Acció Sindical de Satse Balears, la manca de professionals és transversal a tot el sistema sanitari.
3: Estamos bajo mínimos, es decir, ahora en verano estamos con plantillas reducidas y estamos con el triple de población. El problema mayor es que no hay suficientes enfermeras para poder cubrir esos contratos. Entonces, lo que están pidiendo la administración y las empresas privadas es que hagamos horas extra, pero llega un punto en el que no es posible hacer esas horas extra porque también necesitamos descansar.
1: Més temes. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha visitat aquest matí, un dia més, el focus dels incendis del centre de la península a la província d'Àvila. Ha volgut tornar a remarcar la necessitat d'un gran pacte d'Estat per donar resposta als efectes adversos del canvi climàtic i com això repercuteix en la major virulència dels incendis.
4: La magnitud del desastre que estamos viviendo, por desgracia, un año más en nuestro país, es muy, muy difícil de asumir. Estamos hablando de, si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
1: I uns darrers apunts, recordar que per mor del mal temps, de forma preventiva, els parcs de la Ribera, Can Terrés i Passeig Sagrada de Palma romandran tancats fins a les 4. També destacam que ha mort Joana Maria Socias, vicedegana de la Facultat de Dret de la UIB i exdirectora general del govern entre l'any 2007 i 2011. Això és tot. Més actualitat informativa a l'Informatiu Migdia.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: L'èxit més gran és l'acceptació d'un mateix, diu el cineasta i productor britànic Ben Sweet. I és ben cert que els comerciants accepten com són i viuen amb orgull la professió, la qual cosa no significa en absolut que no vulguin millores en les seves condicions. Són comerciants, però primer, és clar, són humans. Salutacions, benvinguts a una nova edició, ja la número 99 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de ca nostra, particularment aquells que llueixen el distintiu emblemàtic. Xavi, quins dos negocis coneixerem en profunditat en el programa d'avui?
2: Hola, Toni. Coneixerem dos emblemàtics ben distints entre ells i de municipis també diferents. En primer terme, mos endinsarem a les històries de Màrmoles Mollà de Lloseta.
3: Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, estava, que no se podia creure en el nivell on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap.
2: I després mos desplaçarem fins a Palma per conèixer la història en passat, present i futur de Tapisseria Hernández.
4: Jo crec que va tot implícit a la família, a l'empresa, ho viu des de nin. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja, antes d'anar a escola, aturàvem pel taller, per la tenda, el sortir també. És una cosa molt natural, no ho tries, no... també implícita dins, també implicat a dins la família, a dins l'ADN.
2: Històries que, com sempre deim, mos aporten lliçons de vida i de superació.
1: I nosaltres tenim la sort, Xavi, de compartir-les setmanalment amb la nostra audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Tots els establiments que han passat pel programa han tingut, és clar, el corresponent retrat. Aquest és el que en Xavi Oliver ha preparat sobre Màrmoles Mollà.
2: Hi ha materials que desafien el pas del temps. La pedra n'és un dels més antics. Amb ella s'han construït cases, places, marges, iglesis, també bona part del paisatge que avui identifica les Illes Balears. Però darrere cada peça treballada és un ofici que combina força, precisió i experiència. Transformar una roca en un element útil o decoratiu és una feina artesanal que amb els anys també ha incorporat la tecnologia més avançada. A Lloseta, aquesta tradició continua viva a Màrmoles Mollà.

La història de l'empresa comença l'any 1953, quan Joan Moà Morro va fundar el negoci dedicat a l'extracció i al treball de la pedra mallorquina des de la pedra de Son Odre, a Biniamar. Aquell any, Espanya començava a sortir de l'aïllament internacional amb la signatura dels pactes de Madrid amb els Estats Units, mentre que aquell mateix 1953 també es coronava Elisabet II com a reina del Regne Unit en una cerimònia seguida arreu del món per televisió. A Mallorca, els oficis relacionats amb la pedra continuaven essent essencials per a la construcció i l'arquitectura tradicionals. Amb el temps, el negoci va créixer de la mà dels fills del fundador, fins que Joan Moà Pons va impulsar una nova etapa amb el trasllat al polígon industrial de Lloseta, l'any 2004. Avui, amb la tercera generació encarnada per Anna Mari i Sònia Moya al capdavant, l'empresa compta amb ni més ni manco que una trentena de treballadors i unes instal·lacions modernes que els permeten afrontar tota mena de projectes. Continuen treballant la pedra mallorquina, però també marbres, granits, quarsites o superfícies d'última generació. Des de lloses i vorades fins a cuines, banys o peces exclusives, l'empresa combina el llegat artesanal amb la innovació i demostra que un material tan antic com la pedra encara té molt i molt de futur.

0: Poc podia pensar el fundador de Mármoles Moyà, Joan Moyà Morro, que l'empresa, creada el 1953, arribaria on ha arribat, a ser un referent en el seu sector no només a Mallorca, sinó en el conjunt de les illes. Sens dubte, la seva determinació i la seva capacitat emprenedora expliquen part de l'èxit, que acaben de rodonir el talent i la tenacitat de la segona i la tercera generació familiar. Una de les netes del fundador, Anna Maria Moyà, ens conduirà a través del reportatge pel passat, el present i el futur del negoci, començant, com de costum, pels fonaments, és a dir, per l'origen.
1: La cantera, on va començar tot, era la cantera de Vinyamà, perquè ell era miner i feia feina tant a la mina de Lloseta com a Vinyamà. I la preda la treia d'allà de Vinyamà. I després el taller el va muntar aquí a Lloseta. L'origen de Mármoles Moyà pues neix damunt l'any 1953 de la mà del nostre predí, d'en Joan Moyà Morro, que va començar fent feina a la pradera, fent feina molt dura, molt manual, i bueno, en principi pues, feia bàsicament productes que podem trobar encara avui en dia, però eren pràcticament lloses, bordillos, de les aceres, normalment era aquest tipus de feines que feia, i va començar amb un petit taller, però i tot solet i poc a poc. Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, estava, que no se podia creure en el nivell on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap. De fet, mos ho deia, heu arribat molt en fora, pensava no veuria, i la veritat que se va quedar molt tranquil, suposo, en aquest sentit, perquè va veure un creixement espectacular, des de que els seus fills ho van agafar i després nosaltres.
0: El llegat familiar es fa sentir en forma de responsabilitat sobre la tercera generació, encarnada, com dèiem, per Nana Maria i la seva germana, amb els respectius marits.
1: Les generacions anteriors ens han deixat lliçons molt valuoses. Sobretot ens han ensenyat que res important s'aconsegueix en l'esforç, constància i estima per allò que fas. Del fundador hem après l'esperit emprenedor i la valentia de començar des de zero. De la segona hem après l'importància de saber créixer, adaptar-se i prendre decisions de futur. I sobretot hem après que una empresa familiar no es construeix amb feina, sinó també amb valors, amb unió i amb respecte per les arrels. El meu pare, sí, i el meu padrino en aquest cas, ells pues, varen fer un canvi també important, perquè nosaltres abans estàvem a la carretera de Vinyamà, dins el poble, i en el 2004 varen invertir aquí en el polígon, que va ser la primera empresa que va instal·lar-se aquí, i clar, amb això va pues, modernitzar l'empresa totalment, perquè ja ens veiem molt limitats en tema d'espais i que no podíem avançar. I venguent aquí, pues, vàrem apostar per maquinària nova, vàrem incorporar més treballadors, i clar, tot això va fer que anéssim cresquent. Polígon ara està, bueno, que no hi cabem els nostres empleats per aparcar els cotxes, a vegades diuen, no ho ficam perquè no tenim espai per posar-los. Però, és vera, quan vàrem venir, hi havia la nostra nave única, exclusivament. Tenim una foto que sabeu tot el polígon desert i estàvem nosaltres allà tots solets. I ara, pues sí, bàsicament, queden molt pocs solars buits, molt, molt poquets. I sí, està superbé, perquè també és una manera de que no estigui tot sol, perquè quan nosaltres érem aquí no hi havia protecció, no hi havia ningú. I ara, pues, la vendinera també està tot el vespre, hi ha molt moviment i molt millor. El veïnat superbé, ens duim tot molt bé i sí. Decidim incorporar-nos perquè bàsicament varen néixer amb el negoci. Nosaltres participàvem d'ell a les reunions familiars, vivíem el negoci des de petitíssimes perquè anàvem per taller, col·laboraven sempre que hi havia oportunitat de fer qualsevol cosa per ajudar-los. Quan hi havia la fira de sabata, nosaltres estàvem estudiant i sempre estàvem allà ajudant en el papà i sempre pues, ho hem viscut i ens surt de forma natural seguir amb aquest món perquè ens encanta. Jo tenia altres aspiracions perquè vaig estudiar turisme i la meva intenció era pues, dirigir-me en aquest sector. Però es va donar el fet de que, clar, el negoci va anar creixent, havien de menester personal per cobrir la part administrativa, que era la que jo volia fer a part turística, i en el final pues, va ser la meva sort perquè estic encantada i ha estat bueno, pues, molt important per jo perquè m'he donat compte que aquestes empreses com el nostre i aquest sector, si no ve de generacions, clar, arriba un moment que s'atura. S'atura perquè no hi ha formacions que puguin donar una continuïtat en aquest sector, en aquest tipus d'empreses, i nosaltres pues, estimem molt descarro per formar nostres treballadors, contratar-los des de zero i formar-los tant aquí a part administrativa com a part de taller, i estic molt contenta perquè això és un orgull per nosaltres poder dir dones, perquè dins un món que destaca més d'homes és molt important haver pogut tenir aquesta continuïtat. I gràcies també als nostres homes, pues que també ens han ajudat la part més física, la part més de taller, a poder pues, dur el negoci on el tenim avui en dia, que és una de les empreses més importants del sector de Mallorca i Balears. Nosaltres, com a tercera generació, hem entrat a l'empresa d'una manera natural, pues, com passa en moltes empreses o negocis familiars, primer vivint-la des de petits, després ajudant i finalment pues, assumint responsabilitats. Sobretot dones i tan joves, perquè nosaltres som joves i fa bastant de temps que ja estem aquí en el negoci i sobretot quan va haver el boom de la construcció que s'incorporaven molt de clients nous aquí a la casa que no sabien de la nostra història, que no sabien que nosaltres eren les filles de... haver de venir aquí a contactar nosaltres i fer la gestió a través nostre les costava moltíssim perquè primer no entenien que nosaltres sapiguéssim d'això, que poguéssim tenir experiència o que poguéssim assessorar-los. Era com a dir, bueno, si qualcú m'ho pot atendre i nosaltres vos podem atendre perfectament. I a lo primer les costava un poquet, però després ells mateixos ja només volien demanar per nosaltres perquè teníem altra gent d'incorporar a la plantilla i demanaven per nosaltres perquè tenien la tranquil·litat de que estaven en bones mans i així ho feien veure.
0: El fet de fer feina en família fa difícil i complicada la desconnexió del negoci.
1: Encara està el meu pare, que està ajudant-me sobretot a la part més de cantera, perquè també continuem amb la cantera d'Espredí, encara a dia d'avui està en funció. I després està el meu amo, el meu cunyat, la meva germana i jo, o sigui, són cinc.
2: Perfecte.
1: Sí. I el conjunt de tots són de més 30, o sigui, 25 treballadors, més de 5 de casa.
2: I deies abans també, Ana Maria, que és molt important la formació interna, no? El domini del vostre sector i del vostre material, no? La matèria primera.
1: Sí, perquè el nostre gremi no hi ha formacions. Està tot molt limitat en qüestió de cursos que puguin donar els joves i clar, al final pues, no ens queda un altre que contratar la gent i formar-la des de zero. Hi ha gent que a vegades ve del sector i és molt més aviat tot, però la majoria de vegades són casos així, que no tenen zero d'experiència, tant de tema administratiu enfocat a marmoleria, perquè, clar, el món de la construcció és molt ampli i se pensen, perquè han estudiat delineació, que pot encaixar, i pot encaixar, però s'ha d'adaptar molt més a la part de la nostra feina, que és anar en el detall, en el mil·límetre. Han de ser persones que se detectin molt aquest tipus de cosetes perquè l'obra és molt més ampli, el concepte és molt més ampli i han de profunditzar molt més. I que les costa entendre que venen de treure't la carrera i quan venen aquí, ostres, pues jo amb això no havia caigut i per fer això pues, pareixia supersenzill i no és tan senzill com pareix. I aquí pues, li has de dedicar un temps i sobretot després en el taller. En el taller sí que aquí ens trobàvem des de zero. 0-0-0 i res, apostant per gent jove que vulgui continuar amb aquest sector i perquè nosaltres també considerem que som una empresa

0: realitat.
1: El mármol del Mollao se pot trobar des de materials que ja es predir feia, tipus materials típics de les aceres, bordillos, lloses, pedra de marge per fer les forres de les cases de marjades, que aquí a Mallorca és el producte estrella, i només ho poden trobar a la nostra cantera. Aquí vinia mà, per tant, això és, diguéssim, una part bastant important per nosaltres que volem continuar mantenent. I després, per una altra banda, pues, tot tipus de marbres naturals, granets, quars, quarcites. Ara ens estem dedicant molt perquè s'està posant com a molt... fem molt de projectes de luxe, del nivell, i treballant moltíssim amb materials brasilenys, africans, bueno, de tot el món. I això pues, és una part, després també encimeres de cuina, bany, arcs, escales, tot tipus de... Bueno, quan fan una reforma o una obra nova, poden
0: Allò que
1: trobar
0: vulguin.
1: de tot aquí. La nostra clientela també ha crescut i s'ha diversificat molt. En el principi es treballava molt pels veïns de Lloseta, Biniamà, Seuva i altres pobles propers. Però amb els anys pues, hem anat creixent gràcies al creixement del turisme i de la construcció aquí a Mallorca. Varen començar a fer més feines d'hotels, projectes més grans, que tant hem fet aquí a Mallorca com a la resta de les illes, inclús a la península. I treballàvem a nivell particular, constructors, arquitectes, reformistes, empreses, establiments hotelers, entre altres. Però el més important per nosaltres és que intentem mantenir sempre un tracte proper i familiar. Havíem un client que ve amb una idea, que bueno, no sé si podreu fer tal, nosaltres li dèiem, bueno, tu proposes la teva idea i nosaltres te direm fins on podem arribar. I la veritat és que veure que després podem arribar a plasmar la idea que ens ha donat el client i que s'ha fet possible i que el client ha poder, bueno, ens ha donat tant de poder des del principi, tant que ha confiat en nosaltres i veure el resultat final, pues és molt satisfactori per nosaltres i per ells, perquè també veiem que ells a lo millor tenien dubtes i quan ho hem aconseguit, bueno, és molt, molt agraït. Qualsevol client té les portes obertes i el tractem en la mateixa condició, sigui per una obra mega luxosa i gran, o la típica cuina del client d'aquí de Lloseta, que ens coneix de tota la vida, que quan vàrem obrir aquí el showroom venia la gent com un poc assustada, com que diu, uf, ara aquí no sé què trobaré, què no trobaré, i al final quan ells s'adonaven compte que som els mateixos, simplement que hem crescut, que tenim una exposició on poden trobar els nostres clients una representació d'un poc de tot el que solem fer, però que la gent són la mateixa, la idea i la base és la mateixa, i això al final pues, és el boca a boca, com ha anat donant aquesta continuïtat.
0: Segons Nana Mari, el segell emblemàtic té una gran importància per a l'empresa.
1: Per a nosaltres, la paraula o reconeixem-nos com a un emblemàtic, un negoci emblemàtic, és molt important perquè apremia tota la trajectòria empresarial i tota la trajectòria familiar d'una manera pues, molt efectiva, perquè nosaltres relacionem molt el negoci amb la família i la família amb el negoci. No ho podem entendre si no és de sa mà. Entonces, quan ens varen fer saber que ens otorgarien, pues varen estar molt feliços perquè és molt important mantenir aquestes empreses i que se conegui la història, trobo que és important.
0: Com és de suposar, en un establiment viu i dinàmic com Mármoles Moyà, no hi falten els reptes.
1: Ens agradaria poder modernitzar, seguir modernitzant la maquinària que tenim, perquè es veu que de cada vegada disposem de menys mà d'obra i necessitem més maquinari, tenint en compte que hi ha part de la feina nostra que ha de ser manual sí o sí, i això requereix persona i personal, i això ens agradaria poder continuar tenint aquesta possibilitat de tenir el personal adequat, de continuar amb aquest personal i per una altra banda, pues, aguantar el ritme que duim, perquè per mantenir-te és lo complicat, pujar a vegades és fàcil, però mantenir-te és lo complicat. I pues, bueno, intentant que els nostres clients estiguin molt contents, que estiguin molt satisfets i que continuïn.

0: Nosaltres, pues, contínuament i a fi de que pues, se pugui mantenir aquest sèxit que estem tenint fins ara. Per desgràcia, sí, de trobar mà qualificada avui en dia és, bueno, jo crec que des que estic a l'empresa mai havien trobat, m'ho havien trobat amb aquest problema.
1: Quina explicació li veus?
0: Pues no te puc dir molt bé quina explicació, simplement és que avui en dia, pues, la gent jove pues, pensa que ha de ser tot més fàcil, que volen tenir uns sous elevats, uns horaris molt còmodes, i pues, per arribar a lo millor a tenir tot això s'ha de passar prèviament per a lo millor uns moments de tenir per, a lo millor uns horaris diferents, un sou més baix i començar de zero, que bàsicament tot s'èxit sempre començant des de zero, poquet a poquet i anant pujant. I jo crec que la tendència de la gent jove pensa que com a mínim necessitem això per començar i que per arribar aquí sempre ha de fer un esforç molt important perquè les està informant i formant han de cobrar un sou com una persona que ja sap treure aquesta feina. Per tant, és una cosa que nosaltres no ens queda més remei que fer-lo, però seleccionam aquest tipus de personal que contratam perquè no pots invertir tant en temps com en dos bés a qualsevol tipus de perfil que entra, o sigui, a demanar feina. Fem una selecció, a vegades val més dir que no tenim una persona allà que després en el final veus que no és la seva intenció continuar o que ja veus que potser ja no té aquelles ganes necessàries que ha de tenir una persona perquè li ensenyin i tal. I és veritat que nosaltres mateixos ja ens estem com a, bueno, pues, ha de valer la pena començar perquè si no, avui en dia, o sigui, tothom tenim falta de temps. I aquesta falta de temps l'hem de distribuir realment a les persones que vulguin incorporar-se i que vulguin tenir la intenció de continuar i de portar.
2: Tampoc no falten, a Màrmoles Moià, les anècdotes viscudes en primera persona.
0: En Sopredín reien molt perquè ell, quan va començar la cantera, bueno, ells feien, usaven dinamita. I es predir, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè ell no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Espredir. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en el seu telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a casa meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
6: A aquestes alçades de programa, en Xavi Oliver ha fet ja retrats d'establiments de tota casta. Per exemple, aquest sobre tapisseria Hernández.
7: Hi ha oficis que no consisteixen a fabricar objectes nous, sinó a donar-los d'una nova vida. I la tapisseria és un d'ells. Darrere cada sofà, cada butaca o cada cadira restaurada, hi ha moltes hores de feina, precisió i un profund coneixement dels materials. És un ofici que combina artesania i creativitat i és capaç d'adaptar-se als nous gustos sense renunciar a les tècniques tradicionals. A Palma, aquesta manera d'entendre la feina continua viva a Tapisseries Hernández.

0: de Sant Sebastià, allà on les barques amarren a la vora del mar.
1: La història de l'empresa arrenca l'any 1936, quan Vicente Hernández, valencià de naixement i mallorquí d'adopció, va obrir el seu primer taller de tapisseria a Solla. Aquell any esclatava la Guerra Civil Espanyola, un dels episodis més tràgics de la història del país. Tres anys més tard, el 39, coincidint amb el final del conflicte i l'inici de la postguerra, Vicente es traslladava a Palma, on adquiria un taller al carrer de Sant Francesc. Mentrestant, Europa es preparava per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. En aquell petit taller es formarien nombrosos artesans que acabarien obrint els seus propis negocis. L'any 1966, amb la incorporació dels seus fills, Vicente i Miguel, l'empresa va obrir una botiga i va iniciar una nova etapa de creixement. Més endavant, arribaria la tercera generació, Miguel Ángel, que avui continua al capdavant del negoci des del local del carrer de Bonaire, on es traslladaren l'any 2012. Especialitzats en tapisseria, confecció de cortines i restauració del mobiliari, compten amb taller propi de tapisseria, confecció, fusteria... Combinen l'artesania de sempre amb les eines i les oportunitats que ofereix la digitalització. Una història que demostra que alguns oficis no passen mai de moda, simplement es reinventen.

0: Miguel Ángel Hernández és la tercera generació familiar al capdavant de Tapisseria Hernández. Fa feina diària en companyia de la seva dona, Antònia Canyelles, i des de fa un any també de la seva filla. Benvinguts en la feina i també davant del micròfon d'Emblemàtics, el matrimoni ens ajudarà a fer un recorregut per la història d'un establiment amb una llarguíssima trajectòria. Comencen repassant l'origen i diversos punts en l'evolució del negoci familiar.
1: El meu predí de nin va venir de València cap a Mallorca, va començar aprenent a un taller de tapisseria i més endavant va començar el seu primer taller a Sóller, i d'haver 16 anys 40 va tornar cap a Palma i a la plaça Sant Eulali va muntar el primer taller a Palma. Imagina que en aquell moment hi havia molt arrelat el tema d'aprenentatge i d'entrar a un taller i li devia tocar tapisseria i li devia agradar l'ofici i a partir d'aquí va començar la nostra història.
2: Molt bé, i després, clar, el primer taller, el 1936, obriu el primer taller de tapisseria a Sóller.
1: A Sóller. Va estar un parell d'anys allà. Després va tenir l'ocasió de coir un taller que tancava a Palma, és dir, que era el carrer Sant Francesc, que va a Sant Eulali, i el va agafar i allà va començar tota la història d'en Palma, que és el que duim més temps.
3: Al final, el que m'ha contat, jo el seu predí no el vaig conèixer, però el meu sogre sí, i per el que ens han contat, pues, al principi van ser temps molt, molt xulos perquè era quan les cases realment se vestien de dalt a baix. Hi havia parets emmoquetades, tots els mobles eren antics i s'havien d'arreglar. Doncs eren temps molt, molt xulos i se feia moltíssima feina. I era feina, tot era manual i la veritat és que era una feina molt guapa.
1: Nosaltres fèiem sofàs per encàrrec, com deia en Antònia, entelàvem parets. Per la situació on estem, el casc antic, teníem molta noblesa de Palma. O sigui, han conegut de les millors cases del centre de Palma.
2: Poden dir noms. Can Vivot, per exemple.
1: Can Vivot,
3: Marc.
1: Els Marx, Can Savellà, els Espanyes... Bé, tota la noblesa de Palma li han fet feina.
2: És a dir, encara tapisseries Hernández, encara, bé, aquestes cases, imagino que encara conserven tapissos vostres.
3: Sí, és veritat. És que, a més, com que se tapissava a consciència, és veritat és que nosaltres encara ara arreglam sofàs, a lo millor, de fa, pues, 80 anys, que estan, les teles a lo millor estan veus, però volen mantenir perquè ser massó està bé, i clar, són mobles que valen molt de dos vés i s'han pogut mantenir. És molt xulo.
2: Així que les famílies, després de tant d'any després, encara vos telefonen a vosaltres, les famílies dels nobles de Palma.
3: Sí, sí, sí. I entram en aquestes cases i és una passada, perquè al final són cases que no tindríem accés a veure-les mai.
1: És història de Mallorca, les cases antigues.
2: I una responsabilitat, també, imagino.
1: Sí, molta, molta.
2: Perquè duen-se peces que no se deuen conservar totes.
1: No, i cada vegada se conserven menys, entonces sí, però és molt guapo fer-ho. El meu predí, per lo que he sentit, era en relacions socials era molt bo. I se va sobre relacionar molt bé amb gent d'un nivell molt alt. I després m'imagino que ha vengut avalat per la feina, la bona feina que hem anat fent en els anys.
2: I també fes vot de Sóller a Palma, imagino que també degués ser imprescindible.
3: Sí, clar, al final. I estar dins el centre de Palma. També pensa que era una època que potser la gent no se desplaçava i anaves en el teu voltant. Estar dins Sant Eulali i dins Sant Francesc tenies pues, les millors cases i els palaus mallorquins estaven allà.
1: Nosaltres teníem... Van arribar a fer nom a dins Granada, entonces sabien d'una tapisseria a Palma que coïem gent i venien expressament, els tallers se presentaven que volien ser tapissers, abans hi podien entrar.
2: Sí. Però com, és a dir, com arribau fins a Granada?
1: Bona pregunta, no ho sé. M'imagino que va venir la primera persona, que potser el primer tapisser que varen coir el meu predí, igual venia d'allà i en contactes doveren fer...
3: També eren altres temps, era fàcil, venien cap aquí, podien viure...
1: Amb un sou
3: se podien pagar una casa i podien enviar dos bés a Granada, con lo qual era un xollo, era interessava. Ara mateix és inviable dues persones aquí pagant-li allotjament i tenir-los en nòmina i que visquin i que puguin enviar dobles.
1: Impossible.
2: És a dir, vareu fer fornades de tapissers, que vareu repartir de tapissers arreu d'Espanya.
1: Sí, de Mallorca. Molts dels tallers que estan en marxa, quan han estat en marxa a Palma, varen sortir del nostre taller. Mon pare és en Miquel, Vicenç era el meu tio. Imagina que tot això també ve un poc donat perquè, perquè sí, o sigui, de nins ja devien fer vida dins el taller i devien aprendre l'ofici. I el temps de mon pare va ser quan van passar de tenir el taller, obrien frente la tenda on venien els nostres productes, on feien els nostres sofàs, les nostres butaques, i se venien enfrente.
0: Com va ser l'arribada d'en Miquel Àngel i en Antònia al negoci?
1: La transició, m'imagino que és com totes, venen donades perquè sí.
3: Jo crec que va ser algo molt, molt fàcil, en el sentit que no hi havia altres opcions. O sigui, ton pare i el teu tio no tenien...
1: Tenien els estudis, sí, tenien tal, sí, perquè mon pare va estudiar comerç.
3: Sí, comerç, sí. Però que en el final era estudiar comerç per dedicar-se...
1: Al negoci familiar.
2: Exactament. I després hi ha un moment, un punt d'inflexió, en què se decideix obrir una botiga pròpia.
1: Sí. Bueno, en aquest cas crec que si deva ser cosa de mon pare, que va veure és un possible negoci amb auge i on volien ensenyar la feina que hi feien. No? Entonces, varen decidir just enfrente, hi havia al just davant, hi havia un local, el van agafar, el van adequar, i vam començar a posar nostres models de sofàs que fèiem i les nostres butaques i una gran exposició de teles, també.
3: Nosaltres varen començar seguint veïnats i en el final pues, una cosa va dur l'altra i varen passar de ser veïnats a ser matrimoni i a tenir-ho tot junt ara mateix, que és el que fèiem. Vivim, dormim... I feim feina junts, ho feim tot junts.
1: I molt bé, no?
3: Sí,
1: molt
3: sí,
1: guapo, sí.
3: Sí. No? Res que dir. Però que sí, que sí. Jo me va vendre... Ell quan diu que me va enganar com una xina, perquè me va dir, vine aquí que faràs feina 8 horetes, o sigui, que era de 8 a 4, sí, de 8 a 3, alguna cosa així.
1: Sí.
3: Vaig dir, hòstia, això és el meu somni, jo autònoma tota sa vida, currant-te... Vaig dir, buah, és el meu somni, sí, sí. Mo mare, sí, sí, sí, nena, és el teu, venga, voy. Crec que no vaig estar mai 8 hores, crec que no, ho he fet mai.
1: Ho vam malentendre, no eren 8, eren de 8.
3: Claro, va, així sí, així sí. I clar, i per això tots els veïnats se'n riuen, diuen, ai, canvio, van estar dient, sí, sí. El que passa que és vera que m'agrada molt. Sempre m'ha agradat la decoració, sempre m'ha agradat... I és vera que fer veïna amb ell és un gust. Som meu sogre, però en el final el meu sogre ha estat sempre present. Jo ho tenim en Amarga, i entonces, la veritat és que tot s'ajunta i el meu barri és aquest. Entonces, jo estic encantada. El que passa que és vera que... jo no som emblemàtica, però de rebot sí, i fer feina en el final és...
1: A casa ets emblemàtica.
3: Sí, ja. Però que no... Me refereix que és una responsabilitat que tu deies, perquè jo tota la vida dius, ostres, veure casa, les cases que he vist jo aquests anys, flipes, en coros.
1: Vaig començar a Sant Francesc, al carrer Sant Francesc. Va arribar a l'època que se van jubilar el meu tio i mon pare, i per relleu, o sigui, vaig entrar i bueno, vaig conèixer rendes del negoci, me va coincidir en la crisi, famosa crisi, que bueno, va ser una lluita bastant grossa, i d'aquesta crisi vam passar, quan no varen sobreviure un poquet a tot això, varen passar, era el Covid, han passat diferents... Bueno. Però, i dins això, èpoques molt guapes, de molta feina.
2: En quina època vos trobeu ara?
1: La millor. Ser millor. Estem ampliant, sí, teníem el taller, el tenim a Marratxí, un taller amb un parell de persones, i hem passat tres polígons, on anàvem grossa, ara actualment són de més 11 persones en total. Sí, estem fent molt,
3: hores.
1: Sí, 8 hores, més 8. I, però ja tens molt guapos a Mallorca, ara mateix ja s'està construint nivell, vivent de molt de nivell, que ens ha tocat nosaltres en primera persona. Inclús a fora estem fent feina projectes a Menorca, no s'ha tocat ara un projecte a Alemanya per primera vegada fora d'Espanya. Sí, jo crec que és el millor moment ara.
3: Hernández por el mundo.
1: No, Antònia té molta culpa de tot això, també.
3: No, cony. Agregada cultural, però és vera que és una feina molt xula i molt, molt agraïda, perquè al final, quan t'ho acabes i ho veus, dius, ho he fet jo, saps?
2: Exacte.
3: Amb molta gent. Tu, sí, exacte, però... Sí, però has fet nostre i te sents superorgullós. Al final, jo, venir, el que diu ell, venia productes graner, o feia cafès, i dius, sí, vale, un cafè, els ho vam fer tots, però, ostres, aquesta cadira, i centrar el dibuix i no sé què, i són tantes coses que dius... Té molt de mèrit. Jo estic superorgullosa de lo que feim, i tot el que fan ells, sobretot, perquè jo no és final, dic...
1: Jo crec que va tot implícit a la família, a l'empresa, ho viu des de nin. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja, antes d'anar a escola, aturàvem pel taller, pel setembre, el sortir també. És una cosa molt natural, no ho tries, no, també implícit a dins, també implicat a dins la família, a dins l'ADN.
3: Jo vaig entrar de rebote i fa no gaire, ¿vale? Perquè jo al final tenia el meu negoci, que està aquí, ¿vale?
2: Aquí a Bonaire.
3: Aquí a Bonaire, en el número 20, ¿vale? I van decidir juntar els dos negocis i van dir, venga, jo poso el local i tu poses...
2: Ben, com va ser això? M'ho he explicat.
1: Bueno, jo estic a dos locals més a baix, el número de 8. Ella tenia una cafeteria, un producte de granel, era un poquet d'això, jo venia a fer cafès aquí i un dia li vaig dir, escolta, per què no vens jo a fer feina? I va dir, m'ho dius en sèrio? I dic, sí, t'ho dic en sèrio. Va dir, demà començam. I en un mes varen tancar la seva botiga i van obrir aquí.
3: Van
1: traslladar aquí.
3: Sí.
0: Toca ara parlar d'artesania, de producte i també de clientela. Continuen en l'ús de la paraula en Miquel Àngel i en Antònia.
1: Venia gent, sobretot de Granada, que hi havia una gran tradició, i venien a cercar per fer feina al nostre taller. Això és bastant curiós. Cosa que avui en dia és molt més complicat. És un ofici que s'està perdiguent... I és el gran repte, la gran incògnita de qui era futur, que serà amb això, perquè no hi ha no oficials, no hi ha gent que vulgui fer feina d'això.
2: Les coses duren manco.
3: Duren manco, la gent compra un altre tipus de mobles que no precisen tant de manteniment o simplement prefereixen... En el final és el mateix que passa amb la roba. Surs molt ràpid, compres algo barato i d'aquí dos anys ho canvies. Aquella mentalitat de comprar un sofà de per vida s'ha perdut una mica. El que passa que és vera que aquest tipus de clients sí que volen mantenir això, perquè en el final tu tens una casa d'unes característiques, no pots posar un sofà d'Ikea, amb tots els meus respectes, però no hi pega, ¿vale? Entonces, els temes que és complicat trobar gent que sàpiga arreglar un sofà d'Ikea, el sabem arreglar tots. Bueno, jo no, però quasi. Però sí que és vera que arreglar sofàs de segons quines característiques és complicat i s'han de restaurar, es forma una part. Hi ha tot un procés que és difícil i això és lo xulo. I això és lo complicat de poder dur a terme. I lo que te diu ell és aquesta sa part que mos falta de tenir relleu de tapissers que se perden i que cada pic costa més.
1: Nosaltres aquí el que ensenyem, més que res, és el que feim al taller. No és que posem a venda aquest sofà, que sí que està a la venda, però bueno, al final és una funda d'un sofà i ensenyem com fem les fundes, un tapissat d'un silló antic o clàssic, una paret entelada, paret en paper, moqueta...
2: Quant de tipus de teles teniu?
1: Buah, no t'ho podria contar. Massa.
2: Clar, un centenar.
1: Mai en massa, però un centenar no. O sigui, les mostres, milers.
2: Milers, eh?
1: Sí.
2: I tu les feies allà en el taller, amb aquestes 11 persones?
1: Sí. La clientela entra per la porta, la marca ens atén, li ensenya les mostres, i una vegada que han triat, arriba la tela al taller, i segons la feina, sigui cortina o sigui tapisseria, doncs anem fent.
3: Teles que vulgui penjades, tens teles des de teles molt gruixades i molt fortes per poder fer tapisseria, i llavors tens teles... que el que té una marca molt finetes, que és el que s'ho du ara per fer visillos i per fer cortines, sobretot fils i fibres naturals, que al final és el que s'ho du ara. ¿Vale? I pues, se tracta de que tu quan entres a la tenda te decantes, dius, mira, vull tapissar una cadira, pues, ensenyes una foto de la cadira o dut la cadira i tries una tela que més t'agradi. Tens per triar, vamos, tu ja ho veus, el que hi ha. Tens des d'estampats, llisos, teles més rústiques, menys, més gruixades, més fines, que pots... tornar loco. Vale. Entonces, per això hi ha una marca. Una marca el que fa és filtrar aquesta gent, filtra, els ajuda a triar la tela i un pic que tenen triat mos passa a nosaltres la feina. Vale? Però feim des de... En tapisseria feim des de pues, tapissar una cadira, fer capçals de llit, a fer sofàs, butaques de tot tipus, colxonetes, sofàs per exterior, sofàs per interior, que, lo que tot el que te puguis imaginar, tapissar parets... No sé, és que infinit, el que puguis fer.
2: Les estores també, veig aquí.
3: Estores, tot, i llavors afegeixes les cortines, que són cortines, pues, cortines, colxes, manteleries, pues, tot. Els nostres te poden vestir a casa de dalt a baix.
2: I clar, ara deies que feies feina amb aquestes, cases noves que estan fent de luxe, a Balears feies feina amb elles, jo no sé què demana, no sé què s'estila ara.
1: Sobretot fibres naturals, molt de fils.
2: Què són fibres naturals?
1: Lino 100%.
3: S'arrua molt.
1: Sí, i a més per aconseguir una alçada concreta és molt complicat, perquè mollen, tal, però tenen aquesta frescura que se coneix a Mallorca, que queda molt bé.
2: Molt bé, i també, bé, i això cerquen això, fibres naturals, una mica de lino, coses fresquetes, minimalistes...
3: Sí, molt llis, tot. El que passa que és ver que fa un any i mig, això torna a començar a venir s'estampat, torna a començar a venir la passamaneria que deia una marga, comença a venir una altra vegada, la gent comença a postar un altre pit per carregar una mica les coses, que fins ara tot era blanc o beix, superfí, superllis, i ara pues, començam a tenir una altra vegada aquestes coses que te demanen, cortineros que no te demanaven, que són les peces on encaixen les cortines, això no se feia, ara en tornen a fer un caramull. Hi ha coses que tornen a venir, gràcies a Déu.
1: No sé si la gent està disposta a pagar el que val l'artesania. L'artesania, al final, per exemple, fer un sofà pot ser de 30 o 40 hores, aquí pues, tots els costos que duen aquest treballador pues, se'ls ha de posar i la gent, claro, quan compara la feina de retapisar un sofà o comprar-ne un de nou, hi ha molta diferència. Ha de ser perquè tu aquella peça tinguis algo especial amb ella, te vengui d'herència i la vulguis seguir mantenguent a casa teva.
3: O sigui supercòmode.
1: I no te la deixen més còmode.
3: Sí, correcte, però és complicat, perquè avui en dia comprar un sofà, per 500 euros pot trobar un sofà bo.
1: Domets de tela ja supera.
3: Domets de tela val més. Entonces, aquest és el que la gent està disposta o no disposta a pagar.
1: Sí, hi ha sofàs de totes formes que valen molt de 1.000 euros, que aquests van al la pena de pisar, tots aquests de les grans superfícies, pues això. Nosaltres mateixos, quan anem a veure, ets tenc que millor que no. Tenc com a... És una peça molt petitoneta que varen fer, però que a mi m'ha impactat un poquet, que és que Cristo de la Sang, quan se va rompre, quan el van rompre i el varen restaurar, el que era el cinturó que anava amb vellut, pues no lo varen dur perquè el posessin nosaltres. Entonces, bueno... M'ha quedat com a record, peces, n'hem fetes moltes, hem fet feina, jo que sé, vàrem fer el teatre principal, hem fet Can Balaguer, hem fet molt... Jo el que m'agrada, o sigui, a vegades anem en el cotxe, vaig mirant per la finestra i dic, ostres, que aquí hem fet, aquí he estat, aquí tal... I clar, en tant d'anys has estat per molt de puestos, hem fet molt de feina.
2: Interessant, teatre principal...
1: Sí.
2: És a dir, no se moqueta per aventura?
1: No, tot és entelat en vellut d'espalcos, es passamans, les butaques varen venir de fora.
3: Així també xulo, allà és de l'edifici de davant l'Ajuntament, és Caputxino.
1: Caputxino no, però sota el cort
3: això
1: sí que...
3: Sota el cort el varen fer... Per exemple, el sòtil està tapissat i això és tapissat nostre. I també són feines molt xules, que a més les veu tothom.
2: Exactament, sí que perduren.
3: Perquè jo fas feines molt complicades. Jo, ell recorda el cinturó d'en Cristo de la Samba. Jo record un dossel a una casa particular, que te pots imaginar sa casa, i el dossel, sa part de dalt del llit, vale? Amb unes cortines, no cosa, que el dossel anava format en lacets que s'havien hagut de fer, i per penjar-lo pues, te pots imaginar quatre persones enfilades formant lacets... O sea, són dos propòsits, que dius, en sèrio. Perquè aquesta gent no té problemes perquè sí que paguen el que els demanis, però dius, però per què tantes coses?
0: Per al·lusions directes hem de conèixer ara el testimoni d'en Amarga Miguel, peça clau del negoci.
4: Crec que és el conjunt de tots, perquè un tot sol no fa res. Vull dir, ja som al principi que la gent són la que don cara, la que ve jo, i que en principi et s'ha de caure bé, li ha de saber fer, ensenyar les coses i que tinguin ganes de comprar i la cosa va endavant.
2: Però quant d'any fa que et fas feina amb ells?
4: Amb ell d'un 12 o 13 anys.
2: Bé, té una cosa, però el secret teu és que tu el barri el coneixes tot, perquè quant d'any fa que ets en el barri?
4: Em farà 38 per febrer.
2: 38?
4: Vaig començar el 89.
2: Clar, i passa, tens a tots fitxats, els clients.
4: Claro, és el meu barri, aquí, que diguem, ja surto del portal i sempre li dic, faig relacions públiques, això és feina, perquè la veritat que hi ha molt bon veïnat, són veïnats que duen pràcticament quasi tota la vida. I ara vist tu, aquella senyora que venia en salat petit, i ara que te venen els sornets, perquè aquells salat petits ja han crescut i tenen els seus nins petits, són no tan petits ja.
2: Clar, aquesta és una barriada benestant de Palma, imagino que també heu vestit moltíssimes de cases de per aquí.
4: Moltíssimes, vull dir, quasi totes les cases que hi ha en el barri.
2: I el tipus de client ha canviat molt els darrers anys?
4: Bueno, nosaltres en si tenim molta clientela ja fixa. Vull dir que la mateixa, perquè malament hagin passat les generacions, pues, també hi ha una certa educació per la pena, no? Vull dir, ha canviat l'estil. Avui els estils sí que han canviat totalment. No té res que veure de quan ja vaig començar a fer feina, que sempre he fet feina en aquest gremi, a lo que és avui en dia. De passar a tenir cortines de cap a cap, amb flecos, amb volants, ara tot és molt més minimalista, vull dir, no té res que veure. La passamaneria ha passat a la història. En canvi, antes tenies una finestreta i vesties de part a part. Ara fas el trosset de finestreta, si és que la fas.
0: El que sí que hi ha segur és el reconeixement emblemàtic per a Tapisseria Hernández.
1: Any no me'n record, però bueno, sí que va ser un orgull que no fessin emblemàtics, perquè al final és el reconeixement de molt d'any de feina del meu predí, de mon pare. Quan no lo van donar jo estic començant, diguéssim, com a meu. Entonces, bueno, al final és el reconeixement de la família i l'esforç.
3: Sobretot feines així que te venen de estrangers o de gent que és decoradors, això sí que fan feina en tema de web i se regeixen. Clar, no te coneixen, potser no desconeixen si tu fa 100 anys que estàs aquí. Però sí que el moment que et demanen o rasquen un poc o investiguen i ja en sé jo que tens d'emblemàtic, te dones a veure que te dona un punt bastant gros a favor.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: I fins aquí el programa d'avui, l'edició 99 d'Emblemàtics. Gràcies a Màrmoles Moyà i a Tapisseria Hernández, de Lloseta i Palma, respectivament, per haver-nos atès tan amablement. Gràcies també a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies a la feina de tot un equip de professionals, en Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical, Napoleònia Huguet, a documentació. També les nostres gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Vos deixam finalment amb la cançó titulada Regálame la silla donde te esperé, d'Alejandro Sanz. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. No.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
2: Bon dia. Palma acull avui per tercer any consecutiu la manifestació contra la saturació turística promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, a la qual s'hi han sumat 134 entitats. Les xifres parlen per si soles. S'ha passat dels 16 milions i mig de 2022 als 19 milions de visitants de 2025. Cada any se supera un nou rècord. També en població resident incrementant-se quasi un 50% en els darrers 25 anys. Aquesta pressió es trasllada al mercat de l'habitatge, a les empreses de serveis, que cada vegada tenen una llista d'espera més llarga, als recursos naturals i energètics, amb talls de subministrament elèctrics cada vegada més freqüents, i, entre d'altres sectors, també als hospitals. Metges i infermers asseguren estar desbordats durant els mesos d'estiu, sobretot a urgències. En seguim parlant tot d'una, abans, però, més temes en titulars. Hotels de Menorca s'han compromès a reforçar les mesures d'estalvi d'aigua davant la crida dels ajuntaments de l'illa. Álvaro Alonso, bon dia.
3: Bon dia. Reutilitzar les aigües grises, aprofitar l'aigua de rentatge dels filtres, de les piscines o decantar-se per una jardineria mediterrània són algunes de les opcions implantades.
2: Detingudes quatre persones per intentar ocupar una casa a Platja de Palma.
3: Varen aprofitar que el propietari era de vacances per accedir a l'habitatge.
2: Continuen els jaleos de les festes de Sant Antoni a Fornells mentre arriba nova informació relativa a la mort d'un cavall ahir.
3: El veterinari operatiu a les festes assegura que altres dos cavalls varen ser retirats per mort de la calor i que no es va demanar que se fes cap prova a l'animal que va morir.
2: En clau estatal, preocupació pels incendis de Madrid, Ávila i Toledo.
3: El foc ja ha cremat 77.000 hectàrees i prop de 90.000 persones continuen desallotjades o confinades. El rei i el president han visitat algunes de les zones afectades.
2: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia. Els integrants del primer equip del Real Mallorca descansen avui a hora baixa després de fer aquest matí la primera sessió de feina al Marbella Football Center, una sessió d'activació per un equip que ahir va guanyar en solvència l'Alfater per 3-0 en doblet de Sito Lugumbo i gol de Dop Prats, en el que va ser el primer partit de preparació de l'estaix del conjunt mallorquista.
2: Les temperatures han baixat notablement i el nivell d'avís per pluges i tempestes ha passat de taronja a groc a Mallorca, com també ho és a Menorca, on hi torna a haver, per cert, avís de rissaga. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Avui hem encetat el diumenge l'arribada d'aquestes precipitacions. El canvi de temps anunciat ha arribat i, de fet, a primera hora ja teníem algunes tempestes avançant cap al sector de les Balears, sobretot a la costa nord de la Serra Tramuntana, a Mallorca. Hem arribat a superar aquests 7 litres per metre quadrat. Les pluges més destacables han quedat dins la mà, però han fregat el nord de l'illa i també bandes del Ponent. Avui cap vespre ja no esperen precipitacions, per tant, tindrem un cel bastant més estirat. Tot això en restes també d'aquest vent de component nord, que avui matí ens ha arribat a deixar cots per damunt dels 60 i puntualment dels 70 km per hora, i amb la mà més alterada les zones superen els 3 metres i mig d'altura màxima. La situació marítima encara es mantindrà alterada avui cap vespre i també demà a punts del nord de l'arxipèlag. Ara bé, el més destacable segurament és la baixada de les temperatures. Ara mateix tenim termòmetres que oscil·len entre els 28 i els 32 graus, en fora, per exemple, dels 38 que vàrem assolir ahir. Demà començaran la setmana amb més sol, podríem veure qualque núvol d'evolució durant les hores centrals del dia, difícilment amb precipitacions significatives, tot i que no es descarta qualque ruixadet, i temperatures màximes amb poques variacions. Podríem pujar una mica a l'interior de Mallorca, però valors normalitzats, en fora de les grans calorades que una altra vegada arribarien a partir de dimecres.
2: Gràcies, Tomàs. Per cert, a causa de les pluges d'avui de matí, a l'aeroport de Son Sant Joan s'han arribat a registrar fins a 300 retards. Són les 2:04. Joan Jiménez és el control tècnic. Començam. Avui arriben 2,5 milions més de turistes que fa 3 anys. S'ha passat dels 16,5 milions de 2022 als 19 milions de 2025, batent així cada any un nou rècord de visitants. Tampoc no deixa de créixer la població resident. En els darrers 25 anys s'ha incrementat un 47%, passant de les 846.000 persones al 1,250,000 que som avui, segons dades de l'INE. Tot plegat contribueix a la saturació dels serveis i dels recursos, tant materials com naturals, de les Balears. Amb aquesta xifra a la mà, que evidencia un creixement constant, avui, per tercer any consecutiu, s'ha convocat una manifestació contra el model turístic actual a proposta de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
3: Amb el lema Mallorca al límit, la protesta començarà a les 7 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, moment en què s'iniciaran també les restriccions de trànsit. Es dirigirà per les avingudes en direcció cap als instituts, per voltar cap a la Rambla i el Born, i el recorregut acabarà les voltes, amb la lectura del manifest i el cant de la Balanguera a càrrec de Maria Gent. Jaume Puyol, portaveu de Menys Turisme Més Vida, insisteix en que la protesta és contra el model insostenible actual i no contra els turistes en particular.
0: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un creixement turístic, i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
2: La gran afluència de turistes durant l'estiu suposa un repte pels serveis públics de les illes, que han d'afrontar més demanda. Un dels àmbits on això es mostra de forma més evident és en el sanitari. La pressió sobre els hospitals i centres d'atenció primària augmenta, ja que, per exemple, a l'agost arriben el doble de turistes internacionals que habitants té Balears. En concret, l'agost de 2025 n'arribaren més de 2,5 milions, quan a Balears hi havia 1,250,000 habitants, segons dades de l'INE.
3: Segons expliquen els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital Comarcal d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades. A Son Espases constantment tenen uns 70 pacients pendents d'ingrés i a Can Misses arriben a tenir pics de 12 hores d'espera per a ser atesos a urgències. També lamenten que la sanitat privada no assalina això, ja que tampoc no es cobreixen les vacances i disminueixen les prestacions. Això ho explica Miguel Lázaro, president del sindicat de metges Cimeval.
6: Lo primero que se satura, evidentemente, son urgencias, ¿no? Urgencias que con los trabajadores, con los profesionales que hay, bueno, hacen milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a pesar de que hay, por ejemplo, en Son Llàtzer hay un déficit de médicos en urgencias, cosa que, evidentemente, es un tema que también recae mucho, ¿no? Pues a veces en las esperas puede haber. Y por otra parte, también en la sobrecarga que tienen los médicos.
2: Els sindicats també apunten a que es veu afectada l'atenció primària, especialment a aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres com Sóller o Alcúdia. A Sant Antoni de Portmany, per exemple, expliquen que s'han hagut de tancar consultes per falta de professionals que es concentren a reforçar les urgències.
3: Tampoc s'alia aquesta situació el 061, que veu com augmenta la feina que tenen per intoxicacions etíliques, baralles, accidents de trànsit i cops de calor. Tal i com explica Erlinga Bijande, delegada adjunta d'Acció Sindical de Sats Balears, la manca d'infermeres és transversal a tot el sistema sanitari.
7: Estamos bajo mínimos, es decir, ahora en verano estamos con plantillas reducidas y estamos con el triple de población. El problema mayor es que no hay suficientes enfermeras para poder cubrir esos contratos. Entonces, lo que están pidiendo la administración y las empresas privadas es que hagamos horas extra, pero llega un punto en el que no es posible hacer esas horas extra porque también necesitamos descansar.
3: L'alt cost de la vida en general y de l'habitatge en particular dificulta que hi hagi infermeres que vulguin venir a fer la temporada a les illes per cobrir vacances. Però no només això, cada vegada més professionals opten per deixar el seu lloc de feina i cercar altres destinacions.
7: El problema que nos encontramos ahora es que ya tenemos fugas de enfermeras a la península, ya se están yendo en cuanto hay un concurso de traslados, ya directamente están renunciando a los contratos, a las interinidades, porque no pueden renovar el alquiler de la vivienda, la vida en sí es mucho más cara, entonces al final tenemos un verdadero problema y tiene que haber una solución, y la solución pasa por mejorar las condiciones económicas.
3: Miguel Lázaro de Cimeval proposa directament destinar a la sanitat part de l'ecotaxa per poder millorar servei.
6: una forma de generar recursos económicos sería un poco de esta parte que yo hablo de ecotasa sanitaria, que no sería una ecotasa nueva, sería parte de la ecotasa turística también, puesto que se consume más recursos sanitarios, también dedicarla para poder, digamos, mejorar e incentivar el que haya todos los médicos que se necesitan, ¿no?
3: En conjunt, els sindicats afirmen que, donades les condicions actuals, l'augment de la pressió que pateix el sistema sanitari durant l'estiu acaba repercutint en un empitjorament de la qualitat del servei oferit.
2: Pressió també sobre els recursos naturals. Els hotels de Menorca s'han compromès a reforçar les seves mesures d'estalvi d'aigua. És la resposta a la crida dels ajuntaments per reduir el consum i evitar mesures restrictives. Ramiro López.
8: Els baixos nivells de les reserves hídriques han provocat que s'hagi de ser més eficient a l'hora de consumir aigua. Els hotels ja funcionen fórmules de reutilització d'aigua que han permès reduir a la meitat el consum. Així ho explica Juanma López, que és director d'enginyeria de 7 hotels.
9: Primera i principal, reutilització d'aigües grises, que és un sistema de depuració d'aigua que sempre a lavabos i dutxes es filtra i es reutilitza a les cisternes dels vàters. Això per una banda. Una altra mesura important és la reutilització de l'aigua de rentat de filtres de piscines, que la reutilitzem i allarguem el seu cicle de vida per emparel·lar el rec de jardins.
8: Aquesta estratègia augmenta la seva eficàcia quan s'implica els clients oferint diferents fórmules d'estalvi. Maria Florit és responsable de qualitat i sostenibilitat de 7 hotels.
10: Els clients són totalment conscients. Nosaltres tenim indicadors, la veritat, que anem recopilant les dades i de cada any anem millorant, no? Van començar fa molt d'anys amb el tema del canvi de llençols variable, on també li demanaven que, per favor, si podia reutilitzar els llençols uns determinats dies amb el canvi de toales, i ara ja amb aquest darrer pas de si no necessita que li facin anar a l'habitació, si no necessita que la camarera ampli aigua per fer anar a l'habitació, doncs ells estan col·laborant moltíssim.
8: I els clients confirmen que sí, que són conscients de la necessitat d'estalviar aigua amb determinats gestos.
11: No, normalmente no pidemos de cambiar toallas.
12: No, eso no, lo pedimos una vez a la semana y nada más.
8: Redissenyar els jardins amb plantes autòctones, mantenir l'aigua de les piscines a l'hivern i no buidar-les o canviar les banyeres per plats de dutxa són altres decisions preses per baixar el consum d'aigua als establiments hotelers.
2: La mirada també està posada a les carreteres i al parc automobilístic. Tot i la pressió de cotxes que pateixen les cales més populars d'Eivissa, els ajuntaments amb prou feines han fet servir la possibilitat legal que tenen des de fa gairebé 2 anys per poder ordenar aquest trànsit amb aparcaments dissuasius. Alberto Ferrer.
13: I això que era una demanda d'Eivissa. Tot i que la saturació s'estén a tot el seu litoral, només s'obriran 4 aparcaments aquest estiu. A Sant Josep és on més pateixen el descontrol. A Calador, la propietat ha decidit reobrir fins l'octubre l'estacionament de més capacitat per 200 cotxes després de mesos tancat per aconseguir que l'Ajuntament els permetés cobrar. Mentre, el municipi ha tancat un acord per fer servir 2 terrenys pròxims, marcats al pla de gestió d'aquest espai, que està inclòs a la xarxa Natura 2000, pels quals pagarà 14.000 euros anuals, tot i que tardaran temps a estar condicionats. Els turistes no es queixen del passeig d'un quilòmetre de pendent que han de fer fins a la mà.
14: No. Estem de vacances i tenim tot el temps del món. Ara caminarem fins al mirador.
15: La platja és molt polida i salvatge, així que val la pena.
16: Hi ha marge de millora pels serveis i el suport al turisme.
17: Estic de vacances. Simplement em prendré el meu temps per baixar allà. El restaurant està reservat, així que tot és una meravella.
13: Un altre punt de forta pressió és Calabassa. Tot l'entorn està protegit, però s'hi aparca sense cap control. Els més propers al litoral es paga la voluntat i la resta són gratuïts perquè aquí el negoci el fan els establiments de la platja vinculats a la mateixa propietat. Santa Eulària posa a disposició dels banyistes 3 nous espais on deixar el cotxe aquest estiu, pels quals pagarà uns 16.000 euros. Estan a Escanar, a Sargamassa, a prop de Calapada, i a Calallonga. Però a Calanova s'han perdut 2 terrenys i tampoc s'ha arribat a un acord a Aigües Blanques. La resta de municipis de l'illa informen que no estan tramitant cap d'aquests aparcaments.
2: Seguim a Eivissa perquè des de dijous passat la policia local ha realitzat 17 inspeccions en habitatges per possibles lloguers il·legals i han aixecat 7 actes a taxis pirates, això a Vila. A més, diversos dispositius de trànsit i seguretat han interposat 22 denúncies amb el control específic de 10 vehicles i n'han retirat 4 de la circulació. Quant a substàncies estupefaents, el consum d'alcohol i també seguretat ciutadana, els agents han aixecat 20 actes. A més, s'han fet serveis a peu i preventius en 3 zones de la ciutat d'Eivissa. I a tot això, i així ja tancam el bloc turístic, durant la temporada d'estiu es reforça també el control sobre les activitats nàutiques. El Servei de Vigilància del Govern ha desplegat un operatiu a Porto Colom, concretament, i el resultat ha estat 9 inspeccions d'aixecament a 5 actes per possibles irregularitats. L'actuació s'ha centrat a detectar el lloguer il·legal d'embarcacions i assegurar el compliment de les normatives de fondatge.

0: En clau de successos, la Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i corrupció de menors. La investigació es va iniciar fa dues setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotrucada.
1: Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça d'Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua oberta per esclarir si podria haver més víctimes.
0: La Policia Nacional ha detingut a quatre persones per intent de violació d'un domicili a Platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari era de vacances per accedir a l'habitatge. Els fets es varen produir dimarts passat, quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
1: La sorpresa se la van endur els agents quan en arribar al lloc dels fets comprovaren que la persona que intentava entrar a l'habitatge era el legítim propietari. Els agents van notificar que la porta d'accés estava forçada i també faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i seguretat es trobaven despreses. Els agents procediren a la detenció de les quatre persones que havien accedit a l'habitatge com a presumpte autors del delicte.
0: I a Eivissa s'ha produït un altre desallotjament, aquest cas en un solar annex a l'Hospital de Can Misses. Durant el dia d'ahir, la policia local, en coordinació amb l'IBE Salut, va procedir a la neteja del solar on encara hi vivien entre 5 i 10 persones.
1: Es tracta d'un solar on, en plena ocupació, havien arribat a establir-se una trentena de persones. Un terreny que l'Ajuntament d'Eivissa ha cedit a l'IBAVI per construir-hi 240 habitatges dotacionals. Els dies previs a la neteja ja havien informat les persones que encara vivien allà que han anat marxant de forma voluntària. Els equips han pogut fer neta la zona que demà dilluns quedarà tancada.
0: I a Menorca, un cavall va morir ahir durant les festes de Sant Antoni a Fornells, al Jaleo. De fet, es va suspendre. Ramiro López, bon dia. Què en sabem sobre el cas?
2: Bon dia. I un cavall va morir mentre es duia a terme la segona volta del Jaleo de les festes de Sant Antoni a Fornells. Va ser al voltant de les 9 del vespre. Mentre l'animal era a la plaça, va patir una parada cardíaca. Al principi, el públic va reaccionar com si hagués estat una caiguda, però en veure que l'animal no s'aixecava, es va requerir el veterinari, qui en va certificar la mort minuts després. Ni el caixer ni ningú del públic va resultar ferit. El cavall tenia 21 anys i nomia emperador. Era propietat del Club Hípic Sa Creueta, que el va adquirir amb 6 anys. Feia més de 15 que participava en Jaleos. A causa de la calor, el veterinari ja va retirar dos cavalls que finalment no van participar a la festa. Va ser una sol·licitud dels propietaris que se'ls mesurés la temperatura perquè no els van veure bé. En cap cas, explica, li va arribar a fer proves al cavall abans de morir. A causa d'aquest incident, la resta del Jaleo es va suspendre. Escolta'm a Quique Parpal, que és el veterinari que va viure aquest cas.
3: El cavall no s'alçava i jo vaig arribar ràpid. I ja agonitzava, ja feia els darrers, vull dir, ja vaig fer els darrers pasmo i ja era mort. Si és que així, o els propietaris, qui l'aguanta a missa, o si el cavall no està molt ben bé, passa alguna cosa, o no rendeix com toca, o està apagat, no? T'avisen, te'l mires i segons, te dic, ahir em van retirar dos, no record, un cas així. No estem preparats per això perquè no ho esperàvem. I sí, va ser un poc caos. Vam fer venir una grua, però clar, després quan se'l van endur arrastrant, bueno, va ser un poc professional. Però bueno, clar, potser a partir d'ara hi haurà una grua a punt, no ho sabem.
0: Gràcies, Ramiro. Són les 2:18. Anem amb l'informació estatal internacional. I és que l'atenció mediàtica nacional continua enfocada en els grans incendis que estan assolant el centre de la península i que afecten a tres províncies diferents, Madrid, Ávila i Toledo. A totes tres està activa la declaració d'emergència nacional i els equips d'emergència de totes les administracions hi fan feina de forma conjunta per aturar el foc.
1: Prop de 90.000 persones continuen desallotjades o confinades, mentre que ja han cremat 77.000 hectàrees, segons ha informat Protecció Civil. Virginia Barcone, secretària general de Protecció Civil i Emergències del Govern d'Espanya, en declaracions a Televisió Espanyola, ha volgut posar en valor la resposta que les administracions està donant a la catàstrofe.
4: Estamos hablando en el conjunto de la emergencia nacional de incendios con un perímetro de 77.000 hectáreas de 280 kilómetros, un monstruo del que la fortaleza del conjunto del Estado se está defendiendo con uñas y dientes. Tenemos que resaltar que pese a este monstruo hayamos conseguido entre todos, fundamentalmente con todos los ciudadanos afectados, que a nadie le haya pasado nada.
0: És, per tant, una situació molt complexa, ja que els serveis d'emergència no han d'estar atents només al foc, que està viu, sinó també a zones que ja han cremat per possibles reactivacions.
1: Així, tot i que l'incendi entre Madrid i Ávila es troba contingut, però no controlat, l'alerta és màxima. Així ho explica Francisco Martín, delegat del govern de la Comunitat de Madrid.
5: Incorpora ahora esa preocupación adicional por reactivaciones que ha ido habiendo a lo largo de la noche y que podrían, a lo largo de la mañana, con la subida de las temperaturas y con las rachas de viento que podrían

0: Bruselas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
1: Són milers els efectius desplegats en els diversos territoris per fer front al foc amb mitjans de diferents cossos d'emergència. Una feina de coordinació que han jugat els Reis durant la visita al punt de control de Villamanta, a Madrid. Felip VI també ha reiterat la necessitat de seguir les indicacions per evitar riscos.
2: Que unido se puede afrontar cualquier riesgo es el mejor mensaje para todos. Dar una certeza de que se están empleando todos los medios posibles, medios humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios.
1: També preocupa l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, que ja ha cremat unes 4.300 hectàrees amb un perímetre de 40 quilòmetres i que ara mateix es troba fora de control. 16.000 persones d'una quinzena de municipis romanen evacuades o confinades. El govern d'Espanya ja ha confirmat que declararà zones greument afectades les danyades pels incendis.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: I un darrer punt en clau cultural, la inauguració oficial de l'Atlàntida Film Fest 2026 és avui vespre, tot i que ja sumen 3 jornades de festival amb projeccions, concerts i col·loquis. La gala serà a les 9 del vespre a la Misericòrdia i s'encetarà amb un concert de Laza, un projecte musical de Laura Aznar que combina pop alternatiu i electrònica. A continuació es projectarà la pel·lícula Cobra la cita, Forastera, dirigida per Lucía Leñar i ambientada a Mallorca, entre d'altres activitats. A més, durant la jornada d'avui, per exemple, hi haurà projeccions Esbaluart, el cinema Rivoli i el cine Ciutat. En tot cas, trobareu tota la programació a la web atlantidafilmfest.com.
1: ¿Con quién vas a bailar? L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, temps pels esports a IBT Ràdio. El Real Mallorca ha treballat avui de matí a la primera sessió de feina al Marbella Football Center després de col·legiar ahir a l'Alfadet per 3-0. Posteriorment, el departament de premsa del club ha organitzat un media day amb 3 futbolistes. Mos donen més detalls l'enviat especial d'IBT Televisió, José Peña. Bon dia.
4: Molt bon dia, Toni. Avui el Real Mallorca ja s'ha posat per feines. Primer dia d'entrenament del conjunt mallorquinista a les ordres de Luis García Fernández i el seu cos tècnic. Una primera sessió de treball molt suau, més centrada en recuperar cames i en fer pinya, on tal vegada el més destacable ha estat el passeig de clotellades que s'han enduit Jean Virgili, i és que avui l'extrem català fa 20 anys, i després Arnau Tenas, per ser el darrer fitxatge de la institució. Precisament el porter, a més d'Antoni Urroca i d'Àlex Sala, han estat els protagonistes del Media Day que ens ha oferit el club. Els mitjans de comunicació desplaçats aquí a Marbella han pogut estar una estoneta parlant i compartint impressions amb les 3 darreres incorporacions de la direcció esportiva. Tot això arriba precedit del primer partit amistós que va disputar ahir cap vespre el Real Mallorca i que va acabar amb una clara victòria vermella per 3-0 davant l'Alfater. Molts dels fitxatges es van poder estrenar i també molts de golejadors. I és que Zito Luvumbo tal vegada va ser el gran protagonista d'aquest primer partit amistós amb un doblet incontestable a la primera meitat i que després ja a la segona va aconseguir arredonir Abdon Prats

0: amb un tercer i sempre precís gol per tancar la golejada. Per tant, podríem dir que això és tot el que ha succeït a les darreres 24 hores del Reial Mallorca. Avui hora baixa, dia de descans, els jugadors tindran temps per fer la seva per l'hotel de concentració i ja demà tornar a la feina, ja és que tot apunta que l'equip podria fer la primera doble sessió de feina aquí a Marbella.
1: Gràcies, José Peña. Sentim ara els tres protagonistes del Media Day amb aquest ordre. El porter Nautenes, el migcampista Àlex Sala i el mitjà punta Antonio Roca. Tots tres tenen molt clar l'objectiu per enguany.
2: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
3: Al final creo que mi posición más que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ayudar donde sea y estar preparado.
4: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
1: Un projecte que té com a capità principal a Luis García Fernández. I d'ell parlen Arnau, Àlex i Antonio.
2: Ahir amb en Luis V vam fer un entreno introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
3: És un perfil d'entrenador que se adapta muy bien a mi estilo de juego y creo que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final, pues un poquito todo, al final cuando hablas con él, pues te convence.
4: Pues una persona propera que té les coses clares a l'hora de jugar, pues m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja pues, el joc i tal, pues, et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
1: En bàsquet, un dels jugadors balears que està en boca de tothom és Baba Miller, triat pels Clippers al draft de l'NBA. Sergi García, que torna enguany a l'ACB amb el Casa de Montsaragossa, després del seu periple a l'Estudiant de la Primera Federació, augura un futur brillant a Miller, a la NBA i a la selecció espanyola. El sentim.
5: És un jugador que, sobretot físicament, n'hi ha molt pocs. És un talent que, bueno, increïble i crec que ha anat evolucionant molt durant la seva carrera, sobretot a nivell físic. I sobretot per Estats Units, per NBA i joc americà, són perfils que aquí no n'hi ha.
1: I parlant del Gasifred Atlètic, futbol sala, segona divisió, que afronta amb il·lusió una nova temporada, la segona categoria del futbol sala estatal, amb una plantilla pràcticament nova respecte al passat curs. L'equip del renovat José Fernández cercarà un any més la permanència i la categoria sense descartar res. Juan Ruiz és el president del Gasifred, en declaracions a IBT Ràdio.
6: Bueno, l'equip han tingut pràcticament 8 o 9 baixes, perquè bueno, això passa quasi sempre cada any. Hi ha hagut, com sempre, hi havia 2 o 3 jugadors que sí que m'hagués interessat que haguessin continuat. I entonces pues, han fet un... Crec que un equip crec que bastant lluitador. D'alguna manera han compensat l'equip per almenys intentar...
1: En les paraules del president del Gasifred, el deixam. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

És el cantautor de Villafranca de Bonany, l'estimat Tomeu Penya, versionant el clàssic d'Antònia Font, Alegria, una banda que està de dol, que malauradament aquesta setmana ha perdut en el seu baixista, cofundador del quintet mallorquí, en Joan Roca. Com ja vàrem apuntar ahir a Òrbita 3, Descansi en Pau, la música feta a les Illes, ha perdut un gran músic, i des d'aquí tot el nostre suport a la família i amics. Joan Roca, que també va passar per als micros d'Òrbita 3 i d'aquesta casa Ivetres Ràdio. I abans de continuar, agrair-te que entris en Òrbita, espai radiofònic que t'oferim aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica des de fa 20 anys, musicalitzant el cap de setmana. Disposats a omplir de cançons aquest darrer diumenge del mes de juliol davant de micròfon Tito Fuster. I pel que fa a Tomeu Penya, actuarà aquest proper dijous, dia 30, a la plaça Mallorca, a Inca. Recordem el seu clàssic Illes dins un riu.

0: La música illenca a Òrbita 3.
1: Tomeu Penya i la seva inolvidable Illes dins un riu. Actuarà aquest proper dijous a Inca, Mallorca.
0: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
1: I més actuacions compleixen de ritme les nits d'estiu. Avui actua a Artà, en el santuari de Sant Salvador, en un marc incomparable, el català Manu Guix. Escoltam Anys Llum.

és el cantant, compositor, pianista i director musical Manu Guix, que actua avui vespre a partir de les 9 en el Santuari de Sant Salvador, Artà, Mallorca. I avui vespre també hi seran el grup d'Artà, Baba Jussifà, banda que destaca per el seu estil festiu i alegre, fusionant rumba catalana, ritmes llatins i pop. Escoltam Terra Viva.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, Dani Mosparrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdios, música.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
9: Put your hands together one time. I want you to get together.

És el projecte musical nascut l'any 2016 a Barcelona, Tarta Relena. Acabam d'escoltar la peça El suïcidi i el cant. Aquest duet, que el formen Marta Torrella i Helena Ros, actuaran aquest proper divendres, dia 31, en el cicle de concerts itinerant La Lluna en Vers, Festival d'Estiu de Mallorca Literària. L'actuació de Tarta Relena, prevista a Binissalem, aquest proper divendres. Amb elles arribam en el punt horari de les 3, després de la pausa per al butlletí informatiu. Seguirem orbitant, entrarem en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda, aquí, Tito Fuster. Sí.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El lema Mallorca Límit encapçalarà la protesta convocada avui hora baixa al centre de Palma. És la tercera que vol denunciar que el creixement econòmic i turístic no ha comportat una millora del benestar a la comunitat. Segons dades de l'Institut Balear d'Estadística, cada any se supera, de fet, la xifra d'arribada de visitants i es bat un nou rècord. L'any 2022 foren 16 milions i mig, mentre que l'any passat ja van ser més de 19 milions. Tot plegat contribueix a la saturació dels serveis i dels recursos, tant materials com naturals, de les Balears, diuen els convocants. Jaume Pujol, portaveu de Menys Turisme, Més Vida, insisteix que és la protesta en contra del model insostenible actual i no contra els turistes en particular.
2: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un creixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
1: La protesta començarà a les 7 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, moment en què s'iniciaran també les restriccions de trànsit en tot el recorregut, que es dirigirà per les avingudes en direcció cap als instituts per voltar cap a la Rambla i al Born. El recorregut acabarà a ses voltes amb la lectura del manifest i el cant de la Balanguera càrrec de Maria Heim. I des de dijous passat, la policia local d'Eivissa ha realitzat 17 inspeccions en habitatges per possibles lloguers il·legals i han aixecat 7 actes a taxis pirata. A més, diversos dispositius de trànsit i seguretat han interposat 22 denúncies amb el control específic d'una desena de vehicles i n'han retirat 4 de la circulació. Quant a temes de substàncies estupefaents, consum d'alcohol i seguretat ciutadana, els agents han aixecat 20 actes. A més, s'han fet serveis a peu i preventius en 3 zones de la ciutat d'Eivissa. L'episodi de pluges ja ha acabat a les Balears després de descarregar en diversos punts, sobretot del nord i ponent de Mallorca. Al final ha estat poca quantitat, tampoc no hi ha hagut calabruix i en cops de vent màxim que han superat els 60 km/h. Tot i que no està previstes més precipitacions durant avui hora baixa, l'Agència Estatal de Meteorologia manté els avisos grocs a Mallorca encara una hora més i a Menorca fins a les 6 del capvespre. En aquesta illa, hem de dir, encara roman actiu també l'avís per fenòmens costaners i rissaga amb oscil·lacions de nivell de la mar que poden arribar als 80 centímetres. A tot això, a Sant Joan, la tempesta elèctrica ha causat la cancel·lació d'una quinzena de vols. A més, un 80% de moviments s'han vist afectats pels retards amb una durada mitjana d'una hora. La situació perdurarà durant tota la jornada, segons informa AENA, per l'acumulació de demores en els més de 1.000 vols programats avui en aquest aeroport palmesà. Els passatgers només poden ara mirar les pantalles que anuncien la sortida del seu vol i esperar.
3: Bueno, nosaltres el destí final era Portugal, el que passa que havien de passar per Sevilla, retards continuats, i ara quan finalment m'han donat una porta, diuen que el vol està cancel·lat.
4: Vamos de vacaciones, sí. Vale, ahora he mirado y está retrasado. Sí, así que tenemos que esperar y adaptarnos.
5: Ho sabem, però el nostre vol era a les 2 i ara surt que és a les 12 del vespre, llavors no sabem què fer, demà hi ha feina...
1: Alguns passatgers demanen una indemnització a les aerolínies, però ja han respost que les causes meteorològiques no estan incloses entre els motius de compensació. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Aquest és el so de la trompeta del gran compositor nord-americà Miles Davis, un dels essencials d'Òrbita 3, que durant les sessions de migdiada entre les 3 i les 4, al llarg d'aquests darrers mesos, estem recordant la seva imprescindible discografia per als amants del bon jazz i ho feim amb motiu del centenari del seu naixement. L'any 1926 va néixer a la localitat de Santa Mònica, Califòrnia. D'altra banda, enguany, en fa 35 de la seva pèrdua l'any 1991, a l'edat de 65 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La música per oïdes sensibles que sona en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, on aprofitam per punxar grans estàndards del jazz, on també sona jazz en totes les seves fusions i variants. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Aquest proper dimecres, dia 29, en el Centre Cultural Sa Congregació de Sa Pobla, a Mallorca, tindrà lloc una conferència 100 anys de Miles Davis. És una de les activitats de la 32a edició del Festival Mallorca Jazz a Sa Pobla, que ha arrencat fa uns dies i es desenvoluparà fins a finals del proper mes d'agost. A més, amb motiu de l'any del seu centenari, se dedicarà a un concert especial per retre homenatge en el gran Davis 1926-1991, una de les figures més revolucionàries i influents de la història del jazz. Arriba un dels seus títols imprescindibles, Bye Bye Blackbird.

0: la màgia i estàndards del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Tot just acabem d'escoltar So What, una de les peces més populars del californià Miles Davis. Recordar que el Mallorca Jazz Sa Pobla, aquest proper dimecres, en el Centre Cultural Sa Congregació d'aquesta localitat de Mallorca, tindrà lloc una conferència 100 anys de Miles Davis. Serà aquest dimecres a partir de les 8 del capvespre.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Estem escoltant algunes de les peces més importants de la carrera d'aquest gran visionari, innovador i creador incansable que va redefinir el jazz una vegada i una altra al llarg de 5 dècades extraordinàries de composicions de discografia per emmarcar, deixant una empremta que continua inspirant generacions de músics i amants de la música arreu del món. I arriba ara una de les composicions més famoses a nivell mundial de l'esmentat Miles Davis, Milestones.

0: els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: un gran visionari i una de les figures més importants i revolucionàries de la història del jazz, Miles Davis, que amb motiu del centenari del seu naixement el recordam a les diferents entregues i sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Com sempre, a punt, música per oïdes sensibles, per fer la digestió, gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio que t'oferim dissabte i diumenge entre les 3 i les 9 del vespre. I a part de l'homenatge que es durà a terme en el Festival de Jazz a Sa Pobla, i aquesta propera setmana conferència, motiu del centenari del naixement de Davis, també es sumen en aquest tribut la 17a edició del Banyalbujàs. En aquesta localitat de la Serra de Tramuntana, el proper dijous, 30 de juliol, es farà un concert homenatge a Miles Davis de la mà de Neil and Abel. Per cert, acabam d'escoltar la peça titulada Someday My Prince Will Come. I un apunt més pel que fa a aquest centenari. Hi ha un llibre ben interessant que arriba en gairebé les 200 pàgines, Sketches of Catalonia, de Pere Pons. Ens ofereix una crònica viva i en primera persona de les estades i concerts del trompetista a Barcelona, Palma, València, Andorra. A través de diferents testimonis i mirades complementàries, l'obra reconstrueix l'impacte de la seva presència que va causar a músics, periodistes i espectadors d'aquest creador que va revolucionar la història del jazz.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I ara un músic que va col·laborar en més d'una ocasió amb el senyor Davis, a més, enregistrant o participant en aquell mític àlbum Kind of Blue. És Bill Evans, que en format trio en fa una adaptació de Milestones que hem escoltat abans de la pausa.

0: clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be lonely. Amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
0: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
9: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
10: Completam selecció de migdiada amb el britànic Ronnie Jordan, un guitarrista important i bon representant de l'acid jazz, del jazz fusió. Ha mesclat aquest estil amb tendències com ara soul, funk, inclús el pop. Malauradament, el gener de 2014 moria a la curta edat de 51 anys. El de Londres, Ronnie Jordan, va retre homenatge al gran Miles Davis fent una revisió amb el seu característic jazz fusió del clàssic So What, que hem escoltat l'original de la mà del propi Davis en la primera part d'aquesta sessió de migdiada. Així arribarem al punt horari de les 4. Després de la informació, recorda que seguirem punxant la banda sonora de l'estiu i d'aquest darrer diumenge del mes de juliol. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Les Balears són la comunitat amb la taxa més alta d'inserció laboral de persones amb discapacitat. El 30% fan feina. Tot i que per evitar que algunes empreses no arriben ni al mínim previst segons la llei, que és el 2%, el govern estatal cerca endurir les sancions. Amb la nova reforma, les multes podran superar els 200.000 euros i fins i tot s'enfrontarien a la pèrdua de subvencions públiques. Carmen Muñoz és membre de la Junta Directiva del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears.
2: Al voltant del 30% de les persones amb discapacitat que estan censades en aquestes illes estan fent feina amb empreses ordinaris, amb el que això suposa. No? És un tant per cent molt alt si el comparam amb la mitjana estatal, que està en un 27-28%.
1: Encara de la plana laboral, la manca de personal, la contractació a temps parcial, els baixos salaris o la falta d'aplicació de la jornada laboral de 35 hores són alguns dels arguments dels treballadors de Correus per convocar mobilitzacions a partir del setembre. Asseguren que l'empresa pública incompleix els pactes que havien signat amb els sindicats ara fa 2 anys i que, lluny de millorar la seva situació laboral, empitjora assumint més funcions mentre la plantilla minva. Així ho explica Daniel Balzaques, delegat de Comissions Obreres al sector postal de Balears.
3: Correus s'està fent una reteada històrica en la contratació, a les Illes Balears. Ens estem trobant en el període d'estiu, el període vacacional de la plantilla, pues, en reteades de fins al 55% en comparació pues, amb l'any passat. És una política d'empresa que ja du anys, que està pues, patint la plantilla i que comença a ser insostenible pues, per temes de salut. La plantilla està en els límits.
1: Nova jornada marcada pels incendis a la península que ja han obligat a més de 100.000 persones a evacuar o quedar confinades a casa seva. Els focs de Madrid i Àvila han començat a donar senyals de millora. En canvi, a la Vall d'Uixó, crema sense control. S'ha duplicat el perímetre afectant 4.300 hectàrees i els fronts actius són de difícil accés, complicant encara més l'operatiu d'extinció. Els veïnats estan preocupats i, de fet, no està previst que puguin tornar avui a casa seva.
4: Estamos preocupados. De momento nos ha dicho que a Eslida el fuego no ha llegado, pero que en Artana sí, lo tienen controlado.
5: Han desalojado, es que se han quedado en Eslida, que per això estan perillant.
6: Nos han dicho que más seguro que mañana. Oí aquello, es muy raro que pasaremos todavía la noche allí en el polideportivo en el otro lado.
1: Aquest incendi, de fet, s'ha iniciat en diversos focus separats i se sospita que podria haver estat intencionat. Així ho ha exposat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé.
7: Todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales. A partir de ahí, vamos a seguir las investigaciones y en cuanto tengamos más información, no se preocupen que se las vamos a poder ofrecer. El SEPRONA está trabajando, está tomando también testimonios a personas que pudieran tener algo de información.
1: També a França els incendis continuen fora de control als departaments de Gironda i Landes. La situació més preocupant és a Gironda, on la superfície cremada ja representa 4 vegades la de la ciutat de París. A més, 30.000 persones han hagut de ser evacuades. En aquests dos fronts s'ha declarat un nou incendi, de fet, al departament de Var. Les autoritats han qualificat la situació de molt desfavorable i alerten que el vent pot reactivar els focus. Amb aquest punt acabam. Més notícies. El pròxim butlletí serà el punt de les 5. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Així sona la famosa i alegre Don't Worry, Be Happy, carregada de bones vibracions, el tema que va ser un èxit planetari de la mà del afroamericà Bobby McFerrin. El de Nova York publicava aquest exitàs l'any 1988. Cançons amb ànima carregades de fibra sensible és el que et propòs per aquesta propera sessió. Perles musicals calmades, ben treballades, amb bons arranjaments i lletres, d'aquestes que formen part dels essencials d'Òrbita 3. Sessions eclèctiques per ambientar aquest calorós estiu 2026. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, davant de micròfon, Tito Fuster. Seguim orbitant la galàxia musical, una més de Bobby McFerrin, en aquest cas versionant la mítica Susie Q de la Creedence.

0: cançons envolvents amb aquest punt atmosfèric de la mà d'aquest projecte de Dream Pop, Cigarettes After Sex, un grup nascut a El Paso, Texas. Acabam d'escoltar l'exquisit ambient pop d'aquesta Apocalypse. I en aquesta selecció eclèctica també ha sonat Iron and Wine i els noruecs Kings of Convenience. Ens toca fer una pausa i tot d'una ens tornem a submergir en aquest collage sonor de tempo musical suau i eclèctic.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster, Òrbita 3.
2: I love you.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

ritme acústic amb les bones vibracions de la música hawaiana. Jack Johnson, acompanyat del seu inseparable ukelele, va crear bones cançons com ara aquesta Good People. Sonen en aquesta mostra eclèctica. Estils com ara dream pop, indie folk, de tempo musical calmat, per gaudir de les melodies, de les lletres, amb la calma que necessiten, escoltant els temes sencers, i així perceps el que transmeten. Són les que formen part d'aquest paisatge sonor que ambienta els horabaixes d'estiu. Una més de Jack Johnson.

0: Òrbita atrás. Òrbita atrás. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològica.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològica.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Oh!
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
6: 1, 2, 3, 4.

És una de les grans sensacions del neo-soul contemporani, la britànica Arlo Parks. Estarà presentant el seu proper llarga durada el pròxim mes de novembre a Madrid i Barcelona. Amb Arlo Parks completam aquesta selecció eclèctica, una mostra de cançons de tempo musical més reposat. Arribam al proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública amb Just Go de Arlo Parks. Gràcies per orbitar. Punxant des de la cabina, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: L'episodi de pluges i tempestes ja ha acabat a les Balears i no es preveuen més ruixat les pròximes hores. De fet, tant l'Agència Estatal de Meteorologia com Emergències han desactivat els avisos i només romanen actius el groc per fenòmens costaners a Menorca, que acabarà, de fet, en una hora. Un canvi de temps que posa fi a la tercera onada de calor de l'estiu, que ha estat més llarga de l'habitual, més de 20 dies, i que deixa registres superiors dels 40 graus de dia i els 35 de nit. Pel que fa avui, les temperatures són una mica més suaus, amb màximes al voltant dels 32 graus. A tot això hem de dir que aquesta tempesta sí que ha afectat a l'operativa de Son Sant Joan, ha causat la cancel·lació d'una quinzena de vols. A més, un 80% de moviments s'han vist afectats pel retard amb una durada mitjana d'una hora. La situació perdurarà durant tota la jornada, segons ha informat AENA. Les Balears experimenten un increment constant de visitants. Si ho posem en xifres, són 2,5 milions de turistes rebuts en 3 anys. Una situació que tensa els recursos de la comunitat i per això s'ha escollit el lema Mallorca al límit per encapçalar la protesta convocada avui hora baixa al centre de Palma. Es vol denunciar que el creixement econòmic i turístic no ha comportat una millora del benestar a la comunitat. Representants del sector i experts proposen fer una reflexió sobre el nombre de places turístiques que tenen ara mateix les illes. Són unes 600.000 actualment. Plantegen limitar la quantitat de vols que arriben a Mallorca. Escolten Rafael Duran, que és president de Bactur, i després a Pedro Fiol, que és president de Viva, les agències de viatges de Balears.
2: Jo crec que l'oferta llotjativa que tenim en aquests moments és suficient. I, de fet, tal vegada inclús era suficient fa 8 o fa 10 anys. El dia demà, tal vegada, per un tema d'emergència habitacional, haurien de reduir, tal vegada, inclús certs lloguers vacacionals que en aquests moments, tal vegada, no porten valor.
3: Les possibilitats que dona l'aeroport que cada vegada pugui venir més gent, doncs jo crec que de qualque manera, i així ho ha demanat el govern i ho ha demanat les empreses i també els sindicats, jo crec que s'haurien de fer mirar, no?
1: Notícies de l'exterior. A Berlín continua l'operatiu de recerca del sospitós de causar un atropellament massiu durant la celebració de l'orgull LGTBI, que ha deixat una persona morta i 29 de ferides, 3 d'elles en estat crític. Les autoritats han confirmat que es tracta d'un jove de 21 anys que recentment va ser posat en llibertat després de complir una condemna d'un any en un centre de menors. Tot i que no s'ha confirmat oficialment, els mitjans locals apunten que són càrrecs per terrorisme i, de fet, el cas s'investiga com un atemptat terrorista. Un apunt d'esports, triomf de la selecció balear de boxa al campionat d'Espanya en edat escolar. L'expedició participant en aquest torneig celebrat a València ha comptat amb 10 esportistes d'entre 11 i 14 anys i 3 tècnics que s'han proclamat campions per equips en combat en la categoria cada femenina i també és líder en la modalitat de formes. Acabam amb un darrer punt, perquè en uns minuts Viní Salem vibrarà amb el so dels tambors. És la trobada de colles de batucades a Batum, que recorrerà els carrers del poble amb centenars de participants, percussionistes, agrupacions i colles també vingudes de Girona i Barcelona. Totes juntes crearan un so únic per donar vida als correfocs amb els dimonis de la filoxera de l'infern, que són els impulsors d'aquesta cita, que celebra 3 edicions. Les comunicadores Joana Maroto, Marta Ferrer i Laura Arias narraran aquesta celebració en un programa especial a IB3 Televisió que començarà quan faltin 5 minuts per les 6 del capvespre. Llavors, nosaltres a les 6 en punt actualitzarem les notícies al pròxim butlletí. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: El so nostàlgic d'aquestes perles musicals que ens agrada punxar en format vinil quan entram en òrbita durant el cap de setmana. Fem rodar i rodar el plat de discos que tenim dins l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio pública, on activem el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical dissabte i diumenge capvespre. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda. Hotel California, la cançó que dona títol en aquest famós llarga durada que signaven Eagles fa 50 anys enrere, el 1976, significava el seu cinquè treball d'estudi, on aconseguien fama mundial, amb un èxit total sense precedents, aconseguint vendre fins a 42 milions de còpies només d'aquesta feina discogràfica.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Amb una mescladissa de hard rock, country i soft rock. I amb motiu també d'aquesta efemèride he trobat bona excusa per recordar algunes de les cançons més populars d'aquest Hotel California, com ara New Kid in Town.

0: són Eagles, sinònim de country i rock californià, la banda fundada a Los Angeles a principis de la dècada dels anys 70. Glenn Frey, Don Holley i companyia. El seu èxit mundial arribava l'any 1976, fa 50 anys, amb la publicació d'aquest disc que hem recordat i punxam en format vinil el mític LP Hotel California.
1: Clàssics a òrbita 3.
0: Un treball que es convertia en número 1 als Estats Units i posteriorment ha aconseguit vendre, com abans apuntava, el voltant.

0: 3 Radio es cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

Supertramp, Breakfast in America, la cançó que dona títol en aquest gran llarga durada que la banda britànica publicava cap allà l'any 1979. Melodia perfecta del conegut com a rock progressiu de la banda que es fundava l'any 1969 de la mà de Rick Davies, qui va ser el principal lletrista i compositor, juntament amb Roger Hodgson, de la discografia de Supertramp. Aquest proper mes de setembre farà un any de la mort del senyor Davies a l'edat de 81 anys. I el que recordam aquest cap de setmana, els 82 anys que hagués celebrat aquest passat dimecres, nascut a Regne Unit l'any 1944. Qui va ser el principal creador d'aquest gran vinil Breakfast in America, que enguany s'ha reeditat, va ser el difunt Davies. Arriba The Logical Song.

0: Àlbums i cançons que han marcat època i tendència, com ara Breakfast in America, de Supertramp, que enguany s'ha reeditat en format vinil. Hem recordat en el grup britànic Class Exponents del rock progressiu, que es varen fer mundialment coneguts a la dècada dels anys 70 i 80, aconseguint vendes milionàries arribant en els 70 milions de discos arreu del món. L'èxit absolut arribava en Breakfast in America, creat en gran mida per Rick Davies, que aquesta setmana hagués fet 82 anys i el proper mes de setembre en farà ja un any de la seva pèrdua.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora en

0: Seguim revivint moments històrics. Corria el juliol de 1991. Aquest estiu fa 35 anys, el difunt Tom Petty, acompanyat dels seus inseparables Heartbreakers, llançava aquest Into the Great Wide Open, el seu vuitè àlbum d'estudi.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un disc que se va convertir en un exitàs, sobretot en els Estats Units. Posteriorment, s'ha convertit en un dels àlbums importants de principis de la dècada dels anys 90, amb aquest rock de tendència més mainstream, amb un punt pausat i alguna dosis més rockera. El hit planetari d'aquest LP va ser amb el seu primer senzill, Learning to Fly.

Òrbita, òrbita tras. L'òrbita sonora d'Ibe Tras Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ibe Tras Ràdio és música. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

Seguim agitant la coctelera musical de l'estiu en Òrbita 3. Punxaré la banda sonora d'aquest darrer diumenge del mes de juliol fins arribant al punt horari de les 9. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu. Com ara aquest disc que llançava l'estiu de fa 40 anys, Tina Turner, Break Every Rule. Significava el seu 6è àlbum d'estudi llançat l'any 1986, que va ser un èxit als Estats Units, Regne Unit i, posteriorment, a Europa. Va aconseguir vendre milions de còpies, plasmant una vegada més la seva força, energia, la seva imponent veu, mesclant el rock i el soul.

What you get is what you see. Tina Turner, i un dels senzills més destacats d'aquest Break Every Rule que llançava l'estiu de 1986, fa ja 40 anys. Turner va realitzar una gran gira mundial per promocionar aquest LP amb una data rècord a Rio de Janeiro. Va cantar davant més de 180.000 persones, que es diu aviat. Directe que va ser enregistrat i posteriorment llançat en vídeo. Una autèntica fita històrica. Amb la cançó que dona títol en aquest disc, arribarem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després dels 4 minuts d'informació, seguim punxant la banda sonora de l'estiu. Gràcies per orbitar davant del micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. La gran afluència de turistes durant l'estiu suposa un repte pels serveis públics de les Balears, que han d'afrontar més demanda. Un dels àmbits on això es mostra de forma més evident és el sanitari, especialment en zones turístiques o de costa. Els sindicats apunten que es veu afectada l'atenció primària i que s'ha hagut de tancar consultes per falta de professionals que es concentren a reforçar les urgències per entendre, sobretot aquestes setmanes, intoxicacions etíliques, baralles, accidents de trànsit i cops de calor. Ho explica Erlinga Vihande, que és delegada adjunta d'acció sindical del sindicat SATSE Balears. Diu que la manca d'infermeres és transversal a tot el sistema sanitari.
2: Estamos bajo mínimos, es decir, ahora en verano estamos con plantillas reducidas y estamos con el triple de población. El problema mayor es que no hay suficientes enfermeras para poder cubrir esos contratos. Entonces, lo que están pidiendo la administración y las empresas privadas es que hagamos horas extras. Pero llega un punto en el que no es possible fer aquestes hores extra perquè també necessitem descansar.
1: Aquesta seria precisament una de les conseqüències de la saturació turística que ha provocat una manifestació al centre de Palma d'aquí a una hora a partir de les 7. És el tercer estiu consecutiu que se celebra. Els convocants en aquesta ocasió són 145 entitats ecologistes, socials i civils, també de diferents sectors, aplegats sota la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Recorden que aquesta protesta és contra el model econòmic i el malestar que provoca en la qualitat de vida dels residents. En cas que reiteren, volen deixar clar, és contra els visitants. Jaume Pujol, el portaveu de la plataforma.
3: En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, els turistes representen la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment les nostres manifestes i les nostres reclamacions són un decreixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
1: Aquesta protesta, com dèiem, està convocada a partir de les 7 i començarà a la plaça d'Espanya de Palma. Es dirigirà per les avingudes en direcció cap als instituts per voltar cap a la Rambla i al Born. El recorregut acabarà a ses voltes amb la lectura del manifest i també el cant de la Balanguera a càrrec de Maria Hein. Mentre duri la marxa, hi haurà talls de trànsit i restriccions en les vies per on transcorre i també afectarà els busos de l'EMT que modificaran la seva ruta. En plana nacional, sense millores en els operatius d'extinció que lluiten contra diversos incendis que cremen a la península. El d'Àvila ja és el major incendi de la història recent a Espanya. Ho acaba d'assegurar fa uns minuts la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen.
4: Una temporada de incendios extraordinariamente complicada, tan complicada como que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025. Sí que la situación sigue siendo compleja, por lo tanto todos los activos de forma integrada están actuando en los distintos frentes y por lo tanto no me atrevo a darle una señal de cómo va a avanzar en las próximas horas. Lo que sí le puedo decir es que el trabajo conjunto es extraordinario y estamos viendo cómo todos y cada uno de ellos están trabajando de forma extraordinaria para poder dar una resolución pues lo más temprana posible.
1: Paraules de la ministra Sara Hessen fa només uns minuts en roda de premsa des del punt de comandament de l'operatiu d'extinció de l'incendi que crema a Madrid, que està ubicat a Navalcarnero. Amb aquest punt acaba amb més notícies al butlletí de les 7. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio en Tito Fuster.
1: Això es diu l'Empordà.

Aconseguida adaptació del clàssic L'Empordà del grup gironès Sopa de Cabra. Aquesta rumbera adaptació de la mà de Sabor de García i els desapareguts Ojos de Brujo. Encetam així una sessió que dedicarem en gran part a punxar algunes de les cançons més significatives de Sopa de Cabra perquè celebren ni més ni manco que 40 anys de trajectòria, començant la seva aventura musical des de Girona l'any 1986. A més, a la vista, el seu concert a Campos, Mallorca, proper 7 d'agost. Escoltarem les seves cançons originals i genuïnes, però també un bon grapat de bones versions. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris, davant de micròfon, Tito Fuster, seguim punxant la banda sonora de l'estiu, ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: Sopa de Cabra, segur recordaves aquesta Camins del seu àlbum Plou i fa sol, que llançaven fa ja 25 anys, el 2001. La bona combinació artística de Josep Tió, les composicions i les lletres de Gerard Quintana. Fan del Sopa, grup abanderat del conegut i anomenat rock en català. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins que ara no hi són.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquest clàssic del seu repertori va ser versionat per el duet de Saragossa Amaral, fent aquesta adaptació.

Els mateixos Sopa de Cabra versionant en format acústic El boig de la ciutat, un altre clàssic, un altre himne del seu repertori, que segur no faltarà a la seva actuació prevista a Campos, Mallorca, el proper 7 d'agost, la gira que celebra els 40 anys de trajectòria. Els gironins, que varen aconseguir triple disc de platí, venent més de 130.000 unitats del seu mític Ben Endins, de l'any 1991. Àlbum que s'enregistrava a la Sala Celeste de Barcelona, aconseguint aquesta fita històrica. I ara, donant pas a la nostàlgica i romàntica Podré tornar enrere, interpretada per l'autora catalana Beth, que també participarà en el concert del proper dia 7 d'agost a Campos.

0: tu sexo. ¡Wow!
1: La rocanrolera El sexo que me hace feliz, interpretada per Pereza, una de les poques cançons cantada en castellà per Sopa de Cabra. La banda gironina que celebren 40 anys de trajectòria que es diu Aviat. Moment ara de fer una pausa, una aturada ràpida i tot d'una... Seguim orbitant.
2: Òrbita 3. Òrbita 3.
3: Òrbita 3.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: Òrbita 3.
9: Òrbita 3. Òrbita 3.
10: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
11: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
12: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Cançons que han marcat tota una generació, aquestes creades per Gerard Quintana, Josep Tió i companyia, els de Girona, Sopa de Cabra, celebrant 40 anys de trajectòria. Si et quedes amb mi, segurament no faltarà aquest clàssicàs a la seva actuació, repassant aquests 40 anys, dia 7 d'agost, a Campos, Mallorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara el trio barcelonès Sidoní versiona El Far del Sud.

La romanticona El Far del Sud, interpretada per el trio barcelonès Sidoni. I completàvem aquest especial 40 anys de Sopa de Cabra punxant la reciclada Camins, versió electrònica d'aquest clàssic que publicaven fa 25 anys, el 2001, que abans hem escoltat l'original, que llançaven en el seu disc Plou i fa sol. Aquest cover interpretat per la cantant Su, el propi Gerard Quintana i la producció de Mon DJ.

0: cafesols.
1: La versió electrònica del clàssic Camins, interpretada per el propi Gerard Quintana i la catalana Su, i la remescla creada per Mon DJ. Els de Girona actuaran dia 7 d'agost a Campos, Mallorca, i el mateix dia Su actuarà a Menorca. Per tant, si orbites des de Menorca, la catalana Su descarregarà les seves cançons en el Jazz Bar del Port de Ciutadella el proper divendres 7 d'agost.

0: tot un clàssic de Ràdio Futura, enamorada de la moda juvenil, fent aquest petit canvi, la catalana Su, amb una personalitat desbordant i una veu única, s'ha convertit en una de les millors compositores i una de les cares més visibles de la nova fornada dels artistes del pop indie actual. Su estarà actuant divendres, dia 7 d'agost, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Et ve de gust recordar l'original.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll,
2: yeah. I amb dosis rock and rolleres arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Després dels 4 minuts d'informació, no deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest darrer diumenge del mes de juliol. Si orbites des de Menorca, Loquillo actuarà dia 4 d'agost en el Menorca Music Festival en Es Mercadal. Feo fuerte y formal, tot un clàssic del repertori de Loquillo, amb la col·laboració de Dani Martín. És part del disc que llançava l'any passat el rock and roller, Corazones Legendarios, versionant els seus clàssics amb nombroses col·laboracions, com ara Carlos Segarra, de Los Rebeldes, Alaska, Manolo García, Coquemaya, entre d'altres. Feo fuerte y formal, Loquillo.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Tot és a punt al centre de Palma, a la plaça Espanya, perquè comenci la convocatòria de la manifestació contra la saturació turística. És el tercer estiu consecutiu que se celebra, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que plega de 145 entitats ecologistes, socials i civils i de diferents sectors. Allà hi és la nostra companya, Francesca Mas. Bon dia. Què ens pot contar en aquesta hora?
2: Bon dia. En aquesta hora, aquí a la plaça d'Espanya, ja hi ha un bon nombre de manifestants i molts continuen arribant. Encara és pres per fer una valoració de la participació, però tot apunta que és alta. Entre els assistents es poden veure nombroses pancartes amb missatges crítics amb el model turístic i que fan referència també a la crisi de l'habitatge. Aquestes són algunes de les impressions dels manifestants que ja són a la plaça.
3: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar, bé, molta, com se diu, o sigui, molta voluntat i molta creativitat en realitat per fer-ho bé. I troc que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
4: Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
2: La manifestació sortirà d'aquí uns minuts des de la plaça d'Espanya. El recorregut passarà per avingudes i des d'allà arribarà a la plaça del Tub, la Rambla, el Passeig del Bon i acabarà a ses voltes on es llegirà el manifest. Això és tot des d'aquí. Seguirem informant sobre la mobilització a les pròximes hores.
1: Gràcies, Francesc Amar. Recordar que durant aquest recorregut, mentre hi hagi en marxa la marxa, hi haurà restriccions de trànsit en els carrers afectats. També els busos de l'EMT modificaran la seva ruta. I més notícies de darrera hora. Els representants del sector del metall de les Balears han assolit un acord històric fa només uns minuts per la renovació del conveni col·lectiu. S'ha acceptat l'augment del 18% acumulat en els pròxims 4 anys en tots els conceptes salarials. Això suposa la major pujada salarial dels últims anys en el sectors que s'han renovat. Així, s'apujarà un 5% enguany, un 4,5% en els pròxims 2 anys i, finalment, un 4% més el 2029. També s'inclou una clàusula de revisió salarial per llavors. A més, s'ha acceptat un increment del 40% del valor de l'hora extra. Així queda desconvocada, per tant, la vaga que havia de començar demà del sector del metall i fins dijous que ve. Ho explica Roberto Serrano, que és el responsable de política sindical i negociacions del sindicat UGT-FICA.
5: Las subidas salariales que se han aprobado, estamos muy contentos porque, sinceramente, acabamos de firmar la mayor subida salarial que se ha hecho en Baleares en los últimos años, y esto se lo ha llevado el sector del metal, porque es una subida acumulable de un 18%. Será porque consideramos que tenemos que seguir luchando por la industria y que el convenio del metal tiene que ser un convenio apetecible para que los trabajadores sigan ejerciendo sus profesiones.
1: I un incendi forestal de petites dimensions s'ha declarat avui hora baixa a Cala Murada, al municipi de Manacor, que ha cremat mitja hectàrea de pinar. El foc s'ha iniciat al voltant de les 4 i mitja de l'hora baixa, segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural al seu compte de la xarxa social X. Amb tot, en menys d'una mitja hora, ha estat donat per estabilitzat a l'espera de la seva extinció definitiva. A les tasques han participat 3 mitjans aeris, 3 autobombes, 20 bombers forestals i un agent de medi ambient de l'Institut Balear de la Natura, així com diversos efectius dels bombers de Mallorca. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al pròxim butlletí. Serà ja al punt de les 8. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: Vamos allá.

0: La rumba, el pop, el rock, la cançó d'autor, tot ho mescla al bo de Daniel Higiénico. Hem recordat una de les seves cançons més emblemàtiques, acompanyat de la quarta de Banyoband, el bar de moda. Encetam així una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que agitam durant el cap de setmana. I moltes gràcies per estar en òrbita. Davant del micròfon, Tito Fuster. Daniel i la Quartet de Banyoband oferiran un concert amb banda al complet aquest proper divendres, dia 31 de juliol, en el cicle d'estiu El Eterno Verano, que es du a terme a les sales Gremi de Palma. Així arrencam aquesta selecció d'actualitat, farem un cop d'ull a l'agenda de concerts que compleixen de ritme aquestes caloroses nits d'estiu. Una més de Daniel Higiénico i la Quartet de Banyoband, un altre clàssicàs del seu repertori.
1: Bueno, no comencem aquesta ronda, la pago jo.

0: El sarcàstic, divertit i singular Daniel Higiénico, acompanyat de la Quartet de Banyoband, actuarà aquest proper divendres, dia 31 de juliol, en el cicle El Eterno Verano, a les sales Gremi de Palma.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I si estàs orbitant des de Menorca, tal vegada aquesta actuació et pot interessar. Si t'agrada la rumba i la fusió, la festa està assegurada amb Muchachito Bombo Infierno aquest proper divendres en el claustre d'Amor.

0: La alegría y festa asegurada, muchachito, bombo infierno, que vamos a escoltar cara guapa. El proyecto que lidera Jairo Pereira, que va a comenzar como músico de carrer, y desde el año 2004 va a crear Muchachito y el seu bombo infierno, combinant rumba catalana, amb funky, rock, pop, y destacat per oferir un format de directes molt enèrgics. Muchachito Bombo Infierno, aquest proper divendres dia 31 en el claustre d'Amor a Menorca.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
0: Seguim repassant l'agenda de concerts de la recta final d'aquest mes de juliol i també els que vendran a principis del proper mes d'agost. El Festival Pedra Viva de Menorca acollirà el concert de Buica el proper dimarts 4 d'agost. Aquesta cançó du per títol Jodida, però contenta.

La grandíssima Buica, artista internacional guanyadora d'un Latin Grammy, cantant, compositora, productora i poeta reconeguda per la seva veu intensa, un estil musical inclassificable que travessa gèneres i cultures, coneguda com a la veu de la llibertat o la perla negra de la música. Ha col·laborat amb figures tan importants com ara Carlos Santana, Anushka Shankar, Sial o Pedro Almodóvar. La seva trajectòria fusiona flamenc, jazz, soul, música africana i electrònica, amb un llenguatge profundament personal. Guanyadora, entre d'altres guardons, com ara la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts el passat 2023. Buica oferirà a Menorca ben segur un concert emocional i espiritual. La cita dimarts 4 d'agost, que s'emmarca en el Festival Pedra Viva 2026. L'actuació tindrà lloc a partir de les 9 de vespre a la finca Mallaui de Ciutadella. Una peça més de Buica, amb aquesta exquisita fusió de soul, música africana i electrònica. Escoltam El Silencio, acompanyada del DJ i productor Kiko Navarro. Si orbites des de Menorca, una actuació ben recomanable, Buica actuant en el Festival Pedra Viva, dia 4 d'agost a Ciutadella.

0: dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, Dani Mofarrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Hola a tothom, som Navego de Cap Pela.
1: Jo som en Joaquim de Cap Pela.
0: I som aquí per presentar-vos i donar-vos a conèixer el nostre darrer disc, que se titula Morgan.
1: Bé, Morgan és el tema principal del disc i és un poquet un homenatge a en Víctor Uris, un harmonicista espectacular, un pirata a la música i com bon pirata tenia un lloro que se deia Morgan i bé, l'homenatge ve un poquet per aquí.
0: Bueno, és un disc això, que és cert que és un homenatge a en Víctor amb aquest Morgan Blues, però també és un disc de memòria, d'herència, d'agraïment a totes les persones, músics, tots els que mos heu acompanyat i que mos heu deixat qualque llavor en el grup i que, com veus, nosaltres és cert que som molt morgans, no? Perquè som lloros que mos enamoram de les veus que mos agraden i les que estimam realment després intentam recollir-les, fer-les nostres i amb els arranjaments d'en Joaquim en 6 veus.
2: Pots un dia el nostre dia arribaria.
1: Pots escoltar Cap Pela a Òrbita 3. Cap Pela està en òrbita.

0: El respetat grup vocal mallorquí Capella, celebrant ja poc més de 30 anys, oferint cançons i concerts, com ara el que tindrà lloc el proper dijous, dia 30 d'aquest mes de juliol, a les nits de Cantàpera, a Palma. La Fundació Sa Nostra presenta dijous musicals i acabarà aquest cicle d'estiu amb l'actuació de Capella aquest proper 30 de juliol a partir de les 8:30 del capvespre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I més música en directe per aquests darrers dies del mes. Demà dilluns, a Palma, la Misericòrdia, a partir de les 9, i emmarcat en el Festival Atlàntida Mallorca Film Fest, actuarà La Bien Querida.

0: Ana Fernández, Villaverde, és a dir, la ben querida. La cantant basca actua demà a la Misericòrdia Palma. Actuació que s'emmarca en el festival Atlàntida Mallorca Film Fest. La seva mescla d'indie, pop, folk, cançó d'autor i pop electrònic. Acabam d'escoltar una de les noves cançons publicada l'any passat, Podria haver sido. Amb la ben querida fem una ràpida pausa i abordam la recta final d'aquesta sessió dedicada a repassar, a fer un cop d'ull a l'agenda de concerts d'estiu.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: El cantautor asturial de Gijón, Nacho Vegas, acabam d'escoltar La gran broma final, una de les grans peces d'aquest autor que es caracteritza per lletres treballades, íntimes, mesclant el folk, pop i rock. Completa aquesta sessió d'actualitat que hem fet un cop d'ull a l'agenda de concerts per aquests dies d'estiu, a motiu de la seva actuació aquest proper dimarts, dia 28, a la Misericòrdia Palma, mateixa ubicació on actuarà demà la bien querida que escoltàvem abans de la pausa. L'actuació de Nacho Vegas també emmarcada en el Atlàntida Mallorca Film Fest. Amb un altre gran tema del seu repertori, El hombre que casi conoció a Michi Panero, arribam en el punt horari de les 8. Després de la pausa per la informació, seguirem una hora més fins a arribar a les 9, orbitant la galàxia musical. Seleccionant els continguts a les mascles i comentaris, a càrrec de Tito Fuster, un autèntic gustàs.
1: Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. En marxa la manifestació contra la saturació turística a les Balears, que plega milers de persones al centre de Palma. El lema escollit per aquesta tercera edició és Mallorca al límit. Seguint la marxa ja la nostra companya Francesca Mas. Bon vespre. Per on transcorre hores d'ara la protesta?
2: Bon vespre. En aquests moments ens trobam a les avingudes de Palma, de camí a la plaça del Tub. Encara no hi ha dades oficials sobre el nombre d'assistents, però la cua de la manifestació és llarga i tot apunta que la convocatòria ha tingut un seguiment important. Entre els manifestants es poden veure pancartes que fan referència a la crisi de l'habitatge i al model turístic. Entre alguns dels missatges ens trobam, per exemple, són les nostres places, no les vostres terrasses, tot inclòs Poble Venut o morim del turisme. Els convocants asseguren que Mallorca ha arribat al límit i reclamen un canvi de rumb en les polítiques relacionades amb el turisme i l'accés a l'habitatge. Així ho ha expressat el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas.
3: Trobem que és molt important sortir el darrer estiu abans de les eleccions i, a més, amb un estiu en què estem superant tots els rècords, tots els límits. Recordem que Mallorca està al límit, on és el nostre lema, i dia 12 d'agost trobam un eclipsi total del sol que ja se preveu que col·lapsarà completament Silla.
2: I aquestes són també algunes de les opinions dels manifestants.
4: Jo crec que s'ha de fer visible que som moltes persones les que trobem que ja és insostenible viure en aquesta illa, que és impossible jo, com a persona jove, trobar un habitatge digne.
5: Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no, és que no quedarà res. I estem farts.
2: La manifestació acabarà a ses voltes amb la lectura del manifest i això és tot des de les avingudes de Palma.
1: Gràcies, Francesca, per aquesta darrera hora. Recordar que en tot el recorregut d'aquesta manifestació hi haurà talls de trànsit mentre duri la marxa. I més notícies del dia. Queda desconvocada la vaga del sector del metall de les Balears prevista a partir de demà. Els representants dels treballadors i la patronal han arribat a un acord a darrer moment, avui hora baixa, i després d'un intens cap de setmana de negociacions. Així, l'acord per la renovació del conveni suposa un increment salarial del 18% acumulat en els pròxims 4 anys. És la major pujada aconseguida per un col·lectiu els últims anys a la comunitat, ho diu Roberto Serrano, responsable de política sindical i negociacions del sindicat UGT-FICA.
6: Las subidas salariales que se han aprobado, estamos muy contentos porque, sinceramente, acabamos de firmar la mayor subida salarial que se ha hecho en Baleares en los últimos años, y esto se lo ha llevado el sector del metal, porque es una subida acumulable de un 18%. Será porque consideramos que tenemos que seguir luchando por la industria y que el convenio del metal tiene que ser un convenio apetecible para que los trabajadores sigan ejerciendo sus profesiones.
1: En plana nacional, ordenen un nou desallotjament per mort de l'incendi de Madrid. Els veïnats de la urbanització El Encinar de Alberche han rebut el missatge "és alert" perquè surtin de les seves cases i es dirigeixin al punt decretat d'acollida. Sumen ja gairebé 100.000 persones evacuades o confinades per tots els focs que cremen a la península, que són a Madrid, Ávila, Toledo i Castelló, els principals. A ells els ha enviat un missatge de suport al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha visitat el punt de control de l'operatiu d'extinció de Navalcarnero.
7: Están en una situación de una enorme tensión emocional. Quieren volver a sus casas, quieren volver a su lugar. Irán cuando las autoridades lo autoricen y lo que a ellos se refiere tiene nuestra solidaridad, la solidaridad del Partido Popular y la solidaridad de, estoy convencido, de la totalidad del pueblo español. En segundo lugar, agradecer muchísimo a este operativo, un operativo que afecta a todas las administraciones públicas.
1: És tot. Més notícies al butlletí de les 9. Continua Arbitra 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

La música en reggae dels jamaicans Inner Circle encata la darrera sessió del col·legi musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Enfilam la recta final d'Òrbita 3, el còctel sonor de l'estiu que tenc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster. Posarem ritme, cançons, en aquest moment de relax càlid del dia, la posta de sol. I han començat en tot un clàssic interpretat per aquesta banda nascuda a finals dels anys 60 a Jamaica, Inner Circle. El proper 3 d'agost actuaran en el recinte Mallorca Live. Seran els caps de cartell del Mallorca Roots Festival, esdeveniment dedicat a la música caribenya, on també hi seran Dicongos i Culture, amb Kenyatta Hill. Seguim orbitant amb ritmes càlids i tropicals.

grups històrics del moviment de Rastafari, del so reggae, nascut a la illa caribanya de Jamaica. Inner Circle, que escoltàvem fa uns minuts, aquests darrers, The Congos, i també Culture, al capdavant, amb el vocalista Kenyatta Hill, actuaran en el Mallorca Roots Festival, que es durà a terme el proper 3 d'agost,

0: en el recinte Mallorca Live a Calvià. Esdeveniment que arrencarà a les 6 del capvespre fins a la 1 de la matinada, 7 hores de reggae.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Si t'agraden aquests ritmes i vibracions musicals, podràs viure la millor experiència reggae de l'estiu. Fem una aturada, una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és actualitat.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Oh! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
9: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito.

0: són el combo de Nova Zelanda, Fat Freddy's Drop, i la seva exquisita mescladissa combinació de funk, soul, dub music, pinzellades de jazz i electrònica orgànica. Les seves fusions i ritmes caribenys sonaran en directe el proper mes de setembre, tres actuacions a la vista dels Fat Freddy's Drop de la seva gira europea, fent aturada a Madrid 24 de setembre i els dies 26 i 27 a Barcelona. I amb ells arribam a fer la darrera aturada i abordam la recta final d'Òrbita 3.
1: Azumala, azumala, yo.
2: Òrbita 3. Òrbita 3.
1: Azumala.
2: L'òrbita sonora.
1: Azumala, azumala, yo.
2: Vive 3 Ràdio.
1: Azumala.
2: Amb Tito Fuster.
1: I babanambe firima, sisi.
3: Tres ràdios, música.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
6: Put your hands together one time. I want you to get together.

ritmes envolvents per enfilar la recta final de Òrbita 3, musicalitzant la posta de sol d'aquest darrer diumenge del mes de juliol, fenomen que tindrà lloc avui a les 9 i 11 minuts a les Illes. La música dub creada a Jamaica i amb manipulació digital i electrònica. Així, arribam en el punt horari de les 9 i completam el nostre recorregut sonor que han començat al migdia. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, que passeu una molt bona setmana. Adeu, salut i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Milers de persones recorren des de fa dues hores al centre de Palma, convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Clamen per un canvi de model econòmic a la comunitat, amb la prioritat centrada en els residents i el seu benestar. Seguint la marxa hi ha la nostra companya Francesca Mas. Bon vespre, Francesca. Quines són les proclames dels participants?
2: En aquests moments ens trobem a la plaça Joan Carles I. Milers de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Encara no coneixem les dades dels organitzadors, però segons la Policia Nacional hi havia unes 25.000 persones a la plaça d'Espanya en el moment de començar la manifestació. La mobilització és per ara pacífica i no hi ha hagut aldarulls més enllà de càntics i crits. Els assistents han cridat al ja tradicional que estima Mallorca no la destrueix. També hi ha hagut cants com Turis Go Home o Miris on Miris, tots són guiris, apel·lant als turistes que es troben passejant per la zona. A més, tant en els càntics com en les pancartes s'ha fet referència a les dues persones detingudes a Santa Maria. Els convocants asseguren que la situació actual envers el model turístic és insostenible. I així ho ha expressat el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, i alguns dels assistents de la mobilització.
3: Tornem a dir que Mallorca està al límit i ara ja sí que és veracó. Qualsevol dia que se passi, cada dia que no se facin passes fermes cap a un decreixement, estem perjudicant greument l'habitabilitat de la nostra illa.
4: Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
5: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar, bé, molta, com se diu, o sigui, molta voluntat i molta creativitat en realitat per fer-ho bé. I trobo que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
2: D'aquí uns minuts la comparsa arribarà a ses voltes, on està previst la lectura del manifest. Això és tot des de la plaça Joan Carles I de Palma.
1: Gràcies, Francesca, per la darrera hora d'aquesta protesta que continua, com dius, pels carrers de Palma. Un altre punt d'atenció, precisament en aquesta hora ciutat, és la Misericòrdia. El seu pati està a punt de començar la gala inaugural de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. En aquesta vetllada es projectarà la pel·lícula Forastera, de la directora mallorquina Lucía Alanyà, guardonada al Festival Internacional de Toronto. Però el reconeixement no aturen aquí, ja que enguany es farà entrega també del Premi Illa de Cinema a Rafael Ruiz, la persona que durant anys va pintar a mà els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de Palma. Amb tot això, arrenca una setmana plena d'actes amb més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, 25 concerts i 18 conferències fins diumenge que ve, que tindrà lloc la Clauenda. Per ara, ja s'han adquirit 50.000 entrades per assistir als actes de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'incendi de Castelló continua actiu, segons ha anunciat el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama. En roda de premsa fa només uns minuts ha confirmat que el foc a Vall d'Uixó ha arrasat milers d'hectàrees i ha aprofitat també per lloar la feina dels efectius d'extinció.
6: L'incendi actualment sigue actiu. Podemos decir que el perímetro actual está situado en 48 kilómetros de perímetro y aproximadamente 6.500 hectáreas. Contando los municipios del día de hoy, aproximadamente 16.000 vecinos de estos municipios y que están 700 personas alojadas en los centros que se han establecido.
1: També t'ha dit que França, Bordeus, està en alerta màxima per l'avançament dels incendis al sud-oest del país. Les autoritats han descartat, de moment, l'evacuació de la ciutat. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, Equip de Guàrdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositat, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
1: Moment per conèixer patrimoni de les Balears.
2: Revisant catàleg.
1: En concret, el castell i l'Almudaina d'Eivissa.
2: Consultant base de dades.
1: Així mos ho explicaven els nostres companys del dia a Eivissa i Formentera.
2: Play.
3: Idò, com feim almenys una vegada al mes, ens endinsam a Art i Part, l'espai on miram Eivissa a través del patrimoni i de la història de l'art. I, com sempre, ho feim amb la historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Bon dia, Matilde.
4: Bon dia, què tal?
3: Molt bé. Avui na Matilde ens acompanya en una visita a un dels espais més emblemàtics de la ciutat d'Eivissa, un lloc que durant molts anys ha estat tancat i que ara ha tornat recentment a obrir-se al públic. Matilde, de quin lloc estem parlant avui?
4: Pues vamos a ponernos en situación con una música para hablar hoy del Castillo y la Almudaina de Eivissa.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Calor.
4: Moscars.
5: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
5: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Equip de guàrdia. Pep Díaz.
8: Un dels col·laboradors habituals de Xiu Xiu és Juanjo Montserrat.
9: Inici de recerca d'àudio.
8: Si t'assembla, escoltam com explicava com va seguir els Jocs Olímpics d'hivern 2026.
9: Així és per l'ansiós.

0: I ara hem de saludar la persona d'aquest estudi amb més contactes d'estrelles internacionals, en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, bon vespre.
2: Com anà?
0: La pregunta és com estàs tu.
2: Bien, bien, anant fent. I millor estic encara, tenint en compte, el descobriment que hem fet aquest 2026 a casa nostra.
0: I què ha estat?
2: Hem fet un descobriment espectacular anomenat Jocs Olímpics d'hivern de Cortina, Milán, 2026.
3: Cançó oficial de Jocs Olímpics d'hivern 2026.
2: Que m'agrada. És tot d'una llama bé esports. Vols o no?
0: És la cançó de la Wii.
2: De la Wii.
0: D'una Nintendo en la qual fas esport.
2: Sí. No l'he tingut en la meva vida, però aquesta cançó se coneix per esports.
0: Te diré una cosa, Juanjo. Per mi també estan sent un descobriment. Jo arribo a casa nostra a les 10 i me poso l'aplicació de RTV Play. I me menys tots... Bé, me menys, perdoneu aquesta expressió terrible, no, però veig tots els vídeos de totes les disciplines, m'encanta.
2: Clar, m'agrada que diguin lo de l'aplicació, perquè, clar, ho estan donant en obert, ho estan donant gratis, i a mi això me fa molt feliç.
0: Clar.
2: No, m'és igual, però...
0: Amb el servei
2: públic.
0: Si, per
2: exemple, si el futbol se donés gratis a la tele de casa meva, jo no miro el futbol, però a lo millor el miraria.
0: Ja.
2: És que és curiós, però si me poden entrava, si he d'anar a un bar...
0: També són bastant més entretenguts que el futbol, jo crec.
2: Per suposat. I res, nosaltres igual. Mira, després de dinar i després de sopa, sempre se posa...
0: Una mica de curling.
2: A veure lo que donin, no? I estem gaudint moltíssimes, sobretot de dues d'aquestes categories, que són, mira, tenim esquí. Dins esquí tenim esquí alpino, no sé, de fons, de botar. Tenim combinada nòrdica, que se diu biatlón, que disparen...
0: Sí, biatlón.
2: Disparen en escopetes. Jo
0: disparen no... i després fan la volta i se tiren per avall esquiant.
2: Sí, no, anava a xerrar de qui se li va a córrer, això.
0: Sí, no, és fascinant.
2: Juntar, és que per juntar, disparar, podem juntar el que sigui, podem juntar... fer un saque de tennis, disparar una ballesta i fer una voltereta. És que, no sé, me pareix meravellós. Després tenim esquí de fons, també, buah, terrible, això ha de ser espectacular. I tenim acrobàtic, snowboard, esquí de muntanya. Bé, molt d'esquí, mos ha agradat, no? I també hi ha sobregel. I tenim patinatge de velocitat, vale? Després hi ha, bé, el hockey i el curling. Abans mencionaves el curling, a nosaltres no mos ha agradat gaire, és veritat que és una miqueta avorrit. I sobretot el vencedor total ha estat el patinatge artístic.

0: però en plan, ui, aquest. Ui, aquest. No ha aixecat els turmells.
1: Està professionalitzant.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: és veritat que 15 minuts de televisió te fan expert en qualsevol cosa.
0: En qualsevol cosa.
3: Però tu, sense els comentaristes, te poses.
0: Sí.
3: Perquè diuen... Menudo plif.
0: Sí.
3: Menudo plof.
0: Jo m'encanta inventar-me coses. No, no, manivela doble con Torre Eiffel. No sé, doy, ¿no?
3: ¿Por qué no ha hecho este plof?
0: Ah, després fa sa volta i de mira Sege. Mira, mira, com ha començat. Mira, sí. Sege no està.
1: Justa,
0: no,
1: justa.
0: Sí, no,
3: després en parlarem
0: no?
3: més, en la Marta Sampas.
0: I així pareix que en sabem i no en tenim ni idea, no? Teniu en compte que hi ha distintes categories i per això mos hem arribat a saber els participants perquè se van repetint. Ho tinc per aquí. Hi ha individual masculí, individual femení, per parelles, dansa sobre gel... que no és el mateix que patinatge artístic. No, és que m'encanta. O sigui, dansa sobre gel és pràcticament el mateix, però no voten.
3: No?
0: Pues mira, això ara m'ho has capat. Crec que sí que va ser individual.
3: Sí, sí, exacte.
0: Però és com el mateix, però no fan acrobàcies, com a que ballen, dansa sobre gel. Mm-hmm. Meravellós. I també per equips. Per això s'han anat repetint i ja els anàvem veient cares familiars, en plan, ah, mira, ara veig japonès petitó. Ja com a...
1: És a dir, que n'hi ha un esportista que fa esquí, després fa...
0: No, esquí no, de patinatge sobre gel.
1: Enteres.
0: Clar, per equips.
3: Van passant diferents.
0: Individual, aquest ha participat també per equipos. A la millor que també per parella ha participat en la seva parella.
3: I els entrenadors també pot ser el mateix per diferents equips.
0: Espectacular, i sé per què ho dius, perquè hi ha hagut un senyor calvo conegut, bé, ja sabeu, conegudíssim, perquè tenia un senyor encarregat d'anar-li canviant la lliqueta segons l'equipo. És a dir, era entrenador de com a 4 de 6 equipos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Una locura. A mi no m'apareix bé.
1: No.
0: Perquè, home, és com a... Potser tu tens un preferit i entrenes millor una altra i fas que guanyi aquell. No m'apareix bé, senyor Calvo, però bueno, no
2: clar,
0: passa res.
2: Clar, pots fer estratègia ja entre ells.
0: Sí, i bé, i això, bé, mira aquest petitó, tal. Ah, ara bé, és que se n'ha anat a Turquia a posar-se pel d'aquí poc. Bé, que tenc jo amb els calvos, ara no s'hi donarà en compte.
3: Perdoneu, se pedida de matrimoni, com se diu? Pedida en català. Bé, no sé. És igual, li va demanar...
0: Demanada.
3: Petició de matrimoni, sí. Gràcies, Toni Cardell. Petició de matrimoni va ser... la parella espanyola, precisament.
0: Però l'any 88.
3: No.
0: Ah, en guany?
3: Sí.
0: Ah, no, pues mira, no, aquest episodi me'l vaig perdre.
1: És la reina de xiu-xius, tot això sí. Ho té controladíssim.
0: Sí, jo això me'l vaig perdre.
3: Parella espanyola, però que cap dels dos és espanyol, però estan nacionalitzats aquí per poder competir.
0: Oh.
3: Però això és una altra història.
0: Sí, una altra història. I segurament vos soni aquest nom, no? I és que, clar, sobretot, hem flipat, tant nosaltres com tot el món, amb els mortals cap endarrere d'en Ilia Malinin. Ilia
3: sí,
0: Malinin.
3: Que al final no li va sortir tan bé, oi?
0: Claro, això voy. És un...
3: Va patinar...
0: Pensaran d'un autèntic flipat que ell mateix autodenomina ell com el dios de los quàdruples i tonteries així, que fan els americans, perquè són així, i sempre guanya tot, perquè és vera, i varen flipar de borrer-lo, sa semi i tal, no sé què, però va arribar a sa final... I va caure el primer vot que va fer el segon, va tornar a caure i va quedar octau i el món en xoc.
1: Però, perdoneu, és el que va fer el backflip.
0: Sí, el mortal cap enrere.
1: La cucavela cap enrere.
0: La cucavela, així. No, i nosaltres vam flipar, però a la final segur que la pressió... Li va poder.
3: Sí, va dir que la salut mental li va jugar una molt mala passada.
0: Però clar, nosaltres més comentaris de cunyat. Perquè aquell final va caure tothom. I nosaltres, aquest gel. Aquest gel no estava... Aquest gel l'hem de revisar. Clar, estava caigut tothom, no era normal. Veníem de veure dies de flipar en colors i arribes al final i cau... No, la temperatura s'està fonent. Tot ple d'aquests comentaris. En el final va guanyar un jove de Kazajistan anomenat Mikhail Shaidorov, que bé, ho va fer molt bé, però bàsicament va guanyar perquè els altres varen caure tots i ell no. O sigui, ell flipava. I me fa gràcia perquè hi va haver un japonès que era el tercer, i clar, el darrer en actuar, en fer la performance, era en Ilia, i clar, jo mateix vaig dir, bé, ha de passar un desastre com tal que aquest japonès guanyi el bronze. I el bronze.
3: El bronze.
0: I efectivament...
3: Però una cosa, Juanjo, tu no venies a xerrar de música.
0: No, jo no m'agrada això. No, sí, m'agrada que ho diguis perquè

0: A eso voy.
1: Però és que tens el meu guió i tot.
0: Però no. El patinatge artístic té una cosa. I és que, clar, jo ho disfrutava més que naines, a mi pare, perquè jo que som músic, clar, les rutines duen música. Ah, ara vi com ho he filat, tot això.
2: Molt ben filat.
0: Espectacular, avui he fet feina. Duien que si Nestavinsky, que si la banda sonora d'Interestel·lar o de Dune, no? Hans Zimmer estava per tot, que si un tango horrorós, no sé si aquell dia el vaig veure, un tango.
2: El vaig veure, sí.
0: Oh, quin horror. Que si és bolero de Ravel. Bé, moltíssima música, i clar, això m'ha donat a mi que pensar, no? I he pensat, quin ha estat el moment musical més important d'aquests Jocs Olímpics? I com no podia ser d'una altra manera, teníem, com a moment més important musical, el Nessun Dorma, que va cantar n'Andrea Bocelli durant la gala inaugural.

0: espectacular.
1: Sí.
0: Home, jo... Però això és l'Andrea Bocelli.
1: No, en Bocelli, el senyor Segó. Ell sí, no se considera cantant d'òpera. Recordem, ell és un cantant com a tirant líric i tot això, però ell no se considera cantant d'òpera. Aquest n'és un normal, és doble d'especial perquè no podem deixar de recordar-nos de la darrera interpretació que va fer mai en la seva vida el Luciano Pavarotti. Perquè abans de morir, casualment, també va fer l'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Torino, també a Itàlia, l'any 2006.
0: Vides paral·leles.
1: O sea, però que literalment ha passat 20 anys, clar, que se torni a fer a Itàlia, que torni a cantar-nos un dorma.
0: No, no.
1: Pell.
0: Pell de gallina. Sí.
1: I clar, i per què m'agrada tant aquesta cançó?
0: Jo no crec que tinc una lleugera sospita de per què t'agrada tant aquesta cançó.
1: Sí. Aquesta
0: perquè,
1: cançó...
0: Juanjo, tu ets una estrella que no s'ha fet d'un dia per l'altre.
1: No.
0: En Juanjo, fa uns anys, va anar a la televisió estatal espanyola.
1: Així és.
0: A un concurs molt famós que se diu Got Talent. I què va passar, Juanjo?
1: Bé, aquesta cançó va ser la meva seleccionada per anar a l'audició de Got Talent any 2021.
2: Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo Juanjo Montserrat.
2: ¿Qué has venido a hacer, Juanjo?
3: Hoy os voy a interpretar una de las arias más importantes de la historia de la música, que es Nessun Dorma, de la ópera Turandot, de Puccini.
2: Muy bien.
0: Davant en Risto,
2: el Maluma de la ópera.
1: Sí, sí, sí.
3: Exactamente.
2: Vamos allá.
0: T'ha dit el Maluma de la ópera.
1: El que sap. Anda ya.
4: Quina bou.
5: Estoy flipando,
1: Está flipando.

0: Paco, però a veure, això no ets tu? Mm. Que vares fer davant en Risto?
1: Clar, vosaltres me demanareu això, que és que està sonant, no? Bé, jo crec que de tantes vegades que he vengut a la ràdio i ho he contat a qualque entrevista,
0: per ja qui no
1: gent,
0: ho sàpiga.
1: Nostre seient ja ho deuen saber, però jo no vaig anar a Got Talent cantant, ni tocant la guitarra, que és el que sé fer. Jo vaig anar allà tocant un instrument japonès anomenat otamaton. O otamatone, com jo li he dit tota la vida. Que és això que sona, efectivament. Final?

0: toma.
1: Molt bé.
0: I aquí ja la gent se va tornar loco. No, recordem que era època de Covid i no hi havia tant de públic com hi hauria d'haver, però bueno, va ser un momentazo, no? Espectacular de la història de la televisió espanyola.
2: Sí, perquè té aquest vídeo 10 milions de visites.
3: Sí, 10 milions de visites a YouTube.
0: Clar, això és un instrument japonès i va haver un japonès, un senyor japonès molt llest, que va agafar aquesta actuació, la va subtitular en el japonès i la va repujar a YouTube.
1: És a dir, que tu no has guanyat ni un duro amb aquestes 10
0: a
1: milions.
0: A mi, la fàbrica d'Otamatones m'ha enviat una caixa amb 10 Otamatones.
2: Ah, sí?
0: I ja està. Si cada un d'ells són 30 euros, però, bueno, pues...
2: Escolta, jo vull saber què te va dir en Risto. Bé, realment ja ho sé, escolta-ho.
4: Yo estoy super out. Pensaba que lo había visto todo, tío.
5: Cuidado, que esta es la frase previa a dar un botón de oro,
2: En Risto te va donar el botó d'or.
0: El botó d'or,
2: que ja devia ser la màxima puntuació.
0: Clar, a mi em fa gràcia perquè... Clar, mem, ja ho he contat moltes vegades. Jo no me vaig presentar voluntàriament, sí, no, però no va ser idea meva de dir, bé, i si me'n vaig a Got Talent, sinó que m'han telefonat ells. Jo no havia vist aquest programa, jo no vist la tele, bé, als Jocs Olímpics, sí, però jo no havia vist la tele absolutament mai, no havia vist el programa, jo no sabia que hi havia un botó dorat, sabia que hi havia un botó vermell que te poden aturar, però el botó d'or jo no sabia com funcionava, no? I clar, això, ara estem a la ràdio i no ho podeu veure, però si voleu anar a YouTube i mirar el vídeo, clar, se m'abou a mi amb una cara de... que acaba de passar, però jo no sabia. De fet, jo me recordo que estava col·locant el peu de micro per qualque banda i jo no sentia... Clar, quan dus el micro, a teva ho sents tot, però jo estava en un escenari on jo no sentia molt bé el que deien ells, perquè no hi havia microfonia allà, i clar, jo estava a lo meu... Jo no sentia el que deien i pum! I un susto que me vaig pegar... Que
2: però
0: jo...
2: això m'ho està molt bé, perquè vares conquerir el cor del hater d'Espanya, sí, que és en Risto.
0: Clar, jo estava una mica t'acollonat perquè tu no saps cap on els guionistes, molt probablement, cap on hauran pensat dur aquesta actuació. I tant podria ser que en Risto digui, mira, què mierda és esta, vete a tu casa, que podria passar.
2: Però no t'haguessis ofès.
0: No,
2: perquè
0: però...
2: tu no
0: però
2: necessites la promoció de Risto.
0: Una miqueta de ràbia, hagués fet ràbia. De dir, sí. Això és la primera vegada que ho veig a la televisió espanyola i me dius que me'n vaig a la meva ràbia.
2: Ja.
0: Però al final van haver perquè me varen deixar com a por todo lo alto, perquè esto es muy difícil, no sé com. Bueno, a part de Got Talent, recordem, Nessun Dorma, que xerràvem de Jocs Olímpics, obra del compositor, ojito aquí, Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini. Toma, quin nom! Recordem que cada vegada que vens a IB3 Ràdio has d'apuntar el teu nom a un paper aquí centrat. Jo no m'agradaria ser en Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini, perquè mare de Déu. I forma part de la seva darrera i inacabada òpera, Turandot, basada en l'obra de teatre d'en Carlo Gocci de l'any 1762. Ell va morir l'any 1924 a Brussel·les, se li va complicar el càncer de gargamella, era un fumador compulsiu, okay. Però l'obra se va estrenar 2 anys més tard perquè hi va haver en Franco Albano que la va acabar, no? I aquí tenim una d'aquestes àries que és Nessun Dorma. La curiositat és que el vespre que se va estrenar Nessun Dorma varen baixar el teló just allà on ho va deixar en Puccini. I varen dir una frase, simplement era: aquí finalitza l'òpera perquè en aquest moment va morir el mestre, en majúscules. A segon vespre ja li varen fer el final afegit. Quina ràbia, també, perquè jo, si vaig a l'estreno, home, pues jo vull veure fins al final, no me faceu el final. Clar, jo amb aquest ens intriga de veure-ho acabar, no? I home, jo m'hagués quedat un poc fred de dir, o preparat un final, o estrenant sobre, pues... Però, bueno, era una manera, no?, de rendir-li homenatge. I, clar, com vosaltres veus, jo avui no duc guitarra.
3: Exacte.
0: Jo avui
2: vens orfe.
0: Sobretot, jo avui no he duit Otamatone.
3: Tampoc.
0: Perquè, clar, jo m'he fet una pregunta. I és, com sonaria Nessun Dorma en mallorquí?
2: No pot ser.

0: Montserrat, señores y señores.
1: Espera, espera, que en Juanjo s'ha aixecat de sa cadira. En Juanjo fa aquest final èpic. Qui ha dit Andrea Bocelli? Si tenim Juanjo Montserrat, així ho xiu. Moltes gràcies, Juanjo.
2: I ara és quan m'acup.
3: No, no, molt bé, és fantàstic. És que ets una... ets una persona que sorprèn.
1: Un artista. Un artista, perquè sí. Si no té Otomato...
3: Otomato.
1: Té la seva veu.
4: Otomano. Otomano. Amb espadilles al final. El Otomano ese.
1: Sí, però vas guanyar o no?
4: No, jo vaig anar a la final. No, de fet, no vaig arribar a la final. Vaig fer semifinalista. Què passa, Dorat, com que te passa...
1: Fes-ho directe a la final.
4: No, te passa directament, sense història. Pum, directe, pum. Què passa? Que la semifinal mai queda a un bot de passar a la final.
3: I que vas dur allà, però... Perdona, Inés.
1: No, li volia demanar si hagués guanyat molt de dos bes. Si hagués guanyat.
4: Dos bes? Ara que ho dius? Supos que se guanyava algo. No, és que no me vaig informar.
3: No,
4: jo m'era igual.
3: Jo volia saber quin xisme vares dur a semifinal.
4: Clar, tot anava en procés. Primer, audició, anés un dorma amb una base i jo tocant. A la semifinal vaig fer... City of Stars. I vaig duen en Magí Garcias, pianista d'aquí, consagrat, i me va acompanyar amb el piano. I per la final ja volia dur directament una orquestra sencera i fer la primera actuació d'Otamatoni i orquestra en la història.
5: Ells ho van
4: però
5: perdre.
4: No vaig passar a la final.
1: Un moment, se preguntes, quan duràs
3: Sotomatone?
1: Matone, aquí a xiu-xiu?
4: Bueno, quan...
1: La setmana
4: quan
1: que ve?
4: Quan la temàtica... Bueno, per la setmana que ve, sí, la setmana que ve.
3: Va, i el tornem a penjar a YouTube. I en aquest, en aquest cas, Juanjo Montserrat, tu substitules en japonès...
4: Clar.
3: I clar, i després si va vindre 10 milions de persones, per l'amor de Déu, això és Ivetres, és vera que no és Got Talent, però més o manco...
1: Quin tema podràs fer amb el Sotomano?
4: Lo que tu...
3: Que
4: vosaltres me digueu. Mentre
1: nostre,
4: no sigui molt ràpid...
1: Un nostrat?
4: Un nostrat?
1: Tot,
3: la Balanguera, per exemple.
4: Ah, clar.
5: Clar, una cançó de Eminem no...
4: No entra bé. Clar, no entra. Per exemple, la directiva de Got Talent volia que jo toqués Titanic i tal, però tampoc volia que fos tan avorrit, no? Ja, algo
3: la Balanguera m'agrada.
4: Mira, d'aquí poc, dia de les Illes Balears.
1: Correcte. Passa, diumenge, vens dimarts, va perfecte. Dimecres, va perfecte.
4: Vinga, va.
3: Vinga.
4: Però en aquest cas no podem fer com sona mallorquí, perquè Sotomatone no xerra idiomes.
1: Bé, és igual. Tots mos entenem en Sotomatone.
4: Va, correcte.
1: Gràcies, Juanjo. Fins ara.
4: Hola, adéu.
6: Atlantis is calling, SOS for love. Final.
5: Per escoltar Juanjo Montserrat o altres col·laboradors de Xiu Xiu, basta que sintonitzis IB3 Ràdio de dilluns a divendres a les 8 del vespre. En el cas de que coincides amb una transmissió esportiva, no necessàriament Jocs Olímpics, l'emissió de Xiu Xiu passa a IB3 Ràdio 2.
7: IB3 Ràdio és història.
8: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Josep, com
9: Hola.
1: Estàs?
9: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
1: fa... Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
3: Però
9: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
9: De nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
9: Ah, que bé.
1: Servei públic.
9: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
5: Seguim xerrant de cinema.
0: Inici de recerca d'àudio.
5: En aquest cas, des cinema relacionat amb Menorca i la cova d'en Xaroi.
0: Play.
2: Va, que ara us explicarem una llegenda. Hi havia una vegada un home d'origen àrab que va naufragar les costes de Menorca. Va ser l'únic supervivent del naufragi i va aconseguir refugiar-se en una cova d'Espenya-Segat. El seu nom, Xaroi.
10: I es diu que un dia va raptar una jove dels llocs del voltant, sa fadrina de Vini Adrís. Es van enamorar i van viure junts i amagats a la cova durant anys i van tenir 3 fills. Però un dia que va nevar, els homes armats del poble van descobrir unes petjades i en seguir-les van trobar l'amagatall. En Xaroi i el fill gran es van llançar a la mà i la dona i els altres fills van ser traslladats a l'hospital.

0: Una història que, si tot va bé, es convertirà en una pel·lícula d'animació gràcies a la feina dels professionals de sa productora Té Idees. Ens acompanya na Marta Alonso, productora. Com estàs, Marta? Bon dia.
1: Oh, que bé. Jo, oh, aplaudiments. No. Quina xantada. Aplaudiments i tot. Bon
0: dia. Que quins aplaudiments que vos mereixeu, amb aquest projecte que teniu entre mans tan polit. Conta'ns un poc, va.
1: M'agrada molt la presentació. Si tot va bé, tindrem la pel·lícula. I és cert, perquè això és un viatge que hem començat i és costós, farragós, molt gratificant, però és un viatge llarg.
0: Bueno, per aquells que no sàpiguen com és això de fer una pel·lícula, sí, és un viatge llarg, és un viatge ple d'aventures. Quan el vau començar, vosaltres?
1: Doncs podria dir que fa 3 anys, més o menys, que va venir en Sergi Espada, és el director d'animació de molts dels projectes que fem a Té Idees, i va dir, Marta, que és que tinc una idea. I clar, jo visc a Menorca, i aleshores tot el que és illenc i de Menorca estic enamorada. I em va dir, mira, vull fer la pel·lícula de la Cova d'en Xuroi. I a partir d'aquí va ser un match, que dic jo, un flatxasso, i hem començat a treballar, seguim treballant, i ara sembla que ja estem en preproducció i ja la cosa ha arrencat, però encara ens queden un parell d'anys ben bons.
0: Tot comença amb una idea. Na Marta és nascuda a Barcelona, però vius aquí a Menorca des de fa estona, i amb aquesta productora Té Idees, que vosaltres en teniu moltes d'idees, tu i la teva companya, no?, que sou dues que esteu al capdavant de sa productora, i en Sergi vau començar amb aquesta idea, que ara esteu en preproducció després de 3 anys. I com és això de convertir la llegenda de sa Cova d'en Xuroi en una pel·lícula d'animació?
1: Doncs primer comencem per la història. Avui heu llegit la llegenda. Jo sempre dic que una llegenda, hi ha fets històrics, però també hi ha molts fets més fantasiosos o més imaginatius, o les llegendes es reinterpreten una història, i segurament aquí sí que va arribar un pirata i és molt possible que s'amagués a la Cova d'en Xuroi, però tota la resta que ho envolta, nosaltres hem jugat a reinterpretar-ho a la nostra manera. I hem volgut fer una Cova d'en Xuroi una mica més contemporània. Què vol dir contemporània? Doncs entenem que aquí hi ha dos personatges que decideixen fer un gir a les seves vides, que són en Xuroi i la noia de Viní Adrís.
0: De Viní Adrís, sa fadrina de Viní Adrís.
1: I nosaltres el que fem és girar el focus, i en comptes de posar-ho en Xuroi, el posem amb aquesta lota que ha de lluitar amb una Menorca del segle XVII, amb una societat que li diuen o casament o convent. I ella no vol ni una cosa ni l'altra, i apareix un mor guapo i diu, ai, calla, que haurem de prendre decisions difícils a la nostra vida. I jo crec que aquest gir de guió sí que li dona un punt i una mirada més contemporània a aquesta reinterpretació de la llegenda. No hi ha un segrest, en aquest cas. Hi ha decisions que prenen ells, aquest arc de personatge de la pel·lícula, i jo crec que això li dona aquest punt diferent.
0: Reinterpretar.
1: Sí, sí, és una paraula molt fàcil de dir.
0: I difícil de fer, també.
1: Sí, molt.
0: Perquè al final és això, no? Són aquests components actuals, aquest paper de ses fietes, de ses princeses, de ses dones que s'ha donat a ses pel·lícules d'animació i a ses llegendes, també, no? I és donar-li aquesta altra mirada de dir, jo prenc ses meves decisions i, per tant, sóc jo la que vull anar o la que deixo de fer i no necessito ser rescatada de ningú.
1: Ah, exacte, li donem el poder i és una visió més femenina de la història. I bé, és una llegenda que no deixa de ser una història d'amor, però crec que també hi ha molts altres elements que hem incorporat. Hem incorporat també Menorca com a paisatge, creient que Menorca és una illa amb poder, és una illa que si te l'estimes et cuida, i és una illa que aporta molt, fa com de personatge també en aquesta història. I altres elements, i altres...
0: Tampoc en diràs molta cosa.
1: Tampoc t'ho
0: explicaré tot. Home, ja ho sé que no, però bueno, hi haurà tradició, hi haurà amor, hi haurà temes socials actuals, hi haurà 3 personatges, perquè ja us has dit que Menorca, com a illa, també serà un personatge. Diàlegs en menorquí, no?
1: Sí, sí, la pel·lícula, la versió original és en menorquí, excepte 2 personatges que parlaran català. Un és Xuroi, que és l'estranger que arriba aquí, i aleshores la nostra llicència és que parlarà català. La resta són habitants de Menorca i parlaran en menorquí. I és per això que no... És per això, veus? Ara m'ha sortit. És per això que no fa gaire vam fer un càsting de talent de veus menorquines. I escolta, et puc dir una cosa?
0: Sí, i tant.
1: Em vaig quedar... Quin talent! Quin nivell que teniu aquí! Érem uns 25 actors i tenim feina, eh?
0: O sigui que ja heu fet un primer càsting?
1: Hem fet un primer càsting, segurament en farem més, però hi ha un primer càsting perquè necessitarem tots aquests personatges.
0: Clar, són molts personatges que haureu de vestir, a més dels protagonistes, i els protagonistes ja els teniu, també, o no?
1: Sí.
0: Ah, sí? I ens ho diràs?
1: No ho
0: sóc a dir. No ens ho dirà.
1: Però sí que la veu d'en Xuroi, que és un actor català, ja hem decidit qui és, i la veu d'Anna Catalina, que és aquesta fadrina, també sabem qui serà, que és una menorquina.
0: És menorquina, eh?
1: És menorquina.
0: Una Catalina és menorquina.
1: Sí.
0: Ai, ja volem ser, però clar, és que nosaltres aquí ens hem de dedicar a preguntar.
1: Pregunta. L'actor català, us puc dir que fa poc ha guanyat premis molt grossos.
0: Què me dius?
1: Sí.
0: Molt grossos?
1: Sí, és un actor que ens encanta, que fa molt de teatre i que no fa gaire li van donar premis molt importants per una sèrie de ficció que ha fet.
0: No me diguis. Ai, que jo ja començo a sentir noms pel meu cap, eh? Que ha estat per aquí a Menorca en alguna ocasió.
1: Sí, que ha vingut. Ha vingut i ha fet algun dels espectacles aquí, sí.
0: Oh, ja. Bueno, així que ja teniu aquests primers personatges, el càsting dels protagonistes. I en quina fase esteu, Marta? En aquests moments, perquè ja esteu en preproducció, vol dir que ja teniu, et van veure en Es Menorca Film Market presentant aquest projecte, perquè clar, un cop es té sa idea es necessiten els doblarets per aconseguir fer sa pel·li.
1: Això. Estem en el procés d'acabar de finançar i de trobar finançament, de passejar. Ara, al març, la segona setmana de març, ens han convidat al Festival de Màlaga per presentar també La Cova d'en Xuroi, cosa que estic molt contenta. Vull dir que ara ha de viatjar, i a nivell de feina, doncs, estem amb el càsting, aviat començarem amb l'story, i tenim el guió tancat, i la creació dels personatges, tenim els conceptes dels personatges, que estem molt feliços de que l'estudi Grangel hagi volgut implicar-se en el projecte. Jo crec que és el gran regal d'aquesta pel·lícula, tenir els germans Grangel, i això vol dir que el gener del 2000, si tot va bé i seguim rodant i seguim aconseguint aquest finançament, el gener del 2027 arrenquem la producció màxima, que vol dir començar a treballar amb animació.
0: Bueno, queda manco d'un any, eh?
1: Sí, sí.
0: Esteu molt, molt a tocar ja,
1: sí,
0: aquest moment de començar la producció.
1: I després encara ens quedarà un any més.
0: Bé, sí, els processos són lents en qualsevol pel·lícula, però en una pel·lícula d'animació encara és més laboriós.
1: A poc a poc i bona feina.
0: Bueno, i els germans Grangel, que per aquells que no els coneguin, en Carles i en Jordi, són coneguts en el món del cinema d'animació, tenen experiència, projectes que han triomfat a Hollywood, com per exemple podem veure La Nòvia Cadàver, no?
1: Que
0: és un
1: dels
0: personatges que han creat. Han estat també a Madagascar, Pinocho, que va guanyar Òscar, l'Egipte, el príncep d'Egipte. Per tant, quan dius els germans Grangel, potser algunes persones no els coneixen, però quan comences a descobrir les seves pel·lícules, coneguts i reconeguts, hem vist tots pel·lícules d'ells.
1: Són un estudi molt petitet de Barcelona, al barri de Sants de Barcelona, i sembla que no facin res, i han creat el disseny de personatges de les grans pel·lícules que recordem tots. El Príncipe d'Egipto, per exemple, és un dels nostres referents per Xuroi.
0: Clar, anava a dir, el Príncep d'Egipte és una miqueta el que vosaltres també esteu en aquesta... Com seran els gràfics, els personatges, els dissenys, la tecnologia? Ja ho teniu, això?
1: Tenim
0: ja
1: una teniu
0: mica, cara de Xuroi?
1: Sí. Després t'ensenyo.
0: Com ho portes
1: estem
0: aquí?
1: Sí, ho porto aquí.
0: Ai, quina meravella.
1: Són conceptes, i a partir d'aquí evolucionaran. Ja hem dissenyat els 7 o 8 personatges principals. És una feina, a poc a poc, i anar fent i anar gaudint del procés.
0: I la tecnologia, quina tecnologia emprareu?
1: Tecnologia 2, serà animació 2D, i ara un software que tothom està treballant, i les darreres pel·lícules. I això també és un risc com a producció, que es diu Blender, no sé si us sona, bueno, totes les pel·lícules d'animació 2D. Flow, que va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula d'animació, està fet amb Blender.
0: Val, així ja tenim una referència. I quines complicacions us impliquen, la producció, aquesta tecnologia?
1: Doncs, com que és una tecnologia nova, encara no hi ha talent. És a dir, no hi ha molta gent que sàpiga fer-la servir. I jo crec que aquesta serà una mica la complicació. I com que tothom que està fent ara pel·lícules d'animació, tothom està entrant a fer un Blender, això vol dir que encara hi ha menys talent. És a dir, faig una crida. Si hi ha algú...
0: Aprofitem micròfons.
1: Si hi ha algú que sàpiga la tècnica Blender, que ens truqui.
0: Que ens telefoni al WhatsApp del Dia Menorca. 628 746 986 o veniu aquí als estudis, exacte, que estem al costat aquí en els
1: comencem
0: polígon,
1: a fitxar.
0: Comencem a fitxar. I a Marta ja li enviarem un missatget. Bueno, de moment ja teniu, a més dels germans Grangel, que se sumen, a més dels actors que també teniu, punt a puntet de poder anunciar que no ho faràs
1: sí,
0: avui. M'ha
1: no
0: quedat
1: puc
0: clar,
1: fer, no puc
0: però ja teniu coproduccions, també.
1: Sí, tenim TV3, que van ser els primers en entrar en el projecte, i fa molt poquet IB3, cosa que això
0: bueno,
1: necessitàvem aquesta IB3 que entrés al projecte, el suport.
0: I tant, de la televisió i ràdio autonòmica de les Illes Balears. Per tant, teniu ja pressupost garantit?
1: No tot, tenim una part i a pica pedra.
0: A pica pedra.
1: A pica pedra.
0: A pica pedra.
1: Anem a pica pedra.
0: I escolta, amb música no, piquem pedra? Com sí. serà la música també de la pel·lícula?
1: La música és de Manu Guix, no sé si us sona, però bastant, eh?
0: Sí, pianista, músic.
1: Ens encanta, sí. I farà la banda sonora de la pel·lícula. I això encara no ho estem treballant, això vindrà més endavant. Però sí, és un dels altres talents. Jo dic que és un projecte que va sumant talents mica en mica perquè volem fer una cosa que viatgi, que sigui internacional i donar a conèixer Menorca al món.
0: Fantàstic. Idò, primer pas, Màlaga, festival.
1: Sí,
0: i poquet a poquet.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, aquí estem pel que necessitis, Marta.
1: Doncs vindré.
0: Si necessites fer crides, sí. això, necessites blenders, o peres, o clares, o Jordis...
1: O el que faci falta.
0: Nosaltres aquí estem disponibles, o no, Pere?
2: I tant.
0: Que sí? Fantàstic.
2: Sí, sí.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Ja n'aprendrem d'això del blender.
0: Gràcies a tu,
2: sí,
0: Marta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta sort, molt d'èxit, que acabeu d'aconseguir tot el que es necessita i que s'apel·li, que sigui una realitat.
1: Esperem que sí.
0: Que en Xuroi que sí. el puguem veure i que també puguem veure la padrina de Vini Adrís a la gran pantalla.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: A
0: segur
1: vosaltres.
0: Que sí, jo no en tinc cap dubte, eh?
3: Vine de l'arxiu. I fins aquí l'equip de Guàrdia d'avui.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. La manifestació contra la saturació turística de les Balears ha recorregut als carrers de Palma de més 25.000 persones, segons Policia Nacional, xifra que eleva 70.000 als convocants. És la plataforma amb menys turisme, més vida. Xifres a banda, el cert és que ha estat necessari un canvi de darrera hora en la ubicació del punt per la lectura del manifest, perquè a ses voltes s'ha quedat petita per acollir a tots els participants. Finalment s'ha fet en el Parc de la Mà. Mallorca al límit és el lema que es recupera 26 anys després per denunciar la situació crítica de la comunitat i, sobretot, de la qualitat de vida dels residents supeditada al turisme. Així ho exposen els manifestants.
2: Jo crec que s'ha de fer visible que som moltes persones les que trobem que ja és insostenible viure en aquesta illa, que és impossible, jo, com a persona jove, trobar un habitatge digne.
3: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar molta voluntat i molta creativitat, en realitat, per fer-ho bé. I trobo que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
1: El creixement força mesura de la població illenca és una de les principals queixes dels manifestants. En els darrers 25 anys, les illes han assolit 1.200.000 habitants. És el territori de l'Estat on més ha augmentat, sobretot per la necessitat de mà d'obra vinguda de fora, cridada per una economia sempre creixent, basada en el turisme i els serveis. Desconvocada la vaga del sector del metall a les illes, havia de començar demà dilluns, però patronal i sindicats han arribat a un acord d'última hora. S'ha firmat una pujada dels salaris del 18% en 4 anys i també un augment de la remuneració de les hores extres. El president de la Federació de Patronals del Sector del Metall de Balears i també president de l'Institut de la Bisuteria de Menorca, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar la indústria, la comunitat i diversificar l'economia.
4: Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
1: La Misericòrdia a Palma acull avui vespre la gala inaugural de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que hores d'ara ja està en marxa. La projecció de la pel·lícula Forastera de la directora mallorquina Lucía Alanyà, guardonada al Festival Internacional de Toronto, ha estat el punt de partida.
5: És un festival que aposta per pel·lícules superinteressants i trae projectes molt diferents i molt diversos. Entonces, no sé, jo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
1: Enguany es farà entrega del Premi Illa de Cinema Rafael Ruiz, la persona que durant anys va pintar a mà els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de ciutat. Amb tot això, arrenca una setmana plena d'actes, amb més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, 25 concerts i 18 conferències fins diumenge que ve, que tindrà lloc l'acte de cloenda. El govern central ha confirmat que l'incendi d'Àvila reactivat durant avui hora baixa ja és el més gran de la història, amb més de 50.000 hectàrees cremades. El foc avança amb força a favor i pel vent. Els incendis de Toledo i Madrid també són encara dels més preocupants, amb milers de persones desallotjades i altres confinades a les seves cases. També són molts els mitjans desplegats de tots els cossos d'emergència del país i també enviats des d'altres punts d'Europa. El president del govern té previst desplaçar-se demà a un altre dels focus actius, la zona afectada per l'incendi a Vall d'Uixó, a Castelló. Amb aquesta punta acabam, actualitzam les notícies demà, el primer butlletí de la jornada de dilluns, que és a les 6, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. I aquest és el nostre darrer programa de la nostra novena temporada. I com venim fent aquestes darreres setmanes, avui toca rescatar alguns dels testimonis més memorables d'aquest curs. I ha estat un molt bon any, perquè per aquí ha passat de tot. però també ha estat un any especialment futboler. De fet, la setmana passada escoltàvem la menorquina Maria Caimaris, que havia jugat molts anys de futbol a Mallorca i que aquí havia coincidit amb una de les pioneres del futbol femení balear, Paca Orell, que va ser la primera mallorquina que, de fet, va debutar a la selecció nacional. Avui tornarem a escoltar el seu testimoni i també escoltarem el del gran Joan Torrents, l'encarregat de material de l'Atlètic Balears i un personatge estimadíssim, tant per la seva afició com pels equips rivals. Amb ells partirem de vacances, un mes just, i tornarem per arrencar la que serà la nostra desena temporada en antena. Una fita impensable quan varen començar i que haurem de celebrar d'alguna manera. Per ara, el de sempre, un darrer cop. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I començam amb Paca Orell, futbolista. Na Paca, la conec de tota la vida.
7: Nom complet i quan vares néixer?
8: Francisca Orell Salom, 10 de gener del 67 a Bunyola, carrer d'Orient 58.
6: I son pare era el municipal del poble.
8: I mo mare són labores, com feien antigament. Mon pare de Santa Maria, mon mare sí, d'aquí. Jo no te puc dir, no he conegut cap predí pràcticament. De Bunyola no n'he conegut cap, perquè quan la meva germana major té 66 o 7 anys i no l'ha conegut, t'ho imagina't, jo menys. I la meva predina jo tenia 9 mesos quan se va morir. I el de Santa Maria també, la meva predina era molt petita i el meu predí tenia 5 o 6 anys, jo. I els he conegut poc.
7: I com era el poble quan eres petita? Com
8: una era? Passada. Passàvem un gustet d'anar a posar monedes en el tren, perquè els esclafars... Sentíem el tren i sabíem que havien d'anar a escola, perquè fèiem de matí a hora baixa, i podies anar per tot tranquil·lament, fer cabanyes, per Garrigó, passava el gust. Clar, ha crescut molt, perquè la pujada a la costa de l'estació, tots són edificis ara i no n'hi havia, eren marges. Clar, senties el tren perfectament, ara no sent res, no el sents. I el poble ha crescut, evidentment, que també ha de créixer. No mos hem de quedar estancats, tampoc, però sí.
7: I com eres de petita?
8: Un animal. Sí, era la representant de la micromina de Bunyola, perquè tot el dia anava amb ferides. Aquí tot el dia m'enfilava i que treballava i aquí caig, aquí m'aixec. A veure, no era dolenta, era traviesa, com deia.
7: No feies putades?
8: No podia, mon pare era el municipal que havia d'anar a fer putades. Jo sempre he tingut aquest corquet aquí que no me deixava... Jo no podia fer segon que per tot no ho sabia. Saps què t'ho vull dir? És que havia d'anar molt alerta.
7: Clar, què significava ses fies municipal?
8: Que havia de fer bonda perquè tothom me coneixia i li contaven tot. Saps què t'ho vull dir? Havia d'anar molt alerta.
7: Estaves vigilada?
8: Totalment. Sí. Tenia la KGB darrere. No, i aquest, mon pare ho sabia tot, tot d'una.
7: Quan te va començar a interessar el futbol?
8: Ja tenia 5 anys, quan vaig començar a jugar. Aquí vaig, a Can Gual. Anava a veure entrenar i en Miquel Morro, que és porter dels amateurs, sempre me feia... Entrenava un poc amb ell. Sempre. Jo vaig començar amb en Miquel Morro.
7: De petita?
8: Sí, en 5-6 anys, sempre, tot el dia era en el camp.
7: En aquell moment, les nines jugaven a futbol o...?
8: Zero crèdits aquí. La Carme, de Casa Espadanyer, i jo. Jugíem en el pati i tal. Perquè la seva germana Anita ja era 3 anys més bé que nosaltres i no coincidíem. I la Pili Ballester, el més jove, tampoc no es cosa més jugant en el pati. Però en la Carme i jo, com que som de la mateixa quinta, sí.
7: Clar, què vos deien els nins?
8: No, m'ho respectaven totalment. A més, que sempre te triaven per anar al seu equip. Sempre. Sí. Mai han tingut problemes amb aquest tema. O jo, cap ni un.
6: Paca Orell era una nina quan va arrencar la seva carrera futbolística. Llavors, el futbol femení quasi no existia i només hi havia uns quants equips que permetessin jugar a les dones. Estava tot per fer, de vegades fins i tot als camps.
8: Jo tenia 14 anys i, clar, no podia jugar perquè no hi havia... No podia jugar, no és com ara que juguen mistos. Va venir Toni Ballester, l'amo en Toni, i amb en Jesús Díaz, que va ser president del col·legi d'entrenadors d'aquí durant molt d'anys, perquè feien un equip femení en el CIDE i ell era l'entrenador. I van venir a xerrar amb mon pare, evidentment. Tenia 14 anys, ja de més. I mon pare no va poc a pega, al revés. Tot van ser facilitats. I a canvi me van donar una beca per estudiar en el CIDE. I vaig aprendre a jugar a pillar, perquè a l'escola hi vaig anar poc. Però no m'agradava. Jo feia feina en el central, en el meu predi jove. Sí, jo anava a les hores baixes a ajudar-lo a ell.
7: Vares anar a molta escola o...?
8: Un any. Vaig a provar francès en sobresaliente, perquè acordava la nina de la professora. Però no és que anés a classe, no? Me van dir tot.
7: Te varen aprovar directament.
8: Claro, directament. Me va dir, qui en quiere cuidar a mi hija? Que no puedo, no podia venir jo. I vaig a provar, en sobresaliente, sense anar cap dia a classe, acordant la nina. Ben? Què havia de fer?
7: I com era el futbol semiprofessional femení? Bueno, professional no ho era.
8: Ni semi. Quan vaig començar, ni semi. Quan vaig començar, nosaltres mos pagàvem la roba, llevat de la roba de jugar, que la duíem d'altres equipets del CIDE, però la roba d'entrenar l'havien de donar altres, les botes l'havien de comprar altres. I el viatge, un d'ells, va de pagar, que encara ara mos han de tornar. Ja prescrit, m'imagino, però bé. Vull dir que... que t'havies de pagar, la benzina la pagaven nosaltres, tot ho pagaven nosaltres.
7: I això que era un futbol exigent, vull dir que ja entrenaves... Però... quantes vegades entrenava per setmana?
8: Dues i jugàvem el partit, normalment. Però clar, després també tenia la selecció balear. Ja era un poc diferent, però bueno, tampoc no se matava, eh? I clar, a vegades, quan jugàvem, me'n recordo quan jugàvem amb la selecció... no entrenàvem amb el CIDE i entrenàvem amb la selecció. Era molt complicat.
7: Era un futbol femení que s'estava desenvolupant.
8: Començàvem.
7: Eren els primers anys, no?
8: Era el primer any, la primera lliga que hi va. Vull dir, eren els principis. Sempre són molt durs, eh? Camp de terra, no hi havia dutxes, no hi havia termo, t'havies de dutxar amb aigua freda, si hi havia qualque dutxa, qualque camp... Vam anar a Vinyal a jugar un partit d'exhibició i mos canviàrem dins un bar. A una marjada aplanaren els terrossos i amb dues tuberies de plom feren porteries i arreglau-vos. Saps què vull dir? Però bueno, va valer la pena, perquè vas saber com està ara.
7: Devia ser tot molt precari.
8: Tot.
7: I a part, el públic... Com era?
8: Troglodites a matar. Rossanos, però d'aquests... Saps què t'ho vull dir? Que no podien consentir que una dona jugués bé, és una ofensa per ells. Saps què t'ho vull dir? Per l'amor de Déu. Si no... Machirulós.
7: Clar, que els hi feia més ràbia que juguéssiu a futbol o que fóssiu més bones que ells.
8: Aquí és mal. Això era gent de forca i presó, no ho veus. No ho podien consentir. El que mos han arribat a dir... Arribaven a ser insult personal, també, eh?
7: Clar, és que jo recordo el futbol llavors, quan jo era petit, que si anaven als camps a desfogar-se d'una manera brutal.
8: Sí.
7: No puc imaginar com era els anys abans. Ara en xerràvem, que els àrbits havien de tenir bones cames, perquè més d'un sí. Havia de sortir corregent.
8: O què? Sí. Buh! Jo me'n recordo aquí a Can Gual, de veure... Hi havia el corter de la Guàrdia Civil... I l'àrbit corre, i la Guàrdia Civil d'un loçant en el corte, tenint-lo allà, recordar per què. Anaven a... Saps què vull dir? No, eren altres temps, però sí que va ser dur. Va ser molt dur.
7: Quants anys
8: tenia? Jo tenia 14 anys.
7: Ja me diràs.
8: Sí. Això que t'he dit, que era l'any 81 que començàrem, ara per febrer, farà anys... I imagina't, jo tenia 14 anys. Havia fet els 14 per gener i llavors ja van començar per febrer. Fa molt d'anys. I també, si ho penses bé, havien passat 14 anys des que s'havia mort en Paquito. Encara hi havia restos. No estava molt ben vist. I la evolució... T'ho imagina't, fa 40 i pico d'anys. Era horrorós, però horrorós.
7: Com va ser la teva Vares passar del CIDE, després...
8: Vam estar jugant tres anys en el CIDE, vam anar al Baleares...
7: En el Baleares...
8: I del Baleares vam venir allà on jo volia anar, en el Bunyola. Jo som molt de Bunyola.
7: I vares arrossegar jugadores.
8: Totes, tot, només anàvem canviant, érem... Los mismos perros con distintos collares. Només anàvem canviant de nom, però érem pràcticament les mateixes sempre. Na Tonga... Sí, germana Agustí. Na Lucy, na Marilut, na Jessi, na Maria, també va venir de Menorca, na Carme... Na Nita no va jugar mai amb el Bunyola, la germana na Carme, se'n va anar a Santa Maria. Nosaltres sí que venguem a Bunyola. Na Carme va anar un any a Santa Maria i ja va venir a Bunyola. Na Mari Paz, na Malen, na Marga Saportera, na Pili, na Joana... Uf, i qualcuna que me'n deixa fer. Fa molt d'anys.
7: I com era això? Vareu jugar amb el FIDE, després vareu anar...
8: En el Baleares.
7: Baleares. Quant d'anys vareu?
8: Un any. I després ja vareu venir cap aquí, allà on hem trobat el millor president que hi pugui haver, en Guillem Bibiloni. Se va rompre set banyes perquè no mos faltàs de res. Teníem doble equipatge, teníem xandall. El campionat d'Espanya els pagava el club. Vull dir, tot. I una bona directiva, també.
7: I aquí és on varen venir els títols, també, no?
8: No varen deixar de guanyar en cap moment. Llevat des del darrer any, que me pare que va guanyar el Santa Maria, no...
7: Sempre quedava primera.
8: Sí. Sempre era un poc... Els primers anys havien de jugar... Només la meva havia quatre equipes, havien de jugar doble volta, perquè no bastava. Però, clar, guanyava 25, 36, oi? Se cansava. Se dona d'en Tomeu Riera Morro. Era molt arbitrar un parell de vegades. I un dia, jugant amb el Conce, que guanyava 25-0, va aturar el partit 10 minuts antes. I li dic, què fas? Diu, no estàs en pagaïda. Se la cuia, pa. Que has de fer, quan t'arribes allà de tornar enrere? I doncs s'ha acabat. I va tornar el partit 10 minuts antes. Me fan pena. Vull dir, perquè vegis tu, l'evolució com era. Vull dir que ja fa 40 anys també arbitraven a...
7: I després hi havia la selecció balear, que més o menys vareu ser mateixos jugadors.
8: Pràcticament sí, llevat de que... Sí, venien gent de Santa Maria, del Gènova i tal, sí. A més, mos coneixíem tots, però sempre érem... I després, a la selecció espanyola, que allà va ser horrorós.
7: Sí? Per què?
8: Perquè diuen que qui té per dins batia, no, Arbelló? Vale. Pues allà, no vull dir una màfia, ni una secta, però hi havia quatre o cinc jugadores que dominaven el cotarro. I jugaven qui... I jo, per desgràcia, vaig anar a una convocatòria per una d'elles, perquè el seleccionador volia provar. Va ser llet. Varen jugar contra ella jugava amb el Getafe, a l'antic camp que tenia que ser l'Art Margarites, i bé, em va fer de tot color, només me deia, tu a mi, tu no eres nadie, va quitar-me el sitio, i no sé, no te faig compte llevar-te res que l'he passat. I bé, no sé què, no sé quan, bé, tira. I clar, jo ja no passava hagut d'anar allà, perquè sabies qui jugaria, els canvis que farien, vull dir, entre tothom li feien dos canvis, ho sabies, i era una purga cada vegada que me cridaven per anar a entrenar, això. Jo deia, quin collon, jo que no tinc cap gana d'anar-hi, però no te podies negar tampoc. L'únic que vaig aconseguir bo va ser que de diumenge a dijous, que estiguem concentrats, anava a Ferrada, i després dijous de matí partir a Hongria a jugar el partit, vaig guanyar 70.000 pessetes, que em vaig donar un susto de mort, però vaig dir, s'han equivocat. Pot ser mai tant de dos més. Jo guanyava 20.000 pessetes en tot el mes en el central, i en una setmana me'n vaig dur això. Vaig anar a saber on he comptat tres o quatre vegades el sobre, a veure si era bé. L'únic que vaig aconseguir bo, perquè és que no me feia gana anar-hi. Però bueno, no podia dir que no. Allà sí que era un món a part. Vull dir, jo era... Arribaves i des de set xancles te donaven tot. Vull dir, al·lucinaves i dius, joder. Però que no me feia ganes.
7: Quantes vegades hi vas anar convocada amb Espanya?
8: Convocada per jugar partit, una per entrenar bastantes vegades, però... Jo passava hagut de jugar aquí, amb les meves companyes. Punto. Vaig anar, no ho sé. No t'ho puc dir, però... Convocada per jugar un partit... contra Hongria, vaig anar una vegada, però ja era feliç si no m'ho cridaven. Tanmateix he vist que ja no jugaries i anar per anar també. Jo volia jugar diumenge, cada diumenge, amb les meves companyeres. Clar, és això.
7: Vares ficar moltíssims de gol?
8: Bo! Sí. El Cristiano no em veia que no em va fer tant.
7: Els tens comptats?
8: No, jo, ben alerta. Mira, la primera temporada, entre la Carme i jo, vàrem fer, devia ser... Sí, a la millor vàrem fer 130 gols, més de la mitja. La Carme la millor em va fer 80, jo em vaig fer 70. La Carme la millor em va fer 70, jo em vaig fer 40 i els altres a fer els altres. La Carme i jo amb una mirada mos en teníem. I la millor delantera que hi ha hagut aquí a les Illes, en els anys 80, va ser la Carme Canals. I no n'hi ha hagut d'altre. Vull dir que la meitat dels gols, més de la meitat de gols, els fèiem de Carme i jo. Però no sé, ja no sé quant em vaig fer. Però molts.
7: Com eres futbol, llavors? Era bastant més directe que no pas ara.
8: Que va, que va. Ara molta tàctica, molta cosa, no? Allà, per en band i a defensar, per en band i a defensar. No. Podies xerrar, però... No hi havia carrileros com ara. Quan arribava el lateral, quan arribava el mig que ens aturava, perquè te podia venir un contraatac, saps què vull dir? Ara, perquè el centrocampista te pot fer la
7: cobertura.
8: Sí, però abans no se feia. Tothom volia, tothom atacava, tothom, bum, a tothom per enrere. Com a xotes.
7: I com has viscut aquests darrers anys en què el futbol femení ha pegat aquesta estirada? Ha costat Feli. Moltíssim d'anys,
8: bueno.
7: Però a la fi...
8: Mira, saps que m'apareix patètic? Que Espanya guanyi el Mundial i tingui més xerrin més del Beso, del Burdissot aquell, del cap de fava aquell d'en Rubiales, que de... Que des... Això sí que no és just. No és tan bo de fer guanyar un Mundial, eh? I ve escurtot aquell, la seva fortó, a fer de beneit, a la tira. Això no és just, i me'n va embrenar molt la sang, perquè se mereixen més reconeixement. M'encanta. A més, estic molt contenta d'haver començat, perquè... Hi ha d'haver uns inicis a tot. I és bon el resultat ara. Perquè això... Ens ho han donat tot fet ara pràcticament, perquè nosaltres ens ho vam haver de suar. Però amb el país perfecte. I espero que evolucioni molt més. Però sí, ja era ben hora, no? Deien que no servien per res. Joder, ja tenen el Mundial, l'Europàlic aquesta... Vull dir que guanyen i tots les espanyoles. Ha evolucionat molt bé.
7: A part, també veig com a superbé això de que fins a certa edat sigui futbol mixta.
8: Sí, evidentment, perquè mira, a Bunyol ara, per exemple, petites ara no en poden tenir perquè per l'edat sempre sol passar això. I no, sé que puguin jugar mixta fins als 12 anys. M'ha fet superbé. Ara no pot jugar i no. Home, n'he d'anar de Bunyol i si vol seguir jugant a Bunyol perquè t'has de moure. Vull dir que està molt bé. Jo m'ho paio molt bé fins a una certa edat, evidentment. I en altres coses podria voltar fumat i missa de 12, saps què vull dir?
7: Quant de partits jugàveu a la temporada?
8: Depenia molt dels equipos que érem.
7: Clar, hi havia anys que hi havia més equip. I...
8: Exacte.
7: Però suposo que no devia ser fàcil formar equips.
8: No, perquè, per el que t'he dit, perquè estava mal vist. I te deia, no, voleu jugar? No, que a meva no me deixen. Jo, en canvi, vaig tenir l'apoyo de mon pare. I de mon mare, evidentment, però... Mon pare és que son pare de casa mos se tornaven. Aquesta setmana els acompanyes tu, la setmana que ve els acompany jo. Segons els turnos que tenia mon pare, si estava d'hora baixa, anàvem amb son pare i de na Carme, i si estava de matí, amb mon pare. Sempre entrenàvem amb l'hora baixa.
7: I el públic d'aquí de Bunyola?
8: Un 10. Aquest sempre. Però des de sempre, a Bunyola... Jo sempre m'he sentit apoyada per la gent de Bunyola, sempre. Al revés, vull dir que sempre...
7: Bueno, a més tenies una relació gairebé diària amb gairebé tothom. A tothom. Perquè feies feina central.
8: No, i perquè tot l'ho dit es cava per mon pare. Està en una relació en públic. Sí, vull dir que la gent sí, però la gent un 10 a Bunyola.
9: La carrera de Paco Orell com a futbolista va acabar prest, però encara conserva records d'aquella època. Fotografies, trofeus, records. Entre les fotos que ens mostra, n'hi ha una en què apareixen les que varen ser les seves companyes a gairebé tots els equips on va jugar.
8: Mira. Mira, Xana Maria.
7: Oh.
8: La Bosch?
7: Sí, sí.
8: Això és Can Gual?
7: És camp d'aquí baix.
8: Sí, sí, el local és Sparkins. Sí. Sí, de Tonga, sí. La germana d'en Agustí, la Marga la portera. En Antoni, aquesta és una oficial de la policia local de Palma. Bueno, oficial o... No, ja és més, ara. Ara més. Aquesta, la gallega, la Pili, la Malen, la Joana, la Lucy, la Jessi, que és xilena, i la Carmeta. Aquí tenien de 8, de 9 anys. Mira l'Anna Maria, si per tant. Tornat bé, o?
7: Bueno, tots són... Tots
8: té 62 anys, ara només.
7: Eh?
8: Només té 62
7: anys. Fa molt bona cara.
8: No, jo ho sé, cert? Per tant, amb aquest cavall hi pareix...
7: Sí.
8: De l'Oscar Wright.
7: Sí, sí, no te vulguis barear amb ella.
8: No.
7: Rebràs una bona pedrada.
8: Vaja. Què va de fer?
7: Camps de terra...
8: Tots. Menys el poble... Mira, l'any 80 i algo hi va haver una riada per València. La pressa de Tous o algo se va rompre. Varen fer un partit amistós a la poble. Nosaltres contra una selecció de jugadors.

0: No, jugar vaig jugar poc. Perquè saps què me va passar? Que després del central vaig anar a fer feina en el París. Bueno, una hamburgueseria que posaven dins el mercat, que no crec ni que te'n recordis.
1: Sí, viu.
0: No, enfrente, sí, encara hi havia antiga quan jo t'ho dic. I ara, a l'oficina d'informació turística, i a de vora, hi havia una carnisseria, la llevaren, van posar una hamburgueseria petitona, i pollos a l'ast. I després me'n vaig anar, jo tenia, pues a la meva tenia de 9 anys, i me'n vaig anar a París, clar, a París m'asseguraven, i que vaig dir jo, he de decidir si juc o faig feina, perquè si me lesion, no és com ara, saps? I vaig decidir que vaig prioritzar la feina, perquè no me'n quedava d'altre. I vaig deixar els 21 anys de jugar.
1: Arribava uns anys en què el futbol femení
0: va quedar estancat.
1: Va quedar estancat.
0: Precisament
1: quan tu ho vas deixar.
0: Sí, sí, després hi va haver un parell d'anys que fins que se va tornar a posar una altra vegada en marxa, perquè ja pues, havia de triar a fer feina, o jugar i fer feina i lesionar-me. I vaig decidir deixar de jugar aquí a Bunyola. Ja vam jugar en el camp allà baix, ja hi havia el camp fet. El darrer partit que va jugar, va venir el Firenze. La portera era la mare de la delantera. T'ho juro. La portera era la mare de la delantera. Escàndalo. Els donaren coca amb trampó i amb verdura i mordeien pizza. Dic, que puta és pizza. Coca! El palo els va agradar. Els van donar un rai de palo de Can Nadal. I anaven les orelles que els feien mamballetes. Ja, i tornaran.
2: Era Paca Orell, pionera del futbol femení a les Balears, en uns segons el nostre segon testimoni d'aquest darrer episodi de la temporada. Esteu escoltant d'aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
3: Tres ràdios Dial.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I en el programa d'avui, com sol ser habitual abans de partir de vacances, recuperam alguns dels testimonis més interessants d'aquest curs passat, curs mundialista, i aquí també marcat per alguns testimonis memorables vinculats al món del futbol. Un d'ells, el que escoltarem a continuació, el gran Joan Torrents, conegut per ser l'encarregat de material de l'Atlètic Balears, gran persona i encara més gran personatge.
1: Au, idò, mestre. Començam.
5: Vámonos. Cau. Vámonos.
1: La primera pregunta és la més fàcil de totes.
5: Sí, sí.
1: És nom complet i quan vares néixer.
5: Vale, jo som Joan Torrent Ribot i vaig néixer a Petra, dia 24 de juny del 64. Ara, dia Sant Joan, em faré 62. Sí. Mon pare i ma mare, en pas descans, eren pagesos. I quan jo tenia 2 anys, les van cridar a una pagesia d'aquí, de vora el Corte Santous, que era de Sant Marí Benito, era l'amo d'aquest hort. I ja vàrem estar allà durant 25 anys. I llavors ells se van jubilar i jo vaig fer servici. I llavors, de que vaig servir-hi, el meu germà, com tenc un germà, Miquel, que és major que jo, i me va ficar a la fàbrica de cerveses, i vam estar allà un parell d'anys, jo, i llavors, l'any de tirar-me al carrer a tota la gent que la tancaven, me va criar el Ferriolense. I justament en aquella època era filial del Mallorca. Hi havia en Tomeu Serra, que és responsable del futbol base del Mallorca, i me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu. I jo, quan me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu, ja tremolava tot el temps. I diu, no, però anirà bé. Vale? Vaig xerrar amb ell i me diu, has de venir al Mallorca. Dic, que és vera? Diu, sí. I ja vaig començar.

0: a Mallorca i vaig estar 3 anys. Les meves nines eren petites, però, clar, tant de viatges i tal i qual, i vaig dir, vull disfrutar la meva família i quan siguin més grans, van si tenc una altra oportunitat de viure del futbol professional. I així va començar la meva rutina a dins el futbol.
1: Ja eres aficionat d'abans.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo tota la vida, quan vaig conèixer la meva dona fa 36 anys, li vaig dir, jo tenc dos vicis. El puto tabac, se rang malament, i el futbol. Jo anar a veure un partit i veure'n un altre i tal, disfrut. És la meva passió i és el que m'agrada més en aquesta vida.
1: Quins són els teus primers records futbolístics?
0: Mira, jo anava a la Salle Espondinca i als 10 anys, els amics, quan jo visc a Verge de Lluc, em diuen, Joan, has de venir a jugar amb el Verge de Lluc. I dic, vale, vale. I vaig provar i tot un entrenador em diu, hem de fer fitxa. I dic, vale. I allà hi vaig estar 15 anys, al Verge de Lluc. I llavors me'n vaig anar 4 o 5 anys a jugar a futbol d'empreses, amb el Zarta. I llavors ja vaig començar un altre pic d'utiller al Perreolense, i llavors va entrar el meu germà de president, i jo m'ho vaig entrar per altres persones, perquè el meu germà és molt a lo seu, a lo seu, a lo seu. I me diu, Joan, tinc que xerrar amb tu, quan pots venir? Dic, me da igual, quan tu diguis. I me diu, te va bé demà a hora baixa? Dic, vinga. Vaig a Sant Ferriol, xerro amb ell, i me diu, som el nou president del Ferriolense i vull que estiguis amb jo. Dic, i què tinc que fer jo? Diu, el que sap fer. Dur la roba, dur el camp, a fer d'utilla en el primer equip, que estava a tercera divisió, i dic, idò, vale. I vaig estar 12 anys. Ell se'n va anar de president, i clar, la gent li deia, no, has de seguir. I ell, no, jo ja he donat la paraula al nou president, que només n'hi havia un que se presentava, que era en Baltasar Pericàs, i va seguir allà un altre pic, vaig estar 6 mesos, i un dematí, un dilluns dematí, sempre me'n recordaré, estava a Sant Ferriol i me telefona en Tato, que va ser entrenador del Baleares, i me diu, Joan, tinc una notícia per tu. Dic, què passa? Diu, que el Baleares necessita un utiller. Oh. Dic, no, no vaig de cachondeo, que són les 10 del matí, no. No te crec. Sí, sí, sí, sí, sí. M'ha dit en Patrick que he xerrat amb ell, m'has de conèixer qualcú i la primera persona has estat tu. Vale? Telefono a la meva dona i li dic, nena, que tinc una notícia molt bona per tu. I diu, què passa? Dic, mira, que ara en Tato m'ha telefonat i m'ha dit això de Salet i Balears. Diu, vale, vale, vale, vale. Em vaig cap allà. Dic, què faries tu? Em diu, això és el que t'agrada, per en van. Hi havia una de les meves filles, que tinc dues filles bessones, i em diu, papa, és el que t'agrada i disfruta, que només passam una vegada per aquesta vida. Vale? I llavors me telefona en Patrick i em diu, quin dia te va bé? Dic, el dia que tu diguis. Em diu, te va bé dijous? Dic, sí. A quina hora? A les 12. I me torna a telefonar i em diu, no, no havia pensat que estan de fora i no me'l donarà temps a arribar. I dic, i del quan? Diu, divendres. Vale. Ven cap aquí, prest, nerviós, i me diu, de bé a les 12, me diu, Joan, dit sí, diu, vaig a treball i xerrarem. Vale? Començam a xerrar, i tal i qual, i on has estat? He estat al Mallorca, he estat al Ferriolense, i m'ha dit això en Tato, que tu necessites un utiller. Diu, sí, sí, sí, sí. Vam estar xerrant mitja horeta, i al final me diu, tu, nosaltres t'han cridat, però hi ha dues persones que s'han oferit. Dic, idò, fer el que hagi de fer, si voleu que jo vengui, encantat de sa vida. Vale. I de les 8 del vespre me sona el telèfon a un WhatsApp i me diu: Joan, demà comences. Demà comences? Diu, sí, sí. I dic, a quina hora s'entreno? Diu, no, jugant sobre baixa contra el Mallorca ve i ja comences. Miren com vas, vale? I me'n vaig ser el president del Ferrolense i li dic, demà no venc, aquí tens les claus. I on vas? Dic, al Baleares, que demà ja comença. Ai, nosaltres com ho farem? El tren només passa una vegada per aquesta vida. I en l'edat que tenc, això és la meva passió i vull disfrutar d'ella. Ah, vale, vale, idò que te vagi molt bé i que disfrutes tot el que puguis. I així va començar l'època del Baleares, que ara farà dia 10 d'agost, farà 6 anys que vaig entrar en aquest club.
1: Com va ser aquell primer partit contra el Mallorca B? Perquè eres passat nervis.
0: Molt de nervis, molt de nervis. Molt de nervis, vaig passar molt de nervis. Però, claro, jo sabia l'experiència de col·locar la roba i tot. Claro, hi havia en Denis, que era qui feia d'utiller, però no li agradava viatjar ni res. I, claro, em va deixar una setmaneta i quan va veure que la setmaneta ell ja me coneixia el Ferrolense, que va estar 4 anys allà, ja em diu, ja me'n vaig xerrar amb en Patrick, me'n vaig. I va començar tot. Un dia darrere l'altre, i la mare de bé, en Patrick, me venia i me mirava mal el que feia, i deia, bien, me gusta, me gustas. I eres 3 mesos ja, fins al dia d'avui, ningú s'ha ficat en jo. Jo venc a les 7:30 de matí, me'n vaig de bé a les 3:30, 4, rent la roba, preparar la roba als jugadors, quan venen a les 9, que així està tot preparat, els dies dels viatges preparo un dia antes tot, tenc una llista que posa el que m'entenc que dur, i així com vaig jo ficant a 15 bosses, vaig tatxant, i per envant. És una cosa que has de tenir tot ben organitzat, que no li falti res als jugadors, a l'hora de que surtin al camp has de tenir l'aigua preparada, has de tenir els petos preparats, has de tenir el balon ben inflat, i llavors comences l'entreno, a cercar balons. Necessita això, em diu l'entrenador, o el segon, o l'entrenador de porter, i vaig, ho gap, li donc, i a cercar balons, llavors els jugadors, entre tots, recullem el baló, les pitin la bossa, se'n van a dutxar, quan s'han dutxat aquest tot solet, encantat de la vida, comença a fer la roba neta i de bé les 3:30, 4 me'n vaig. I molt d'hora baixes, ara ja quasi no, perquè ara en l'estiu només duen la camiseta i els calçons i els calcetins i és molt ràpid, se seca molt, però en si ven, que hi ha sudaderes, que un dia que plou hi ha xubasqueros, són 33 persones o 34 persones cada dia, cada dia, cada dia, llevant-te dimarts, cada dia, cada dia, és aquesta feina. I m'agrada molt i disfrut. I jo sempre li he dit als entrenadors que he tingut, ara en Patrick, ara en Marc Julià, que són els meus jefes, dic, si qualque dia no faig res bé, ho m'ho he dit tot d'una. Cercarem solucions i per envany, que no tinguin cap problema ningú, i així ho fan.
1: Deus tenir una relació bastant pròxima amb l'entrenador i amb els jugadors.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Més amb els jugadors que el cos tècnic, amb tots, amb tots. Des del més cachondo, era el més dandy de l'equip, el més cachondo és en Jaume Pol, és qui millor vesteix, és en Rubén Bové i en Florin Andone i en Gabri Ramis. I és qui pareixen que venen de circo, n'hi ha un parell, que jo m'enric molt. És en Patxón, que pareix que ve de circo, en Moja Keita, i en Moja Keita amb ell m'aduc meravellosament. Però hi ha un jugador amb especial que ric molt. que és en Víctor Morillo. Aquest és sevillano de pura cepa i m'enric molt amb ell. Llavors, en el cos tècnic, és qui m'ho duc molt bé, perquè sempre feim relacions a tots els partits i quan sortim de viatge a Sant Manolo Delegat amb aquest. I ric molt, i he rigut molt. I ara la llàstima que se'n vol anar. Se'n vol anar de delegat, perquè diu que du molt d'anys, i ara jo tinc una pena que aquest home no se'n vagi, perquè és una institució del Baleares i és un deu com a persona i com a delegat.
1: Deus tu també un equip on hi ha tant de canvis de jugadors i d'entrenadors. En aquests 6 anys, de fet, has vist passar moltíssima gent.
0: Molt, molt.
1: I deus una llàstima també, perquè vas establint com a relacions personals amb
0: sí,
1: gent
0: sí.
1: I també has d'aprendre com a dir adéu.
0: Claro, sí, sí. Jo, quan vaig estar la primera vegada com a professional, que va ser al Mallorca, tinc contactes amb jugadors que han jugat, que he estat 3 anys amb ells, perquè antigament un jugador d'un filial te durava a lo millor 2-3 anys i era una relació encara més estreta, fins que no pujaven en el primer equip, estaves amb ells. Hi ha hagut jugadors com en Miquel Àngel Nadal, en Cifuentes, en Ivan Ramis, en Dani Huiza, llavors hi havia en Albert Riera, i en Miquel Boades, i amb aquest vaig fer una relació molt, molt, molt sana i molt alegre, perquè el darrer pic que va venir en Dani Huiza a jugar aquí a l'Estadi Balear, que jugava amb el San Luqueño, estava a l'Hotel Belver, i vaig anar, vaig agafar la meva moteta, me'n vaig anar cap allà i vaig esperar que sortiguessin per anar cap a l'estadi en l'autocar. I quan va sortir, me diu, Juan, ¿qué haces? Digo, hombre, gitano, perquè jo sempre li deia, el Huiza gitano. I li vaig donar 2 sobrassades, encantat, i diu, ¿tienes entradas para el Baleares? Dic, sí, sí, ¿nos vendrás a ver? Sí. I quan va sortir, me diu, no te'n vais, perquè te vull fer un regal. I quan s'havia dutxat i tot, que s'anaven cap a l'hotel, me va regalar una camiseta del San Luqueño que posava Huiza.
1: Te demanava perquè hi ha primera època en el Mallorca i vas estar temps també.
0: Vaig estar 3 anys i, claro, el que deia, que el vestidor estava molt a prop i vaig fer molta relació amb jugadors del primer equip, com era en Leo Franco, en Samuel Eto'o, en Pandiani, i molts, molts. D'entrenador hi havia en Gregorio Manzano i una amistat molt bona. I crec que sempre me'n recordaré que va ser el primer entrenador que vaig tenir com a professional va ser en Tomeu Llompart. En Tomeu Llompart era una persona que li agradava el cachondeo i vaig disfrutar molt amb ell. Però, clar, quan era els partits o s'entrena, era una altra persona. Com havia de ser i com són tots els entrenadors. Quan ets de fora, feim bromes i res, si hem d'anar a prendre una cervesa, anem a prendre una cervesa, si hem d'anar a menjar un bocadillo, anem a menjar un bocadillo. Però el que és de terreny de joc per endins és molt diferent. Molt diferent. Això és el mateix que quan estàs a dins el vestidor, tot el que se xerra, has de callar. O te menges, o pots xerrar amb persones com qualque jugador, com el fisio, com el delegat, com el qui sigui, però el que hi ha a dins el vestidor, això és sagrat. No se pot enterar ningú.
1: Com es viatja amb l'equip?
0: Hi ha partits que són molt còmodes, però hi ha partits que són criminals. Perquè enguany vam anar a Barbastro i havien de sortir de Palma a les 5 de l'hora baixa. I van arribar a Barbastro, a Huesca, a les 3:30 de matí. Quin va ser el problema? Que l'avió que havia de sortir a la una se va rompre. Vam enviar un de Barcelona cap aquí, i així com anava les hores, havia anat a Barcelona, carregava, tornava, i nosaltres vam sortir d'aquí a les 11 del vespre, cap a Barcelona. I llavors, 3 hores al tocar a Barbastros. I va ser un dels pitjors viatges que hem fet aquesta temporada. I el millor és a prop. Si ha d'anar a jugar a Terrassa, a l'Espanyol, al Barça, a Eivissa, tots aquests són supercòmodes, perquè te'n vas i només són mitja horeta, te'n vas a l'hotel i mitja horeta més d'autocar o tres quarts i estàs prest allà, perquè sempre sortim de bé a les 5 de l'hora baixa i a les 7 ja ets a l'hotel. I llavors a les 9 tenim el sopar, quan hem acabat de sopar cada una a la seva habitació i l'endemà jo de les 7 del matí ja me mengen els nervis, ja estic despert, em vaig en sol delegat i es fisio a prendre el cafè al llet i hi ha partits que a les 9 em vaig en sol tocar, vaig a col·locar, me'ls deixo, torno a l'hotel, agafo els jugadors i quan venen tot està col·locat. Roba, botes, salta bou que no falti mai, i les espero i comença ja la rutina, ja s'ha entrat el partit i intentar guanyar cada diumenge, si és de 3-0 millor que 4-1, però guanyar i guanyar i guanyar, i en guany hem de pujar, sigui com sigui, i serà una alegria molt grossa, perquè la penada que jo vaig passar fa dues temporades a Tint Logroño, no crec que ho torni a passar pues mai més. I l'any passat amb el Teruel. Han estat les dues decepcions més grosses que jo he tingut. Perquè Tint Logroño i nervis, i des darrer moment mos van salvar. Però l'any passat amb el Teruel aquí vaig passar el que no ha passat ningú, plorant i pensant i empatant, estaven classificats, i llavors al minut 90, en 3 minuts me'n van ficar 3 gols, i va ser una excepció, ser més grosses que jo he tingut a dins el futbol professional.
1: Jo hi era.
0: Sí. Era, t'has de recordar bé. Però no el mateix. Com a aficionat, que està dins un vestidor, que veus el delegat que plora, l'entrenador que no sap on fica-se, jugadors que enganin-se i ni te contesten. Si te poden pegar una mà amb elleta, te la pegarien. I has de fer... Demà serà un altre dia. Com sempre dic, demà sortirà el sol. I és així. Però és el que hi ha el futbol.
1: Te volia demanar un poc per la teva família i per el teu passat. M'has dit que els teus pares eren pagesos?
0: Eren pagesos.
1: Però venien tots dos de Petra.
0: Tots dos. Mon pare i mon mare van néixer a Petra, el meu germà va néixer a Petra, jo vaig néixer a Petra, i llavors, varen, com he dit antes, varen venir quan jo tenia 2 anys aquí a la pagesia, i llavors jo me vaig casar, vaig conèixer la meva dona fa 36 anys,
1: com no.
0: La vaig conèixer? Quin temps aquells. La vaig conèixer a una despedida de Fredí. La vaig conèixer a una discoteca, era el Gran Joll. I varen començar, anàvem amb un amic, i li diu, ¿te vienes conmigo? I diu, no, me quedo con Juan. I llavors dic, això és passatger, jo tenia 25 anys, i dic, el següent diumenge dic, ahir tornaré. Vaig anar a un altre pic de Gran Joy i la vaig veure. I ja d'aquell moment ja varen començar a sortir, varen estar 2 anys de novis, llavors ens varen casar, i al cap de 2 anys d'estar casats, varen dir, anem a cercar una família nova. I vinga. I justament, per alegria, varen venir dues nines meravelloses, una Piedat i una Jèssica. I ara tenen 31 anys, són bessones, i ells han format una altra família, que na Piedat té dues nines, na Mireia d'11 anys, na Noa, que en té 7, i llavors ara ha vengut en Xisco, que en té 10 mesos. I na Jessica té un nen, que en Ivan, que farà 5 anys, i aquest és qui me du, loco, loco.
1: Aquest és el que vaig fer els
0: Els qui
1: partits.
0: veig els partits aquí, que me diu, predir, predir, aquest, me du loco. Avui, antes de sortir, que l'he acompanyat a escola, que el dimarts sol l'acompanya a escola, me diu, predir, avui a les 7 juga el Mallorca-València. Dic, sí, i com ho saps? Diu, perquè sa mama ha deixat el mòbil i sa pàgina que tu me vas posar, jo mira el partit que juguen, i diu, i el Madrid juga a les 9 i mitja? Dic, també. I diu, llavors me vendràs a veure a entrenar, que ell està a l'escola del Baleares i entrena dimarts i dijous. Dic, sí, vendré. I llavors, quan arribàvem a l'escola, me diu, Fredí, i quan vens? Perquè estàs tan poc temps a mirar-me a l'entreno. Dic, mira, perquè tens que anar a un altre pic al camp, a recollir roba, i diu, vale. Llavors, molt bona en sora baixa. Dic, sí. I, claro, són la meva passió, els nets, les vies i la meva dona, que fa 36 anys que estic amb ella.
1: Supos que com a fill de pagesos t'ha de tocar ajudar a casa, a la casa, des de ben jove, no?
0: Sí, jo vaig acabar a octau, que anava al col·legi La Salle, es Pont d'Inca, i mon paret i mon mareta me diuen, vols seguir estudiant? No, no. Jo vos vull ajudar a vosaltres i estaré aquí amb vosaltres. I vaig començar a segar, en la segadora, i llavors en el tractor a llaurar, a sembrar i tot. I llavors jo me'n cuidava de la maquinari i mon pare se'n cuidava de munyir les vaques, que en tenien de vet 70, i jo feia tot el que era maquinari. Sembrava, segava, llaurava i tot això. Fins que ells se'n van jubilar, jo vaig fer el servici voluntari Son Tous, en 18 anys, vaig acabar el servici, i, claro, quan vaig acabar el servici, ells se jubilaren, i el meu germà me diu, idò, la fàbrica de cerveses? Dic, sí. Me diu, però te diré una cosa, que són anècdotes que se m'han quedat gravades a dins el cervell, a dins el capot, que me va dir, te diré una cosa, que jo te fic a fer feina. Jo venc cada dia aquí. A tu no te conec ningú. A jo sí, perquè ell era fitxo. I me diu, si te diuen agafar botelles. Si te diuen agafar caixes. Si te diuen a llevar quatre papers, quatre papers. I així, l'any que ve, seguirà. I efectivament, vaig fer 10 mesos, el primer any, llavors vaig anar 2 mesos a l'esparo, ara 2 mesos me tornen a cridar, i el segon any d'estar a la cervesa me diu que de fixo es continuo. Vaig estar 2 temporades més i vaig quedar fixo.
2: I fins aquí el programa d'avui i aquesta novena temporada d'Aire. Abans de partir de vacances, moltes gràcies a tothom que ens escolta, ens segueix, ens escriu i ens dona suport d'una manera o una altra. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Mary Sanderson amb Jim White, Oregon Barchi amb Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i molt bon estiu a tothom. Ens tornem a escoltar al setembre.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que està avui de vacances, i en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenar la benvinguda a l'edició 668 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 26 de juliol de 2026, dia que per l'Església Catòlica és el dia de Santa Aina i Sant Joaquín, els pares de la Verge Maria. Així que eren els padrins del bon Jesús, que, per cert, també rodejats de misteri, segons els vells escrits. Però ara ho deia, perquè és dia triat per això de... és dia de... que si és dia del pare, de sa mare i tot això, i d'avui és dia dels padrins, dels güelos. I aprofit jo també per enviar un agraïment en els padrins, en els güelos, en els savis, per la seva implicació i ajuda, i per molt d'anys. Així que és el darrer programa de juliol i enguany està previst que el mes d'agost el programa també continuï. Així que aquest no és el darrer programa de la temporada i bé, ho dic perquè la majoria de programes solen aturar pel mes d'agost, nosaltres no. Així que, si voleu, també mos podreu seguir escoltant i, dit això, jo crec que podem anar a sumari. Bé, el sumari d'avui, Sergio, és senzill, però bé, com també dius tot això de les formes de contacte i tota la cosa aquesta, i doncs, sí, vinga, cinto sumari i mos hi posam.
2: Aquest programa, 668, de Font de Misteris, el dedicarem en primer lloc a descobrir algunes de les peculiaritats que tenia sa mort en el municipi d'Inca en el segle XVIII, i després recordarem la figura de Cayetano Ripoll, el darrer ajusticiat per ser considerat heretge. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes, també tot aquest mes d'agost. Us podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. Per escoltar-nos en directe, a més de sa FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Has dit Nacho Mar i això des de reajusticiat per heretge, i veig que tu també, Sergio, la teva secció vols parlar de mort, però, així com ho has dit, imagino que serà de manera ben diferent. Eh? De fet, imagino que no tindrà res a veure, o sí, no ho sé, ara ho veurem. Sergio Rigo, Món Diversos, quan vulguis.
1: I de començar amb aquest Món Diversos, no parlant d'una mort abstracta, sinó de la mort molt concreta dels habitants d'Inca del segle XVIII, tal com queda recollida en diferents monogràfics dels estudis locals d'aquell municipi, com morien, on eren enterrats i que deixaven escrit abans de partir. La documentació parroquial deixa una cosa molt clara. A Inca, la mort tenia el seu propi protocol, escrit i negociat, molt abans que arribés el moment final. Els difunts d'Inca podien ser enterrats a quatre espais, la parròquia de Santa Maria la Major, tant dins de l'església com en el fossat exterior, en el convent de Sant Francesc, o el de Sant Domingo, i de manera molt més excepcional en el de les monges de Sant Bartomeu. No hi havia res casual en selecció de l'espai, jerarquia, dobbers, vincle amb una ordre religiosa o una altra, tres factors que junts feien un mapa social molt clar. La parròquia concentrava més de la meitat dels enterraments i era el centre simbòlic de la mort a la vila. Dins aquest espai, aparentment unitari, però hi havia diferències molt marcades. La majoria de la població anava a vasos comuns, compartits, sense individualització, clara, vinculats a vocacions concretes, al Roser, Sant Josep, Sant Sebastià, i les famílies benestants, en canvi, disposaven de sepulcres pròpies, sovint situades en llocs estratègics dins el temple, com davant saltar major. I les diferències socials no desapareixien en la mort. Se pot dir que quedaven fixades dins l'espai sagrat i visibles per a qui entrava a l'església. I aquesta mateixa lògica se traslladava també fora. El fossar exterior acollia principalment els més pobres, tot i que no de manera exclusiva, i era un espai marginal respecte a l'interior del temple, que no estava necessàriament abandonat o tampoc descurat. Hi havia sepulcres cuidats, famílies que, malgrat no tenien accés a l'interior, procuraven dignificar igualment el lloc d'enterrament.

Per a l'element central de tot aquest sistema eren les obres pies, les deixes que els difunts establien abans de morir per finançar el seu enterrament i, sobretot, les mises i sufragis per la seva ànima. Aquestes obres pies s'estructuraven tot amb un sistema econòmic en el voltant de la mort, del qual depenien en gran mesura els preveres, la parròquia i els convents. I ens permeten, a més, mesurar el nivell de vida dels habitants d'Inca. Les quantitats variaven molt, des de casos mínims de 2 lliures fins a xifres excepcionals de 500 lliures. El gruix, però, se concentrava en franges intermèdies, especialment en el voltant de les 10 o 15 lliures, una mena d'estàndard social i una quantitat que permetia garantir un enterrament digne sense arribar a la ostentació extrema. Quan les xifres pujaven, el ritual se transformava completament. Apareixien funerals amb misses cantades, amb ministres, amb múltiples salves, amb participació simultània a diferents comunitats religioses, amb desenes o fins i tot centenars de misses encarregades en diversos altars i esglésies. I el funeral, per tant, esdevenia una escenificació pública del prestigi familiar, una qüestió tant de fe com de visibilitat social. I alguns difunts demanaven ser enterrats en l'hàbit de Sant Francesc, privilegi que calia també pagar bastant més car. Altres especificaven els cants, les processons, fins i tot les espelmes. Tot estava previst, escrit, controlat, des d'abans de morir. I després hi havia els pobres, aquells que no deixaven cap obra pia o que no tenien recursos suficients. En aquest cas intervenia el provisor d'obres pies, que fixava una quantitat mínima segons els béns dels difunts. I si no hi havia res, si la pobresa era absoluta, l'enterrament se feia a morir d'ell, per amor de Déu, gratuïtament. Tot i així, sovint hi apareixia la intervenció de familiars o veïns que portaven petites quantitats per sufragar alguna missa o evitar un enterrament excessivament auster. La comunitat se feia càrrec, encara que fos mínimament, de garantir una certa dignitat en la mort de qualsevol veí, per pobre que fos. També és significativa la manera de pagar aquestes obres pies, que no sempre eren en doblers amb efectiu. Moltes vegades implicava també la venda de béns personals, cintes de plata, rosaris d'or, roba, eines de treball, fins i tot animals. Hi ha casos especialment expressius, persones que ordenen vendre tota la seva roba per pagar les misses, o que deixen especificat que el seu hereu no podrà prendre possessió dels béns fins que no hagi complert amb sobrepia. La mort, per tant, continuava condicionant la vida dels vius, imposant obligacions, estructurant relacions familiars també, molt després que el difunt hagués deixat d'existir. I tot aquest sistema s'inscrivia, finalment, dins una concepció molt concreta de la salvació. Les misses, les salves, les lletanies, les fundacions perpètues, tot responia a una mateixa idea, reduir els temps de l'ànima en el purgatori. La mort, per tant, no era el final i era el començament d'un procés en què els vius podien intervenir a través de la religió, però també a través de l'economia i de les relacions socials. Què us pareix?

0: i d'interessant com sempre. Tu has parlat d'Inca. També altres bandes també hi havia aquelles particularitats, com, per exemple, me ve al cap a Eivissa, eh? Com es vivia el procés de la mort, de l'anunciar una mort, com es feia, per exemple, també a la ciutat de Palma, amb el poema de les quatre campanes, no? Aquell passeig que...
1: Mitiquíssim.
0: Efectivament,
2: ja
0: no? Això deia el poema. Jo crec que hauríem de prendre nota per aprofundir, no? Amb aquest tema també has citat ara, en el darrer moment, el purgatori. Crec que tot això és ben interessant. Gràcies, Sergio. Però nosaltres ara anem amb un altre tema.

perquè sí, ara anem a parlar una mica de l'Inquisició, però anem per parts. Oficialment, el primer auto de fe públic a Espanya es va dur a terme el 1481. Faltaven 10 anys per ser coneguda com el final de la Reconquesta, no? De fet, els reis catòlics encara no tenien el control de tot el que pot tenir després seria Espanya. Tampoc s'havia produït allò que hi ha qui anomena el descobriment d'Amèrica. Però, malgrat els avanços que s'anaven produint i a mesura que anava passant el temps, va anar agafant força això de ser condemnat per mor de les teves creences religioses. Que potser tot això era, clar, una manera de tenir un control damunt de la població, i a més amb una població tan diferent, que si hi havia els musulmans, que si hi havia els jueus, després també els indígenes d'Amèrica, i allò, a més, d'un sistema, podríem dir, de control, també va esdevenir en una mena d'espectacle, eh? De fet, tant és així que fins i tot els membres del poder, com crec que va fer Colquepic amb Felip II, que així també va acabar aquest rei, que té per un programa a part, amb totes les seves estranyes històries. Bé, és que aquest va ser el que vam anar a fer l'Escorial, i hi ha qui diu que un dels motius era per tapar, o potser protegir, qui sap, no?, una porta cap a l'infern, això el rei Felip II, sí que imagineu. El cas que la gent, i fins i tot qualque governant, com el propi Felip II, assistien en aquests actes públics duits a terme per la Inquisició i també per la justícia ordinària. Però anem amb els dels assumptes de religió, dels que, bé, també hi ha que són extremadament esgarrifosos, com els de Valladolid i Sevilla l'any 1559, o els de Zugarramurdi, 1610, on devés 30.000 persones de públic per veure com mataven persones per les seves creences, o més a prop, a Palma, per la banda de l'actual plaça Gomila, la ciutat de Palma, l'any 1691, on es va matar gent cremant-los vius i també en públic, com si fos... Bé, és que per ells ho era, no?, però com si fos un espectacle.

Així fins a arribar l'any 1781, on varen matar a sa darrera persona, una dona, a Sevilla, per un auto de fe de sa Inquisició. I després ja va ser abolida, sa Inquisició. De fet, aprofitant el fet de l'abolició a Palma, el poble, la ciutadania, va enderrocar la seu que estava per davant la plaça Major de Palma, que era la coneguda, la temuda Casa Negra. Però un pic retornat l'absolutisme del rei Ferran VII, si bé cert que no es va restablir la Inquisició, el que sí va ser el que anomenaven juntes de fe, que varen actuar fins fa només 200 anys, que pot semblar molt de temps, però si ho pensam bé, és molt poc temps. I això ve perquè ara, d'aquí 5 dies, farà 200 anys que un ciutadà, un valencià, mestre d'escola, va ser mort, executat, per les seves creences religioses. Això va ser el dia 31 de juliol de 1826.

perquè, clar, que jutgessin, que matessin per les seves creences, no ho sé, en Joana d'Arc, per exemple, clar, fa mig mil·lenni, sonen fora, però 200 anys? Mireu si és a prop, en el temps, que avui que és el dia dels padrins, i de, hem de pensar que podria ser el padrí despadrí de molt de nosaltres, per edat, eh? Jo crec que sí que per edat ho podria ser. I és que resulta del tot esgarrifós pensar que en aquell moment, 1826, encara varen penjar fil la mort a un home en base a la coneguda com la Ceresiana, que per cert també preveia la decapitació. Així eren fa 200 anys. Això de la Ceresiana és el nom del codi penal i procediment criminal que marcava, per exemple, coses com a queixa. Això és de l'any 1768 i, si no vaig errat, era per traïdors. Però, clar, traïdor és un terme massa subtil, no? Diu, escolteu això, diu, llevado al patíbulo el acusado, le será sacado el corazón en vida y se le golpeará con él en la boca. Después se le descuartizará el cuerpo y las cuatro partes serán colocadas en cuatro calles para escarmiento y vergüenza.

No, i encara va tenir la sort que no el varen cremar viu, eh? Si bé hi havia aquesta intenció. Ara veureu el per què i el per què no, eh? Perquè vaja quin final. I és que se li acusava de coses tan greus, com, en lloc de saludar amb el Ave Maria Puríssima, fer-ho amb un Alabado sea Dios. Vos en recordeu que vàrem fer fa uns mesos un programa on vàrem parlar d'aquesta mena de salutació, de l'Ave Maria Puríssima, i els problemes que va representar? I en aquest li va sortir encara més car. Diuen que també va ser jutjat per no fer obligatori, per no obligar en els seus alumnes a anar a missa, però també n'hi ha més. També perquè deien que llegia llibres de la Il·lustració francesa o també l'acusaven de no fer reverència, vull dir, davant del viàtic. I clar, després també hi havia un agreujant terrible, i era que li acusaven de ser maçó.

Però un dels motius més seriosos podria haver estat, atenció, haver ensenyat en els seus alumnes, en qüestió de religió catòlica, vull dir, només els 10 manaments, res més. Eh? Per això, bàsicament, va ser condemnat. No se li va tenir present com atenuant per el que fos haver lluitat contra els francesos. No hem d'oblidar que una dotzena d'anys abans va ser la coneguda com Guerra del Francès, eh? I ell hi va lluitar. Fins i tot va ser capturat, va ser fet presoner, va ser enviat a França i justament va acabar mort per allò que ell defensava.

Diuen que aquest Cayetano Ripoll era un home caritatiu, bondadós, solidari, però clar, això no era suficient si no creies o feies dubtar, no?, dels dogmes establerts. Que jo me recorda una mica, bé, me recorda moltes coses, no?, però també una mica te me recorda en els càtars, no ho trobeu? Bé, si un cas això, ho comentem després, si dona temps. La veritat és que, sense ser jo jurista, crec que la sentència no degués ser del tot, diguem que, legal, perquè va ser dictada per un tribunal eclesiàstic. No va ser recolzada realment pel govern ni per l'autoritat. Ara bé, com que això de les juntes de fe eren la continuació del tribunal de la Inquisició, es pot dir això, no?, que és el darrer justiciat per la Inquisició. No ho és del tot, clar, i bé, no ho és del tot per això que he dit, no?, de que ja estava abolida, però atès això, què vols que et digui? Por todo lo cual, el Tribunal de la Fe declara que no ha cesado de practicar las más vivas diligencias para persuadir a Cayetano Ripoll la contumacia de sus errores por medio de eclesiásticos doctos y de probabilidad, celosos de la salvación de su alma, y viendo su terquedad y contumacia en ellos, ha consultado con la Junta de Fe y ha sido de parecer que sea relajado Cayetano Ripoll como hereje formal y contumaz a la justicia ordinaria, para que sea juzgado según las leyes como haya lugar, cuyo parecer ha sido confirmado por el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo. Es a dir, que el seu cas havia de ser traslladat a la justícia ordinària, però no estic massa segur, però es veu que s'ho varen votar.

Aquest autor que he citat, en Grigulevic, l'autor de la història de la Inquisició, era una mica contrari, no?, a la religió catòlica. Jo crec que ha quedat palès per com ho diu, no? Però anem amb un altre, que també mos parla d'aquest cas, i és que mos parla d'en Cayetano Ripoll amb Menéndez Pelayo a la seva Història de los heterodoxos, en el volum tercer, on ens parla de que la seva desgràcia hauria, la d'en Ripoll, hauria començat arrel del seu captiveri a França. És que, clar, és una història apassionant, ho miris com ho miris. Fixeu-vos què diu. Diu, era el tal rei un català, maestro de escuela, llamado Cayetano Ripoll, a quien su desgracia había llevado preso a Francia en la Guerra de la Independencia y puéstole en ocasión de escuchar malas conversaciones y leer peores libros, de donde resultó perder la fe, cayendo en el deísmo rusollano, al cual se sentía inclinado más que al volterianismo, por ser hombre de sentimientos humanitarios y filantrópicos, tanto que en la misma carta

0: I en Menéndez Pelayo, a la seva obra, ens referencia un autor que el 1864 va publicar Un ahorcado en tiempos de Fernando VII por sus opiniones religiosas, que és una altra crònica, que tampoc té desperdici. L'autor és un tal Olózaga, i bé, aquesta obra està a l'abast a la xarxa, i, entre d'altres, justifica el per què després de la Inquisició, un pic abolida, es va continuar amb allò de les juntes de fe, que venien a fer més o menys el mateix. I, en resum, diu que com que els francesos, per deixar tornar a Espanya en el rei Ferran VII, li digueren que havia de llevar la Inquisició, i d'au, feim una mena d'Inquisició paral·lela. Bé, si és que està tot inventat. I sí, mira, ara feim una petita pausa i tot d'una continuem amb aquesta història real de la que ara es compleixen 200 anys de com un home va ser penjat fins a la mort per mor de ser considerat heretge. O no va ser només per això i hi ha quelcom més al darrere? Idò, d'aquí un momentet, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és... investigació.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

que, mem, que davant d'això, un diu, si el tenien, deien que el tenien fora de l'Església Catòlica. No sé, però deixeu-lo fer, no? Dic jo. Però no. Pot ser que va ser un cas d'un home ben segur que emprat com a exemple pels que els sortissin del camí, no? Perquè realment es pensassin que s'havia acabat la feresta Inquisició. I és que estic davant del cas d'un home que et sabia que no havia comès cap delicte, ni tan sols delicte comú, molt manco, evidentment, per sa mort, ni tampoc pel tractament que va rebre. Es diu que durant el seu cativeri no li donaven gairebé ni de menjar. No per mala bava, sinó per un motiu encara més absurd. Sufrió el ayuno absoluto a que le condenó el Tribunal de la Fe. No lo hicieron de propósito aquellos santos varones, pero como el tribunal no estaba públicamente reconocido y no tenía fondos, ni él dispuso nada para que se atendiese al preso, nadie se ocupó de esto. Así pasaron los primeros días y aquel infeliz hubiera muerto de hambre, porque los que se preparaban el placer de ahorcarlo no pensaban en que para esto era preciso prolongarle la vida. El alcaide y los presos, cuando lo supieron, se movieron a piedad y le dieron lo necesario hasta que pudo participar del rancho de los demás. O sigui, com que aquest tribunal, com a tal, no hauria d'existir, no hi havia pressupost pel menjar dels que ells havien ficat a presó. A bé, i després diuen, a més, que en el final era ell, en Cayetano Ripoll, que donava la seva ració en els altres presoners. I a part del menjar, també es dedicava a ensenyar, perquè al cap i a la fi ell era mestre. I ja al final de tot, quan ja estava condemnat i ja no era aïllament, diuen que era tan bon tio que els altres presos deien d'ell que era un sant. Però clar, de poc li va servir, perquè el botxí li devia tenir ganes, o el botxí era un sàdic, o les dues coses. I a part està tot el fet de la posada en escena. Jo crec que es pot dir així, no? Perquè en aquell temps sempre hi havia les forques posades, no? Per si un cas. A València, que és el seu cas, estaven col·locades a la plaça del Mercat. A la ciutat de Palma, per exemple, també a la plaça del Mercat també n'hi havia. Vull dir que estaven sempre preparats. Però quan no era suficient humiliació, què varen fer? Diu, no havia pues que mandar poner la horca, pero se mandó que se quitaran las cruces que en ellas habían colocado. Se quitaron igualmente todas las que había en la carrera y las imágenes de los retablos de hornacinas, que tanto abundaban entonces en aquella ciudad. Ni aun las puertas de las iglesias se quería que viese aquel infeliz, y al llegar a ellas, los frailes que la acompañaban levantaban sus brazos y las ocultaban con sus mantos, pues ni estas desusadas precauciones, ni el dolor que las muñecas sufría, ni el que debía devorar su alma al llegar al suplicio, le impidieron subir a él con perfecta serenidad, sin que se alterase su fisonomía ni aun su voz, pronunciando con grande entereza y con un acento que penetró en los corazones de la inmensa muchedumbre que por lo extraordinario del caso asistió, y estas sus últimas palabras fueron: muero reconciliado con Dios y los hombres. Aquest senyor, en Cayetano, no Cayetano Antonio, com a vegades surt a qualque banda, sinó més bé, com figurava a la seva partida de baptisme, en Cayetano Ramon Miguel Ripoll i Pla, i actualment té una plaça dedicada a ell a València, la plaça del mestre Ripoll, un home desconegut, que va ser mort pels seus ideals de pau, de concòrdia, d'estima, de solidaritat, un home respectuós amb els altres i amb les creences dels altres, però que varen ser les seves pròpies creences, la causa de la seva mort. Injusta mort, diria jo, de la que es compleixen 200 anys i el que he volgut retre aquesta mena de petit homenatge en el darrer mort per heretgia a Espanya. I bé, com m'agrada fer quan ho trob, no? Un bonus track. I és que el que és encara més sorprenent, no va ser l'únic, va ser el darrer, però poc abans, un mesos abans, hi va haver un altre que també va ser condemnat a mort per una cosa semblant.
Però aquesta altra sembla que tenia una mica més de caràcter que el nostre protagonista. Així descriu els fets la premsa de l'època. Gaceta de Madrid, 23 de març de 1826, diu: Murcia, 7 de marzo. Ayer fue ahorcado en esta, ese día Murcia, Antonio Caro, alias Faramalla. Murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso que asistió a este horrible espectáculo, haciéndolo más espantoso, un terrible torbellino que se observó al expirar este malvado, quien salió de la cárcel blasfemando y diciendo tales palabras que no se pueden referir sin vergüenza, y a pesar de haberle puesto una mordaza, repetía como podía: ¡Viva mi secta! ¡Viva la Constitución masónica! Así fue arrastrado a la cola de un caballo hasta el patíbulo. Por más diligencias que han hecho sacerdotes de todas clases, no han podido conseguir que ni siquiera pronunciase los nombres de Jesús y María. Antes bien, los despreciaba con injurias e inauditas blasfemias. Después de muerto, se le cortó la mano derecha para ponerla en el sitio de sus delitos y, arrastrando su cadáver, lo condujeron al muladar. Así concluye miserablemente su vida estos proclamadores de la libertad, y esta es la felicidad que prometen a los que le siguen: ir a parar a donde van las bestias. I després d'aquests, jo crec que podem anomenar-ho així, no? Crims d'estat. I n'hi va haver altres intents, com el del català Marià Cubí i Soler, un lingüista, també frenòleg, que va ser l'introductor de la frenologia a Espanya. Això de la frenologia és una cosa molt curiosa que encara no han comentat mai a Font de Misteris. És una antiga teoria de final del XVIII, iniciada pel metge alemany en Franz Josef Gall, que deia que les facultats mentals i els trets de la personalitat residien en àrees concretes del cervell. I segons aquesta teoria, el grau de desenvolupament d'aquestes àrees determinava la forma i els relleus del crani. I què vol dir això, en resum? Que segons les formes de la cara i del cap es pot saber com ets, com, per exemple, si una persona tindria tendències assassines. Però no va ser per això que el cercaven, el d'aquella mena d'inquisició. Va ser el Tribunal Eclesiàstic de Compostela, a Galícia, que el cercava perquè hi negava el pecat original. I, a més, li acusaven de promoure la poligàmia. I, clar, aquest Cubí ho defensava perquè deia que qui tenien aquestes tendències era per mort del desenvolupament de certes àrees cranials i cerebrals. I ja això hagués bastat. Feia pocs anys de la mort d'en Cayetano Ripoll, així que no era cosa de broma. Però, passat 3 anys, el varen deixar tranquil en aquest Cubí. Encara va tenir sort. I és que encara aguantar 8 anys més aquella Inquisició espanyola. Però aquesta seria una altra història.

0: M'he apuntat d'un grapat de coses.
1: Sí, t'he vist. Avui
0: volia estrenar el meu boli en forma de porc.
1: Sí, ja el que faltava.
0: I coses que no, que ja no tenim temps per comentar, no. però sí que és cert que m'apareix un cas fascinant, el del mestre, un cas que no se correspon històricament per tot el seu desenvolupament a l'època a la qual va succeir, i molt manco el darrer cas apuntat d'en Antonio Caro. És un tractament medieval per un cas contemporani. És brutal i espantós i esfereïdor. Se mostren el partidisme absolut de la Inquisició en el cas del mestre, altres per molt manco molt i altres per poc de tot. És a dir, m'ha recordat també en certs moments, per fer un pot de broma, Indiana Jones i el Temple Maleït, quan parlaves d'allò de treure Escò.
1: Escò i pigué-li a sa boca, a més, en el traïdor.
0: És fantàstic, entre
1: sí,
0: cometes.
1: Entre cometes, sí.
0: Però és que és cert que quan un cada vegada tresca més i aprofundes més en el tema inquisitorial, i sapiguent que la Inquisició espanyola era bastant més suau que altres, hi ha casos però de veres increïbles i desconcertants.
1: Realment estic totalment d'acord, i el problema no és només quan un entra dins els processos inquisitorials, és que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I crec que no fa falta aprofundir en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte IB3 Ràdio, hora del diumenge. Un pit dedicat a la major part del programa, Cayetano Ripoll, aquell que té el trist tono de ser es darrer, perquè amb ell acabaren les sentències de mort per heretgia. No d'altres per motius religiosos, clar, però sí suposadament per heretgia a l'estat espanyol. Tampoc el darrer per motius religiosos, ni molt manco per creences. El temps mos ho demostra, però tampoc temps antics, a dia d'avui també. De fet, quanta de gent de manera injusta segueix patint i fins i tot morint per mort de les seves idees, malgrat les seves idees, realment puguin aportar més benestar, més llibertat a les gents, però encara així són objectes de patiment. I aquelles ironies, no sembla que estorbaren en Penjaró fins la mort, perquè per dur a terme el suplici i la sentència havien de trobar la seva partida de baptisme necessària per demostrar que era catòlic. Vaja, quins absurds. Mariano José de Larra va ser qui va fer el seu meravellós epitafi de la Inquisició, vull dir, dient «Yace aquí la Inquisición, hija de la fe y el fanatismo». Murió de vejez. Sí, però sembla que massa sovint, ja sabeu, utopies, i doncs sembla que massa sovint el fanatisme torna a la seva tomba per mostrar-nos que encara segueix ben vigent, però al cap i a la fi, el Larra no era més que un poeta romàntic. I parlant de poesia, d'inquisició i de romàntics, quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas amb un fragment del final del Fogó dels Jueus, del també poeta romàntic Ponç i Gallarza, que va deixar aquells versos que diuen «Avui la fossa és freda i ben colgada, l'albó florit i naix la primavera, i el pare al fi mostrant-li de passada, aquí diu, lo Fogó dels Jueus era, lo record dels mesquins que aquí moriren, ni sols en pau per caritat reposa, i llurs ossos que els segles espoltriren, no tenen nom ni monument ni llosa. No us requi, no, cristians, da per fer mansa, quan per aquí passeu llàgrimes tendres, perquè algun jorn lo buf de la venjança no us rebati pel front aquests cendres». I bé, jo ho veig totalment relacionat, perquè aquesta cançó va en aquesta línia, en aquest cas interpretada per Ciudad Jara, amb una versió pròpia basada en la de Jorge Brassens i Paco Ibáñez. La mala reputació. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Pública de les Illes Balears, a IB3 Ràdio. Som amb vosaltres per acompanyar-vos fins a les 12, aquí a La Gran Vida. Un programa on ja sabeu que ens agrada passejar-vos per totes les illes, per saber tot allò que passa d'un lloc a un altre, contar-vos històries i també que vosaltres ens conteu allà on aneu, què feis, què no feis, tot allò que vos passa. No me digueu que teniu calor, que tots en tenim, eh? Però mos podeu escriure qualsevol cosa, que no sigui un desbarat, en aquest número de WhatsApp.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Mem, sé que no ho heu apuntat perquè això va ràpid. Oh, jo ho he d'escoltar dues vegades, més en aquestes hores de matí. Mem, torna-ho a posar.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Ara sí, una monada. I doncs res, què farem? Tenim moltes coses, molt de tru i molt de remenat aquesta diumenge, perquè passen moltes coses a les nostres illes. Avui tindrem un programa molt eivissant, ja vos ho puc adelantar, perquè d'aquí una estoneta serà nosaltres, la nostra col·laboradora, na Maite Morro, que avui farà una passejada per Eivissa, perquè com que jo som aquí, avui a Plató, a l'estudi, farem una passejada també per Eivissa, a part de la passejada per Mallorca. També tindrem, com sempre, el nostre del rebost al plat. I, com no, un entre tu i jo, que després vos anirem adelantant alguna que altra pista per saber qui ens acompanyarà a partir de les 11 des de matí. Però abans de tot això, què vos pareix si cercam una mica de festa?

0: Idò, si vols dir cercant festa, perquè avui començam el nostre programa cercant festa, i què és això? Idò, és una plataforma a través de les xarxes socials i també a través de la web on un pot saber allà on hi ha trull, festa, arreu de Mallorca. I, clar, si hi ha un poble que li agrada el trull, que li agrada la festa, en aquestes illes, sense cap dubte, és Pollença. I m'on anem fins allà en aquestes bones hores des de matí, entre cometes, a despertar, o no sé si entre cometes, a Don Andreu. Bon dia!
1: Bon dia, Raül, per dir algo, perquè he de fer o no a cercant festa, m'ha fet aixecar un diumenge a les 9 i jo estic de ressaca, tio.
0: No, ja, no me sorprèn, també t'ho dic, vull dir, clar, és que no són hores.
1: No són hores, jo en aquestes hores hauria d'estar dormint, però bueno, per tu, fai el que sigui.
0: Fa poc que t'has colgat, això... no?
1: No, claro, jo què heu fet? 3-4 hores si m'he colgat. No, jo ja no tinc edat per fer això.
0: Ho trobo moltes hores. Jo crec que encara estàs berenant ja de directe. Però amb aquesta calor que fa, clar, és que hem de sortir vespre, mos obligues, tens, no?
1: No, sí, i ja ho passes puta, ja jo me duig. I ja torna a suar, és que això és increïble. No, no, valment no dutxes-se, ja veus com un guardo lo dir, però va, i tanmateix, quan surtis...
0: Puts en vida i ja està, eh? Coses que passen.
1: Tanmateix, amb alcohol, no, això no se nota.
0: Déu meu, i llavors si sues l'alcohol sí que sí. Bueno, la qüestió. Avui, Don Andreu, el senyor Andreu Canyelles, de Pollença, està en nosaltres no perquè sí, sinó perquè és una de les persones que està darrere de tot aquest remenat de cercant festa. Conta-mos, com surt aquesta iniciativa de dir no només un calendari de rebel·les, sinó que la gent vos pugui anar dient allà on hi ha trull o no, i vosaltres aneu publicant. Conta-mos, què és Cercant Festa?
1: Exacte, i doncs Cercant Festa deu fer 3-4 anys que va néixer, que hi ha 4 persones que estan darrere d'aquesta... És una SL, és una empresa, i varen crear una compte d'Instagram. Aquesta compte ha anat pujant de cada any a més. Actualment ara tenim 36.000 seguidors.
0: Mare meva.
1: I també tenim una web on anem publicant un mapa i pots anar cercant, depèn del dia, si vols ser, per exemple, avui, 26 de juliol, tu pitges damunt i te surten les festes que hi ha. Què passa? Que fa des d'un any me varen contactar per si jo volia dur les xarxes socials.
0: Molt bé.
1: I des de fa un any jo ara estic duent, entre cometes, la compte d'Instagram, on tenim subcomptes que també anem fent festes. Però en què consisteix? Doncs pues bàsicament és el que diu un home, cercant festa. Tu tens ganes de festa i has d'entrar en aquest compte perquè ja t'enteràs de tot. Nosaltres el que fem normalment és, durant la setmana, jo faig un vídeo explicatiu, vale? I dic les verbenes i festes com a més famoses que hi haurà durant aquella setmana, i després, o divendres i dissabte, també pengem un post de tots els llocs on hi ha festa, siguin pubs, siguin discoteques, siguin rebel·les, bueno, tot el que anem trobant, a Palma també s'inclueix, perquè sabem que a Palma ningú li interessa, però bueno, ho posem igual, no passa res.
0: Vinga, un beso a Llonguet i a Llonguetes que ens estan escoltant.
1: Exacte, i no se poden queixar que també li posen coses, eh? I tenim pues, totes les zones de Mallorca. No arribam a Menorca i vici Formentera, perquè crec que m'hauria de pegar un tir ja.
0: Ja no donaries, eh?
1: No dona basto. I res, això és la nostra funció. I la gent també mos escriu per Instagram, mos diu, ei, jo tinc festa en el meu poble aquest dia, o un quinto, jo què sé, de Sineu, de 2006. Me diuen, ei, tenim festa, jo què sé, 3 d'agost.
0: Sí.
1: I jo ho apunt, i ja per quan toqui la setmana ho poso, exacte.
0: Molt bé, és a dir, és l'agenda de les rebel·les, de les festes de Mallorca. És així.
1: Exacte. Jo crec que quan surti tothom m'ha de donar un cubata perquè això és millor que un TFG. O sigui, jo faig una recerca que tothom necessita.
0: Però, Andreu, tu penses una cosa. Si tothom que trobes pel món, que te veu, que segueixes, o tu o la conta de cercant festa, t'ha de posar un aigua misteri, no acabarà bé.
1: No, això és vera. Jo crec que no arribaré en uns 35 anys.
0: Clar.
1: Però... Jo què sé, que me convidi un kebab, també m'ha
0: bé. Bé, Sí, això ja per, però això ja per les 6 de matí, per no tenir ressaca, no?
1: Bueno, exacte, i un pot d'aigua.
0: I un pot d'aigua, sí, perquè llavors... No, no, si, això vos ho dic per experiència, els nostres oients. Si vos menjau un kebab quan acabava la rebel·la, a veure que llavors no tens mal de cases de matí i tot això. Ara, una setada tot el vespre o totes de matí que donguis...
1: Això és vera. I a lo millor sent demà, ara anar 6 vegades en un banyo.
0: Ai, Déu
1: però bueno, el mal de xat no el tens.
0: Exacte. Bé, lo que una cosa no dona l'altra, que hem de fer. Bé,
1: exacte,
0: i d'això, la
1: no
0: qüestió, que ara vosaltres teniu, si entram a la plana web, aquesta de Cercant Festa, o se n'escompte de les xarxes socials, poden trobar allà on anar, per exemple, d'aquí 2 caps de setmanes, no?
1: Exacte, no,
0: i més envant.
1: A lo millor, més envant, perquè nosaltres, bé, jo conjuntament en Cercant Festa vaig fer un calendari de verbenes.
0: Clar.
1: Que surt des de juny fins a setembre. L'any passat ja ho vaig fer, va funcionar molt bé, la gent, quan me ve per carrer, deia, com deia Andreu, m'has salvat, perquè ja té, per exemple, si he de fer una despedida, ja sé el que hi haurà d'aquí 2 o 3 mesos, i enguany ho hem tornat a fer, i amb l'ajuda de tota la gent que m'anava dient, perquè jo vaig posar com un qüestionari, un deixar de preguntes
0: sí.
1: A Instagram, quan és la rebel·la del teu poble, claro. I amb ajuda, però jo què sé, els tallencs no he anat mai.
0: Clar.
1: Saps? I no sé quan és la rebel·la dels tallencs, però gràcies a la gent que m'enviava quan era la rebel·la, ho vaig apuntar.
0: Molt
1: i teniu fins a setembre totes les rebel·les de Mallorca que he pogut conèixer. Òbviament, qualcuna se m'escaparà. No,
0: és que ja
1: no
0: són moltes, eh? Ja no només hi ha rebel·les claro. Dels pobles o ciutats, sinó també llavors que si la barriada de no sé on, l'urbanització de no sé on més, que, per exemple, Pollança diu Pollança i es porta Pollança, clar, cadascú
1: exacte.
0: Té el seu. Bueno, mem, i xerrant de festes de rebel·les i això, hi ha una festa que està a punt d'arribar i és en el teu poble, humoros i cristians, o no?
1: Ja nervis.
0: Estan nerviós.
1: Sí, no va sortir en rebessó i uns amics meus que també se varen presentar, però bueno, se viurà igual. O sigui, no passa res. I ja, hombre, ja se'n suma, Raül, ja se'n suma.
0: Ja
1: se'n xerra de fa estona.
0: I tu t'has plantejat presentar-te d'algun personatge algun any, o no?
1: Bé, tu ho deies, saps què passa? Que jo, mem, ara quedaré aquí fatal, però m'agrada anar un poc llat. Durant la festa.
0: Mare, estàs quedant avui... Sí. És que, clar, estàs quedant amb bon diumenge de matí, a les 9 de matí, d'on dic, aquest jove, no està bé.
1: No està bé, eh? Ha sortit i ara encara pensa en maquetar-se. Cago en d'ell, tio.
0: Ai,
1: té
0: meu.
1: Un problema.
0: Man, bé, és a dir, tu, allò d'estar... Perquè, clar, hi ha que dir que són els personatges de moros cristians de Pollença, o també el Firó de Solla, per exemple, clar, han de fer el personatge, han d'estar bé, hi ha nervis, molta emoció, i, clar, no estan...
1: Exacte.
0: És a dir, disfruten la festa d'una altra manera.
1: Exacte, jo m'agrada disfrutar-la anant tranquil, jo, a la meva boia.
0: Clar.
1: No sé si m'explico.
0: Amb els teus amics, la teva grupeta i tot això, no?
1: Exacte, no és l'enguetarment en si, era per posar una excusa,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: En el sentit de que jo m'agrada viure-la, si jo m'he d'anar un moment a agafar aire, perquè m'he cubat allà enmig, podré anar, saps? És que cauen Déu, saps que van destret?
0: Clar, i el fil ferro aquest que bebeu...
1: Això és un mesclat.
0: Un mesclat. Déu meu, jo no sé com podeu veure això.
1: No, he de dir...
0: La nostra tècnica me fa com que dir sí, això. Tinc ganes de veure-ne tu també, no? Per favor.
1: No, mira, jo aquí me renegaran, però és que no m'agrada un mesclat.
0: Ah, molt bé, don Andreu, qualque cosa... És que, man, és un producte molt balear, molt pollancí també.
1: És molt pollancí, el que passa que sí que m'agrada, per exemple, les herbes dolces, això sí. Però un mesclat... m'entrepasses com un Jagger, m'entra de dins i ja m'endemoni.
0: Només aquell olor que fa. Bé, la qüestió,
1: claro.
0: Te deixaré endormir si t'aparí bé.
1: Hombre, me faries un favor.
0: Has d'anar enlloc avui.
1: No, crec que me moriré 6 hores dins del llit. Posaré l'aire... Posaré l'aire a 18 graus, posaré al Polo Norte i venaré com un oso polar. No faré res més.
0: Bé, què faràs? I doncs nosaltres te deixam dormir, que ben bé ho necessitaràs, i nosaltres anem a continuar. Gràcies,
1: Venga,
0: que vagi bé.
1: Posem-hi una abraçada i un besito. Vagi tot bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Radio es memòria.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: tens calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí. Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Idò, continuem, i ja vos deia jo que avui tindríem un programa amb un toc, per no dir amb molt de gust, pitius, perquè no només farem una passejada per a Eivissa, sinó que és aquí, en els nostres estudis, ja que avui estava tot sol, i Maite Morro, com estàs?
6: Bon dia, Raül, molt bé.
5: Com que ara t'has fet mitja mallorquina?
6: M'he fet mitja mallorquina, he picat un bot i ara estic entre aquí i allí, i aquí s'està molt més fresc, així que he dit, jo vinc a fer-te companyia.
5: M'agrada, m'agrada. Com estàs? Sara Nam, ara presentant aquest estiu, no? Conta-mos.
6: Bé, el que estic fent és substituir a Magdalena, que té que descansar i s'ha anat de vacances. Estic intentant complir l'expectativa d'ella, que és una gran professional i jo la tinc com un gran referent. O estic fent el millor que puc i molt contenta, però bueno, esperant que ella pugui tornar també, claro.
5: Bueno, això, però de trobar-te davant aquest plató, no? Tot tan diferent, no? Que peu de carrer.
6: L'altre dia m'ha ara està jugant a la Champions League, però m'ho de... Però m'ho dèiem pel sentit que jo vinc de plató d'Eivissa, que és una altra... Molta més gent aquí a Eivissa. Si veig que està tot un equipàs de gent aquí darrere el que ses càmeres, que no sabeu, i fan una enfeinada. I estic molt contenta i molt a gust. Ja t'he dit que a vegades un poc de nervis, però molt contenta.
5: Molt bé, molt bé. I d'horren, Maite, mem. Ara que te tenim per aquí, ja hem dit... Jo també, nosaltres som substituts oficials.
6: Això sí. Tenim, hasta que mos deixin.
5: Exacte, no, tots substituts oficials, no passa res. Però aquí encantats de la vida. I avui què faim? Mon anam a Eivissa a fer una passejada, no?
6: Avui m'anàvem a Eivissa a fer una passejada i, a més, Raül, a tu t'agrada ballar?
5: Home, jo ho intent. A tu t'agrada i te se dona millor que jo.
6: Bueno, jo també sempre dic que ho intent i m'ho pas bé. Si tu t'ho passes bé, és l'important.
5: I doncs ja està.
6: I doncs què t'apareix si m'anàvem a fer una passejadeta a ritme eivissenc, coneguent un cantautor de noves generacions, que es diu... Tu vols que te digui com se diu?
5: Vinga.
6: Es diu Juanjo Tur, però el coneixen d'una altra manera.
5: Ah, molt bé.
6: Juanjele li diuen.
5: Vinga, mem, Juanjele.

0: ¿Cómo es eso? Juan Gele.
1: Juan Gele.
0: Hola, buen día.
2: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, la verdad.
0: Escolta, Juan Gele, avui estem, bueno, a majoria pitiusa, aquí en Maite i en tu. Conta-mos, Juan Gele, com és això? Quan comences dins aquesta aventura musical?
1: Però deixa'm connectar primer, Juan Gele, tu de quin poble ets? Per saber-ho i ubicar-te.
2: Jo soc de Jesús.
1: De Jesús.
0: Ah, de Jesús, de Sant Eulari.
1: Un Sant Eularienc. A veure, i com és això de començar a cantar? Perquè tu ets noves generacions.
2: Sí, sí, sí, soc bastant nou aquí a Eivissa, sortint cantant, sí, la veritat, però jo fent música ho faig des de fa molt petitet, la veritat. Jo vaig començar en els 4 anys, la meva mare em deia que en els 4 anys anava per els bars de Santa Gertrudis per allà cantant, la gent.
1: Els agradava o no, però? Sí, perquè si seguires és que només de passar-t'ho bé devies causar sensació.
2: Bueno, sí, la gent aplaudia, per lo menos. Bé, s'ho passaven.
0: Això és important. Sí. Menys mal que no t'has llevat a tirar tomàtiques, no ho sé, jo, ja que ho haguessin deixat anar. Oh, escolta, ara estem escoltant... Quina cançó estem escoltant ara? Mem.
2: Aquesta cançó es titula No ho semblava.
0: Uh-huh.
2: I és una cançó que, bueno, pues, he tingut la sort de poder guanyar aquest 2026, la cançó de Sant Joan, i m'han donat el premi, i supercontents, la veritat, amb aquesta cançó. És una cançó feta per ballar, una cançó que vam cantar en directe en Escobell, a la festa de l'Institut d'Estudis Eivissencs, i que jo m'agrada molt.
1: Composes tu les lletres?
2: Sí, les lletres les compos totes jo.
1: A què t'inspires? Perquè, clar, escoltàvem com lletres un poc de, lo millor, d'amor, de
0: ressentiment... Ara m'agrada.
2: Sí, mira, jo normalment totes les lletres que compos venen d'històries pròpies, venen de sentiments que senten en aquell mateix moment, i sóc la típica persona que dues mòbils sempre a sa mà, i en el moment que li ves inspiració, perquè normalment és el moment que no t'ho esperes, pues escriu aquestes coses a notes i al final pues, acabes component cançó moment a moment i vas escrivint. I aquesta cançó pues, sobretot sorgeix de històries que passen en Vistibu, aquí a Eivissa i en totes les Balears.
1: Bé, a Eivissa sempre dèiem que el que passa a Eivissa no se pot contar, però tu ho escrius i ho poses en música.
2: Clar, clar que sí, endavant.
1: Escolta, i on has tocat? Clar. Perquè contaves que has cantat en Escobells, vas amb un grup, una banda, o qui t'ajuda a compondre aquestes cançons?
2: Bueno, les cançons, com t'he dit, les compos jo, però en els concerts tot depèn del tipus de concert que faci, no? No és el mateix fer un acústic, en el qual necessitem pues, dos músics, dos guitarres i jo cantant en directe, o una festa local, no? Una festa local vaig en banda. Tot depèn un poc de el que busqui, no? La persona que em contrata. I pues sí, últimament vaig tocar en Escobells, vam tocar dos vegades, de fet, una setmana rere l'altra, i ens va passar una cosa complicada, i resulta que en Escobells vam tocar per les festes del Carme, no?
0: Sí.
2: Vam organitzar un festival de música en eivissenc amb artistes emergents, no?, d'aquí de Silla d'Eivissa, i coincidia amb la semifinal, en la semifinal d'Espanya. I clar, era com, cancel·lam, no cancel·lam, tal, i al final vam anar endavant i encara així va venir gent, eh?
0: Molt bé, això és important. Perquè, clar, és difícil que competir en aquest cas, però bé, així tot ha anat bé, perquè en el final, ja ho sabem, han guanyat la Copa del Món, així que ja està. Però ara ja podem passar a un altre tema, ho dic perquè han tingut Copa del Món, no sé quantes...
1: No ets futbolero, tu, eh?
0: Sí, però quan ja basta, basta, no? Ara ja està, ja han guanyat, ara ja no podem canviar de tema, ja, perquè, clar, és com una cosa...
2: Sí, està clar.
0: Bé, escolta, avui que tenim a dos eivissencs aquí, tu deies, en aquesta trobada amb cantautors i cantants o gent emergent a Eivissa, és difícil posar-se al capdavant de projectes així, i més a més amb eivissenc?
2: Sí, hombre, clar, a voltes és difícil per la dificultat, no?, de les oportunitats que se mos dona. Aquí, al final, vulguis o no, molta gent, sobretot, aposta per versions i tal, que és lo fàcil, no? Els artistes, els cantautors que faim música pròpia i que mos costa, no?, donar-mos a conèixer, aposten un poc menys, però bueno, últimament estem intentant-ho, estem traient música, hi ha molts d'artistes amb els quals tenen contactes tant d'Eivissa com de Mallorca, que, bueno, hem de treure col·laboracions amb gent de Mallorca i tal. Mos costa, claro que mos costa, però bueno, les xarxes socials cada vegada estan visitant més. Jo, per exemple, estic traient molt de contingut i això és al final el que m'està arribant, m'està fent arribar més gent, no? Que més gent escolti més la meva música i s'interessa sobretot per Eivissenc. Claro que és difícil.
0: Idò, Maite, si t'apareix, anem a escoltar-lo un poquet i ara seguim amb tu, d'acord?
1: Vinga.
0: Vinga.
2: Claro.

0: Té, el que passa a Eivissa, Eivissa hi quedarà.
1: Has vist com jo t'ho he dit quan començàvem a parlar amb el Juan Gile? Escolta, te tenc que dir, Juan Gile, que en Raúl diu que no li, dono, li agrada molt ballar, però sí li agrada, però que no se li diu bé. Jo l'he vist que gaire els passos prohibits amb aquesta cançó, eh?
0: I quins són els passos prohibits?
1: Aquest moviment d'ombros així dissimuladet, eh?
0: Clar, s'aferra. Jo he de dir, he de confessar als nostres oients que, bueno, va fer així mirant, això que mires Instagram, Facebook, aquestes coses, no? Bum, i vaig dir, i aquesta cançó aquí, de qui és? I pum, i em va sortir Juan Gile, i jo no el conec, i va ser per això que te vaig conèixer. Tu deies que en aquest cas les xarxes socials estan funcionant per arribar a altres llocs i que això estaria bé, no? Fer aquesta col·laboració entre Eivissa, Mallorca, Menorca, no?
1: Aquesta pensava col·laboració. Que anaves a dir amb tu, una col·laboració amb tu cantant.
0: T'imagines? Ja només me falta això, però jo... Juan Gile, jo no t'ho recoman perquè no te duré un èxit musical. Potser un èxit viral sí, però musical no ho crec.
1: Bueno, és qüestió tot de
2: bueno,
1: provar.
2: Bueno, escolta, mai és tard, mai és tard.
1: A veure, Juan Gile, jo te vull posar un apreto, perquè jo llegeix aquí a la teva biografia que tens enllaçada a la teva xarxes, a la Instagram, poses que les teves principals influències són en Dani Martín, en Melendi, en Miquel Núñez i en Lil Moliner. Jo aquí no veig cap a Eivissenc, en tots els que tenim a Eivissa.
2: Bueno, bueno, sí, a veure, jo el que escolta a dia d'avui són artistes tipus així, que fan pop, i jo ho intento adaptar a les noves tendències, no? I al final a Eivissa, Eivissa un poc, sobretot, jo crec que aquest tipus de música que estic començant a fer és un poc el que falla. Sí que és veritat que, escolta, Resonadors, Projecte Mut, grups de tota la vida... són increïbles, tenen un talent increïble, però sí que és veritat que les noves tendències estan evolucionant. I a Eivissa encara, jo crec, que de moment ningú està realment apostant per això, que pronta començarà a aparèixer, eh? Sempre algú comença a fer alguna cosa i altres comencen a sorgir. Però jo crec que és algo diferent i algo que crec que feia falta.
1: Idò, sí que és veritat, i a més tenen un ritme bastant aferradís, eh? M'han agradat molt. I ara te vaig a fer la periosa darrera pregunta. Tu ja tens grup de fans, a més unes grupis d'aquestes potents que te donen suport en els concerts?
2: Bueno, grup de fans, sí. A veure, finalment ve gent en els concerts, quan els anuncis sempre veus cares conegudes, gent que al final veus que interactuen amb tu amb Instagram, i això és superpolit, no?, es penjar coses, i que de repente tu anuncis un concert o una sala o el que siga i et venguin a veure. L'altre dia, per exemple, vaig sortir per el carrer i va ser molt graciós perquè...
1: Ja te reconeixen, sí mateix.
2: Sí, alguna volta sí, em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió també.
0: Bueno, ja està, idò. Jo crec que, Juan Gile, això ho hem d'arreglar de qualque manera.
1: Venint a un concert.
0: Bueno, o jo he d'anar a Eivissa a veure un concert.
1: O tu has de venir a Mallorca.
0: O, Juan Gile, el duim a Mallorca i que actuï aquí. No ho sé, jo què sé, qualque festa trobarem.
2: Ara. Això m'agrada, això m'agrada.
0: Qualque rebel la trobarem, no et preocupis, perquè avui mateix en aquest programa hem fet un repart de rebeldes, que és que jo que tinc FOMO, clar, que faig?
1: Tu tens FOMO?
0: Sí, total.
1: Jo estic lliure, que bé.
0: A veure?
1: Sí.
0: No tens FOMO?
1: No, perquè sempre penso que estic ara mateix on tenc que estar, fixa't a tu. A veure, i si vull anar-hi, vaig.
0: No, però si jo estic on vull estar, el que passa és que vull estar tres vegades en el mateix temps, a llocs, saps? Això és problema.
1: Això és perquè t'agrada molt la festa.
0: Bueno, anem a continuar. No, sí, però no. Juan Gile, que, escolta, que m'agradaria que... bueno, nosaltres aquí, des de la casa, des de la ràdio pública de les Illes Balears, ens comprometem a posar els teus temes, perquè...
1: Molt bé, sonin... Rima Eivissenc, ja m'agrada això, escoltar, ser ingrés, Rima Eivissenc.
0: D'ençà que tenim a Maite Morro per aquí... Tu, mos està conquerint la seu central.
1: Una pressió
0: central,
1: que sentiu.
0: No, ben en sèrio, que estem contents d'escoltar música amb Eivissenc i que continueu...

0: Mira'ns ara, mira'ns tan lluny.
1: Els caps de setmana, viu la gran vida.
2: IB3 Ràdio és formació.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Actuals a les 9.
3: No, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida.
4: I d'això mateix, la gran vida, que avui compartim una bona estona amb Maite Morro. Maite, com estàs? Bé?
5: Hola, molt bé. Molt contenta i molt fresqueta, que és el més important.
4: Has vist? Bueno, ara que venim d'Eivissa, amb en Juangele, ho dic bé?
5: En Juangele.
4: En Juangele, d'Eivissa. No sé, ja que ara que t'has fet un poc mallorquí, no, el manco...
5: No me digues això, que me fotran fora quan vaig cap allí.
4: No, bé, una Eivissa en que ara està residint a Mallorca, professionalment.
5: He de dir que també tinc les meves arrels aquí.
4: Aposta, aposta.
5: Abuelo, el que li valtros li deies espadrí, era d'aquí, jo he estiuetjat tots molts anys aquí.
4: Clar que tu, la varen tenir fa, no sé, no quantes setmanes, o mesos ja.
5: El temps passa volant.
4: Passa volant, entre tu i jo, i mos ho vares contar. Però bé, t'has acostumat a ser rebel·les mallorquines?
5: Pues mira, t'he de dir una cosa, m'hi tenc acostumat encara més. Això saps què vol dir?
4: Que no has anat.
5: Que en tinc ganes.
4: Ah, però no has anat o què?
5: No.
4: Poc. Gens. Idò,
5: m'has de treure de festa.
4: Jo ho trob. Vius perquè això s'enganxa.
5: Ja, però si no m'atreus, no m'avises. Mai tu que dius que tens FOMO i que vas per tot, això s'avisa.
4: Has de tenir l'agenda, bueno, fliparàs. Jo te passaré la meva agenda i pot venir el que vulguis.
5: I me vaig apuntant.
4: Clar.
5: He de passar llista. Vull dir, he d'apuntar-me o venc així.
4: Ben directe, però pensa una cosa, serà forta. No sé jo.
5: Hasta quina hora estan parlant?
4: No, si no per les hores de tard. Si jo ja tinc una edat que ja és més tardeo. Saps què te vull dir?
5: Això és tardeo, m'agrada, però ara amb aquesta calorada...
4: Ja,
5: però... que refrescar-se.
4: Sí, és igual, és una excusa o una altra. La qüestió és que qui no se perden les rebel·les són els nostres convidats d'aquesta entrevista.

0: Encara tindrem. Per què? Perquè ells són rebel·lers, de bon de veres, i saps aquests grups que si vas a una rebel·la i hi són, dius, he anat a ser rebel·la que toca?
1: Sí, per la música, perquè un ball amb gust.
0: Aquí anam, aquí anam. I d'ells són Aftersuns i, bueno, són diferents components, però avui mos acompanyen na Marta Ferrer, que la coneixeu bé. Hola, Marta.
2: Bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé, encara un poc cansada aquest cap de setmana de les rebel·les, però bé, bé, contenta.
0: I nosaltres te fem despertar amb bon diumenge de matí, després de tanta rebel·la, però no tota sola, amb qui més?
2: No.
0: Qui més has despertat avui?
2: Avui també m'he aixecat en Jaume Nicolau, bateria d'Aftersuns, que mos ha tocat. Jaume, bon dia.
3: Bon dia,
0: tengo. Bueno, Jaume, bon dia. Escolta. Bueno, tots dos vos hem fet despertar, com dèiem, bon diumenge de matí, però...
1: Per un bon motiu.
0: Exacte, per un bon motiu. Tenim en Maite aquí nosaltres avui. I clar, hem dit, escolta, l'hem d'enganxar a les rebel·les. Si vos segueix, no sé si podrà comptar ritme, perquè quantes rebel·les duis ja aquest estiu?
2: Aquest estiu ja n'hi ha, perquè pensa que les rebel·les a final de maig ja començant, però sobretot juny i juliol són un mes ja forts.
0: Eh?
2: I ara mos queda l'agost, que també no tenim ni un cap de setmana lliure, o sigui que bona senyal.
1: És que jo li deien en Raül, que a Eivissa tenim la fama de festers, però jo crec que aquí mos guanyeu.
2: Maite, no pot ser això. Has de venir una rebel·la. Ja que pujaran damunt l'escenari, si fa
1: falta. Ui, no me pugeu, que jo no sé cantar ni fer res.
0: Bé, però sí.
2: De go-go,
0: clar.
1: Mentre es puc anar vestida, jo pugi sense cap problema.
2: Sí. Això no poran pegues, nosaltres.
0: Ja seria bona, aquesta. Bueno, qual que rebel·la la durem, no passeu pena. La qüestió, que... Jaume, com comença Aftersuns? Mem, com comença aquesta corolla?
3: Bona pregunta. Pues la veritat que va començar gràcies a jo i a una companya que feien feina plegats. I vàrem dir, com que aquesta companya meva també cantava, vàrem dir, ostres, jo me faria gana muntar un grup per tocar així més les verbenes, perquè jo anava a veure les verbenes quan era més jove i per grups, i dic, ostres, jo me faria gana tocar aquí també i tal. I a partir d'aquí, per una xerrada, vàrem començar a cercar diferents músics, no?, components, i a partir d'aquí va començar el grup amb il·lusió i les ganes d'això que xerrau, no?, de les rebel·les, de mantenir l'esperit de la rebel·la de poble, de mantenir l'esperit de la festa d'un poble, d'un altre, des que sigui, però la festa aquesta que surten la gent de totes les edats, tant els lots de 15 anys com els lots de 30, com persones de 40, de 50, no? I un poc l'esperit nostre és aquest. De fet, el repertori que fem actualment va un poc enfocat en això, no? Que tota la gent s'ho pugui passar de lo més bé possible, tenint en compte un poc les cançons que peguen més a un tipus de gent, a un tipus de gent més adulta o més jove, no?
0: És a dir,
3: i això sí que ho tenim en compte.
0: És a dir, des de cançons dels 80-90, no?
1: Aquestes m'agraden,
3: eh?
1: Aquestes m'agraden.
0: Maite, sí. Però...
2: La música bona, que se
1: exacte.
2: Diu.
1: Exacte, vaig sí que en sabeu, hauré de venir més pronta que mai.
0: Però Maite, per que tens 50 anys.
1: Però bueno, què dius tu? Que vols que jo surtis aquí escaldat o què de l'estudi?
0: Home, però diu que sé que li agrada, però...
1: M'encanta.
0: I un reggaeton, no?
1: També, si hi ha que perrear està al suelo, se perrea.
2: Aquestes cançons de 80 i 90, uns joves de 15 anys se'ls saben.
1: Claro, sí, això són clàssics que no passen de moda.
0: No passen de moda.
2: Després, no vos preocupeu que feim un hit del verano, un guany superestrella de Naitana, també la feim.
0: Por favor,
2: però hi ha una mica de tot. A més, hem de dir, l'any passat, sí? Aftersuns varen fer 10 anys.
0: Mare
2: o
0: meva.
2: Sigui que després de 11 anys per damunt els escenaris de les illes, jo crec que ja hem agafat una mica un truquet.
0: Clar.
2: De lo que agrada a la gent, lo que no, quina cançó funciona. Sempre, cada any anem canviant i anem posant cançons noves i llevant i fent Tetris. Però l'important és el que diuen Jaume, que la gent s'ho passi bé. És un grup que va començar a ser poble, tots eren poblers, i que a poc han anat obrint un poc les portes, i encara només en queden dos de poblers.
3: Exacte.
1: Marta i Jaume, jo us vull preguntar, encara no he tingut la sort de veure-us en directe. Quina és la vostra cançó, podíem dir, estrella, la que tocau i tothom se torna loco a ballar i a cantar?
3: Ui.
2: N'hi ha
3: un parell Sí, jo crec que no destacaria cap en concret, sinó que n'hi ha que sí que funcionen, i són unes quantes. Marta, no sé si tu, que estàs més a prop del públic, a lo millor sí. Ho veus més clar.
2: És que a vegades passa que cançons que per músics dèiem són molt senzilles o que hem tocat molt i dèiem aquesta ja la podríem jubilar. Però després sí. arribes a una rebel·la i te poses a cantar la de Tenia tanto de la Nina da Conte.
1: Ah, clar, això és un clàssic, també.
2: I no hi ha persona que no pugi braços i que no canti. Però jo sé, a qui li importa d'anar a l'Alaska.
3: Sí, a qui li importa.
1: El ressentiment Donaria... també té molt d'èxit.
2: Exacte. Exacte.
0: Clar,
2: Però sí que són aquests hits que no poden fallar.
0: Bé, que no poden fallar, que tothom sap i que vosaltres, entre cometes, apropau a la gent. I com deia en Jaume, una cosa important és que aquesta que és una rebel·la on tothom hi pot participar, des dels més jovenets a la gent més gran, i això és, en el final, l'esperit d'una rebel·la de poble.
1: És que anem a veure, ballar no té edat?
0: No, no, totalment, no té edat, però clar, però depèn un pot de les hores que
1: cantar
0: actuï,
1: sí,
0: no?
1: Cantar sí, eh? Cantar no en pot tothom, deixem-ho clar.
0: No, cantar no té... Cantar no és que tingui edat, cantar és que o en saps o no en saps. Vull dir, ja pot deixar anar. La qüestió que, Marta, vosaltres sou d'aquests grups que diries que vos posen a darrere de tots quan la gent ja està a tope, saps? Que dius, ho hem de donar tot? O vos heu de combinar i a vegades has de fer dobletes, en plan, primer mos toca l'hora baixa no sé on, i després mos toca les tantes no sé on més?
2: Idò, som un grup d'aquests que fem una mica de tot. Jo no sé si és bo o xerec, però molt de pit quan començam-ho primer, l'únic que sé és que acaba la plaça plena i tothom animadíssim.
0: Molt bé,
1: això és bona senyal, eh?
2: Sí, és vera que quan nosaltres, per exemple, tocam uns segons o tercers, sempre agraïm que el grup d'abans ja hagi deixat l'ambient també clar. Una mica encalentit. I de nosaltres, a vegades preferim també tocar el primers, perquè són hores un poc més decents. Veus, ara avui m'haurem pogut aixecar a les 10 o a les 9 per poder entrar en aquesta entrevista. Després pot fer un dia a dia normal. Però és vera que comença la gent un poc freda i quan duim 4 o 5 cançons, Ja tothom està animat i això també mos agrada i de mi, doncs no ho estan fent tan malament perquè han passat de que la gent acabi de sopar o que ja estigui votant.
0: I escolta, vosaltres, llevat dels dies que feis feina, que són tots, però si n'hi ha cap que no faceu feina, sou més d'hora baixa o de rebel·la de vespre?
2: Jo ho ballàs tot.
1: La Marta no sap res.
0: Clar, la Marta té FOMO com jo. I tu, Jaume?
2: Tal qual.
3: Que te refereixes, però, com a grup? O
0: no, no, no. Tu ja com a personalment, dir que no fas feina, si pots sortir de fer un pot de baixa, un pot de trull, que t'estimes més.
3: Jo ja prefereixo la baixa.
0: Sí, no?
3: Sí, jo sí.
0: Sopar i dormir.
1: No, això és el que li deim estar deus.
0: Sí,
3: sí, no? exacte.
1: Estic aprenent jo encara.
3: Fins a les 11, a les 12, a lo millor a la 1 i ja està.
0: Molt bé, molt bé.
2: En Raül i jo ho fem tot, que sí, per això coincidim per tot.
0: És que això no ho podem fer públic, perquè estic quedant amb una imatge en aquest programa.
1: Jo soc més d'estim d'en Jaume, perquè al final després un s'aixeca amb més motivació al matí i l'aprofita millor el dia següent.
0: No, sí, jo...
1: També l'aprofitau, si això no és normal, idò.
2: Clar, també l'aprofitam.
0: És que això és problema, que fem l'hora baixa, el vespre...
1: No és top.
0: I el dematí no podem dormir, m'ho hem d'aixecar. Com és? Saps? Que és un problema. Avui
2: el problema és que feim molta feina, Raül.
0: Això també és vera.
2: El dia que tenia lliure volem aprofitar i socialitzar, perquè si no, només feim feina. Clar. Jo la gent me diu, ai, no te queixis que te l'havia de rebel·la. I li dic, sí, però jo som sí. a fer feina i no xerres tant perquè t'has de cuidar la veu, on acabau d'això estàs cansat perquè dues hores votant i acabes que perquè has sortit de la dutxa. Clar, anem a fer feina, mos ho passam molt bé, però no hem d'oblidar que feim feina.
0: És així, i
3: a més... És important, també.
0: Clar, és important, i a més, com deia ara na Marta, mos ha passat aquí, fora de micros, en Maite. Em diu, com està tu aquest estiu?
1: A veure què diràs.
0: No, que m'ha dit, no pot ser mai, però si jo te veig de platja cap aquí, cap allà, però m'ho faré... Diu, sí, però realment em feia molta de feina. Una altra cosa és el que mostrem. Però bé, la qüestió, aquest cap de setmana ja està, ja sí. està fet, però entre setmana també a vegades teniu rebel·les, per no dir quasi que tots els pobles de Mallorca, el Manco, estan de festa. Quina és la vostra propera agenda, perquè així na Maite pugui prendre nota?
1: Això m'interessa.
2: I de mira, la nostra propera, si no vaig malament, Jaume, dia 1. Sí, dissabte 1 d'agost, a Lloret de Vistalegre.
0: Molt bé, Lloret. Bueno, que tu també toca a prop, a Marta.
2: Sí, juc a casa, ma mare lloritana, i feia anys que no hi anava a actuar i sempre amb il·lusió quan fa estona que no vas a un lloc i més que coneixes a la gent, perquè mos agrada conèixer aquestes cares o gent que mos segueix i que mos escriu per xarxes. En quina hora tocareu? Perquè volem venir a veure-vos i això sempre mos alegra.
0: Molt bé. Idò, a Lloret vos hi podrem veure i també, perquè ara que hi ha una cosa, Maite, abans ho ha dit na Marta, que el grup After Sons, que avui estem coneguent aquí a la Gran Vida, eren primer només poblers. De sa Pobla. Però ara ja hi ha Pollencines, en aquest cas.
1: Ja estan mesclats.
0: Clar, na Marta com a Pollencina.
1: Tenim
2: gent de Vilafranca, de Porreres, de Sant Macià, de Pollença, de sa Pobla.
0: Ara ja sou internacionals.
3: Sí, diuen que som mallorquins.
0: I ja està. Ara ja sou mallorquins i ja està. Bé, ho dic per una cosa, perquè clar, jo deia na Marta Lloret i té una cama, però clar, a Pollença també. Marta, t'has organitzat tu com a pacient de FOMO, t'has organitzat per poder ser en Moros i Cristian de Pollença?
2: Això no falla mai.
0: Val, jo estava preocupat.
2: No, aquest
0: dia serà...
2: Mira, Jaume,
0: digue-ho.
3: Saps què passa, Raül? Saps què passa, Raül? Que abans de començar a reservar el concert, ella en el calendari ja m'ho diu, jo aquest dia no estic disponible.
1: Una és una altra llista.
2: Aquí... en diumenge o en dilluns, és igual.
3: Exacte.
0: És a dir, After Sun té un dia lliure s'any, que és el dia de Moros i Cristian de Pollença.
1: A veure, recordar-nos agenda, idò. Pròxima actuació, hem dit a Llubí.
0: A Lloret.
1: A Lloret.
2: A Lloret de Vistalegre.
1: I això de Moros i Cristian, on he d'anar a quina hora?
0: Marta.
2: Això pot venir jo. A més, jo normalment don o Moros i Cristian per IB3, som una de les reporteres que m'afic dins tot Tutrui. O sigui que tu vine de vora jo... Enguany encara no sé si anirem amb humores o amb cristians. Depèn de si me fa ganes guanyar o perdre.
1: En aquest cas m'és igual. Mentre hi ha festa, m'és igual.
2: Tu no te preocupis.
0: No sé si... Marta, van coincidir tu i jo fent aquesta retransmissió? Ara no ho sé.
2: No, crec que no.
0: No han coincidit. Jo, cada, un any me tocava de Mora, un any me tocava de Cristià, ja m'he jubilat d'aquests remenats, i na Marta ho fa encantada, a més, Pollencina, i com ho fas? Perquè si teva família que sou dels Mores o dels Cristians?
2: Ai, mira, que nostra, les dones sempre hem estat cristianes.
0: Sí.
2: I mon pare, clar, ha estat policia local 40 anys de Pollença, enguany s'ha jubilat, però ell sempre anava amb humoros. Jo sempre el reconeixia perquè veies allà un policia enmig de tots humoros, era mon pare que intentava aturar a tothom.
0: A tothom.
2: Però estàvem un poc dividits. Però bé, jo he de dir que traje de Mora no en tenc, però que Can Xumet, a Pollença, és una tenda que fan els millors vestits de moros i de cristians. Sempre, quan m'ha tocat fer de Mora, me l'han deixat. I estic molt agraïda perquè jo vaig dir que jo ara fer-me un traje de Mora només el duc dues hores.
1: I de Marta?
2: Per molt de cristiana.
1: Gràcies, que m'ho dius que hauré anat a buscar-ne un per poder venir amb tu.
2: No te preocupis, nosaltres que nostres en tenim de sobre. Ja.
1: Ai, deia, ja
2: te'n farem arribar un. A més, en Raül, com que se sap les tresques ja.
0: Sí.
2: Podreu venir per allà.
0: Jo crec que sí. Mira, avui mos ha quedat un programa molt pollencí, molt eivissenc, perquè fa una hora ens xerrat amb n'Andreu Canyelles.
2: Don Andreu.
0: I ara amb tu, bueno, una monada. Res, idò, Jaume i Marta de After Sons, que tingueu un bon estiu i que vos puguem veure moltes rebel·les.
2: Moltes gràcies. Si qualcú vol saber una miqueta els nostres concerts, que se fiqui dins les nostres xarxes, a Instagram, aftersands.group, tenim allà penjat tot el calendari. Vos esperam.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
3: Molt bé, gràcies, bon estiu.
0: Bueno, idò, vos les deixem escoltant d'aquesta musiqueta, però, Maite, gràcies per acompanyar-nos avui.
1: No, gràcies a tu per convidar-me.
0: Anem de rebel·la.
1: Sí, m'ho anem. Espero que encara no hauran d'aprendre alguna
0: cosa. Han d'aprendre alguna cosa. Mentrestant, anem a informatius i després torna.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, aquí continuem, són les 10 i 4 minuts, quan som aquí a IB3 Ràdio, sabeu, en directe per contar-vos tot allò que passa a les Balears, i ara ho escoltàvem a través dels serveis informatius d'aquesta casa. El temps ha canviat de cop i volta. Ara pareix que en diferents punts de Mallorca hi ha diferents tempestes, pluges, i també hi ha llamps i, bueno, aquest avís per Calabruix. Veurem què passa, però això ho farem tot d'una, perquè connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius i de meteorològics d'aquesta casa, però també farem un repàs per l'actualitat, en aquest cas, de successos amb el delegat de Hockey Balears, Julio Bastida. Així que, res, començam aquesta segona hora i vos contam tot allò que passa.

0: Idò, com vos deia, és moment de connectar amb el servei meteorològic d'aquesta casa. Crec que avui és a l'altra banda i tenim en Tomàs Salom. Bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Tomàs, què està? Què ha passat?
1: Bé, un canvi de temps esperat per molts, el manco per jo, perquè a més d'aquestes precipitacions que mos du, i crec que el més important és aquesta baixada de les temperatures, perquè realment duim unes setmanes males d'aguantar, molta calor.
0: Bueno, tanta calor, tothom ho diu, no? Això ha de fer un esclat, en qualsevol moment farà un esclat, no pot ser mai. I d'aparell que aquest esclat ha arribat i diferents punts de les illes ja està plovent.
1: Sí, és cert que avui matí han tingut algunes tempestes que es formaven dins la mà, han avançat cap a Mallorca, han fregat alguns punts del nord de la Serra Tramuntana, com pugui ser Pollença, Alcúdia, el Port de Sóller, també aquí en el Ponent, Andratx, Calvià, i ara mateix el gruix d'aquesta precipitació es troba dins la mà. Es troba entre Eivissa i Mallorca, frega alguns indrets de la Badia de Palma, també Llucmajor, però queda dins la mà. Veurem, perquè és cert que al llarg del matí encara es poden formar nous ruixats i sembla que la zona de major preferència on podrien afectar seria Mallorca.
0: Bueno, aquí al manco els estudis d'IB3 Ràdio sí que plou bastant de fora d'aquests estudis a la ciutat de Palma. Veurem, idò, què passa. Sí que s'ha augmentat a nivell, no, d'alerta, no? A nivell taronja.
1: Sí, tenim avís taronja a tot Mallorca perquè són tempestes d'estiu, venint de molt de dies amb humitat elevada. La mà es troba molt càlida, es troba gairebé entre 29 i 30 graus i tot això és potencial. Tenim aire fred en altura i, per tant, aquestes tempestes que ja sabem que si toquen terra poden ser intenses, han donat lloc en aquests avisos. Ara bé, ho dèiem, no plourà per tot ni ho farà de la mateixa manera, perquè són tempestes que fan redols, es formen dins la mà i són tres illes envoltades de molta d'aigua. Si acaben passant pel mig del canal, no ho notarem, però si toquen terra, puntualment poden ser fortes i també deixar que forts cops de vent.
0: Molt bé, idò, des d'aquí a tots els qui ens escoltau, precaució, evidentment, i bueno, no sé què mos espera aquesta setmana, si això serà molt de dies o... crec que només serà una cosa d'avui, demà i poca cosa més, no?
1: Sí, no anirà molt més enllà. De fet, ploure principalment és avui, demà no es descarta qualque ruixat d'evolució, però serien fenòmens més puntuals, i de fet avui cap vespre en general tindrem un cel bastant estirat a tot arreu. El que sí que tenim és aquesta davallada de les temperatures, que també, sobretot, es notarà avui. Demà pot pujar un poquet, però encara tindrem un ambient, podrem dir que normalitzat, i no aquests estrens que han tingut aquests darrers dies. Ara bé, a partir de dimarts tornen a pujar i, de fet, és una escalada que sembla que no hi ve en fi, perquè el manco que final de juliol i començament del mes d'agost tornarà a ser molt càlid.
0: Bueno, i de Tomàs, moltíssimes gràcies per aquesta actualització informativa de la meteorologia que ens espera avui, i ja crec que has llevat la il·lusió de tothom aquells que pensaven que ja venia un poquet de frescor.
1: No serà així.
0: Molt bé. Gràcies, Tomàs, que vagi bé.
1: Adéu, Raül.
0: Adéu.

0: Vinguidó, ara que ja sabem que... Bueno, que... Si ara veus que ha baixat un poc de temperatura, que plou un poc, que dius, ai, ara farem un descanset, serà curt, perquè, ja mos ho ha dit en Tomàs, pareix que, res, avui i demà, poca cosa més, i ja, a partir d'aquesta setmana que ve, continuarem amb aquestes temperatures extremes, que, com dèiem, és que la temperatura està gairebé a 30 graus. El moment ara, si vos pareix, de fer un repàs per tot allò que ha passat durant aquesta setmana, aquelles notícies que s'han destacat a través de OK Diari Balears, amb Julio Bastida. Julio, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Te veia molt content que plovia, però...
1: Totalment decepcionat amb en Tomàs, eh? Me sap molt de greu.
0: Tu volies que
1: en Tomàs me cau bé, però decepcionat no. En la seva informació.
0: Sí. Tu volies que tota la setmana plogués.
1: El manco que devia sense temperatures.
0: Bueno.
1: El manco por a dormir vespre.
0: Ah, sí, sí.
1: També he de dir que jo, mira quina bou que tenc, és que jo som de l'aire condicionat a no sé quant de graus.
0: Clar, és a dir...
1: I després passa el que passa.
0: Llavors surts i te pega...
1: No, quan diu el castor, una babarada.
0: Una babarada. Totalment, totalment. Bueno, a qui no li va venir una babarada, però sí, no crec que un tassó de vidre va ser una discoteca de Mallorca, no? Què ha passat?
1: Mira, això va passar fa uns dies a Moc, a la discoteca Moc de Playa de Palma. Dic la discoteca perquè no té res que veure la discoteca,
0: sí, sí,
1: aquí. A més, se van portar molt bé. El problema és que un cantant, en Hades 66,
0: sí,
1: que molta gent no sabia qui era i ara ja sí que,
0: clar,
1: sap qui és un rapero puertorriqueño bastant famós, té més de 2 milions de seguidors a Instagram, i també un altre, crec que són 3-4 milions de TikTok, és un tio bastant conegut. Resulta que fa rap, és un, bueno, un rapero d'aquests puertorriqueño que està actuant i en un moment donat un del públic va agafar un tassó en un tassó de vidre i li va llençar, i li va fer pues, un tall a sa cara,
0: no, no,
1: i va començar a sangrar.
0: És que el vídeo s'ha fet molt viral, no? I clar, tu veus com li esclata directament el tassó a sa cara.
1: Va tenir punteria, li va,
0: sí,
1: donar,
0: sí,
1: i a més anava amb força.
0: Amb força.
1: I es cantant, bé, pues, imagina't, se va aturar el concert, i la seguretat del cantant, no de sa sala, mm-hmm, sinó del cantant, mm-hmm, va davallar i se va, bueno... va començar a donar cops, se van confondre persona, no era aquesta persona sa que... tal, i es qui realment va llançar el tassó va follir, en tot aquest embolic que hi havia, va follir, i encara de moment no se sap qui ha estat. S'està cercant per les càmeres de seguretat de la discoteca i la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Hi va haver una brega arrel d'això, hi va haver una brega important dins la sala, una altra a de fora de la sala, i la Policia Nacional va arribar els antidisturbis que hi havia de l'UIP i van detenir a una persona per donar un cop de puny, uh-huh, i fer lesions a una altra. Però el responsable d'aquesta agressió en el cantant Hades, el 66, està lliure, s'està cercant, i en el final aquesta broma li pot sortir molt cara perquè pensa... I a més, tu que estàs en el món també de la faràndula i tal, saps perfectament el que costa aquestes coses... Un artista amb un caché de mils i mils d'euros,
0: sí,
1: que val aquest home, 1.200 persones que van haver de ser evacuades, bueno, van desallotjades de la sala, el concert se va suspendre,
0: clar,
1: han de tornar entrades, i això val molt, però que molt de dobbers,
0: clar,
1: i la sala també, que demanarà danys i perjudicis, perquè, evidentment, tu tens un concert amb 1.200 persones i t'ataen i has de tear, pues, i veies el que li costarà.
0: Quin desastre. Gent loca, que dic jo. Bueno, això és en aquest cas que va passar en aquesta discoteca, però a l'aeroport de Palma, no sé què ha passat, amb un taxista que s'han pegat punyades. Què ha passat?
1: Bueno, tu saps que hi ha una discussió, un enfrontament, per dir-ho de certa manera, entre els taxistes de Palma i els taxistes pirata, que són aquests que fan transfers, que no tenen llicència, que no poden agafar turistes...
0: Així quan surt a l'aeroport de Sant Joan, no? Estan per allà, t'ofereixen...
1: Sí, que t'ofereixen més barat i tal. Idò, què és el que passa? Que sembla que un transfer, segons informació de la Policia Nacional, que sí que era legal,
0: sí,
1: segons un transfer, segons la informació de la Policia Nacional, va anar a oferir un servei a un taxista que estava per allà, aquell se va enfadar i va començar a donar-li cot de punts i bueno, un autèntic desastre, va deixar en terra en aquest taxista pirata, com li diuen ells, mm. un enfrontament entre taxistes pirates i taxistes normals. Això ha acabat molt malament perquè la Policia Nacional ha hagut de detenir en aquest taxista, li imputa un delicte de danys, i això ha encalentit molt més la relació, que ja de per si era dolenta, ja. Entre els taxistes i els transfers. I ara la Policia Nacional ha anunciat que muntarà un dispositiu amb més presència policial, també la policia local també hi serà més, per intentar evitar aquest enfrontament entre taxistes i transfers.
0: Clar, perquè jo entenc que aquí... Bé, és que no sé com deu funcionar, però entenc que si estan allà... hi ha un control, perquè tu per entrar a l'aeroport saben quin cotxe ha entrat i quin no, i aquestes furgonetes, vull dir que entenc que són legals, que també fan el seu servei legal.
1: És que el problema és que el vehicle sí que és legal. Un transfer, tothom ha de saber, potser la gent no ho sap, que ara veus que les matrícules són de color blau.
0: Sí.
1: Una matrícula de color blau significa que és un vehicle de transport de persones, mm-hmm. públic. És un transport públic. Això què significa? Que lo mateix és un taxi que la pot dur blava, els Ubers, que la poden dur blava, i també els transfers. És a dir, aquestes furgonetes sí, sí. que duen la matrícula de color blau, això significa que és legal i tu pots fer transport de persones amb aquest vehicle. Una altra cosa diferent és el servei que tu facis. No se pot carregar a l'aeroport un transfer si no té un servei contractat. És a dir...
0: Si tu no així quan surten, no ho pot contractar. Així quan t'ofereixen,
1: que
0: tu surts i ho contractes, no. Ja no ha d'estar contractat.
1: Ha d'estar contractat. És a dir, tu ets un hotel i l'hotel pot tenir una furgoneta de transfer, són clients meus, vaig a l'aeroport i ofereix aquest servei.
0: Clar.
1: A tots els meus clients els hi puc pujar i me'n vaig. Però ha d'estar contractat.
0: Clar.
1: El que no pot fer és competència deslleial en els taxistes que paguen una doblarada per tenir aquesta llicència i que tothom xerra moltes vegades dels taxistes, però també hem de dir que sí que és cert que guanyen molt de dobbers 3-4 mesos, però han de guanyar dobbers perquè després tenen 6 mesos que,
0: sí,
1: no, guanyen,
0: no,
1: que no guanyen absolutament clar. Res. Per tant, els hem d'entendre també i és una situació complicada.
0: Bueno, i un altre tema que també ha estat una valija diplomàtica. 48 maletes de luxe i un gran desplegament policial per l'arribada de membres de la realesa saudí a Mallorca. Què passa? Han vingut carregats de què? De ser joia de ser president?
1: El Zapatero.
0: Què han duit?
1: Alerta, no? No te fiquis en ambicions que hi haurà pregunta parlamentària.
0: Ai, per favor.
1: No vols ficar que m'ha d'or pareta i mira el que li han fet.
0: Ai, tita.
1: Fora m'ha d'or pareta.
0: És igual, nosaltres aquí... a tothom, no tenim res a dir.
1: Vinga, anem a contar aquesta història. Resulta que a l'aeroport de Palma l'altre dia, divendres, mm-hmm. hi va haver molt de trull. I la gent diu, per què? Perquè en un moment donat un vol que procedia des de Reino Unit mm-hmm. va aterrar a Palma i només aterrar hi havia 25 VIPs. 25 va. Persones que eren VIP, que els van agafar i els van dur a la sala d'autoritats de l'aeroport mm-hmm. de Palma. Aquestes persones duen més de 48, crec que eren quasi 50 i pico de maletes. Però no maletes com les que tu puguis dur petites, no. Grosses. De luxe. Era família real saudí,
0: sí?
1: Perquè que havia un príncep i tres princeses, i van arribar amb un munter de gent, del seu sèquito
0: sí.
1: i tal. Lo més curiós és que duen, a més dels seus passaports, duen un document de l'ambaixada d'Aràbia Saudí uh-huh. que demanaven autorització en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i els hi van donar. Van arribar i només 5 d'aquestes maletes, però maletes enormes, eren de sabates.
0: Mare.
1: Tot luxe i lo més que va cridar l'atenció eren les valijas diplomàtiques.
0: I què hi duen?
1: I tu dius... No se sap.
0: Ah, no se sap.
1: Això és secret.
0: Ah.
1: O sigui, tu... La gent ha de saber que un país... Per exemple, quan va en Pedro Sánchez, el
0: sí,
1: rei
0: sí.
1: d'Espanya, va a un altre país, hi ha unes maletes...
0: No miren que du.
1: Que són valijas diplomàtiques.
0: Val.
1: Aquí pot dur el que tu vulguis.
0: Ah.
1: Perquè aquestes no se poden passar ni per escàner,
0: mm-hmm.
1: res. Són secret. Són secret d'estat. Que aquí és, i fent la broma de l'ZP, que és... com entren les coses
0: com
1: el president.
0: Com valen entrar aquestes coses,
1: aquestes
0: el regal...
1: Aquestes joies, quan clar. Van a Aràbia Saudí, venen amb valija diplomàtica i aquí no se sap mai el que ha estat. I ara que hi ha tant de trull, el del ZP i tal,
0: doncs
1: que imagina't tu, quan la gent va veure l'aeroport de Palma,
0: clar.
1: Guàrdia Civil, vigilants, personal de terra, va veure aquestes valijas diplomàtiques que no havien vist mai cap...
0: Clar.
1: Pues va crear una gran expectació.
0: Una cosa és d'una i una altra, d'una tota aquesta tracalada.
1: Bueno,
0: la qüestió...
1: I és que aquesta família saudí té un hotel, a Soya,
0: ah.
1: i van molt sovint. I, de fet, ara que també hi ha una ruta que s'han obert noves rutes i tal, pues, la veritat és que venen bastant per aquí.
0: Bueno, i molt ràpidament tenim un cop en el narcotràfic marítim amb màscares hiperrealistes i més de 300 quilògrams de cocaïna entre Catalunya i Mallorca.
1: Tot el resum és molt ràpid, és una operació, la segona part de l'operació Joker de la Guàrdia Civil, en què s'han detectat entrada de droga aquí. En aquest cas eren uns 40 quilos en aquesta ocasió. Agafaven, per no aixecar sospites, persones de més de 70 anys que eren els conductors, tu no sospites d'un home de 70 anys, mare, que va en so cotxe.
0: Com pensen, aquesta gent?
1: I resulta que sí, que era un integrant de sa banda, i ja aquesta operació ja se salda més de 300 quilos de cocaïna i unes màscares hiperrealistes que s'utilitzaven per fer vuelcos, és a dir, per assaltar altres bandes, robar-li la droga i quedar-se aquests dopes.
0: I doncs, què t'apareix tot aquest remenat, Julio?
1: Això és el que hi ha.
0: Ves per ombra, perquè avui no fa sol, però alerta, no te banyis, eh?
1: Vinga.
0: Bon, gràcies. Ja.

0: A IV3 Ràdio, la gran vida.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
5: I doncs sí, continuem en aquesta passejada i ara serà el torn, com vos dèiem, de les festes patronals d'Inca, que continuen avui diumenge 26 de juliol amb una jornada plena d'activitats per a tots els públics. El dematí ha començat ja amb el tradicional mercat de Sonamunda, un torneig d'escacs, un taller d'elaboració de pa i un capvespre amb moltes activitats. En aquest cas, un espectacle familiar. I, a més, també això serà en el teatre principal, però després un gran espectacle eqüestre. I acabarem la jornada amb Inca Jazz. Però, clar, això és avui. Llavors hi ha activitats tots aquests propers dies, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, que és la diada dels patrons, en aquest cas, d'Inca. Però per xerrar de tot això, que millor que xerrar-ho amb el senyor que manda, amb el bal d'Inca, Virgilio Moreno, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Raül.
5: Com anam? De festes, no?
6: Molt bé, sí, sí, no ha ressaca, perquè com que els vivim tan intensament que no tenim temps ni de tenir-ne, no?
5: Bueno, és que clar...
6: El lletre va ser llarg, també.
5: Sí, i la setmana passada, orgullosament Inca, que ja poden dir que és orgullosament Mallorca, perquè tota l'illa és allà, no aturau a Inca, què feis?
6: Bueno, és el reflex de la societat que tenim, no? D'aquesta gran xarxa d'associacions que tenim a la nostra ciutat i que fem feina colze a colze durant tot l'any i és vera que se visualitza molt més quan han de dissenyar un programa de festes o de fira, de dia o quan arriba, bueno, perquè bueno, entre tots som capaços d'organitzar totes aquestes festes i com molt bé tu has dit, el cap de setmana passat va ser també un cap de setmana que entra orgullosament Inca, en l'associació Únic, fantàstics, de la seva mà, ja duim 10 anys. I després el diumenge que varen tenir la pantalla, la plaça Espanya...
5: Bueno, també, clar.
6: Se va afegir tot, i ja varen tenir un prefestes ben animat.
5: Un prefestes ben animat, ja aquestes festes de Sant Abdon i Sant Senan s'allarguen, podríem dir. Conta-nos, què tenen d'especial aquestes festes patronals d'Inca, d'aquesta ciutat, que tots els qui som de la banda de Reiguer de Mallorca, la coneixem com la nostra capital, no? Si hem d'anar a comprar res, si hem d'anar a fer cap volta, sempre anem a Inca. Com són aquestes festes de la ciutat d'Inca?
6: Bueno, però són unes festes, primer, que els de dissenyar, com he dit abans, entre tots, entre totes les associacions, els col·lectius de diferents àmbits, tant cultural, esportiu, juvenil, de gent gran, esportives... Bueno, tothom té el seu reconeixement dins del programa i, sobretot, amb un objectiu intergeneracional, que puguen gaudir d'aquestes festes conjuntament. És a dir, els més petits en són més grans, els nets en són predins, les filles en són mares, bueno, amb tothom, no? Perquè el que volem és que aquest dia sigui una expressió d'orgull inquer, de fer poble i d'omplir nostres carrers i places, com per exemple ahir, no? Que va ser rebolda la verbena, on vam tenir Cucorda, que va fer una versió rock espectacular, que vam tenir Jordi Évole, el Niño de Jesús, que vam tenir Circo, bueno, la plaça Mallorca ben plena, i sobretot quan totes les activitats dissenyades amb aquest objectiu, no? De que tothom s'ho passi el millor possible.
5: Clar que sí. Mira, ara escoltau això que vos posam i vos explicam més que.

0: no era aquesta, però no passa res. Això és el cifar que és per festa, és una monada. No, però anàvem a posar la de jazz. Dona-li, dona-li. Aquesta, aquesta. O si fas una monada, llavors la posarem. Però, que també varen venir a Inca, o si fas, que clar. Però no, ara xerrava de jazz, balla, perquè avui vespre teniu Inca Jazz, que ja és un referent, no?
1: Sí, així és. Bueno, tenim tot el mes de juliol, tot el diumenge, en el de Sant Domingo, una nova edició d'Inca Jazz, i que per nosaltres, bueno, ja està més que consolidada, està a rebentar d'assistents cada diumenge, i ja és una tradició, no? Anar el cap de setmana pues, a la plaia, el diumenge, i després tornar, i mudem-nos,
0: en el claustre, el domingo,
1: A veure pues, una bona... sobretot un bon concert de jazz, no? I en aquest cas, aquest diumenge, pues, tornem a tenir aquesta edició d'Inca Jazz a càrrec de Miquel Àngel Rigó Quintet, que avui vespre, bueno, pues, jo crec que serà ser delícies de tots els que estarem allà.
0: Clar. Bueno, i això serà avui, però com deia jo en el principi, clar, aquest programa encara no té un final, com aquell que diu, perquè hi ha, bueno, dia 29, Revela, amb un gran concert tribut, Estopa, ses, com, evidentment, les dates tradicionals de les completes de Sant Abdon i Sant Senen, la Revela popular, i després, dijous, dia 30, és com el gran dia, i clar, no pot faltar unes reveles, unes festes, un emblema d'aquesta terra, no? En Tomeu Penya i l'orquestra Géminis.
1: Sí, així és. Bueno, hem passat una primera part d'aquestes festes, mos queden fins dijous, com tu molt bé has dit, amb moltíssimes activitats cada dia, i és darrer dia, que és dijous, dia 30, que és el dia dels Sant Patrons, bueno, començant de ben prest, no? L'ofici, després en la visita de la residència, etcètera, etcètera, en la revela, en la ballada de la Revela d'Inca, i després bueno, pues, la tradició ja aquí a la nostra ciutat, perquè ara ja farà uns anys, no?, que està amb l'equip de govern, i com a Valda ja el primer any li vaig dir a Tomeu, mentre tu estiguis i jo sigui Valda, crec que hem de fer un pacte, perquè tu sempre has de tancar les festes.
0: Ah, mira.
1: De Sant Adoni i Sant Senent. I així ho han fet. I així ho han fet. I novament tenim en Tomeu Penya aquí amb nosaltres, que després donarà pas en aquest gran correfoc de les fèries d'Inca,
0: sí, sí,
1: i de la batucada, i després també pues, un gran espectacle de drons per acabar ja aquesta edició de les festes de Sant Abdon i Sant Senent 2025.
0: Clar, aquí anem, perquè Inques, a part de que en feia moltes, també vos agrada innovar i ser diferents i com donar-vos a noves tradicions, no? Sé que també feu el tema de Sant Fermins i tot aquest remenat, però, clar, acabar les festes no en castell de foc, sinó amb un castell de drons.
1: Sí, així és, jo crec que era una reivindicació de moltíssima gent, i en el final el que fem és un poc d'equilibri, perquè com he dit abans, no? Una vegada acaba en Tomeu, que damunt les 11:30 acaba, sí, ja tenim tot d'una pues, els dimonis d'Inca preparats amb un gran correfoc, també no, amb la càrrega pirotècnica que té un castell de focs, però tenim aquests focs artificials, i després tenim aquests drons, no?, que jo crec que són coses noves, que han d'evolucionar, que han d'innovar, i una de les innovacions que ja vàrem implantar fa un parell d'anys pues, va ser aquest espectacle de drons, bueno, que cada any també exigim més, no?, ser empreses que ho fan, perquè jo crec que és una cosa que pot anar més, i aquí a la nostra ciutat pues, estem decidits a poder compaginar les dues coses. Abans dels drons, es corre foc, i després amb els drons ja donar el final de festa a les nostres festes de Sant Adrià i Sant Adrià.
0: Idò, a banda que se mos acabis temps, bueno, supos que convidar no només els inquers i inqueres a formar-hi part de les seves festes, sinó que a tota la contrada, no?
1: Clar, clar que sí, no? I a tots els que mos escolten, i que aquests dies estaran per Silla de Mallorca i que se volen acostar al centre de Silla, estan més que convidats i convidades a participar de tots els actes, de tots els esdeveniments que tan especialment vivim a Inqueris i Inqueres, però que volen compartir amb tots aquells que vulguin estar amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs, Virgilio Moreno, Valla d'Inca, molt d'anys, bones festes i molt d'aguant, com diuen en castellà, perquè són molt de dies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Bon.

0: l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: I, doncs sí, ara és moment de cuinar, de saber més de què hem de dinar avui, si no avui, el manco demà, no ho sé, ja ho veurem. La qüestió és que mos toca anar fins a l'esport de Solla, on allà hi ha, com sempre, la nostra Maribel Quirós. Bon dia.
2: Bon dia, com va?
1: Molt bé, una monada, tenc calor. No em fa.
2: Animals, me ponc.
1: És que s'afonen, s'afonen. Escolta, de què hem de fer avui, Maribel? Ja el tens clar, perquè jo no sé res,
2: Amb aquesta calor, és que no tinc ganes de menjar res, però bé. Però,
1: jo home, ganes... Vull dir... Se gana no me fuig.
2: Tu gana en tens.
1: Mem, sempre, però què passa? Que, a veure, que en sa calor te'n va fes aviat, jo que sé, és que fa una presa tot.
2: Idò, mem, si fem un plat així que se pot menjar també fred, bé, no?
1: Sí, jo crec que sí, mem. Què hem de fer?
2: Que te l'emportin de la platja i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: Farem, clar, i continuarem amb coses nostres mallorquines, val? Perquè, tanmateix, coses d'aquestes ja... fusions, ja en tenim per tot.
1: Ja vas de lo que mos arriba, ja vas de lo que mos arriba, que nosaltres hem de cuidar la nostra.
2: Sí.
1: Exacte. Vinga.
2: Fem una escalivada.
1: Ah, que bona, una escalivada.
2: Que bona, una escalivada, és bona, és com ja freda. Sí, hi ha gent que li agrada pelé, jo m'anava freda. Val?
1: Sí.
2: I afegim unes sardines, que estan tan bones, les sardines.
1: Una escalivada en sardines, ara tu que pot creure no ho havia sentit a dir mai.
2: No, però ja això és un plat que jo me faig, perquè jo m'encanten les sardines, i ens estiu me'n faig sardines. Però com que me'n faig moltes i me'n sobren, ens estiu me sobren, val? Li llet l'espina, li llet la pell, vaig com a filetet de faig sardina, ja cuita.
1: És a dir, tu agafes sardina torrada, no? Entenc, o...?
2: Sí.
1: Ah, que bona. És que són molt bones, però duen una feinada...
2: I fan molta pudor. Això els ha de ser de fora,
1: Ja ho sé, ja. Però és que, clar, jo espero que mo mare els faci i ja està. M'entén? Perquè si els he de fer jo, és una pudorada per tot.
2: Quan t'he fet esta mare,
1: sí,
2: te'ls endús a casa teva. Vinga. Digue-li que em faci de més.
1: Val. Sí.
2: I primer tenim unes sardines torrades a la planxa, en sal, bruixada, per així, i estorrar.
1: Val.
2: M'ho menjant, si m'ho doni la gana. Ens encanta. Val, les sardines, amb un pot d'oli, un pot de llimona.
1: És que és tan bo. I no fas un poquet de jugo verd, te'n vai.
2: No, jo no hi pot, ja, no hi pot, ai, per qui li vulgui, que n'hi posi. Jo estic me cau molt malament, ai, si vols, n'hi posa.
1: Sí, hi ha un picadillo, que deim.
2: Sí, un picadillo, val? I després què feim? Val? Aquestes sardines les guardam, dic abans espineta, feim els filetets de les sardines.
1: Sí.
2: No em porta mirar-se molt en espina, perquè aquella espina tan prima també, jo la ruo aquí molt amunt.
1: També en té, de mateix sempre en trobes.
2: Au, vinga, per endins espina, ja està. I feim una escalivada.
1: Val. I què hem de menester per fer l'escalivada?
2: Que tinc una escalivada?
1: Mem, què hem de menester?
2: Hem de menester. Prever vermell.
1: Sí.
2: Prever verd, d'aquest gruixat, val? No mallorquín. Aubergini.
1: Val.
2: I ceba.
1: Prever vermell, prever verd, aubergini i ceba. Quatre coses.
2: Sí. Molt bé. Molt bé. Ho agafant tot. O posant dins una pella d'aquestes que vagin al forn, i tirant oli per damunt, un rai d'oli, i ho feim coure en el forn a 200 graus, saps així, fins que estigui cuitat i li puguis llevar la pell.
1: És a dir, tu ja ho fa... Perquè, mem, aquí hi ha diferents coses, perquè jo me'n recordo la predina de sempre, ara ja no, perquè ja no fa aquestes coses, però de sempre veure-la torrar les preves en els fogons.
2: Ah, no, jo no l'he trobat mai. Jo sempre primer les trobava sempre en el forn.
1: En el forn, directament.
2: I a vegades les posava dins paper de plata, perquè no embrutava.
1: Ah, i no, és que de bones forn és més còmode, realment, i més bo de fer, diguéssim.
2: I però... vols que te digui ara que s'usen tantes freïdores elèctriques?
1: Ah, t'ho anava a dir,
2: Si va mal, perquè després agafes la fas neta i no t'embrutes el forn,
1: clar,
2: ni res.
1: Jo ho he fet a l'air fryer.
2: Ai, fryer, efectivament. Idò, ja està.

0: Ayer, tengo ayer, en serio. Y después lo que fa música en Interlava y
1: claro. És una fantasia.
0: Sí, és fàcil, oh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No?
1: Mem, si has de fer poca quantitat, si has de fer ja per molt, va més en el fons, perquè sempre l'engana és més grossa. Però va, si
0: jo tinc un airfryer enorme.
1: Enorme. Vale?
0: Doble. Sí.
1: Bueno,
0: però amb un no, doble d'ample.
1: És que tu, sí. Maribel, com diuen en castellà, o gordo o no metel·lo.
0: O somos o no somos.
1: Exacte, molt
0: bé. Caballo grande, ande o no ande. Però grande.
1: M'agrada, m'agrada. Bueno, la qüestió.
0: Tenim això.
1: Sí.
0: Tenim això. Un pelam, val?
1: Sí.
0: Esperem que refredi un poc, si no, te crema el dit, eh?
1: No, ja està.
0: I després començàvem a fer així en sa mà, saps, trossets de prevot, trossets de sa aubergini, saps, així en sa mà, sense te amb un guinebot, eh? Això se fa en sa maneta.
1: L'art de esqueixar, diguéssim.
0: Sí, sí, bueno, sí, migassar.
1: Uh-huh.
0: Molt bé. Sí, molt bé. Ho fas, jo el que vaig fent, gaf, trempa això, oli, sal, si li vols un pot de picadillo, un pot de llor, li pots, jo no n'hi pots.
1: Val.
0: Cru. I vaig fent capes. Faig una capa d'això i damunt una capa en sardina, d'aquella sardina. Doncs. Després, com... una altra capota.
1: Va, però això que fas, diguéssim, com un bol, sí. Diguéssim, un... jo què sé, un tàper d'això de vidre.
0: Com, sí, dins un tàper de vidre,
1: sí.
0: Dins un... d'on vulguis i fas la capota aquesta d'escalivada i després uh-huh. sardina. I després una altra capota i després sardina. Fins alt. I ho guardin la gelera. Buah, i això m'encanta. És que m'encanta en l'estiu. Un pot de pa moreno, feim moltes.
1: Ah, que bo.
0: Mm.
1: Clar, i això...
0: I la lo... sardina deixa un gust superbo.
1: Què t'anava a dir? Això, llavors, vull dir, un pi fet, ho va guardant, diguéssim.
0: Dins la gelera.
1: Bé, també t'he dit una cosa, si, no sé què te durarà, no te durarà molt, però vaja, que t'aguanta un dia, te dura poc perquè t'ho menges tot d'una.
0: Si això te dura, o sigui, el peix queda ja en subvergin i sal o per ull. I jo ho he ficat dins les galeres i, bueno, m'ha durat un parell de dies. O sigui, tampoc no li he tingut tant, perquè com que cada vegada que el vespre entret i en sop i fa i mues, bé, durar molt no madura, però està superbo.
1: Clar.
0: Així, l'escalivada aquesta en sardines, m'encanta.
1: Escalivada en sardines, m'agrada.
0: Si no vols fer les sardines de planxa, t'acabes una sardina d'aquesta de llauna, no és el mateix,
1: ja.
0: Pues bé, saps?
1: Home, no és el mateix, perquè el gustet de la sardina torrada és...
0: M'encanta.
1: És important, és important, és que canvia moltíssim. Sí. I més tu allà en Esport de Sol, ho teniu bo.
0: Bueno, tenim bo, no és que agafin molta sardina. I a més, jo, mira, ara ens tiraré en terra damunt, però
1: venga.
0: Jo que vol que... la sardina, o sigui, les gambes del Mediterrani, el carroig, els gais són més bons els nostres. Ara, aquella sardina que duen del nord d'Espanya.
1: Ja, la gallega, què diuen, no? Sardina
0: aquesta,
1: gallega.
0: Sí, aquesta sardina gallega i de per País Basc. Aquesta sardina està tan bona, té un gust.
1: Clar.
0: Que cadascú ho feu. Ara, els nostres carrotges, els nostres llagostes... No
1: clar,
0: sé, no,
1: la sardina no. Mallorquina, o baleat, és com que té més espina, no? Més prima.
0: No
1: té,
0: i no té tant de gust, crec jo.
1: No té tant de gust.
0: Tampoc no sé dir barbaritat, però... O sigui, jo crec que la sardina m'agrada més ser del nord. Anem menjada d'aquí, sí. De ser barques que han duit a soia, sí, anem menjada. Però aquella és molt bona.
1: Clar, tampoc no en deu tant per aquí.
0: Jo aquí me menjo un gerret. El gerret...
1: Bon, clar, gerrats són bons. Bé, Maribel, està passant l'estiu. Encara no m'he anat en barca. Només t'he dit això, jo.
0: Mira, hi podem anar, tenim barca.
1: No, ja ho sé, ja. Vos t'ho dic.
0: Si tens, i tu, jo per comisto, tens la banda de dalt d'espoll moreno, els braços morenos. I l'altre és fa amb un mito, en sèrio, tot junt.
1: Però això, ai, això vol dir que has d'anar poc a prendre el sol.
0: Jo prenc el sol cruzant aquella terrassa, cruzant el carrer.
1: Clar, clar.
0: M'estic fontent.
1: Què diuen els estrangers? S'acuben.
0: No, no, no veu que els aguanti, en sèrio. Mira que nosaltres no som aguantats, però ells... No.
1: Bé, el manco que gastin, eh? ja que hi són...
0: Tampoc no gasten.
1: Tampoc no gasten, no, Déu meu.
0: A tocar modernar-se
1: tot el dia. Oh, no en trobarem a guier. Bé, la qüestió, nosaltres ens quedam amb aquesta escalivada amb sardines que avui ens ha preparat Maribel Quirós. Anem a repassar que anem a estar aubergini, prevever, prevermell, ceba, tot això ho posam en el forn, ho esqueixam, i a part de les sardines que han torrat un altre dia, que ens hagi sobrat, els acordam i fem com a pisos, un pis de la verdura, un pis de sardines, i així, tot això dins d'un...
0: Les sardines al migdia, o que no me guardin la sardina en 5 dies, perquè
1: no escoltem. No, no, imagina't. No, però vull dir que me l'hagin sobrat del mateix dia, o del dia, sí, saps, sí, del vespre anterior, vull dir...
0: Sí, sí, efectivament.
1: Ah, d'anar... i d'això.
0: No hauríem d'intoxicar ningú.
1: Exacte, deixa-ho anar. Res, Maribel, moltes gràcies per acompanyar-me. La setmana que ve tornem a xerrar amb tu.
0: Vinga.
1: Vinga, merci per que anem a la barca.
0: Vinga, dali.
1: Adéu.
0: Tu cal de venir? Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida.
1: Idò, aquí continuem a La Gran Vida. Ja sabeu que mos agrada anar d'un lloc a un altre i si abans xerràvem de cercant festa, ara és moment de dir-vos allà on podeu anar, perquè nosaltres també intentam dir-vos un poc quina és l'agenda cultural i d'actes tradicionals arreu de les nostres illes. I avui volem començar amb aquesta agenda mentre vosaltres treus paper i bolígraf o si sou d'aquells que ho apuntau en el mòbil, perquè en bon diumenge, que fa tanta calor tots aquests dies, quantes es cap vespres, quan la gent comença a sortir de casa, que diuen que no fa tanta calor, tot i que, no ho sé jo, aquests vespres tropicals d'estiu que mos estan fent, si realment això ja és mort. A banda, deien que Santa Margalida l'encén, ara ja Santa Margalida l'aguanta, perquè fa una colorada, però així tot vos donarem un poquet de 5 cèntims d'allà on podeu anar. Què vos pareix si començam amb Inca? La capital del reguer de Mallorca té preparat tot un capvespre amb activitats. En primer lloc, comença a les 6:30 un espectacle familiar, Grúmic, un somni de tardor. Això serà en el teatre principal. Allà és un bon refugi climàtic, amb bon aire condicionat, tranquils, còmodes, així que teniu aquesta oportunitat per anar-hi en família a partir de les 6:30 del capvespre. A partir de les 8, un espectacle eqüestre, Els cavalls del Revuelo, a la plaça de Bous d'Inca. I pels qui sou més de jazz, teniu un concert amb el cicle Inca Jazz de Miquel Àngel Rigo Quintet al claustre de Sant Domingo a partir de les 9.

Idòs, i en lloc d'escoltar un bon concert de jazz al claustre de Sant Domingo d'Inca, vos estimeu més cinema, a Consell el tenen preparat perquè hi ha el cinema a la fresca en la projecció de la pel·lícula Te estoy llamando locamente. Tot això serà a la plaça Major dins del programa de la quarta edició de l'Orgull Consell. Serà a partir de les 9:30, com dèiem, en aquesta plaça Major. Escoltam, Te estoy llamando locamente.

Idò, això és pels qui vos sou amants del cinema, com vos dèiem, d'Estoy amando locamente, a Consell, dins dels actes de la quarta edició de l'Orgull Consell. Però anem ara fins a Sa Pobla, perquè allà estan gaudint de les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume. Ja vos deia jo que Santa Margalida ja no l'encén, sinó que només l'aguanta amb aquesta calorada, però teniu cita amb un cap vespre de ballada popular, amb el Marjal, amb festa a la plaça Major, música tradicional, ball de bot, a més d'altres activitats festives repartides durant tota sa jornada. Tot això serà a Sa Pobla.

Si ja heu anat a Sa Pobla, o ja heu anat a les seves festes, o encara no heu anat, aquesta és una oportunitat. També són festes a Sa Coma, al Gaida, a Santanyí, a Manacor, a Porreres o a Llubí. Ja ho sabeu, hi ha multitud de festes tradicionals arreu de les nostres illes i especialment a Mallorca, amb tants de pobles i ciutats que celebren les seves festes gairebé en el mateix temps durant tot l'estiu i és mal de fer triar. Però si hi ha una altra festa, que en aquest cas és emblemàtica i una de les més conegudes d'arreu de les illes, és la patrona de Pollença. Avui començarà a partir de les 8 del capvespre el pregó de les festes de la patrona 2026. I a partir de les 9 del capvespre, les tradicionals canonades que anuncien oficialment l'inici d'una de les festes més emblemàtiques d'aquest municipi de Mallorca.

I doncs, ja ho sabeu, així comencen les festes a Pollença, amb la patrona, però ja sabeu que els seus dies forts seran el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, amb la festa més coneguda als moros i cristians, que tornaran a fer la seva batalla i la seva trobada en aquest municipi del nord de Mallorca. Però avui també hem de parlar-vos d'acomiadaments, sí, perquè el MoboFest s'acomiada per sempre. Això diuen el Manco després d'aquesta nova edició que torna als seus orígens, en aquest cas en el municipi mallorquí de Sant Joan. A partir del vespre, en el Puig de Consolació acull aquesta darrera jornada del MoboFest amb actuacions de grups destacats de l'escena musical en català. Així que, ja ho sabeu, podeu gaudir d'aquesta desena i darrera edició del MoboFest Festival 2026, que s'acomiada amb grups musicals en llengua catalana.

I de nosaltres no vos dèiem adéu perquè ja sabeu que a partir de les 11 continuam a la gran vida amb Entre tu i jo, aquestes entrevistes íntimes i més personals. Però ara vos deixam escoltant aquesta musiqueta i després tornam amb aquesta Entre tu i jo. Primer, els informatius amb tota l'actualitat.

0: entre tu y yo.
1: Idò, continuam i són les 11 amb Bon Diumenge i, com sabeu, arriba el moment de parlar-vos d'aquesta entrevista que sempre fem entre tu i jo, on coneixerem una mica més a fons a un dels personatges que viuen, ens acompanyen i també, per què no dir-ho, són artistes de les nostres illes que, en el final, avui aprofitam per conèixer una micona més. És el cas de qui ens acompanya, ja vos ho poden dir, és en Carlos Gómez, és nascut a Barcelona, té 27 anys i va destacar pel seu pas a un famós concurs de televisió. Ell va formar part d'un artista que també està molt relacionat a les nostres illes, és n'Antonio Orozco, que és resident al CUDI. Bé, amb ell parlarem, amb en Carlos Gómez, perquè s'ha fet molt conegut a les nostres illes, concretament a Palma, perquè, bueno, podem veure actuar a diferents locals i durant tot l'estiu no atura. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Raúl, por quitarme...
1: ¿Te he quitado años?
2: Me has quitado años, ¿sí? Pero me parece... falta.
1: ¿No, cuántos tienes?
2: Tengo 33,
1: pero... Ah, 33, ah, muy bien. Pero... ¿Participaste con 27?
2: Participé tampoco, ¿tampoco? Porque
1: hubo un
2: error en Antena 3, o no sé si fue ¿sí? error o que iba bien,
1: ¿sí?
2: que yo a redacción le dije varias veces que no era mi edad.
1: Ah, y ya se ha quedado así, ¿no?
2: Y me decían que lo iban a cambiar y ya vi que a la tercera no lo cambian, pues
1: ya
2: está bien, genial.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, aquest error de l'edat ja s'ha quedat, ¿no?
2: Viene de largo, pero bien.
1: Molt bé, bé, doncs ja està. El manco en Carlos és sincer i diu, no, mira, Norbert, no, tinc un parell d'anys més. Carlos, com comences a la música? Des de muy pequeño ya sabías que querías dedicarte a esto, ¿no?
2: Bueno, dedicarme nunca fue... No, nunca lo tuve en mente, pero sí que es verdad que desde los 14 años cantaba, tocaba la guitarra y, bueno, y se fue dando.
1: Eso de que de pequeño mamá quiero ser artista no es tu caso.
2: No es mi caso. No cantaba en el espejo ni nada.
1: ¿Cuándo empiezas a decir, ostras, pues no lo tenía esto yo pensado, pero...?
2: Sí, llegó un momento ya que se estaba, pues bueno, profesionalizando de alguna manera sin yo quererlo y ya vi, dije, hostia, uh-huh. esto es mi pasión y me estoy dedicando a ello. Y así fue naturalmente.
1: I jo me deman, a casa teva tens algun familiar que també canti, que sàpiga cantar bé o no?
2: El meu avi sí que cantava, però bueno, de festa sempre.
1: Uh-huh.
2: D'amics o a lo millor anava a molts concerts... Era, bueno, del mundillo, del artisteo y tal. Y...
1: Perquè tu ets barceloní, ets de Barcelona, però la teva família de on són?
2: Soc d'un poble de Barcelona que és Vilanova del Camí, que no sé si algú uh-huh. sap on és, al costat de Montserrat. I la meva família és extremenya, Jaén, Múrcia...
1: Andalusos en general,
2: sí,
1: o d'Extremadura, no?
2: Sí, Múrcia, tota aquesta...
1: Com li diuen a Catalunya? Xarnegos.
2: Xarnegos.
1: No? Xarnegos.
2: Sí.
1: Molt bé. Aquí a Mallorca o Balears serien forasters, no? I a Catalunya són xarnegos.
2: Sí.
1: Molt bé. Però bé, tu com a barceloní ja has crescut a dins aquesta família, però, com tu dius, el teu predic cantava de festa. Tu recordes el primer pic que vas cantar davant algú?
2: Bueno, jo era... Era un nen que li costava molt això de cantar, llavors era com que la meva habitació feia una miqueta de... Uh-huh. Bueno, cantava, però
1: demagat.
2: Sin que nadie me escuchara.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, a poc, pues, bueno, al...